0: en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots.
1: Durant aquest episodi de tempestes, un llamp ha provocat un incendi a la Llacuna, a la comarca de l'Anoia, que els bombers han pogut controlar ràpidament. Durant l'episodi de tempestes també hi ha hagut aquests incidents. Repassem ara altres informacions en format breu.
2: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat aquest dijous a Palma amb el rei Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta.
1: Brussel·les augmenta la vigilància a les xarxes socials del Marroc per evitar una nova entrada massiva de migrants, com la de Ceuta, del 15 d'agost. El Frontex, l'Europol i l'Europol actuen en coordinació amb les autoritats espanyoles davant d'una nova crida en plataformes.
2: La 80ena de veïns del barri de la Trinitat Vella de Barcelona, desallotjats la matinada passada per unes tremolors a unes obres de DIF, tornen ja a casa seva. Els afectats van poder tornar al cap de poques hores després que els bombers comprovessin que no hi havia cap risc pels edificis.
1: Tarragona ha previst un pla especial de seguretat i de mobilitat flexible per al dia de l'eclipsi, que estarà marcat per la incertesa respecte dels assistents que podrien acudir a punts d'observació. Un serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Durant l'últim any, la població del país ha guanyat 70.000 persones.
2: Són dades encara provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. L'increment s'explica sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger, que ja suposa més d'una quarta part de la població catalana. Segons el professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, Víctor Climent, aquest creixement sostingut obliga a reforçar les infraestructures.
3: Les nostres infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
2: Si es manté l'evolució demogràfica actual d'aquí a 15 anys, Catalunya fregarà els 10 milions d'habitants.
1: Esports. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City, de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. En un comunicat, el club diu que davant del context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar aquest partit.
2: Vinícius Júnior ha renovat amb el Real Madrid fins l'any 2032. El Madrid i Vinícius ho han anunciat aquest dijous, el mateix dia que el Club Blanc ha anunciat la incorporació de Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros, que poden arribar a ser 140 en variables.
1: I l'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del central basc Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada.
4: Fins aquí les notícies.
5: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
4: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
5: DJ Trapella.
6: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
4: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
7: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
8: La cinta de Möbius.
7: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
8: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
7: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
8: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada. Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda. Catalunya Ràdio.

cultura. Travesses tota l'emissora, arribes al pati de darrere, fa fred i et fregues les mans fins que veus una porta rovellada, plena d'enganxines, serrelleria 24 hores al costat un vespino amb matrícula d'argentona. Baixes les escales, apartes la cortina del feltre vermell i comença la festa.

tros de banda, quin tros de cançó. El projecte es diu Dina Ocon. Això es diu Orden Brand. Són suecs. I pots trobar-hi inspiració soul i aquesta èpica en els coros que m'encanta. Apunta't bé el nom, Dina Ocon. És una obertura gens a la clàssica. Molt de soul, molt de hip-hop, molt de rap, perquè m'agrada. Sé que alguns voleu més electrònica, però jo vull equilibri i cançons boniques. Tornen sota Mayor, por venir.

una frescura i una elegància que tira enrere. Són de Mexico City, la ciutat de México. Es diuen Sotomayor. L'àlbum es diu Wabi Sabi, que ara ja pots comprar a la seva web. I aquest Porvenir, una cosa d'aquelles que et deixa un somriure absurd en els llavis i la cara com si fossis l'anunci de les patates Risi. Ets Aikat, Miqui Puig és els plats. Penny, Shadow Dancing, la cantera britànica és inesgotable.

Shadow Dancing. Es diu Penny. Ha col·laborat amb els Limiñanàs. És una jove, insultantment jove, de Huddersfield, Anglaterra, i es nota la mà de Michael Lovett de Metronomy fent aquesta imparable peça de pop de ball. Quin goig. Descobrir artistes, músiques, compartir-les i portar-les aquí, a la pista. Pisteros. Això és mel en boca.

0: treballa, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Més pop de ball, es diuen The Parade. I això together.

no podrien ser d'un altre lloc que no fos Califòrnia. Si un de parell i aquest together és pop lluminós, absolutament destinat a la pista de fusta, a la Gaudí, i a ser una mica més feliços, és el que cerquem cada tarda en aquesta selecció de ball. Nobody Dance. Això ho diuen. Controla el suprimir, que ja saps que sempre busquen una part d'enfotre-se'n del mort d'aquí el vetlla i una mica més.

Ho sé. És altament addictiva. Nobody Dance Control All Supreme. Aquest projecte sense cares, més enllà de l'estudi, amb aquest top 80s, 90s, ple de samplers i d'una diversió que et fa pensar en el gran Fatboy Slim. Nobody Dance s'acaba de convertir en un clàssic de la casa. Digueu-me que no. Ayahuasca, així es diu aquest projecte. Això es diu Burning. I sí, ho xafarem tot, ho cremarem tot, que és el que ens interessa.

Quin tros de cançó. Burning. Així ens estiu aquest. Incendiari track de Huesca. Una de les cançons del recopilatori del segell Watergate Records. Idis 001. L'estat d'un segell. Regalant-nos els seus millors artistes per al gaudi de fanàtics com vosaltres.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miki Puig.
1: Una tarda que no fa res més que començar. Ebba Bock, That You Like. Sou aquí, trieu la nostra sintonia perquè voleu que aquesta hora de la tarda sigui plena de bellesa.

quin tros de cançó. La banda toca de manera orgànica com si fos un grup de rock, però el concepte és de ball total i aquests sintetitzadors que sonen a l'època daurada del tecnopop That You Like. Són de Londres i es diuen Epbook. Noms i noms que es van afegint a la llista inesgotable de coses boniques que ens arriben a la pista. Per això seleccionar cada tarda música de ball és un goig i una joia. George Porges, Jason Walker, diuen que Keep Moving. Pugem els octans. La pista crema i el soul és amb vosaltres.

a la manera dels grans clàssics, el soul del gospel, del disco i del house. Jason Walker posa aquesta veu en un track on Georgie Porgy ens invita a seguir movent-nos, keep on moving. Coses boniques que té la tarda dedicat. Ritmes trencats, però que al final es converteixen en una cançó addictiva. El projecte es diu Lady Sunshine. Lady Sinclair, perdó. I això sí que es diu Sunshine.

0: últim coneixeu una mica, ja sabeu que això m'encanta. És l'aire UK Garage, inspiradíssim del so britànic, però flipa. Fet per un productor de Los Angeles que fa ballar les discoteques de Las Vegas. El projecte es diu Lady Sinclair, és la versió remix d'aquest Sunshine, i juro que tornarà, perquè és addictiva, bella, bonica, i té tot el que em posa. Molt content quan punxo discos, i els punxo aquí, a la pista de Fusta i Cac, cada tarda a les 8 del vespre, de dilluns a dijous.
1: Pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from silver screen.
2: Tots a la pista. Mickey Puig, els plats.
0: I els plats facilities, que dia sí, dia també treuen cançons que són boniques, que funcionen i que serveixen perquè la pista agafi molts enters, s'escalfi i no ens deixi parar de ballar. Forever in my room. Flight facilities.

0: I aquí s'ajunten factors i coses que m'avelleixen. Life Facilities ho fa bonic. I quan s'ampleja i fa edits, resulta que la clava Forever in my room, el que és el mateix, Tracy in my room, una de les mítiques peces d'Everything But the Girl, el combo Patrici Thorne i Ben Bad, portat en l'any 2025. Forever, una altra peça també, addictiva, totes dues enganxades, convertir-se en una. És tenir aquell olfacte i aquell gust. Ara arriba una mica de poesia del carrer, feta a Anglaterra. Però a Anglaterra ja sabeu que la poesia del carrer sempre va lligada al hip-hop i a les combativitats.
1: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upwards, press the heels of your hands out to the opposite walls and circle forward

això és una cosa seriosa, molt seriosa. El poeta i escriptor Joshua Idan, Don't Let It Get You Down, diu que es passa la vida a l'estudi dient-li al seu coproductor, el Ludwig Parment, que vol més house. Dóna'm més house. Diu que hi ha dues coses. Tot el dia li demana més house i més rever a la veu. I l'altre li diu, vols house? House tindràs. Don't Let Get It Do Down. Poesia per la pista de ball. Addictiva i ben feta. La pista avui no s'esgota. I les novetats són totes amb el look canviat. Ublakahan, Death Tired. Són títols d'aquells que, si no pronuncia bé el locutor, has d'anar a buscar 3CAC Cultura, allà queda amagatzemant.

En digital o a l'FM, cada dia tens pista de fusta. Digital o a l'FM, pista de fusta.

Una, dos i salta de tambors. Ubla Kahan. Fem feina per Circo Loco d'Eivissa i deixant-nos aquest d'Aizairet, on la percussió és brasilera. Els tambors metàl·lics, els steel drums fan la melodia i la resta és deixant-se imaginar fer que la pista ens porti. I ara, els steel drums i tambors, una mica, si em permeteu, d'escallot. Ipanema. Així ens es diu aquesta peça del projecte Bax X92. Més house. Per deixar-nos anar.

ho deixarem aixecant roda amb Lulo i Aion. Nou promeses, una peça també amb tambors i amb un altre saxofon. Avui se'ns han colat dos saxofonistes. Demà vés a saber què es colarà.

a les 8 del vespre. Tots a la pista. Miqui Puig, els Flaus.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Marc Puigtió ha acabat cedint a la pressió i renuncia a ser l'alcaldable d'Esquerra Republicana a Girona pel cas dels àudios filtrats. La seva posició havia quedat molt tocada després que el partit li obrís un expedient. El candidat estava al centre de la diana des que es van fer públiques unes converses on manifestava la intenció d'anar contra els seus companys de partit. Puigtió ha reconegut a l'Agència Catalana de Notícies que es va equivocar i que no tenia cap alternativa que no fos plegar.
2: He comès un error i crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat.
1: Puigtió va ser elegit candidat a Esquerra a Girona en unes primàries que ja van ser molt polèmiques. Ara el partit haurà de repetir el procés per designar un nou alcaldable. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: L'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions.
1: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta.
3: Catalunya supera per primer cop els 8.200.000 habitants. La població ha crescut en més de 70.000 persones durant l'últim any, gràcies sobretot a la població nascuda a l'estranger. Els experts alerten que aquest creixement sostingut obligarà a reforçar les infraestructures i els serveis públics.
1: L'alcalde de Perpinyà manté la seva ofensiva contra el català. En un ple celebrat aquest dijous, s'ha aprovat abandonar l'Oficina Pública de la Llengua Catalana. La clara majoria de l'equip que encapçala Sala Lluís Alió ha aconseguit la retirada d'aquest organisme que es dedica a protegir i promoure l'ús del català a la Catalunya del Nord. Les ajudes que oferirà l'Ajuntament de Barcelona per canviar un ciclomotor de combustió per un d'elèctric es podran començar a demanar el 15 de setembre.
3: L'ajuda serà de 600 euros. La condició per poder demanar-la serà haver desballestat un vehicle de combustió. El consistori confia que això contribueixi a reduir substancialment els 24.000 ciclomotors de gasolina que hi ha a la ciutat. Jordi Valls, tinent d'alcalde.
4: Com podem fer per traspassar, per moure aquest element de mobilitat a elèctric? Per això és la posició de l'Ajuntament. Creiem que tindrà un impacte important.
3: L'Ajuntament hi destinarà inicialment una partida de més de 5 milions d'euros durant els pròxims 3 anys. També hi haurà una convocatòria d'ajuts perquè s'instal·lin punts de recàrrega per a aquests vehicles a la ciutat.
1: Esports. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Rodri ha descartat fitxar per al Real Madrid. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. En un comunicat, el club diu que, davant del context d'incertesa actual, marcat per la crisi de Ceuta, no es donen les circumstàncies adequades per jugar al partit.
3: I Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032, abans d'entrar l'últim any del seu contracte. El Club Blanc també ha anunciat la incorporació de Yann Diomandé, que ve del Leipzig. El Madrid pagarà 125 milions d'euros, que poden arribar a 140 en variables.
1: L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del central basc Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada.
3: I bàsquet, el Girona anuncia el fitxatge del base escorta nord-americà Mac McLung.
1: I en ciclisme, Quim Lecourt-Penià de Maurici s'ha imposat a l'esprint de la sisena etapa del Tour de França femení. Aquest divendres, setena etapa de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux. El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar, Marlène Rossier.
0: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

A mi aquesta cançó és que em posa l'inrevés. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui ens ho passarem la mar de bé perquè avui girarem al voltant de la figura de Jeff Buckley. I és que s'ha publicat la banda sonora d'aquest documental que es diu It's Never Over. És el documental... Sembla ser que definitiu. Jo estic molt emprenyat perquè això aquí no ho ha estrenat ningú. No hi ha cap plataforma que ho distribueixi aquí. Sembla ser que és una producció original de HBO. I que crec que és Prime Video també té la distribució, però vaja, aquí a Espanya, pa què? Si aquí vivim d'altres coses. És un documental que es va estrenar el mes d'agost a Sundance, al Festival de Cinema Independent de Sundance, i que ja

1997, si no ho sabeu us ho explico jo, va morir ofegat al Mississippi, i estranyes circumstàncies, allò que es diu, estranyes circumstàncies. I a partir d'aquí, doncs, la llegenda d'un músic que ens hagués donat tantíssimes alegries es va fer enorme. I després es van publicar moltes coses, allò que sempre queda amagat en un calaix, i en definitiva, doncs, totes les cançons que estan en aquesta banda sonora són conegudes, però us he fet una tria d'algunes coses que a mi m'han semblat realment més curioses. Us en parlaré al documental, parlarem de Jeff Buckley, i sobretot, evidentment, el més important, escoltarem la seva música.

Yes, she does, and she makes love just like a woman. Yeah, she.

Buckley no va amagar mai les seves preferències musicals. Evidentment, la seva gran favorita, Nina Simone, sempre. També Edith Piaf estava entre aquesta llista de favorites, però també ho estava el gran Bob Dylan. Això era el Just Like a Woman, en versió de Jeff Buckley. El documental, com us deia, s'anomena It's Never Over. És un documental que està dirigit per Amy Berg, que és una especialista en documentals. N'ha fet molts musicals, també n'ha fet uns quants. Un recordo sobre la figura de Janis Joplin. I es va estrenar el passat 2025, el mes de gener, a Sundance, i després, us deia, el mes d'agost va ser quan va arribar a les sales de projecció. I és un documental, doncs, que bàsicament, evidentment, tira d'imatges d'arxiu, de notes de veu del propi Jeff Buckley, i sobretot gira al voltant d'algunes entrevistes noves fetes amb gent molt propera, sobretot la seva mare, la mare de Jeff Buckley, que és la Mary Gibbert, que és una mica l'eix central de tot el documental. A banda de la mare, doncs, gent propera, com per exemple exnòvies, el cas de la Joan Weiser, que és Joan as a Police Woman, i el cas de Ben Harper, de la Susan Silver, del Michael Anthony, l'Amy Mann, per exemple, o el Chris Cornell, que també és una de les figures importants al costat de Jeff Buckley. I tota la resta, doncs, són imatges d'arxiu, es van enregistrar moltes coses d'un Jeff Buckley que va començar fent concerts molt, molt petitets i que després va anar progressant ja amb grans recintes. Però que, malauradament, aquí a Espanya no vam tenir mai la possibilitat, o aquí a Catalunya i a la península, diguéssim, no vam tenir mai la possibilitat de veure-la en directe. Anem amb més cançons de Jeff Buckley. Aquesta és pròpia seva, no és cap versió. Everybody Here Wants You, una de les cançons que s'inclou també a la banda sonora d'aquest It's Never Over.

0: espereu que posi tòpics avui o les cançons més conegudes, com la versió de l'Aleluia de Leonard Cohen o que posi el Last Goodbye. Avui aniré per altres terrenys, perquè aquestes són les més conegudes i he anat a triar una mica coses més diferents de les que estan incloses en aquest disc, en aquest repertori de la banda sonora de It's Never Over de Jeff Buckley. Això era el Everybody Here Wants You. Hi ha una cosa curiosa al voltant del documental, i és que Brad Pitt va demanar-li a la mare de Jeff Buckley el permís per fer una pel·lícula en la que ell encarnés la figura de Jeff Buckley. Finalment, diguéssim que no van acabar de veure-ho clar i van preferir tirar per la vessant de documental. I Brad Pitt va acabar sent el productor, el que va posar la pasta per fer el documental, o sigui que és evident que Brad Pitt és un fan del senyor Jeff Buckley i que d'una manera o d'una altra volia participar d'aquest projecte. Hi han algunes cançons, insisteixo, ja publicades anteriorment, moltes d'elles en directe, de diferents concerts que ha anat fent al llarg de la seva carrera. Aquest és del 1995, dos anys abans de morir, fet al Cabaret Metro, això és a Chicago, Illinois, i allà va interpretar aquesta meravellosa versió del Eternal Life.
1: You probably know this song already.

0: Doncs desbocadíssim amb aquesta versió de Eternal Life enregistrada en directe a Chicago el mes de maig, el 13 de maig de 1995, dos anys abans de la seva mort. Hi ha moltes imatges de Jeff Buckley, encara que jo estic indignat per no poder veure aquest documental, que suposo que tard o d'hora arribarà, però hi ha moltes imatges, hi ha molts documentals, hi ha molts concerts, hi ha moltes possibilitats de veure Jeff Buckley en directe, interpretacions com aquest Eternal Life en directe, o amb la cançó que hem començat, el Grace en directe, és una barbaritat, la banda desbocadíssima, ell desbocadíssim, quan arribava a aquests clímax, a mi em sembla una cosa realment insuperable, un tipus amb una veu brutal, extraordinària, que arribava amb uns registres on no arribava ningú, i un tipus capaç de fer unes composicions que no s'havien escoltat fins al moment. Ara sí que hi ha molta gent que intenta imitar la manera de fer de Jeff Buckley, però jo crec que intentar-ho, només intentar-ho, i em sembla una gosadia. Anem amb una altra de les versions que inclou també aquest, aquesta banda sonora. És la versió d'aquest Everyday People.
1: Okay, here we go.

Hi havia moltes, moltes referències a tots aquells artistes que li agradaven a Jeff Buckley. De fet, encara escoltarem alguna versió més. Això era l'Everyday People, la versió original és de Sly and the Family Stone. Jo no sé si està més inspirada en la que van fer després, posteriorment, els Arrested Development. M'hauria de mirar dates. Suposo que no, perquè Jeff Buckley era d'anar a buscar els originals. Però és que la versió dels Arrested Development d'aquest Everyday People em sembla sensacional. Però vaja, l'original de, com us deia, Sly and the Family Stone. Estem escoltant avui cançons de la banda sonora d'aquesta pel·lícula documental que es diu It's Never Over, que gira al voltant de la figura de Jeff Buckley.

Doncs aquí una altra de les referències del senyor Jeff Buckley, potser una banda no tan coneguda per aquí com el Shudder to Think, que estaven al costat de Jeff Buckley en aquest I Want Someone Badly. Acabarem amb l'última de les cançons que us he triat d'aquesta banda sonora del documental It's Never Over, de Jeff Buckley, que és la versió d'una cançó extraordinària de Bob Dylan, de la que se n'han fet milers de versions. Jo crec que la millor versió que hi ha d'aquesta cançó és la que va fer Paul Weller en el seu moment, però aquesta no està gens malament. Està enregistrada al Cine de Nova York, que és aquell primer local on van registrar entre el juliol i l'agost de 1993 els seus primers directes, en un racó d'un bar de mala mort, diguéssim, en el que hi havia poquíssima gent. Tots aquells que van estar allà veient-lo, doncs realment això que s'emporten a la tomba, d'haver vist de les primeres actuacions de Jeff Buckley i el que va configurar o el que va servir per fer el primer àlbum de Jeff Buckley, un disc que està enregistrat de qualsevol manera, però que és arqueologia pura i dura de la música. De fet, aquell disc originalment és molt curtet, però després, quan va morir Jeff Buckley, evidentment tothom va començar a trobar que si cintes, que si l'amo del Cine de Nova York va dir home, jo tinc més cançons, i al final és un disc que és gairebé doble, i en el que apareixen moltíssimes coses. Una d'elles, aquesta versió del I Should Be Released, de Bob Dylan, feta per Jeff Buckley.

Pels aplaudiments ja es veu que eren quatre gats. Hi ha com una xitxarra, això que se'n diu un... Vaja, un... Com un... És que surt zumbido en castellà, però no sé dir-ho en català, que és constant tota l'estona en l'enregistrament, que deu ser de l'amplificador o alguna cosa, però quan es posa ella a interpretar cançons, realment és que se t'oblida tot. Això, el Be Released, és una cançó original de Bob Dylan, tot i que després la van versionar moltíssima gent, la Nina Simone, per exemple, o sigui que dos dels seus grans referents van fer versions d'aquesta mateixa cançó, per tant era inevitable que acabés passant també per la veu de Jeff Buckley. Un dia us posaré la versió de, si me'n recordo, la setmana vinent us poso la versió de Paul Weller, que em sembla realment meravellosa. I he triat dos, que les he extret no de la banda sonora, sinó que en aquest cas ho he fet d'un altre dels àlbums que ja es va publicar anteriorment, aquell You and I, que es va publicar l'any 2016. Jeff Buckley ja era mort, però a partir d'aquí doncs es continuaven publicant coses, aquelles coses que passen. I hi ha dos versions en aquell disc dels Smiths. Jo crec que la música dels Smiths també el devia tornar boig a Jeff Buckley, perquè realment va fer aquestes dues versions, com a mínim, que estan enregistrades, que són realment meravelloses. El I Know Is Over i el The Boy With The Thorn In His Side. El Chico Con La Espina En El Costado. És que hi havia un grup a la Bisbal que es deia justament així. Anem a sentir les dues. Jeff Buckley reinterpretant els Smiths.

Avui, programa dedicat a Jeff Buckley, amb tot un plegat de cançons i sobretot girant al voltant de l'últim documental que encara no es pot veure aquí i que esperem que algun dia es pugui veure. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt, molt exigents amb la bona música. Acabem amb el The Boy with the Thorn in His Side de Jeff Buckley, cançó original dels Smiths.

0: boy, a boy, boy, boy, boy, with a thorn in his side. Behind the hatred that lies, a murderous mother, mother, mother, mother is desire. For love, love, love, a wugga wugga, wugga wugga wugga, wugga yo.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Comissió Europea es pren seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o a Melilla arran de la crida que s'està fent a les xarxes socials del Marroc de cara al 15 d'agost. L'eurocomissari de Migració, Magnus Bruna, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. Paral·lelament, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, ja s'ha començat a coordinar amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillaume Mercier.
4: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
5: For a potential new attempt to cross the border.
3: Passem ara a altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
6: Encara sobre la crisi a Ceuta, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat aquest dijous a Palma amb el rei Felip VI, que li ha transmès el suport de la corona cap als ciutadans de Ceuta.
3: L'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques i algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions.
6: Un detingut per apunyalar mortalment l'actual parella de la seva exdona. Els fets van passar ahir al migdia al districte de Nou Barris a Barcelona. Diversos testimonis apunten que l'agressió s'hauria comès durant una discussió entre tots tres. La víctima va rebre diverses punyalades i va perdre el coneixement al carrer intentant fugir del lloc dels fets. El sistema d'emergències mèdiques el va traslladar en estat molt greu a l'hospital on va morir. Hores després, els Mossos van detenir el presumpte responsable del crim.
3: L'alcalde de Perpinyà manté la seva ofensiva contra el català. En un ple celebrat aquest dijous s'ha aprovat abandonar l'oficina pública de la llengua catalana. La clara majoria de l'equip que encapçala Luis Alió ha aconseguit la retirada d'aquest organisme que intenta protegir i promoure l'ús del català a la Catalunya del Nord. Detinguts tres activistes pel sabotatge de la via de tren de la mina de Súria al Bages. També investiguen un quart implicat.
6: Els fets es remunten a l'abril quan un grup de persones que protestaven contra l'empresa israeliana ICL que gestiona la mina van malmetre uns 300 metres de via i van tallar un ramal principal de fibra òptica. Les detencions són fruit d'una investigació conjunta dels Mossos i la Guàrdia Civil. Calculen que els danys provocats s'eleven a més de 100.000 euros i els detinguts se'ls atribueixen, entre d'altres, el delicte de pertinença a grup criminal. L'organització Revoltes de la Terra ho considera desproporcionat.
7: L'acusació de grup criminal em sembla un despropòsit total quan justament el que es vol és que es faci justícia tant pel Bages amb totes les sentències que l'empresa ICL no s'ha complint com per Palestina.
6: L'organització també denuncia l'impacte ambiental que l'empresa està causant a la zona.
3: A Esports, Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per davant del Madrid per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst el dia 15 a Tànger, al Marroc. En un comunicat, el club diu que, davant del context d'incertesa actual, marcat també per la crisi de Ceuta, no es donen les circumstàncies adequades per jugar aquest partit.
6: El Real Madrid contraprograma l'anunci de Rodri, fent publicar renovat Vinícius Júnior i posa així fi als rumors al seu possible traspàs a l'Arsenal. També el club blanc ha anunciat la incorporació de Yann Diomandé, procedent del Leipzig. El Madrid pagarà 125 milions d'euros, que poden arribar a 140 en variables.
3: I l'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del central basc Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo, com s'ha dit, fins a final de temporada.
2: Fins aquí les notícies.
8: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
9: En el capítol anterior...
10: El dimecres 8 de març de l'any 2000 troben mort l'equatorià Viterbo Anilo Villamar Guerrero al domicili on viu i treballa. El pis és a Montgat, al Maresme, on la víctima cuida un avi. La Guàrdia Civil considera que l'escena del crim sembla un muntatge per desviar l'atenció dels investigadors. El cadàver està despullat i completament ensangonat. Li han clavat 17 ganivetades. El cos l'han deixat penjant l'aire mirant cap a una de les parets del dormitori, on amb la pròpia sang de la víctima, l'assassí hi ha escrit «Hitler tenia razón» i «KKK», l'acrònim de Ku Klux Klan. A l'orella dreta li han posat una margarida. La Guàrdia Civil porta el cas, però no pensa que es tracti d'un assassinat xenòfob, com suggereix l'escena del crim, sinó que creu que al darrere hi ha un tema de drogues. Els agents comencen per mirar el registre de trucades que s'han fet des del mòbil de Viterbo. Això el porta a investigar dues persones. La primera és un colombià que es diu Christian i que va rebre una telefonada de la víctima abans de ser assassinada. I la segona és l'amant de Viterbo, el Víctor Hugo, que rep una trucada també des del mòbil de la víctima, però en aquest cas, quan ja era morta. La Guàrdia Civil no troba cap indici que els pugui incriminar. I la investigació entra en via morta fins que el 2003 una misteriosa trucada fa revifar el cas. La cosina de Viterbo rep una telefonada on li sembla sentir una gravació amb la veu del seu cosí, demanant que no el matin. Aquesta trucada porta a investigar una tercera persona, un transportista conegut com a Paco Fiestas. El Paco porta el mòbil des d'on es va fer la telefonada i té antecedents per tràfic de drogues. Per segona vegada, la Guàrdia Civil no troba cap prova que permeti resoldre el cas i la investigació torna a quedar en un calaix. El 2016, la justícia traspassa el cas als Mossos d'Esquadra, que comencen de nou i tornen a situar el Christian, el Víctor Hugo i el Paco Fiestas com a principals sospitosos de la mort de Viterbo. Després de mesos de treballs, queden descartats dos d'ells, el Víctor Hugo i el Paco Fiestas. Només queda el Christian, però de moment tampoc hi ha res que l'assenyali clarament com a autor de l'assassinat. Han passat 16 anys del crim i encara queden moltes coses per aclarir.

0: per la perspectiva, per la mirada. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
1: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
2: Crims. Per què matem?
1: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
2: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
0: Al capítol anterior s'havien descartat dos dels tres sospitosos. Ara els Mossos centren la investigació en el Christian, un noi colombià que havia posat un anunci en una revista oferint-se per treballar i que havia rebut una trucada des del telèfon de la víctima. El Christian, l'any 2000, quan es va cometre el crim, havia declarat a la Guàrdia Civil que no coneixia la víctima de res i que no havia estat mai amongat. Al capítol anterior vam explicar que els policies havien trucat a l'exdona del Christian, la Lucy. S'havien conegut a Vilafranca del Penedès, el Christian i la Lucy, quan ella també va arribar de Colòmbia el 2001. Ella tenia 18 anys i ell 21. Tres mesos després ja vivien junts i de seguida ella es va quedar embarassada de la primera filla. També us vam parlar del caràcter violent del Christian. La Lucy l'havia denunciat per maltractaments i en dona detalls als investigadors. Els explica que l'havia escanyat en diverses ocasions, algunes amb molta pressió, i que una vegada va arribar a quedar inconscient, que li donava empentes i que fins i tot li va tirar un vidre a l'espatlla que li va deixar cicatriu. I que un dia la va perseguir per tota la casa amb un ganivet de cuina, amenaçant-la. L'inspector dels Mossos d'Esquadra, Jordi Domènech, ens explica altres comportaments que la Lucy va revelar a la policia.
3: La dona estava dormint i es desperta com una gravació, no? I es va adonar que sota del seu coixí tenia una gravació feta per al Christian que la incitava a tenir relacions amb una altra dona. O sigui, una gravació que l'havia posat sota el coixí perquè estigués parlant, que tot era una gravació contínua, que li deia a mi m'agraden tenir relacions amb altres dones, jo vull tenir relacions amb altres dones, fer trios. Era una gravació que el Christian la va posar perquè, bueno, un dels seus somnis sexuals era tenir una relació entre ella i la seva germana. I per això aquesta gravació que la va posar, que és l'agressió sexual que es produeix posteriorment, no?
0: L'exdona diu a la policia que el colombià era molt manipulador i que posant-li aquesta cinta sota el coixí volia dominar la seva ment. Fixeu-vos que és la segona gravació que surt en aquest cas. Més endavant veurem si té algun tipus de relació amb la cinta que la cosina del Viterbo diu que va escoltar en la misteriosa trucada de l'any 2003, on el seu cosí demanava que no el matessin. La policia també pregunta a la Lucy si el seu exmarit consumia algun tipus de droga i ella diu que fumava grans quantitats d'haixix i que es podia gastar entre 300 i 400 euros al mes en marihuana i que en alguna ocasió prenia cocaïna. Diu que quan el va conèixer ja fumava i que una vegada va començar un procés de desintoxicació per superar l'addicció. Amb tot aquest perfil, els Mossos pregunten dues coses a la Lucy.
3: Vostè sap si el senyor Christian ha pogut fer algun homicidi aquí a Catalunya?
0: La segona pregunta és aquesta.
4: Ja diu, bueno, però està veient documentals sempre i pel·lícules bèl·liques. Ja, quan diu pel·lícules bèl·liques salten totes les alarmes, perquè diuen quines pel·lícules bèl·liques de la Segona Guerra Mundial.
0: Per què diu que salten les alarmes? Doncs perquè els Mossos recorden que a la paret l'assassí havia escrit amb sang del Viterbo Hitler tenia razón i tres lletres K. Després sabrem què més va respondre la Lucy, perquè encara hi ha més coses.

0: La dona també va explicar a la policia que una vegada el Christian va tenir una topada amb un company de feina i li va dir a ella que l'endemà es llevaria d'hora, l'esperaria i li pegaria. I que en una altra ocasió va explicar-li que una vegada a Colòmbia, entre ell i els seus amics, havien agredit un vagabund. La Lucy diu que veu el seu exmarit capaç de fer qualsevol cosa. De la seva declaració hi ha un detall que estranya molt els investigadors. La Lucy va explicar que va denunciar el Christian per maltractaments, però que després va retirar la denúncia per por, i que temps després el sospitós va marxar cap a la ciutat colombiana de Medellín. Per què el Christian va marxar cap a Colòmbia deixant dona i filles? Els Mossos intenten reconstruir el trencaclosques. Els investigadors tornen a començar i analitzen de nou la coartada del Christian per al dia del crim. El colombià havia dit que el 8 de març del 2000 treballava en una fleca d'Avinyonet del Penedès, en horari de 5 de la matinada a 1 del migdia, aproximadament. Els divendres, dissabtes i diumenges.
1: Nosaltres el que fem és comprovar, fent diferents gestions, que en aquesta fleca sí que havia treballat, però només treballava un dia a la setmana, que és un diumenge, quan els fets passen un dimecres. O sigui, la coartada que ell diu que estava treballant, aquí ja la carreguem. O sigui, no té cap relació, perquè només treballa el diumenge quan els fets passen el dimecres.
0: Els Mossos interroguen el propietari de la fleca d'Avinyonet del Penedès, que reconeix el colombià a través d'una foto.
2: El senyor Gaviria m'ajudava alguns diumenges a la matinada quan estava sobri. Vaig haver de dir-li que no vingués més pels seus problemes amb la beguda. Era un noi d'aspecte correcte, tot i que anava rapat tipus militar.
0: Els Mossos veuen una fissura important en la coartada del Christian, però això de moment no conclou res. Tornen a repassar les trucades que es van fer des del mòbil del Viterbo i aquí descobriran una cosa important. Comencen per la telefonada de les 19:05, la que va rebre l'amant de la víctima, el Víctor Hugo, quan ja feia almenys una hora que el Viterbo era mort. Recordeu que els investigadors no van trobar el mòbil de la víctima al domicili de Montgat i van donar per fet que l'assassí se l'havia emportat.
3: I què fa? Fa una trucada per dissimular el número anterior que havia trucat al Viterbo, que era el del seu amant. Vale, fa aquesta trucada per dissimular. És una trucada gairebé sense contingut, d'uns 5 o 6 segons, vale, però la fa per dissimular.
0: La conclusió dels Mossos sobre aquesta trucada és que l'assassí hauria intentat desviar l'atenció de forma maldestra cap al Víctor Hugo. Això suposant que la telefonada fos intencionada, perquè els Mossos tampoc poden descartar que es tractés d'un error a l'hora de manipular el telèfon. La policia analitza ara la trucada de les 14:53, la que el Viterbo fa al Christian abans de ser assassinat. Els Mossos repassen la documentació que la Guàrdia Civil havia arxivat a l'expedient del cas per poder reconstruir els últims moments de la vida del Viterbo. I troben la declaració d'un home, el Federico, que diu que aproximadament a les 3 de la tarda del dia dels fets, el 8 de març del 2000, va veure la víctima i la va saludar, que caminava per la vorera de la Nacional 2 a l'altura de la cruïlla d'entrada a l'estació de tren de Montsolís, el que avui en dia és l'estació de Montgat Nord. Els investigadors ja tenen un fil per on estirar i continuen per aquesta línia.
1: Coincideix que hi ha un testimoni que ve al Viterbo a l'estació del tren com esperant amb algú. És la clàssica trucada que es fa de on estàs, estic aquí, dues persones que no es coneixen, que fas una trucada, parles molt poquet, estic aquí, aixeques la mà i es troben. Doncs coincideix la trucada amb aquest testimoni que diu que es veu a l'estació del tren.
0: Aquesta és la tesi dels Mossos. La trucada és la de les 14:53, o sigui, que el Viterbo hauria anat a recollir algú que no coneixia a l'estació de trens i li hauria fet una trucada breu, de 8 segons, per poder-lo localitzar. Aquí hauríem de recordar que l'any 2000, quan la Guàrdia Civil va començar la investigació, van considerar que l'escena del crim, amb la pintada amb sang a la paret dient «Hitler tenia raó», va ser una posada en escena per despistar. Això és el que va creure la Guàrdia Civil. I que la investigació la van dirigir, la van centrar en la idea que es tractava d'un crim relacionat amb el tràfic de drogues. Ara, 16 anys després, els Mossos han tingut en compte altres possibilitats, com que qui va fer la trucada realment fos admirador de Hitler i hagués actuat per motius racistes u homòfobs. Però cal demostrar-ho, és evident. El canvi de perspectiva, el canvi de mirada, els ha permès avançar en la investigació, mentre que la via del tràfic de drogues era una via morta. Les tecnologies que s'utilitzen ara i que no existien l'any 2000 també hi han ajudat.
1: Repassant totes les tarificacions, que és una altra de les feines que nosaltres fem i que millor també tenim més avantatge ara que no l'any 2000 amb els nostres sistemes informàtics, que s'introduïen totes les tarificacions, totes les trucades entrants i sortits de tots els telèfons, del telèfon de fixa del domicili on treballava el senyor Viterbo, hi ha una trucada a un telèfon fixa. Aquest telèfon fixa, fent moltes gestions, podem determinar que és un telèfon fixa del Christian, el nostre sospitós. O sigui, hi ha una trucada d'un telèfon fixa a un altre telèfon fixa, sortint des de el domicili on treballava el senyor Viterbo al domicili on vivia el senyor Christian. Per què ho sabem? Perquè hi ha uns anuncis que ell posa posteriorment a produir-se la mort que dona el mateix número de telèfon. Els que va mirar la Guàrdia Civil, que els havia anunciat abans, sortia un altre telèfon fixa. Per què? Perquè en aquesta època el Christian canviava molt de domicili. Llavors, en uns anuncis posava un telèfon i altres posava un altre. En aquest nou telèfon comprovem de què és una trucada. Aquí ja veiem una relació d'una trucada de 2 minuts que es fa des del telèfon de la víctima al telèfon de l'autor. Ja no es quadra tant de que no el coneixia de res, jo no he estat mai a Montgat, i aquí ja veiem una relació amb mucha, molt més pes.
3: A més, és una trucada que dura 120 segons, per tant, és una trucada en contingut, de fixa a fixa, de fixa on viu la víctima a fixa on havia viscut l'autor. És una trucada en contingut.
0: Estan parlant de la trucada que es va fer el 4 de març, 4 dies abans del crim, des de la casa de Montgat, on treballava el Viterbo, a casa d'una de les ties del Christian, l'Emilce, on el colombià havia viscut a Vilafranca del Penedès. La policia creu que els dos interlocutors d'aquesta telefonada són el Viterbo i el Christian. Per què? La Lídia Orriols ens ho explica.
4: Perquè, segons el Jordi, un dels fills de l'home que cuidava el Viterbo, el seu pare no tenia cap conegut a Vilafranca del Penedès, i la policia creu que és molt factible que el destinatari d'aquesta trucada fos el Christian i no la seva tia. Es basen en el fet que el telèfon mòbil del colombià i el del Viterbo van intercanviar una comunicació el dia de l'homicidi, la de les 14:53, i no consta cap altra trucada directa entre tots dos.
0: O sigui, que la hipòtesi és que el Viterbo i el Christian van parlar 2 minuts per telèfons fixos 4 dies abans del crim, i l'objectiu era quedar pel dia 8. Ja veurem si es pot confirmar això.
5: Crims.
0: La Lucy explica a la policia que quan ella i el Christian es van posar a viure junts, ell li va dir que havia matat algú. Declara que tot va començar en to de broma, una nit que estaven estirats al llit i ella li va explicar una història en to humorístic. Llavors ell li va dir que havia matat una persona i la Lucy va creure que era també amb ànim de riure. Però ell li va insistir que era veritat, que havia matat un home. Explica que en aquell moment no en va voler saber res, però diu que una tia del Christian també ho sabia. Les ties del Christian eren l'Emilce i la Yolanda, que han sortit ja al nostre relat, i la Sorel. Els Mossos les interroguen totes tres. Penseu que han passat 16 anys després del crim, quan les interroguen. La primera és l'Emilce. Aquest és un fragment de la seva declaració que hem dramatitzat.
6: ¿Le dijo su sobrino en algún momento que había matado a una persona?
7: No, él nunca me dijo nada de eso. Solo recuerdo que en el año 2000, quizá antes del verano, él vino y me dijo que la policía lo estaba buscando, pero no sabía por qué.
6: ¿No sabía por qué?
7: Me dijo que un hombre que él trataba estaba muerto. Yo le pregunté si lo buscaban por eso y él me dijo que no sabía. Y yo ya no le pregunté nada más.
6: ¿No le preguntó quién era el muerto?
7: No,
6: ¿Qué medios de transporte utilizaba su sobrino?
7: Iba a pie o con una motillo, pero la compró más tarde. En desplazamiento más largo usaría el tren o el bus, pero nunca vi cómo se desplazaba. Yo solo lo veía por la noche o en el momento de comer.
6: ¿Si utilizaba el tren alguna vez, dónde iba?
7: Pues no sé dónde podía ir. Sí, es que lo utilizaba.
6: ¿Alguna cosa más que quiera explicarnos?
7: El Cristian fumaba marihuana y algunas veces sí que venía fumado a casa. A mí no me gustaba y me enfadaba con él. Me ponía como una fiera. Pero esto no me hace pensar que él fuera una persona conflictiva. Él nunca me puso la mano encima.
0: Els Mossos interroguen després la tia Sorel.
6: ¿Sabe si Cristian había dicho a una de sus hermanas que había matado a un hombre?
5: Bueno, había rumores hace muchos años que se decía que había pasado algo muy delicado, pero no contaban nada concreto. Cristian es una persona muy reservada, que por mucho que uno quiera saber de él, se pone una coraza.
6: ¿Qué rumores?
5: Mi hermana Yolanda nos dijo que rezáramos por Cristian porque había matado a alguien. Me parece que el muerto era un hombre, pero no sé nada más.
0: Els Mossos comencen a tenir pocs dubtes de la culpabilitat del Cristian, però també podria ser que amb el seu historial l'home que va matar no fos el Viterbo. Què de la tia Yolanda? Què dirà?
6: ¿Le dijo Cristian alguna vez que había matado a una persona?
8: Sí. Hace mucho tiempo Cristian vino a mi casa y me dijo que había matado a alguien. No quise saber nada más. Era una cosa que no me esperaba, muy dolorosa, y nunca más le pregunté. Por aquel entonces Cristian estaba muy enviciado con la marihuana. Yo no sabía si creerle o no.
0: ¿A qui va matar el Cristian? ¿Al Viterbo o a algú altre? Els interrogatoris, els testimonis continuen. Ara a un dels seus cosins, el César, que és fill de la Milce. Què va explicar el César, Lídia?
4: Va definir el Cristian com una persona presumida, vanitosa i narcisista, que tenia molt culte al cos i feia peses cada dia, que vestia en pantalons marca Levi's 501 i samarretes ajustades de tirants. Com a calçat, el César diu que podia portar botes de la marca Timberland o militars, o també bambes. El cabell el portava molt curt i se'l rapava cada setmana. Explica que li agradava escoltar heavy metal i salsa a tot volum. El cosí també declara que tant ell com el Cristian van estar a l'exèrcit espanyol i que el Cristian ho va deixar perquè li semblava molt avorrit. Abans, el sospitós havia estat en un batalló de contraguerrilla a Colòmbia complint el servei militar. Altres informacions que dona el César són que el seu cosí no tenia carnet de conduir i que es movia a peu, en bicicleta, en moto o en tren, que era molt hermètic i no tenia gaire comunicació amb la resta de la família. Sobre comportaments violents, va explicar que semblava el tipus de persona que quan explotava podia ser molt perillós, tot i que gairebé mai havia vist el Cristian fora de si. I va afegir que la manera de ser del Cristian era d'aguantar molt, però que el dia que explotava era la Tercera Guerra Mundial. Sobre si creia que el Cristian podia haver matat algú, el César va dir que era obvi que durant la seva etapa a la contraguerrilla colombiana sí que podia haver matat algú, però que si era així, no li va explicar mai.
0: Com que els Mossos estan donant una nova mirada al cas i no descarten que es tracti d'un crim homòfob, perquè el Viterbo era homosexual, el perfil sexual del Cristian és una pregunta que surt gairebé a tots els interrogatoris.
4: El César, el cosí del sospitós, diu que el sorprendria molt que el Cristian fos homosexual i que se li faria molt difícil creure-ho, que el Cristian reaccionaria amb vergonya i fàstic cap a ell mateix pel fet d'agradar-li un home, que amb el Cristian parlaven de relacions sexuals en termes normals, com dos homes, i va dir una cosa més, que el que menys aguantava el Cristian era els homosexuals i que per això publicava coses al Facebook.
0: Escolteu quines són aquestes coses que publicava al Facebook.
1: Per exemple, van trobar al Facebook obert com un cosí seu parla de que por nuestros niños stop gays y lo que responde el nuestro sospitós es sí, que cierren ya el armario. O sea, se notava que la seva ideologia era una ideologia pues anti homòfoga completament.
3: Aficionat a Hitler, les pintades de Hitler, aficionat a Charles Manson, les pintades igual que les feien els seguidors de Charles Manson, i aquestes connexions, a part de que aquesta persona, quan ja la van investigar i la van veure en l'actualitat, continuava tenint l'estètica skin. Anava amb el cabell totalment rapat, molt musculat, tatuat, Bueno, i la seva ideologia a les xarxes socials era constantment homòfoba.
9: Crims.
0: Recapitulem. Què hi ha fins ara?
4: D'entrada, una coartada que no quadra. El Christian diu que ell estava treballant en una fleca d'Avinyonet del Penedès i que hi anava tots els divendres, dissabtes i diumenges, però el propietari de la fleca diu que només hi anava els diumenges. El crim es va cometre en dimecres. Un segon indici contra el Christian és que a través de la tarificació de trucades, els Mossos veuen que el 4 de març, 4 dies abans del crim, des de la casa de Montgat on vivia la víctima, es va trucar a casa on vivia el sospitós, a Vilafranca del Penedès. La policia creu que els dos interlocutors són el Christian i el Viterbo, perquè el Josep, l'avi que cuidava la víctima, no tenia cap conegut a Vilafranca del Penedès. I també perquè el dia del crim tots dos van intercanviar una trucada amb el mòbil i no consta cap altra telefonada directa prèvia entre tots dos. La hipòtesi seria que el dia 4 van utilitzar el telèfon fix per quedar per el dia 8 i que la trucada del dia 8 va ser molt curta i entre telèfons mòbils perquè va ser només per poder-se localitzar a l'estació de tren de Montgat Nord on havien quedat. I hi ha una tercera pista que l'expliquem ara. El Viterbo el van matar a ganivetades i la Lucy, l'exdona del Christian, diu que en un dels maltractaments la va perseguir per tota la casa amb un ganivet amenaçant-la. A més, en les denúncies que es van posar contra ell per agressió sexual, una de les víctimes va dir que el Christian va gravar l'atac. La dona tampoc es va poder defensar perquè havia begut molt alcohol. Els Mossos consideren que hi podria haver similituds amb el crim del Viterbo. Pel que fa als interrogatoris, l'exdona del Christian, la Lucy, diu a la policia que el Christian era molt aficionat a Hitler i que poc després d'estar junts li va dir que havia matat una persona. Assegura que hi ha una tia del Christian que també ho sap. S'interroga tres ties del sospitós i una d'elles confirma que el Christian havia anat a casa seva i li havia dit que havia matat un home. Ni la Lucy ni la tia saben dir qui podria ser la víctima. 16 anys després de l'assassinat, els Mossos han deixat de banda el mòbil del tràfic de drogues i no descarten el mòbil homòfob perquè el Viterbo era homosexual. Un cosí del Christian, el César, diu que li sorprendria molt que el seu cosí fos gay i que creu que reaccionaria amb vergonya i fàstic cap a ell mateix pel fet d'agradar-li un home. Al Facebook del Christian, la policia va trobar frases com, per exemple, que cierren ya el armario.
0: Als Mossos els queden pocs dubtes que el Christian és la persona que busquen i amb la declaració de la Lucy encara ho veuen més clar.
1: El senyor Christian li diu de que va tenir que desplaçar-se amb tren per fer aquest homicidi i que inclús va comentar de que es va tindre que desfer-se d'unes botes que estaven tacades de sang. Per què és molt important aquesta declaració? Perquè dona detalls que no van sortir als mitjans de comunicació en el seu dia, com que la persona era homosexual, o, per exemple, un detall important com que l'únic que es podia haver tacat eren les botes perquè la persona es va dutxar, es va posar la roba neta que tenia, però clar, va tindre que trepitjar la sang, i al trepitjar la sang podien haver marques de sang.
3: Vale, fins que va venir la citació judicial, i com que van anar per separat al jutjat, sense comunicar-se entre elles, doncs davant l'autoritat judicial doncs ho van confessar també. Ella, la exdona, un dia en una festa li pregunta a la seva tieta si això és veritat, a la tieta d'ell, i la tieta li fa un crit i li diu d'això no es parla en aquesta casa, vale? I mai més es va parlar.
0: Hi va haver un pacte de silenci. Tornarem a la declaració de la Lucy al jutjat, però ara anem a l'escena del crim. A partir de tots els detalls que sabem, els Mossos es fan una idea de com s'hauria produït el crim. Escoltem l'inspector Domènech.
3: La víctima està esperant a l'autor abans de les 3, mm-hmm. Per això el veu un testimoni a l'estació de Montgat esperant. Després nosaltres veiem que hi ha una trucada de la víctima a l'autor de 8 segons. Nosaltres establim que l'està esperant a l'estació de Montgat. Després se'n van al pis, dinen, prenen una quantitat molt considerable d'alcohol. La víctima tenia 2,5 d'alcohol en sang, això és una barbaritat. I després és quan els veïns senten aquest soroll, aquests crits, un silenci, una dutxa i després un cop de porta. A partir del cop de porta nosaltres establim que l'autor marxa del pis i aquí establim el seu recorregut, perquè veiem que després agafa un tren, no veiem, interpretem que agafa un tren i fent el recorregut del tren, que és un transbord a Plaça Catalunya i després fins a Vilafranca del Penedès, i després de Vilafranca a la plaça Fèlix Mestre on ell vivia, doncs fent el recorregut a peu, i són les 7:05 que es quan hi ha una trucada del mòbil de la víctima al mòbil del que era el seu amant. Vale? I aquesta trucada nosaltres interpretem que la fa l'autor en un ambient de confort dins del seu domicili, esborra la trucada que la víctima li havia fet a ell, aquesta trucada que he dit abans de 8 segons, quan l'estava esperant a l'estació de tren, i després fa aquesta trucada al número anterior que la víctima havia trucat al Víctor Hugo.
0: Més detalls. Com interpreten els Mossos la dutxa que senten els veïns? Atenció al detall de la roba.
3: Les dades subjectives és que va escriure allà i que hi ha una... L'autora es dutxa. I tu preguntes, per què es dutxa? Doncs perquè es va tacar de sang. Però es va tacar de sang, vale, la cara i tal, però es dutxa tot el cos, perquè està ja temps dutxant-se, segons els veïns. I després a la seva dona li confessa que va llançar les botes perquè tenien sang. Però per què no li diu que va llançar la roba? Perquè la roba no estava tacada. Ell es dutxa perquè està tacat de sang, es posa la roba, surt del domicili, però trepitja el terra i es taca de sang la bota. Per això li diu a la dona, vas tenir que llançar les botes perquè tenien sang, però no li diu res de la roba, perquè la roba estava neta. I ell va anar al tren tranquil·lament en la seva roba neta. Arriba a casa, se n'adona de les botes i les llança.
0: I ara tornem als trens. L'inspector ens ho ha avançat fa un moment, però ara entrem en els detalls. Els Mossos quadren horaris. El cop de porta se sent a les 16:50 i els trens que surten de l'estació de Montgat Nord immediatament després són a les 17:16 i a les 17:25. Per anar a Vilafranca del Penedès, el Christian va haver de fer transbordament en una d'aquestes quatre estacions: Arc de Triomf, Plaça Catalunya, Sants o l'Hospitalet de Llobregat. En qualsevol cas, l'hora d'arribada a Vilafranca del Penedès era les 18:43. 22 minuts després, quan ja era a casa seva, va manipular el mòbil del Viterbo i va trucar, intencionadament o no, a l'amant de la víctima, el Víctor Hugo. Eren les 19:05. La veritable intenció era esborrar la trucada que el Viterbo li havia fet a les 14:53 per trobar-se a l'estació de Montgat Nord, abans d'anar al domicili de l'avi José a dinar i, suposadament, a tenir relacions sexuals. El cosí del Christian, el César, havia declarat que li seria molt difícil creure que el seu cosí fos gay, perquè, precisament, el que menys suportava eren els homosexuals. Ara bé, la Lucy, l'exdona, dona una dada significativa als Mossos sobre el Christian i aquest tema.
1: Que havia posat algun anunci per relacions sexuals amb altres persones.
0: Els Mossos ja havien examinat l'agenda del Viterbo.
3: Viterbo tenia la seva agenda anuncis de contactes sexuals. I l'autor, sabent que posava anuncis de contactes sexuals, perquè diversos testimonis ens ho van confirmar. O sigui, el contacte que van tenir és un contacte per un anunci sexual, perquè l'anunci que va posar l'autor era de feina i l'anunci el va posar a posterior del crim. O sigui, quan hi ha la trucada del fixa al fixa, que és per un anunci de feina, no és per aquest anunci de feina. El Viterbo ja coneixia aquest fixa, vale? Per això truca, perquè l'anunci de feina es posa a posteriori de l'amor. Llavors nosaltres sabíem que Viterbo posava anuncis de contactes sexuals i Christian posava anuncis de contactes sexuals.
0: L'inspector Domènech es refereix a la trucada del dia 4 de març, 4 dies abans del crim. Des de la casa de Montgat, el Viterbo truca al telèfon fix que el Christian va posar en un anunci oferint-se per treballar, però que va sortir publicat un cop la víctima ja era morta. Com s'explica això? El Viterbo ja devia conèixer aquell telèfon que el Christian possiblement hauria posat en un altre anunci anterior, però no laboral, sinó de contactes sexuals. Hi ha encara un altre element que ens havia quedat pendent. Abans hem dit que quan convivia amb la Lucy, ella el va denunciar per agressió sexual, però després va retirar la denúncia i, tot i així, ell va marxar cap a Colòmbia. Per què el Christian havia marxat deixant dona i filles?
1: La nostra sospita de per què marxa a Colòmbia és perquè, com hi ha un procediment obert, se l'agafa ADN. L'any 2009, per aquesta agressió sexual, se li recull ADN. Ell, suposo que pensa que pot haver alguna manera de que el puguin relacionar amb l'homicidi, que fins al moment no l'havien relacionat, i és quan ell decideix marxar vaig a tornar a Colòmbia, quan aquí té tota la seva vida, té la seva família, té filles, o sea, que té tota la vida muntada, i ell agafa i se'n va a Colòmbia. Pensem nosaltres que el motiu de marxar va ser perquè li fan el recull d'ADN. Lo que no sabia és que en aquest cas l'ADN no té res a veure, perquè no se recull ADN d'autor en l'escena del crimen.
0: El Christian va marxar el 2012, però per poc el relacionessin amb la mort del Viterbo. Però mai l'haurien pogut vincular amb el crim, perquè l'any 2000, quan va cometre l'assassinat, no es van recollir mostres d'ADN a la casa de Montgat. Ell no ho sabia, és clar. Fem un repàs dels moments clau d'aquesta història abans d'encarar la recta final, perquè, com a bona guionista que és la realitat, ens té sorpreses preparades.
4: El 8 de març del 2000, a les 7 de la tarda, van trobar mort el Viterbo al pis de Montgat. Estava despullat i cosit a ganivetades. A la paret hi havia escrit, amb sang de la víctima, Hitler tenia razón i KKK. Hi havia signes que l'autor del crim s'havia dutxat abans de marxar. Els veïns havien sentit crits i un cop de porta quan faltaven 10 minuts per a les 5 de la tarda. La Guàrdia Civil, que és qui primer va investigar el cas l'any 2000, va trobar diverses trucades sospitoses. Primer, les fetes des del telèfon mòbil de la víctima. Una de molt curta, als vols de les 3 de la tarda, i una altra a les 7 i 5 de la tarda, quan ja feia hores que era mort. El telèfon mòbil no era al costat de la víctima, per tant, l'assassí se l'havia endut. Més trucades sospitoses, una trucada feta des del telèfon fix del pis a Montgat a un altre fix de Vilafranca del Penedès. En aquest pis de Vilafranca hi vivia el Christian, però l'any 2000 va declarar que no coneixia la víctima de res i que no havia estat mai a Montgat. La Guàrdia Civil va creure que aquell escenari estava preparat per despistar i que amagava un mòbil relacionat amb el tràfic de drogues. Mesos després es troben en via morta i s'arxiva provisionalment el cas.
0: Quan ja ningú recordava el crim, el 2003, una cosina de la víctima rep una trucada de matinada en la qual creu sentir una gravació en què se sent el Viterbo demanant que no el matin. La Guàrdia Civil torna a investigar i fa cap a un home anomenat Paco Fiestas. Però la investigació també acaba en via morta. Nou arxivament del cas. El 2016, la titular del jutjat número 1 de Badalona, a qui pertany el crim de Montgat, va demanar als Mossos, que llavors ja tenien competències a la zona, que reobrissin la investigació. Deixen de banda la qüestió del tràfic de drogues i encaren el cas com si al darrere hi hagués una motivació racista, perquè la víctima era equatoriana, homòfoba, perquè era homosexual.
4: Familiars del Christian, ara, l'any 2016, han reconegut als Mossos i a la jutge que el Christian mirava pel·lícules de la Segona Guerra Mundial i que anava vestit com un skin i es comportava com a tal i que havia reconegut que temps endarrere havia matat una persona. Els Mossos acaben descobrint que el Christian va mentir en les seves declaracions a la Guàrdia Civil i estableixen, gràcies a les trucades i a testimonis, que el Christian i el Viterbo es coneixien i que el Christian sí que havia estat a Montgat. You want
9: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.

0: prepareu-vos que venen els girs de guió. A mesura que avançava la investigació, els Mossos tenien cada vegada més clar que estaven davant d'un crim homòfob. Per què agafa força aquesta hipòtesi? El Christian havia arribat a casa amb la roba neta. Torna a ser important el detall de la roba.
1: Però ell, per matar-lo, no necessitava despullar-se.
2: Que dinen, que prenen molt d'alcohol, o sigui, que tenen una relació, que estan un temps allà, i acaben els dos despullats. Si tu saps, vols anar per un homosexual, quedes amb ell i només entrar el mates. Si vols, el fas despullar, quan ell l'has despullat el mates, però t'arribes a despullar tu també, estàs un temps a dins del domicili, bastant temps, dines, beus alcohol i és al final quan el mates.
0: Però, com us deia, el Christian va netejar les botes tacades de sang, però no va necessitar netejar la roba. Els investigadors veuen clars els motius que van portar el Christian a matar el Viterbo.
2: Però ell, la seva mentalitat, per el que nosaltres sabem i per tot el seu historial, és que és una persona nazi, una persona homòfoga, una persona que critica els homosexuals. Però ell està fent una relació homosexual. Ahí és on veiem que nosaltres, que ell no acaba d'assimilar la seva tendència homosexual, però la té, llavors la té i le culpa a l'altre de provocar-la, que m'ha provocat, o sigui, aquesta persona, jo no sóc homosexual, m'ha provocat.
1: La prova és que estava despullat.
2: O sigui, no és una simulació d'un anunci per entrar en un domicili i robar, no. La idea seva era tenir relacions homosexuals. El que passa que de l'alcohol s'adona què estic fent, però què estic fent? Si sóc un home, jo no pot ser, jo, mi mentalitat...
1: O fins i tot a l'acabar la relació.
0: Amb aquests indicis, els Mossos i la justícia engeguen tota la maquinària internacional perquè el Christian sigui detingut a Colòmbia i extradit a Barcelona. La policia colombiana va detenir el Christian el 2 de setembre del 2017. Va estar un any empresonat fins que el van extradir a Espanya, el 20 de setembre del 2018. El judici es va fer a l'Audiència de Barcelona al gener del 2020. I ara ve la sorpresa final.
1: El que passa és que ell es va caracteritzar del judici, es va deixar el cabell llarg per no aparentar ser un nazi, i es va engreixar, va deixar de fer peces, i es va posar ulleres. O sigui, bueno, quan van al judici, evidentment, doncs canvien d'aspecte físic perquè el tribunal del jurat, doncs, veia una altra persona. Però hi havia fotografies d'aquesta persona actuals i de l'època que acreditaven com anava vestit, com anava
2: com
1: rapat, com era skinhead. I, a més, les xarxes socials on posava els seus comentaris, les seves aficions, tot. Ell intenta, el dia del judici, desvirtuar aquesta imatge i dissimular, però no ho pot fer.
0: El gir de guió que no se sabia públicament va ser aquest.
2: Ell, bueno, al final confessa, el dia del judici, confessa de que era l'autor de l'homicidi.
0: La sentència ho explica així.
3: El acusado realizó su acción movido por el desprecio que le provocaba la orientación sexual de Viterbo, ya que era homosexual. En el momento de los hechos, era simpatizante de las ideas derivadas del nazismo y del llamado supremacismo blanco, ambas corrientes ideológicas que justifican la violencia contra quienes defienden ideas contrarias. Por ello, cuando Viterbo ya había fallecido, colocó una flor en su oído derecho y escribió en una pared, con la propia sangre del fallecido, las expresiones Hitler tenía razón y KKK.
0: Hi ha una sorpresa tècnica, que és que la Fiscalia i la defensa del Christian van arribar a un pacte. A veure si ho podem explicar. El Christian va reconèixer haver comès l'assassinat, i en aquests termes, no un homicidi, no, assassinat, i amb l'agreujant de traïdoria i acarnissament. El jurat popular va ratificar aquests termes. Per tot això, li haurien correspost més de 20 anys de condemna. Però aquí ve el que us hem dit al principi de l'estirada d'orelles als investigadors inicials. Fiscalia i defensa havien pactat una condemna de 15 anys i el jutge president del tribunal la va ratificar perquè al Christian se li va aplicar un atenuant pel que tècnicament s'anomena dilació indeguda. Una figura jurídica que mai s'aplicaria a un independentista i que, traduït, vol dir que la investigació no es va fer bé. Sentim què diu la sentència.
3: El jurado ha tenido acreditado que el procedimiento estuvo paralizado entre agosto de 2003 y mayo de 2016. La primera fecha es la del archivo judicial ante la imposibilidad de identificar el autor del hecho, y la segunda corresponde a la localización del acusado en Colombia. Aquella paralización, de carácter absoluto, de casi 13 años, tiene una entidad objetiva suficiente para integrar el reproche que se corresponde con la vulneración del referido derecho de ser juzgado en un plazo razonable. No podemos olvidar al respecto dos datos que sirven para corroborar dicha valoración. Por un lado, aquel abultado periodo de tiempo podía haberse evitado, porque lo que dio lugar a la reapertura del procedimiento fue el análisis de las llamadas telefónicas de víctima y acusado, del contenido de las cuales ya se disponía en el momento del archivo del procedimiento en 2003. Por otro lado, no se puede atribuir la dilación a que el acusado marchara a Colombia y con ello eludiera la acción de la justicia, ya que ello ocurrió en 2012, justo 9 años después del archivo, un tiempo claramente excesivo, o en todo caso suficiente, para haber dirigido el procedimiento contra el acusado mientras estuvo en España.
4: Crims.
5: Adrià Pujol, antropòleg, benvingut de nou.
6: Hola a tothom, bona nit.
5: En aquest cas, tenim un neonazi que no accepta la seva condició d'homosexual. Com interpreta l'antropologia aquestes contradiccions internes d'identitat?
6: Bé, primer cal dir que la identitat, per estrany que sembli, no la tria un. Ara que està de moda triar la identitat, sobretot de tall sexual, això és una decisió que, si us hi fixeu, és reactiva, és contra una identitat que t'havien donat. I aquesta és la prova que la identitat te la dona el grup. Per tant, les contradiccions internes de la identitat també les dona el grup. I una de les possibilitats, remota, certament, i molt paradoxal, dels marges de les coses possibles, és ser neonazi i ser homosexual. És una situació irresoluble culturalment, irresoluble. Però es pot donar, evidentment que es pot donar.
5: Però aquest individu havia de patir molt.
6: Sí, el que passa és que llavors hi ha l'altra part. Un cop la identitat va sent assumida, és un procés diari, és cada dia des que et lleves fins que te'n vas a dormir, la identitat, fins i tot somiant. Un cop acceptes que la tens, o que la teva identitat, que com totes és fragmentària, no és monolítica, doncs no tens per què patir gaire. El patiment s'esdevé quan et relaciones amb el grup. És el grup el que et dirà que no pots ser nazi i homosexual. Però en el fur intern és perfectament possible, si tu estàs bé.
5: Però si acabes matant algú, és evident que no estàs bé.
6: No, el que passa és que, tornem-hi, la identitat, perquè s'entengui, és una mena de flux d'idees, de conceptes, de sensacions que només pot existir en relació amb el grup, entre l'individu i el grup. Per tant, si algun dia arribes a matar a partir d'aquesta condició doble, d'homosexual i de neonazi, és perquè el grup t'hi porta. Però aquest senyor no va arribar a trobar, m'imagino, no va arribar a trobar cap recer, cap redós on poder ser aquestes dues coses. I aquests redossos existeixen, Vull dir, a Alemanya hi ha manifestacions de neonazis homosexuals.
5: Carai. Escolta'm una cosa, aquest senyor va pintar a la paret Hitler tenia raó i KKK amb la sang del mort. Què hi ha darrere de pintar les parets amb sang?
6: Doncs mireu, jo crec que no té gaire cosa a veure amb la violència. Jo crec que té a veure més amb el teatre, amb la dramatúrgia, amb la posada en escena, que diuen els francesos. Un cop ha comès el crim, això s'hauria o es podria interpretar culturalment com una mena de propina teatral, com una mena de recreació, que també és una paraula que fa part del llenguatge del teatre, tornar a crear. És com aquestes escenes del crim en les quals els criminals s'hi recreen, que semblen una mena de bodegons, pràcticament, tenen més a veure amb el món de l'art que amb el món de la violència.
5: I la flor a l'orella?
6: També són detalls de tretzo. I és evident que quan acabes de matar algú és com el que fa un salt mortal i veu que ja ho ha aconseguit, doncs una mica més, no? Apurar una mica més. I tot el que sigui apurar és propina, és espectacle.
5: El Christian va cometre el crim el 2000 i no el detenen fins al 2017. N'hem parlat alguna vegada. Com es pot carregar un crim a les esquenes durant 17 anys? La primera vegada que vam parlar d'aquest concepte, del silenci, o del pes del silenci, crec recordar que va ser amb el cas de l'Helena Jubany, ja fa més de 2 anys, perquè em sembla que va ser el primer cas que tu vas analitzar amb nosaltres, com vam començar. I llavors, el Christian, en aquesta ocasió, ho va explicar a la dona i a les tietes. Però elles no van anar a la policia. Com hem d'entendre tot això?
6: La primera part, com tu dius, que remet al cas de l'Helena Jubany, la primera part, a veure, la magnitud del crim no el fa més o menys suportable en silenci. Hi ha gent traumatitzada perquè de petit, no ho sé, va trepitjar un escarabat o va matar un gat, i hi ha gent que ha comès un crim, que ha matat un ésser humà i que fa vida normal. I en el cas de les ties del Christian, torna a ser bellíssim, això. El que a mi m'encurioseix és que sempre solen ser dones. És a dir, el model és, el paradigma és home comet crim, furt, assassinat, el que sigui, i dones de la família l'encobreixen. Jo crec que aquest encobriment també es pot entendre com el que deia, que per molt greu que sigui el que hagi fet aquell home és del clan. Em sembla que és una idea molt bàsica, però que encara funciona.
0: Al Christian li agradava escoltar Marilyn Manson, aquell cantant nord-americà que va formar el seu nom artístic a partir del de l'actriu Marilyn Monroe i el del criminal Charles Manson. Què hi pinten aquí la Marilyn i l'assassí? Pel que fa al Charles Manson, tant l'assassinat de la Sharon Tate com el del Viterbo van quedar firmats amb la sang de les pròpies víctimes. Pel que fa a la Marilyn Monroe, si busqueu a Google el seu nom amb la paraula Daisy, que vol dir margarida en anglès, veureu l'actriu fotografiada amb una flor a l'orella. El Viterbo el van trobar amb una flor a l'orella dreta. El que no sabrem mai és qui, anys després, va posar la petita flor de color rosa a la tomba del Viterbo. Ni tampoc què va passar el 30 de gener del 2003, quan la cosina del Viterbo va rebre aquella misteriosa trucada en què se sentia la veu de la víctima demanant que no el matessin. Jo em podria imaginar una història d'amor amb la sensibilitat i la llibertat sexual reprimides i convertides en drama. Però no som aquí per imaginar, sinó per relatar. I ja ho sabeu, relatem crims reals. I la mort i la realitat no en tenen de sensibilitat. Gràcies per escoltar-nos. Tornarem tan aviat com puguem.
4: Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folc i Adolf Beltran. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. I love women, but I'm thinking of giving in. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat. Boarding schools and building sites who've told me I'm a homosexual all my life. One stop past Moringa and the coughs begin.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Les tempestes d'ahir a la tarda van provocar caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat en carreteres i a la xarxa ferroviària de les comarques més afectades. També representen una treva pel risc d'incendi, però efímera. Durant la tarda d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va rebre 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, del Bages i la Selva. Tot i les pedregades, la crescuda de rius i rieres, no s'ha de lamentar danys personals ni incidències greus. La pluja va regar bona part del territori en punts on feia mesos que no plovia. Això fa baixar el risc d'incendi, però tot i així no cal abaixar la guàrdia, segons ha advertit la sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots.
2: Durant l'episodi de tempesta d'ahir la tarda, un llamp va provocar un incendi a la llacuna, a l'Anoia, que els bombers van poder controlar ràpidament. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
4: La Comissió Europea es pren seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o Melilla arran de la crida que s'està fent a les xarxes socials del Marroc de cara al 15 d'agost. L'Agència Europea de Fronteres i l'Europol ja s'han començat a coordinar amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova amenaça.
2: El president de Ceuta demana l'expulsió dels centenars de migrants que encara queden a la ciutat autònoma i blindar la frontera amb el Marroc. Juan Jesús Vives, que ahir es va reunir amb el rei Felip VI a Palma, confia que les forces de seguretat i l'exèrcit frenaran qualsevol altre intent d'assaltar la frontera.
4: Catalunya supera per primer cop els 8.200.000 habitants. Segons les dades de l'INE, la població ha crescut en més de 70.000 persones l'últim any, sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger. Els experts alerten que aquest creixement obliga a reforçar infraestructures i serveis públics.
2: Tarragona ha previst un pla especial de seguretat i de mobilitat flexible per al dia de l'eclipsi, que estarà marcat per la incertesa respecte als assistents que podrien acudir als punts d'observació. Un serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Marc Puigtió ha acabat cedint a la pressió i renuncia a ser l'alcaldable d'Esquerra Republicana a Girona pel cas dels àudios filtrats. La seva posició havia quedat molt tocada després que el partit li obrís un expedient.
4: De fet, el candidat estava ja al centre de la diana des que es van fer públiques unes converses on manifestava la seva intenció d'anar contra els companys de partit. Puigtió ha reconegut a l'Agència Catalana de Notícies que es va equivocar i que no tenia cap alternativa que no fos plegar.
5: He comès un error i crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat.
4: Puigtió va ser elegit candidat d'Esquerra a Girona en unes primàries que ja van ser molt polèmiques. Ara el partit haurà de repetir el procés per designar el nou alcaldable.
2: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, diu no al Real Madrid i ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. En un comunicat, el club diu que, davant del context d'incertesa actual, marcat, recordem-ho, per la crisi de Ceuta, no es donen les circumstàncies adequades per jugar aquest partit.
4: I després del no de Rodri, el Real Madrid anuncia que renova Vinícius Júnior fins al 2032. Ho fa abans d'entrar a l'últim any de contracte i enmig dels rumors que situaven el brasiler en l'òrbita de l'Arsenal. També ahir el Club Blanc va anunciar la incorporació de Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros.
2: I l'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del central basc Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de la temporada.
4: El Tour femení, Quim Le Corpienard, de la Maurici, Bici s'ha imposat a l'esprint a la sisena etapa. Aquest divendres, setena etapa de 147 quilòmetres i arribada al mític Mont Ventoux. El mallot groc el manté la suïssa del Movistar, Marlène Roissier.
1: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
0: A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
7: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
8: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
7: Hola.
9: Oli.
8: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
7: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
0: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
8: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
7: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
0: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
0: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
0: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esport referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
10: A la meva esquerra.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
12: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Entrem al búnquer.
13: Llàstima que no tenim petroli aquí, perquè ja seríem independents.
14: Has foradat fondo aquí?
13: No.
14: Ah,
13: és bueno, que ni tu ni ningú, penso,
14: no,
13: eh?
14: Que no ho hem mirat. És que, ja
13: és que no ho hem mirat.
14: És que serem tan tontos els catalans que no ho hem mirat. Ja ho veig a venir que no ho hem mirat.
13: L'alpaca és com l'acendado de la llama. És la marca blanca, no?
14: Ah, sí?
13: És un animal bastant graciós, com un peluix.
14: És veritat que té com una tofa. Sí, és com un adolescent d'ara.
13: Així, exacte. Que fa el mateix cas, més o menys.
14: Bueno, i parla igual, pel que sigui.
15: Recull el quarto!
0: El búnquer, amb en Peyu, Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Sí, res de bo. Qui ens visita?
0: Una actriu mallorquina, la Júlia Trullol.
1: Ah, la de la Calòrica.
0: Sí, senyor, la mateixa.
1: Parlar amb col·legues de professió sempre és interessant.
0: I la Mercè ha parlat amb un català que treballa al Cirque du Soleil.
1: Què dius ara? Sí. Però si aquí només...

0: La Renaixença.
1: Hi ha llibres d'història que parlen de la presència d'arts a inicis del segle XIV i l'origen el trobem com una manera de distreure's que tenien els soldats entre batalla i batalla. Així van començar els darts. Primer llançaven estelles de fusta, altres objectes en punxa, fent punteria a les tapes dels barrils de vi. Barrils de vi que havien buidat ells mateixos prèviament. Vull dir que la combinació és maca, també. Jugar a darts ben torrat.
2: Bueno, és el que s'ha fet tota la vida, eh? Molts bars s'ha fet això.
3: Sí, de fet.
4: Sí, no posen els darts a les biblioteques.
5: No.
4: No, saps? Allà no hi ha dianes, allà, a les biblioteques.
1: Són els bars, normalment, és veritat, sí. Això no vol dir que els que juguen a darts siguin bevedors habituals, eh? Hi ha de tot, eh? El billar, per exemple, no s'associa pas a la gent que beu. I també estan als bars,
4: els billars. És veritat. Ben vist, paio.
2: És veritat.
1: En conec algun que juga a billar i beu, també.
4: Sí.
1: Bueno, els mateixos soldats que llançaven darts contra les tapes dels barrils de vi van començar a perfeccionar el joc. Tallaven un tros de soca, una secció d'un tronc, i la penjaven d'una branca. Llavors, les anelles dibuixades de manera natural al tronc de l'arbre permetien afinar més la punteria. I això és el precedent del sistema de puntuació que es va desenvolupar més endavant. Saps els aros de la fusta?
2: Sí.
1: Doncs, si toques l'aro de més al mig, són més punts. El de més cap a fora, menys punts. Els darts amb la diana típica actual es diu que van ser inventats per un anglès.
4: Collons d'anglesos, eh?
1: Un tal Brian Gamblin, un fuster que els inventa el 1896 i 7 anys més tard es mor, pobre home.
2: Oh.
1: Es mor, a més, sense haver pogut patentar el seu invent i sense veure com allò es converteix en un dels jocs més populars de la Gran Bretanya i de tot el món. No sé si en sabeu de jugar a darts, vosaltres.
4: Molt, molt.
1: Sí?
2: Jo sí.
4: Molt a punt.
2: Jo sí, soc molt a prop, sí.
1: A veure, legalment has d'estar a 2.5 metres de la diana.
4: Bueno, això és el mateix que li va dir el jutge que, aquell orellut quan es va divorciar, saps?
1: El què?
4: El jutge?
1: Sí.
4: Hi havia un tio orellut que el jutge li va dir no pots acostar 2.5 metres
2: un tio
4: de la diana.
2: De la diana.
4: Haig de reconèixer que l'he llegit no l'he entès.
1: No, jo que l'he escrit quan l'has llegit tu tampoc. Imagina't.
4: Això que me l'has explicat abans, eh? Abans me l'has explicat, eh? Però no n'hem sortit.
1: A Catalunya els darts ens arriben als anys 60, amb el boom turístic, sobretot a les zones de costa. El 1990, fa 35 anys, va néixer la Federació Catalana de Darts i es reconeix aquesta pràctica com un esport, tu.
2: Nosaltres tenim Selecció Catalana de Darts?
1: Tenim Selecció Catalana.
2: Per fi, visca Catalunya!
1: El 2011, la World Darts Federation va acceptar Catalunya amb únicament els vots en contra d'Anglaterra i...
5: Atenció! Què pot ser?
1: Qui serà l'altre país?
4: No m'ho crec.
1: Espanya, tu.
5: No! Vaja. No es podia saber.
1: Però podem competir oficialment a nivell mundial, eh? Avui dia es diu que la capital catalana dels darts és Porreig, al Berguedà. És on es va celebrar la Copa de Catalunya aquest 2025, a Porreig. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Coneixeu un senyor que es diu Andy Fordham?
1: Andy Fordham.
2: És de Molins de Rei?
0: No, és de Molins de Rei, no. És un mite del món dels darts. Ah. Va néixer a Londres i de jove era un noi que era un noi atlètic, prim, corria tan ràpid que els seus amics el coneixien pel Galgo.
1: En Galgo, tu?
0: El Galgo, tu.
2: A mi m'agradaria que em haguessin dit en Galgo.
1: No t'ho han dit mai.
0: No t'ho van dir,
2: No, ja se'n veu el tipus, que no sóc un Galgo jo. El lindo pulgoso.
0: L'any 1995, sí, amb 32 anys, el Galgo es va classificar pel primer campionat mundial de darts. Ah. Però abans de disputar la prova, el tio estava molt nerviós.
1: Normal.
0: Home,
1: campionat mundial,
2: home,
0: I va decidir que el millor per combatre els nervis era beure's unes quantes cervetes.
1: Ah, ja sé qui és aquest tio. Li vam dedicar un búnquer una vegada, sí senyora.
0: Doncs sí. Del 1995 fins al 2004, l'Andy Fordham es va classificar cada any pel Mundial de Darts. Sí. I sempre competia amb el mateix sistema. Ell s'emborratxava bastant abans de començar, així els nervis no el traien.
1: Sí, això no ho apliqueu, que li funcionés amb ell. No vol dir que tots ens funcioni.
2: Vols dir que li anava bé?
0: No, és que a ell li funcionava, eh? Amb ell li anava molt bé, perquè cada vegada bevia més i també menjava més i va arribar a pesar 200 quilos. 200.

0: Vol
1: 300 quilos.
2: Home, has de ser gros, d'entrada, sí, per pesar 200 quilos.
3: Sí. Home, deus enviar el dardo, me cago un nen a la quinta merda.
0: Força, molta força. Sí. De fet, és un personatge que es va fer famós sobretot perquè després de caure rodó el 2004 per culpa de la beguda i del sobrepès, un any més tard es va aprimar, va deixar de beure i va perdre la punteria.
4: Hòstia, pobre noi.
0: Què et sembla?
4: Pobre noi. Sí. Es veu que només...
0: Cadascú tregui les seves conclusions.
4: Quan era gras es veu que tenia més bona... Bueno, més aplom i disparava més.
3: Aplom segur.
0: Segur.
4: Sí. És que, clar, també té coses positives, està gras.
0: Sí.
4: Només es diu lo dolent.
3: Has fet un gest molt maco.
4: El de disparar el dard?
3: No, el de l'aplom. Has fet com un...
4: Un aplom. És que tinc, aquesta cadira que tinc aquí a la Renaixença és com la cadira dels camions, de camioner.
3: Hòstia, això és ben parat.
4: Té com un...
3: Sí.
4: Bota molt, té un sistema... Com
3: en tant
4: una...
3: en tant has de dir...
4: Sí.
3: És com l'alt hidràulic.
4: Bueno, és que jo aquestes cadires no entenc. Si s'ha inventat la cadira, la del camion, que es veu molt còmoda, per què no la fiquen a tots els cotxes?
0: Exacte.
3: Bueno, i a casa?
4: A casa mateix.
3: Sí, per dinar.
4: El camioner se'l veu comodíssim.
3: O això, et compres un camion i ho fas tot dins el camion.
4: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer.
5: Avui ens visita una boja coneguda. Tot i que és originària de Mallorca, fa anys que viu a la ciutat de Barcelona, des d'on ha cofundat una de les companyies teatrals més interessants del panorama actual, la Calòrica. A banda, també puja als escenaris amb altres projectes. Tant et pot fer un Macbeth com aparèixer a la sèrie de La Riera de TV3.
4: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Júlia Trullol.

0: Mercè, m'he adonat que quan venen actors i actrius aplaudeixes més i estàs més contenta.
1: No és veritat.
0: Sí.
1: No és veritat, jo estic contenta sempre.
0: No, no fas la mateixa.
1: M'agrada molt conèixer gent. M'està agradant molt fer aquest programa que... perquè conec gent molt interessant.
0: Mira que maco.
2: El dia que va venir en Joel, Joan estava contenta a casa.
0: Sí, perquè
1: feia temps que no el veia.
0: Perquè és un actor, també.
1: Sí.
0: Ja et dic, els actors i les actrius. Júlia, com estàs?
3: Hola, molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Vinga, què has menjat avui per esmorzar?
3: Per esmorzar poca cosa avui, eh? He arribat aquí una mica marejadeta avui, la veritat. Però ja està, aquí hem arribat i ens ho han suplert tot, i ens han donat poma i ens han donat de tot.
1: T'han donat llangonissa?
3: No, encara.
0: Espera't. Et pots endur una llangonissa si encertes la prova d'aquest programa, tranquil·la.
1: Mm.
0: Escolta, fas moltes coses. Júlia, aquest 2025 has estrenat Sala Polivalent, al 3CAT, al teatre estàs fent la Brama del Cérvol, amb la Calòrica, també fas llogatera en solitari. Com es compagina tot això?
3: Molt de cansament, però molta il·lusió, la veritat. Vull dir, estic molt contenta, soc molt afortunada i em sento molt afortunada. I és meravellós poder compaginar un grup estable al teatre amb 15 anys de recorregut, que es diu Aviat.
0: I ja no existeixen, no? Aquest tipus de companyies?
3: Ostres, ja no tant, si més no, o no els tenim tant per la mà, no? Costa molt. Al final és com un matrimoni de 7 persones i allò és difícil de compaginar i cadascú amb les seves carreres.
2: Dos costa, imagina't 7.
0: Per la gent que no sàpiga com va el negoci del teatre, des de dins una mica, no? Normalment hi ha grans productores que encarreguen una direcció a un director i fa un càsting, però companyies que aixequin projectes, com sou vosaltres, la Calòrica, això és una cosa més com dels anys 70-80.
3: Clar, sí, va haver gran boom de companyies a Catalunya i nosaltres quan ens comparen en aquell moment ens sentim tan orgulloses que explotem. Però sí que és veritat que és difícil començar projectes i a més amb un grup estable, però nosaltres intentem ser només horitzontals possibles i crear des de la necessitat i les ganes d'explicar, que no pas des del toc a fer alguna cosa o ens hem d'autoocupar i...
0: Teniu bona relació amb la indústria del teatre, diguéssim, amb la gent. Ho dic perquè la Brama del Cérvol feu una mica de paròdia dels tòtems del sector del teatre.
3: Totalment.
0: No sé si us han renyat una mica, us ha arribat algun comentari.
3: No, perquè també al final nosaltres hi hem posat veu alguna mica més reivindicativa amb una actriu més jove que nosaltres, perquè al final també som nosaltres i és contra nosaltres. Al final també hem tingut la sort de poder mantenir-nos i d'estar una mica acumulant públic i una mica en aquest mainstream que en diuen ara, no? Uh-huh. I llavors també això, fem autocrítica absoluta sobre això.
0: Es diu la Brama del Cérvol perquè hi ha uns personatges que es troben en un avistament, anant a veure la Brama del Cérvol. No sé si has anat mai tu personalment.
3: No? I m'hagués encantat anar-hi i per fer aquest espectacle, però no està passant. No està passant, massa feina, massa coses, llogatera, no sé què. Vull dir, no
0: doncs
3: està
0: ara crec que ja t'ha passat perquè la Brama del Cérvol és més la tardor, octubre, novembre.
2: Finals de setembre.
0: Sí.
2: O menys aquí, a casa.
4: A casa teu tens un?
0: Tens a Cérvol, tu?
2: No, sóc jo. Sóc jo que bravo. Volia dir el Pirineu.
0: Escolta'm, la Calòrica feu obres divertides on la gent riuen molt, però també has representat clàssics. Has fet de bruixa Macbeth el 2024, sí. Has encarnat la Sofia l'oncle Vània, de Chekhov. Molt espès, Chekhov.
3: Molt espès, sí, però alhora pels intèrprets i els friquis del teatre és un pou que no s'acaba mai, ens encanta i trobem 1.030.000 coses.
0: Jo vaig anar a veure una vegada La Bona Persona dels Sesuan, se'm va fotre llarg.
2: Imagina La Mala Persona.
4: Imagina't que la va escriure i se l'havia fotre llarg.
0: Te'n recordes dels personatges que has fet anys enrere? Dels diàlegs o no?
3: Diàlegs no. No.
0: Però jo... algun monòleg, algun tros de text...
3: Algun trosset, però de coses d'així de fa anys... No, jo més tinc molt mala memòria i tothom diu... Quan dic això tothom diu, però com pot ser? Però si ets actriu, si et saps els textos així...
0: Sí.
3: Però no, de coses de fa anys...
0: Res.
3: De conya, ni
0: o sigui,
3: de conya.
0: D'això de Chekhov hi ha res.
3: Bueno, de Chekhov hi ha un trosset que és com molt famós de treballarem, on clavant i bla, bla, bla, però quatre frases, eh? No, jo borro. O sigui, el meu memòria RAM és
0: necessites
3: molt limitada.
0: Espai, eh?
3: Molt
0: tu també espai. Passa això, Mercè, o no?
1: Totalment, s'ha d'anar esborrant, si no...
3: Esborrant.
1: Si vas acumulant i un moment que et peta el cap.
2: Amb el Feixades no ens en recordem ni el que hem de dir,
4: ni el de l'espectacle actual.
0: Ni el que toca, eh? Vols davant.
4: No, el que toca.
0: Tu ets mallorquina.
3: Soc de Mallorca, sí.
0: Escolta, però que poc se't nota, no?
3: Puigcerrat mallorquí, si vols.
2: Sí.
3: Clar que sí. El que passa que m'acosta. És terrible, perquè a vegades dic, no, vaig a xerrar mallorquí per militància.
0: Clar, clar que sí.
3: I m'acosta, quan comencen a xerrar amb català central o del Principat, o digueu-li com vulgueu, m'acosta i canvia, i tothom diu, va, però quin esforç, no està canviant. Dic, no, m'acosta més mantenir-me en mallorquí quan no me xerren a mallorquí, que no al revés. És una cosa un poc terrible.
0: Fes el favor de fer l'esforç, perquè
3: és molt bonic. Ho farem.
0: Quants anys fa que ets a Barcelona?
3: 20.
0: 20 anys?
3: Sí.
0: I vas aterrar directament a Barcelona i no vas sortir de Barcelona? O has tastat altres llocs de Catalunya?
3: No, de viure he viscut sempre a Barcelona.
0: Barcelona.
3: Sí. Ara és aquest moment que una se fa gran i diu, sortir de la ciutat, a viure un lloc més tranquil... comença a fer ganes, però...
0: I tornar a Mallorca? No.
3: Tornar a Mallorca... A Mallorca se viu bé, A Mallorca se viu bé. Lo que
0: I barato.
3: No! Terrible. Però, clar, si he de fer feina d'això, allà hi ha, no hi ha mercat, no hi ha indústria teatral i me passaria tot el dia dins un avió i pot passar, jo no és algo que descarti, jo sempre penso que me n'aniré a jubilar a Mallorca, però clar, però d'aquí la jubilació queda un poquet.
2: I tant.
0: Recordes l'inici de la companyia de la Calòrica fa 15 anys? Estava a l'Institut del Teatre. Com sorgeix la idea de crear aquesta companyia?
3: Va ser una mica per accident, perquè... Ah, mira, estic xerrant de Mallorca.
2: Molt bé, molt bé. Vist que s'ha fet silenci?
3: Molt bé. Sí, bé. I d'això, bueno, per accident, ens vàrem juntar per fer el treball de final de carrera,
0: sí,
3: que havien de ser de diferents disciplines, direcció, dramatúrgia, interpretació de gent, tal, no sé què, i érem com 12. Llavors vam fer un espectacle que es deia Feíssima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I, i que eren els últims dies d'Isabel la Catòlica, i mos va sortir prou bé, i va venir el senyor del Versus Teatre i mos va dir, voleu venir a fer això en el meu teatre? I era aquell moment, que era el 2010, o sigui, crisi total, no hi havia, o sigui, costava molt omplir teatres, costava molt tot, i vàrem dir, bé, necessitem un NIF, necessitem consolidar-nos com a companyia, venga, i aquí va començar, va ser tot una mica des d'aquí.
0: I recordes el moment que fa el clic, que comenceu a dir, hòstia, això està funcionant de veritat, o has d'agrair a algú que diguis, sort que va venir aquest tio i ens va recomanar, o què va passar?
3: Ostres,
0: perquè la cosa fes el pet, diguéssim.
3: Jo crec que nosaltres ha estat com una carrera de fondo total, una carrera de fons, d'acumulació, de molta feina, de molts anys molt precaritzats, que per això també a vegades penses, ostres, no hi ha gent que arribi a tenir companyia de llarg recorregut, perquè són molts anys de molta precarització i de fins i tot pagar. Jo me'n recordo que necessitàvem 30 euros per donar-nos d'alta cada bolo i els apagàvem nosaltres en el principi. I clar, així, quan això dura 2 i 3 anys, dius, uf, per favor, no? I cadascú fent de camarera, de profe, de monitor, amb les seves coses. I sí que és vera que nosaltres vàrem tenir la sort de comptar amb el Teatre Tantarantana, que va començar un projecte que se deia El Cicló, del qual nosaltres vàrem formar part de la primera fornada, la primera edició, que mos oferien al teatre 3 anys, però per fer residències artístiques allà, en plan, teniu ses claus. I allà va passar algo, vàrem començar a assajar d'això, que sortíem a les 2 des de matí, no? Com, creació, i d'allà, el darrer any, va sortir Fairfly, que va ser el primer boom, que va ser el 2017 de la Calòrica, que va ser el primer que va guanyar premis, van guanyar 2 premis Max, i a partir d'aquí tot ha venint els ocells, sí, ja ha crescut.
0: Sempre que ve un actor o una actriu m'agrada preguntar quin és el lloc més estrany on t'has canviat.
3: Quina pregunta. A part de magatzems plens de Coca-Cola i de coses rares, més estrany. Bé, darrere un arbre.
0: Darrere un arbre, eh?
3: Darrere un arbre, sí, darrere un arbre, perquè hi havia un bolo i no hi havia puesto i era darrere un arbre amb un fred. Sí.
0: Millor, millor que dins el policlin.
3: Jo m'ho estic més darrere un arbre.
0: Pots triar a dia d'avui els papers que vols fer?
3: Home, triar, tampoc no tant, però sí que és vera que m'avenen moltes coses que no puc fer. És a dir, sí que és vera que tinc la sort de tenir un calendari 2 anys vista, que això ara
0: mare
3: mateix
0: de Déu,
3: és una sort, que no vol dir que duri sempre, toc fusta, vull dir que ara mateix és com un moment molt dolç i molt àlgid i que agraeix moltíssim, i és vera que sí que prioritzes coses, perquè al final també el repte està on està, no? Cerques el teu repte personal, el repte professional, ara també m'interessa també explorar el tema audiovisual, però el teatre no el deixaré mai, o sigui, hi ha algo com que és una droga, això.
0: Sí. No sé si recordes que aquest estiu va ser notícia OK Diario, una cosa que no pot dir tothom, tot i que, bueno, aquest programa ho podem dir bastants.
3: Ens agermana, això.
0: Jo també hi he sortit diverses vegades, els agrada molt. Recordes que deia el titular? no?
3: De... aquest és el de la gritona, no?
0: Sí, el pregó de la Mercè. Anem a recordar el titular. Diu, l'actriz gritona de les fiestes de Sants, Júlia Trullol, és hermana d'una edil separatista de Palma. Té una mica de tot, el titular. Està bé. Està bé.
3: Bum, sí,
0: està bé,
3: sí.
0: Està bé. Recordem que la Júlia va fer amb la seva companya Esther López el pregó de les festes de la Mercè.
3: De Sants, perdó.
0: A Barcelona. I, bueno, vau llegir tot un comunicat on sobretot criticàveu el genocidi d'Israel sobre el poble palestí i acabàveu cridant això. Recordem el moment.
5: Regidora, autoritat, sisplau, activin ara mateix tots els mecanismes possibles, humanament possibles, i intentin anar algun mes per parar aquesta atrocitat i que l'estat genocida d'Israel no quedi impune. Esteu fent-ho!
0: Suposo que ja t'ho han preguntat moltes vegades, però jo necessito saber qui és la senyora del ventall que tens al costat.
3: M'encanta que em facis aquesta pregunta, perquè hi ha molta gent de les xarxes, clar, això s'ha fet viral, s'ha fet aquí un pifosti important, però que molta gent, bastant dretana o tirant de les dretes, deia, la senyora de l'abanico me representa, o qui és aquesta dona, pobreta. Aquesta dona és la regidora del PSC, del districte, llavors per nosaltres era l'autoritat tant ella com la GES, de l'altre costat que era dels comuns, les autoritats allà presents, i era a qui li podíem apel·lar alguna cosa, no? Clar. I van dir, ara mateix, en aquest moment que sentim que tot està tan... vos cridarem i vos farem aquesta demanda així.
0: Com que vau cridar i sembla que va molestar segons quins sectors, o que diari. I el sector sobretot de la dreta i extrema dreta, hem pensat que igual que el que els hi molesta potser és més la forma que el contingut, potser és perquè veu cridar, i et volíem proposar de repetir el pregó.
3: Sí.
0: Si podem repetir el pregó, però si ho podem fer molt fluixet. Perquè tenim el text. Clar. Hem fet un... Mira.
3: Ah, tenim el text. Sí, tenim no me'n recordo.
0: Un petit resum. Ho fareu, la Mercè farà la teva companya.
3: Vale.
0: I llavors la gràcia seria fer-ho una mica com amb ASMR. Saps? Fer-ho molt suau.
3: Vale.
0: Puc, perquè no es molestin.
2: Puc fer de dona d'Obano?
0: Sí. Vosaltres aneu-vos ventant.
2: Vale.
0: I nosaltres farem el pregó de les festes de Sants amb la Júlia Trullol i la Mercè Martínez, però amb ASMR. Sí, com per relaxar l'extrema dreta. Endavant. Silenci.
6: Bon vespre, sencenques i sencencs. Autoritats i senyors de l'Hoquei Diario, també, si ens esteu escoltant.
7: Estem fins al monyo que els polítics no facin res per preservar la identitat dels nostres barris.
6: I estem fartes de les ciutats que deixen de ser ciutats per ser aparadors.
7: I fartes d'aguantar que es doni altaveu a l'extrema dreta.
6: Extrema dreta? Jo diria més aviat feixista.
2: M'estic posant tonto, eh?
7: Però t'està calant el missatge o no?
2: Sí, però no ho sento gaire.
7: L'estat genocida d'Israel és insuportable.
6: Parin aquesta atrocitat que els estan matant de gana. N'estem fartes.
3: Bravo!
2: Bravo!
0: Escolta, abans d'acabar, Júlia, ven-nos una mica el peix, on et podem veure properament?
3: Brama del Cérvol, una experiència única en un marc incomparable, tot el mes de febrer, al Poliorama.
0: Cuidado, que has abandonat el mallorquí per fer publicitat.
3: És vera! No ho veu, per si de cas, que quedi clar. Sí. Teatre Poliorama Barcelona, també faran bolos aquesta primavera, i Llogatera també, març, abril, bolos arreu de Catalunya, també Inca, Mallorca, que me fa moltes ganes.
0: Seguiu-la a les xarxes.
3: Sí. Exacte, i allà anirem posant tot el que farem.
0: Molt bé.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una última prova, Júlia, que sempre fem aquest programa. Atenció, perquè si encertes la prova, t'emportaràs una llangonissa Ral d'Avinyó, gentilesa de Vera. La paraula d'avui és adés i ara. Adés i ara. Adés i ara. A, adesiara, expressió que s'utilitza com a sinònim de tant en tant o d'alguna vegada.
2: L'avi està bastant fotut. Adesiara estossega una mica de sang. No sempre, eh? Però ho fa adesiara.
0: B, adesiara, sinònim d'adherida, persona que s'ha unit a un grup o a un moviment.
9: Aquella teva neboda m'han dit que està adesiara a una secta i que corre tot el dia despullada pel bosc fumant porros.
0: O C, adesiara, expressió que s'utilitza per mostrar l'abans i el després d'un canvi.
1: En Josep, fent allò de punxar-se, s'ha primat 50 quilos. I si veus una foto de desiara, és que no coneixeries pas, Julià.
0: A, B o C, Julià?
3: Home, la A, no?
0: La A. Correcte! Per tu la llangonissa.
3: Que bé, quina gràcia.
0: Mira, escolta, sempre porteu sobrassades, doncs una
3: exacte.
0: Llangonissa.
3: Quina il·lusió.
2: Intercanvi de banderins.
0: Exacte. Júlia Trullol, fort aplaudiment per ella.
3: Gràcies.
8: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. El primer programa que ofereix uns bons auriculars a tot el públic.
2: Aio, a veure, avui no parlàvem dels dards?
9: Sí. Encara de rato que no hem dit res dels dards.
0: Un moment, nois, anem-hi ara. Mercè, fins on t'han portat els dards?
1: Els dards m'han fet fer una associació.
0: Sí.
1: Dards, punteries, dianes dobles, i avui parlarem de circ.
0: Sí.
1: Avui em poso internacional i us parlaré del Cirque du Soleil.
0: Ah, mira.
1: Sí. Per fer-ho, he parlat amb el Miquel Llull, que heu dit abans que era català. No, em sap greu, però també és mallorquí com la Júlia.
0: Mira.
1: Sí, fa anys que gira amb ells. També he viscut a Barcelona. De fet, jo el vaig conèixer aquí a Barcelona, que va ser alumne meu. En Miquel és cap d'automatització escènica.
0: Què vol dir això?
1: És a dir, és el responsable de tot el que és automàtic a l'escenari. O sigui, des dels vols dels acròbates fins a totes les coses que es mouen soles a l'escenari.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Tot
0: sí,
1: això
0: sí,
1: és responsabilitat seva. Li he preguntat, per començar, què era el millor de treballar amb el Cirque du Soleil i m'ha dit això.
10: La millor de treballar amb una empresa com Cirque du Soleil és la gent que coneixes, lo molt que t'obri la ment, poder viatjar per tot el món i poder conèixer altres cultures i viure altres ciutats, no només visitar, experimentar com viu la gent i quines diferències hi ha, i quines cultures, i això crec que és molt enriquidor.
1: És que viatjar t'obre la ment, la ment, però viatjar treballant mil vegades més.
0: Esclar, t'ho paguen. Va més bé.
1: A més, sí. T'ho paguen, sí. Però imagineu-vos el que és estar mig any a Singapur, 3 mesos al Japó, 6 mesos a Londres. A vosaltres us agradaria?
2: Jo, si pogués anar a dormir a casa, sí.
1: Malament.
0: Complicat.
1: És complicat,
0: jo ho hagués fet més jove. Potser sí que ho hagués fet més jove. Ara...
1: A mi m'agrada.
0: Sí,
2: aventurera, tu.
1: Sí. Jo sóc aventurera, sí. Però ara, clar, ara m'he d'emportar la motxilla de tota la família.
2: No, deixa'ls.
1: Bueno, el funcionament del Cirque du Soleil és pràcticament com el d'un jugador de darts professional. Potser fins i tot més, perquè aquí el marge d'error és minúscul.
0: És que, clar, no cau
1: mai. Pràcticament zero.
0: Aquests no s'equivoquen mai, eh?
1: No, és que no et pots equivocar, perquè d'això en depèn la qualitat de l'espectacle, sí, però també la seguretat dels artistes.
2: Clar.
1: És per això que treballen amb unitats de mesura tan minucioses que jo és que ni sabia que existien, de veritat. Escolteu el Miquel parlant de la precisió amb la que treballa.
10: Especialment en el meu departament, feim feina amb unitats molt, molt, molt per sota d'un mil·límetre. Per tant, diria que fins i tot és més precís que un jugador de darts, que amb un petit angle de desviament d'un dard pot anar-se en centímetres fins i tot de la seva diana, i nosaltres treballem en precisió de micròmetres fins i tot.
0: Micròmetres?
1: De micròmetres.
2: No he sentit mai.
1: Jo que no encerto ni penjar un quadre recte,
0: clar.
1: Tots em queden torts, imagina't.
0: Bueno, perquè si un ha de caure amb un trampolí o amb alguna història i fots el trampolí un centímetre més cap aquí, més cap allà...
1: No, és que és perillós, vull dir, si la cagues és molt perillós.
0: Sí.
1: Però el que passa, que clar, el Miquel és enginyer.
0: Sí.
1: Això no ho oblidem. Jo ara us explicaré una anècdota del meu sogre, que és enginyer.
0: Ah, mira.
1: I tenen una casa, no?, que tenen per plantar, uns planters, uns,
0: sí,
1: com es diu?
0: Unes torratxes.
2: Testos.
1: Un testos no, allò que està al terra. Ara no em surt la paraula.
2: Ja ens explicaràs. Jardins.
1: Sí, unes jardineres.
2: Que
1: eren rodones.
0: Jo he dit torratxa i com que és d'allà no ho ha sabut.
1: No sé, torratxa.
0: És una jardinera.
1: Unes jardineres rodones, no? Doncs va plantar un arbre,
2: sí,
1: un llimoner, i va trobar que no li quedava prou recte, no, que no estava prou al mig. Ens el va fer transplantar per 2 mil·límetres.
0: Collons d'enginyer.
1: Imagineu com treballen els enginyers.
0: Sí, no, clar.
1: No, no, és que, a veure, tot ha de sortir com està previst, no? Perquè si una cosa falla, l'error és tan evident que t'ho fot tot en l'aire. És com si li fotessis un dart en el front del rival.
0: Clar. Home, a veure, aviam.
10: Quan una cosa no surt com s'ha previst, realment sí que és com fer fora del tauler, perquè es fa molt evident que hi ha hagut un problema, no? Fins i tot a vegades pot dur parades de funció. Jo m'he provat a 25 metres d'alçada penjat d'un arnès al Royal Albert Hall de Londres, arreglant uns motors davant 6.000 persones.
0: Home,
1: 25 metres d'alçada, eh? Us imagineu això?
2: Com m'enfilo per canviar una bombeta i em marejo, tinc por i em tremolo tot.
0: Passa que també s'enganxes el dia que en cau un ben pagats aquells 50 euros.
4: Això sí. Això sí.
11: Jo això a 2 metres, per una làmpara, que dius, canvia'm el llum aquest, t'envio la meva dona.
0: Sí.
1: La dona envies?
0: Sí, sap, sí. La seva dona en sap de bricolatge.
11: Sap de bricolatge.
1: Ah, sí?
11: Sí, sí, sí. I canvia...
1: No, però que està molt bé, és feina en equip. En el fons, el circ també és una feina en equip, sí, no? Sí, els acròbates no poden fer trucs espectaculars sense el suport dels tècnics i el mateix a la inversa.
0: Està clar. Està
10: que una coreografia aèria surti bé realment depèn tant de l'acròbata que la fa com de l'operador d'automatització que està movent els motors perquè aquesta acròbata voli, no? Realment, un sense l'altre no ho pot fer.
0: Clar.
1: Sabeu allò que diuen, no? De caminant sol vas més ràpid, però acompanyat vas més lluny.
0: Oh, que maco! Oh.
1: Què us ha semblat?
4: Oh, és una tassa.
1: En tinc més de frases d'aquestes, ja us ho aniré dient.
0: Sí, ja imprimirem aquí la tassa, imprimirem la frase.
1: Doncs és com treballen tècnics i artistes al Cirque du Soleil per aconseguir aquests trucs tan espectaculars, no? I ara us explicaré una coseta que m'agrada molt, que m'agrada moltíssim, que sempre ens fixem el que passa a sobre l'escenari,
0: sí,
1: però mai ens expliquen el que passa darrere l'escenari, no? I hi ha molta gent que posa el cor.
0: Aviam.
1: I de tant posar-hi el cor, tant posar-hi el cor...
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Doncs el Miquel ha fet una diana
0: què
1: doble.
0: Què dius ara?
10: Jo sí que puc dir que he fet una diana doble, no? Retornant a sa feina després de sa pandèmia, que hi vaig trobar el meu amor, que es diu Majo, i és un artista dins Cirque du Soleil, però ell és cantant. Així que feim feina junts i ja fa 4 anys que viatjam junts i estem molt feliços.
0: És Majo.
1: És Majo.
0: Sí, sí, es diu Majo, eh?
1: Es diu Majo, ella. Cantant. Sí, sí, sí. Cantant. Una cantant, i uns fan acrobàcies, els altres es llencen a l'amor. I per acabar-ho de rodonir tot, que em va sortir molt bé aquesta trucada, m'ha explicat una curiositat. Sabeu què fan totes les gires del Cirque du Soleil?
0: Què?
1: Escolta, un torneig de darts.
0: Em pensava que deies escoltar la Renaixença.
1: No, no, a partir d'ara ho faran.
0: Perfecte.
1: No sé si ho entendran, però... El Miquel segur. Doncs fan un torneig de darts.
10: Molts espectacles de Cirque du Soleil que estan de gira tenen un torneig de darts. A l'àrea tècnica tenim un tauler de darts on tothom, tota la companyia sencera, poden participar d'un torneig que fem cada diumenge, anem fent rondes d'eliminació fins que tenim el guanyador del torneig de darts de cada ciutat.
0: Mira,
1: això ho fan a tot arreu,
0: s'han de distreure, pobra gent.
2: Vols fer-ho? Anem de bolos, per exemple?
1: Mira,
2: ens farem mal.
0: Sí.
1: En podríem fer un aquí, abans de començar?
2: Ens farem mal.
0: Ens farem mal.
1: Doncs ell m'ha confessat que no l'ha guanyat mai.
0: Doncs és enginyer.
1: És enginyer.
0: Hauria de guanyar, si va amb micròmetres, no?
1: Sí. Deixeu-me que em posi cursi una mica més, però ell ja va encertar amb el dart a l'amor.
0: Ah!
1: O sigui que tampoc no es pot tenir tot en aquesta vida.
0: Moltes gràcies, Mercè.
2: Bravo.

0: que sona, Arnau.
1: Avui sentim I Believe in a Thing Called Love, de la banda britànica The Darkness, un senzill que van publicar l'any 2003.
0: I aquest tio canta molt agut, eh?
2: Molt bé,
3: però em sona aquesta cançó, eh?
1: Home, això va ser un èxit. Justin Hawkins. Ja veieu que, en efecte, domina molt bé l'art del falset i resulta que també és un gran aficionat als darts. Li agrada tant el tema que l'any 2005 va treure a la venda uns darts personalitzats i fins i tot va fer un videoclip on competeix els darts amb Phil Taylor, que és el 16 vegades campió del món de darts.
0: Mira, el Darkness. The Darkness és el grup de música i ell es diu Justin Hawkins, eh?
1: Exactament.
0: Justin Hawkins.
1: Una veu prodigiosa, i tant.
0: Doncs escoltem The Darkness i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nevada de 1887.

0: Cristina ens ha dit que en Tam és pura llum.
1: Ah, mira.
0: És un dels gossos més bons que ha vist mai.
1: Mira.
0: L'únic problema que la Cristina voldria que en Tam tingués com una mica d'instint de guardià, sí. No? Però no hi ha manera.
1: Ah, no és bon gos guardià.
0: No.
1: A veure,
0: no, no.
1: En Tam, com és en Tam?
0: A veure, en Tam.
2: Sisplau.
1: Oita.
0: Oh, quins ullets.
1: Ja es veu molt bo, eh?
0: Es veu, és molt bo.
2: Es veu una persona, eh?
1: Es veu bona persona, sí.
2: Bona persona.
0: És de la Vall d'en Bas.
1: Ah.
0: I es veu que no hi ha manera de treure aquest instint, perquè es veu que ella està seguríssima, la Cristina, que si entressin a robar, els lleparia la cara.
1: Amb els lladres?
0: Sí, sí, bueno. Sí, els rebria amb els braços oberts.
1: Això no es pot canviar, això.
0: No, té zero instint per tonto, protegir la casa.
3: Són naturaleses, eh?
1: Naturaleses.
3: Va, a mi m'entro un lladre, també l'hi llepo, eh?
1: Sí?
3: Home, abans que fotre un hòstia, l'hi llepo.
0: És igual.
4: 13 de maig de 1981. El lloc escollit per passejar en Tam és la plaça de Sant Pere de la Ciutat del Vaticà, en una data tan assenyalada com el 13 de maig, que és el dia de la Mare de Déu de Fàtima.
1: Sí, que és veritat.
4: Aquesta festivitat, molt important per l'Església Catòlica, se celebra misses i oracions arreu del món. Evidentment, la congregació més important tindrà lloc en aquesta plaça.
1: Avui passegem el gos per l'intent d'assassinat del papa Joan Pau II.
3: Boh.
1: Amén.
3: Pobre home.
1: Com mana impressiona, eh?
5: Sí.
1: Lleu. Sí, hi heu estat o no?
3: Jo sé.
1: Sí. Tu també, Fela?
5: No.
1: No, eh?
5: No. Estava pensant, no era Breda, on te vaig anar.
1: Va. Aquesta tarda està previst que el papa Joan Pau II rebi un bany de masses entre els feligresos abans de continuar amb els actes de veneració de la Mare de Déu de Fàtima. Sort que en Tam és un gosset que fa molta bondat. Recordeu que ens han dit que és pura llum, eh? En Tam comença el passeig fent bona cara a tothom. Això sí, la passejada serà més aviat estàtica. La plaça comença a estar plena de gom a gom. S'esperen unes 20.000 persones.
3: Oh, home, ja és gran allò, eh?
1: Home, 20.000 són moltes.
3: Sí.
1: De tota manera, semblaria que les mesures de seguretat són bastant laxes. Ningú ens ha preguntat que hi fem amb un gos, ni tampoc ens han escorcollat abans d'entrar al recinte. Als anys 80, la policia del Vaticà, encarregada de la seguretat, era una cosa simbòlica. Escoltem-los a la plaça mateix, ultimant els preparatius.
6: Un moment d'atenció, si us plau. D'aquí una estona el papa desfilarà per aquesta plaça sí. I, com bé sabeu, bé, nosaltres som els encarregats de garantir sí. La seguretat del pontífex.
0: Sí.
3: Una pregunta.
6: Sí, diguis.
3: Aquí, el papa anirà a peu o tindrem algun vehicle?
6: El papa anirà dalt d'un jeep.
3: Un jeep. Vale.
6: Això sí, és un jeep descapotat i sense vidres. Així podrà saludar els feligresos.
0: Ullet.
1: Exacte. En aquella època, el famós papa mòbil, amb vidres a prova de bales, encara no existia. Avui sabrem de primera mà per què el van implementar.
3: Fixa't. Però a veure una cosa. El papa tindrà alguna mena de protecció?
6: Sí! Nosaltres estarem al seu voltant. Nois, us veig molt preocupats. Això serà bueno. Bufar i fent polles.
3: Home,
5: cago en Déu.
1: Escolti, cago en Déu, no.
3: No
1: ho diguis. És la guàrdia del papa.
3: Home, me caso amb l'olla. És molta responsabilitat protegir el sant pare. I una cosa, les clavegueres.
1: Què?
3: Les clavegueres de la plaça.
6: Les clavegueres?
3: Les hem mirat si hi havia res de les clavegueres?
6: Per què carai hauríem de mirar les clavegueres?
3: Va.
5: No és mala idea, eh?
3: S'ha de mirar,
5: no és mala idea, eh? A veure si algú ens fotrà algun explosiu.
3: Una bomba aquí sota la claveguera, què?
6: Un explosiu, les clavegueres? Crec que heu vist masses pel·lícules.
1: Els responsables de la seguretat del papa haurien d'estar una mica més atents. L'elecció d'aquest nou sant pare ha sigut molt polèmica. Fa tot just 2 anys que Joan Pau II ha sigut elegit i aquesta decisió ha aixecat molta polseguera. Un cardenal polonès fent de papa. La Unió Soviètica ho ha vist sempre com un atac als seus interessos. Recordeu que l'any 1981 Polònia està sota la influència del bloc de l'Est. Que un polonès ara sigui papa de Roma és un moviment que els soviètics volen evitar. Hi ha rumors que apunten que Joan Pau II podria estar al punt de mira del KGB.
3: Mira. Hòstia, això, sabent això, hauríem de posar una mica franc tirador per aquí a la plaça, eh?
1: Franc tirador?
3: Per aquí.
1: No, res de franc tiradors. La seguretat del papa està sota mínims. Hi haurà uns quants policies vestits de paisà repartits per la plaça i amb això n'hi haurà prou. Ni franc tiradors ni protocols d'emergència.
6: Però què us penseu que som a Hollywood? Tindrem uns quants homes repartits per la plaça i ja ho tindrem llest.
3: I el gos? Aquest gos que volta per aquí?
1: Aquest gos?
3: Home, el podríem fer servir. Podríem fer una unitat canina.
1: En Tam no serveix per res, pobret. Ja sabeu que és molt bon Jan. Potser massa. I ens han dit que no té dots de gos guardià. Si passa alguna cosa, val més que no comptem amb ell. D'altra banda, tampoc hauria de passar res. Els rumors del KGB contra el papa només són això, són rumors.
3: Ja, molt bé.
1: Gent
3: molt
1: de seguida xerra.
3: Molt bé. Vinga, va. Mentalitat positiva.
1: Sí, sí. Home, sí, com serà que li fotin 4
5: tiros? No.
3: No té per què passar.
1: No. Ara sí, la plaça s'ha anat omplint de gent i ha quedat plena de gom a gom. Tothom vol veure el papa. I si el té pocs centímetres, encara millor. Agafem en Tam i ens col·loquem a primera línia amb una mica de morro. Al nostre voltant hi ha gent vinguda d'arreu del món per veure el Sant Pare.
2: Ai, tu, mira quina gentada de Déu, eh? Avui fa goig la plaça.
7: Ai, sí, Mare Superiora, quina bona idea ha sigut venir a veure el papa.
2: Sí, sí, sí, sí, i tant. Ja t'ho he dit, no, que valdria la pena venir des de l'altra punta del món. Jo és que, mira, nena, jo ja n'estava farta, del voluntariat a l'Índia.
7: Què vol dir amb això, Mare Superiora?
2: Vull dir que em fa molta il·lusió venir a veure el papa de Roma, eh?
8: Hola, germanes.
2: Hola.
8: D'on veniu, si puc preguntar?
7: Sí, jo i tant, de l'Índia. Ja venim de fer un voluntariat amb els pobres.
2: Sí, sí, sí. Estem fent una gran feina allà a l'Índia, eh? Sí, però, sí. Però no ens volíem perdre un dia com avui,
7: no,
2: eh?
7: Gens.
8: Oh, quina dedicació. És molt bonic ajudar els pobres.
7: Sí, oi, sí, tant, molt, tant, molt bé. I jo tant. Ja tinc ganes de tornar-hi cap a l'Índia. Sí? Oi que sí, Mare Superiora.
2: Oi tant! Oi tant, que sí. Tinc ganes de tornar-hi! Sí, però escolta, mira, maca, sí. Com que som a Roma, no ens podríem quedar uns dies més, eh? Per fer una
7: sí?
2: visita.
7: Sí. Vol dir, Mare Superiora, sí?
2: Sí, sí, sí, de fet, a veure, jo no l'he comprat el vol de tornada.
7: Ai,
2: no,
7: ai, Mare Superiora!
2: No el tinc, no el tinc. Escolta, els pobres de l'Índia no es mouran d'allà, oi que no es mouran? Doncs si no es mouen, Déu. Doncs bé, ens podem quedar un parell de dies
7: ens estem
2: més
7: confonent,
2: aquí.
7: Déu vol que ajudem els més necessitats,
2: sí,
7: Mare Superiora.
2: Sí, sí, sí, tot el que tu vulguis, germana. Però, escolta'm una cosa, a quin restaurant voldràs anar per sopar avui?
7: Ai, Mare Superiora!
2: No, no, no, no, és que tinc unes ganes de pizza, jo.
7: Quin escàndol!
9: Aquestes dues, aquesta nit...
1: Sí.
2: Sí, sí, sí. La farem grossa aquesta nit. La farem ben grossa.
9: Veig un toc a mitja basarda.
2: Una mica de limoncella i una mica de pepperoni. Ja, escolta'm, ja, que la nit és jove.
1: Si el d'en Joan Pau II serà el de menys al final. Com podeu veure, a la plaça hi podem trobar personatges de tota mena. Però hi ha un personatge, un de molt concret, que s'amaga entre la multitud i que està a punt de temptar contra la vida del papa. Amb tota aquella gentada és molt difícil saber qui és i com actuarà.
10: Qui serà?
1: Tal com heu dit abans, la policia no ha posat controls ni escorcoll als visitants que es concentren a la plaça. Les mesures de seguretat són inexistents. Compte, perquè arriba el pontífex, eh? El veiem a dalt del jeep, envoltat de guardaespatlles, però només un metre de la gent. Són moments de nervis, de tenir en Tam lligat ben curt. Hi ha empentes i colzes per poder agafar un lloc a primera fila. Qualsevol que allargui la mà pot tocar el Sant Pare.
2: Aquí! Oh, sí!
11: Una mica... Aquí hi ha molta gent, avancem, eh? Avancem.
12: No tingueu por, no tingueu por, que el papa encara ha d'agafar un nen petit i fer-li un petó.
1: Exacte, ens falta aquesta foto. És el moment més delicat de tots, quan el Sant Pare agafa una nena petita d'entremig del públic i la puja dalt del cotxe per fer-li un petó.
2: Ai, no, no!
12: Qualsevol!
11: És que n'hi ha molts, hòstia, això és pitjor que triar una fruiteria, eh?
12: Aquest no l'agafis, que fa mal aspecte. Deu tenir febre i encara li passarem alguna merda al Sant Pare.
11: Són molt lletjos, aquesta canalla. D'on collons han sortit?
1: Ara sí que són moments delicats. Tothom vol que el Sant Pare li agafi el nen, que li faci un petó i el beneixi. Anar a inventar mentre aquella gentada ha sigut mala idea. Com us podeu imaginar, la gent es torna boja.
2: Sisplau!
13: És leprós.
1: Què et passa?
13: Ja, el fill de la Mercè és leprós.
2: Però, que no, que té una mica de pus, unes llaguetes de res, a veure si ho cura. Mira!
1: A part d'aquesta criatura.
11: Agafa-la del costat, aquesta nena rossa bufona, aquesta. I amb aquesta anirem bé.
2: Racista!
1: El cotxe del papa s'atura per complet. Agafen una nena rossa i li entreguen a Joan Pau II. Ell li fa un petó i la torna a la seva mare. Que aquesta imatge dels capellans fent petons a la cara...
2: Sí.
1: Hauríem d'anar-ho...
2: Sí.
1: Qui era aquell que treia la llengua? Hi havia un nano petit que li llapava. Ho veu bé, d'això?
13: Ah, és el de l'Ailama.
1: El de l'Ailama.
13: Sí, el de l'Ailama.
1: Allò quedava molta angúnia, allò.
13: Bueno, però és un símbol... La seva cultura funciona.
1: No funciona, la boca d'aquí.
13: Sí que funciona.
1: Ah, funciona.
13: Sí, funciona.
1: La boca d'aquí, el de l'Ailama.
2: Deixem-ho, deixem-ho. S'està complicant.
13: No ho facis aquí.
1: No.
13: Sí, a menys que no siguis una vaca. Si ets una vaca ho pots fer.
0: Exacte, sí. O un gos, sí, sí, en tam.
1: És llavors quan entra la multitud, atenció, apareix un home amb una pistola.
3: Veus com havíem de tenir més seguretat? Ara què? Agafa un altre nen per cobrir-nos?
1: No hi ha temps per reaccionar. De cop, se senten quatre trets que ressonen per tota la plaça.
2: Hòstia!
1: El papa queda doblegat. L'han tocat a l'estómac. La sang comença a brollar per la seva sotana blanca. I no marxa, la sang?
13: No.
1: Ah, i allò és molt blanc, eh?
13: Molt blanc, l'ànima.
3: Quan devia arribar a casa...
1: Cap policia, la dona li va calar un pet de crit.
3: Era amiga de la dona de l'illa.
1: Sí, senyor.
13: No era pas aquest papa.
1: Cap policia ni cap membre de seguretat reacciona. Finalment ha de ser una monja, l'encarregada de reduir l'agressor.
13: Imagina't, sort.
10: Atura't, fill de Satanàs!
13: Cuita-la, cuita-la.
10: Deixa anar la pistola!
1: Durant uns instants, l'autor de l'atemptat i la monja es disputen la pistola.
10: Ai, tu ajudeu-me una mica, que ho he de fer tot jo, què?
7: Però què vol que faci, mare?
10: Home, doncs estomaca, aquest és el perill! Estomaca'l!
1: Mentre el papa és auxiliat, els feligresos es tiren a sobre de l'agressor. En aquest punt, comprovem que en Tam és el gos guardià més inútil de tots els temps. Ni ha previngut l'agressió ni està ajudant en res. Sort n'hem tingut de la monja, tu. Arriba un punt que hi ha tanta gent agafant l'atacant que és difícil saber qui és qui. La pistola ha caigut a terra i ja no sabem ben bé qui s'està estomacant. El moment més surrealista de tots és quan apareix un capellà, es planta davant la multitud i de sota la sotana en treu una metralladora.
10: Hòstia!
13: Que no es mogui ningú! Ho rebento tots!
10: Però què fot, pater? Però d'on ha tret això tan gros?
1: La imatge és molt impactant. De sota la sotana, el capellà ha tret un fusell de sal impressionant. Però tot té una explicació. És un policia que va de paisà.
10: Ah.
13: Què? Què? Us ha agradat, la meva disfressa?
1: Sí.
13: Ah.
1: Sí.
13: Que no es mogui ningú! Us mato aquí mateix! Cago un dit! I tots els sants!
1: Una mica de respecte, que som a la plaça del Sant Pere, eh? En fi, aquell policia infiltrat apunta tothom amb la seva metralladora. Com que no està asseguda qui ha sigut el culpable, decideixen encanonar a tota aquella gentada i disparar el primer que es mogui.
13: Desgraciats! Quedeu tots detinguts! No us mogueu, us rebento!
10: No.
13: Vosaltres dues!
10: Què?
13: A veure, aquestes, quedeu disfressades de monges! No us mogueu!
10: No, però que jo no he sigut, que jo sóc la mare superiora!
7: Escolta, nosaltres no hem fet res, eh? Som unes simples pobres monges, eh?
13: Unes monges, segur, unes monges. Si vosaltres sou monges, jo sóc el papa de Roma.
1: Tot ha passat molt de pressa i ningú sap del cert qui ha sigut l'atacant. Hi ha almenys 10 sospitosos.
13: No us mogueu! Segur que ha sigut el nano aquest que fa mala pinta.
8: Jo?
7: Aquest nano... que fa mala pinta,
13: aquest sí. Fot una pinta drogat, aquest nano.
1: Què dius?
8: Però si només sóc un simple feligrès.
13: Vols veure com t'envio a veure el Sant Pere? Tira la pistola, desgraciat!
8: No tinc una pistola, no veu que no porto res?
1: Tots els que han estat a prop del tirador queden detinguts. Un cop a comissaria, s'aclareixen els fets. L'autor ha sigut en Mehmet Ali Atja, un ciutadà turc relacionat amb diversos grups extremistes. El passeig en ventant per la plaça ha acabat d'aquesta forma tan sobtada. En pocs minuts, la plaça de Sant Pere del Vaticà s'ha buidat de gent. Les celebracions de la Mare de Déu de Fàtima s'han vist lleugerament afectades per l'intent d'assassinat del pontífex. Una estona després, ens arriben notícies. El papa l'han hagut d'intervenir d'urgència, però es recuperarà. Té un tret a l'estómac, un altre al braç i un altre a la mà.
0: Però està bé, no? Està bé.
1: El papa?
0: Sí, el papa està bé. Però el Tam, com està el Tam?
1: Tam.
3: Aquesta pausa, ja em sé un tiro.
0: De vegades la fa, de vegades no la fa, i pam, després te la fot.
1: El gos, amb zero instint de gos guardià,
10: hòstia,
1: en Tam està... Perfectament!

0: Durant aquesta passejada s'ha comprovat que en Tam és tan o més inútil que els serveis de seguretat que el papa tenia als anys 80. Després d'aquest atemptat es va implementar el papa mòbil amb els vidres blindats. Tornem a casa després de passejar per la plaça Sant Pere. Hem vist un intent d'assassinat a un papa i hem identificat l'autor. El que no sabem és qui hi havia al darrere, qui ho va organitzar. Un misteri que avui en dia encara perdura. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
1: I en el vostre esprit.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: L'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions. Les tempestes han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalies, sobretot al nord i al centre del país. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats en la gran majoria dels vols de sortida. I hi ha hagut problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les valls de Valira i l'Alt Urgell, hi ha hagut una semisada. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta. Brussel·les augmenta la vigilància a les xarxes socials del Marroc per evitar una nova entrada massiva de migrants com la de Ceuta el 15 d'agost. El Frontex, l'Europol, actuen en coordinació amb les autoritats espanyoles davant d'una nova crida en plataformes. Vox redobla la pressió al Partit Popular perquè rebutgi rebre els menors de Ceuta a les comunitats on governen junts. Tot i que la formació d'extrema dreta afirma que té el compromís dels populars perquè sigui així, els d'Alberto Núñez Feijóo insisteixen que actuaran dins del marc legal que obliga a acollir migrants. L'alcalde de Perpinyà manté la seva ofensiva contra el català. En un ple celebrat avui, s'ha aprovat abandonar l'oficina pública de la llengua catalana. La clara majoria de l'equip que encapçala Louis Alió l'ha aconseguit la retirada d'aquest organisme per protegir i promoure l'ús del català a la Catalunya del Nord. Catalunya supera per primer cop els 8.200.000 habitants. Segons dades de l'INE, la població ha crescut més de 70.000 persones durant l'últim any, sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger. Els experts alerten que aquest creixement sostingut obliga a reforçar les infraestructures i els serveis públics.
1: Esports. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst el 15 d'agost a Tànger, al Marroc, davant el context d'incertesa actual. I el Real Madrid, Vinícius Júnior, renova fins al 2032 i Yann Diomandé és el nou fitxatge blanc. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables.
0: I el temps, aquest divendres torna la tranquil·litat. Tindrem un dia assolellat amb algunes boires matinals a la Catalunya central. A la tarda hi haurà ruixats al Pirineu Oriental i al nord d'Osona sense repetir intensitat, la intensitat de dijous. Les temperatures pujaran i la calor serà intensa.
2: 3CAT Info.
0: Soc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ens detalla les principals incidències.
3: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut.
0: Mentre que en les tempestes, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però finalment no hi ha hagut cap problema i cap a quarts de 10 del vespre ja s'havia recuperat la normalitat. Tampoc ha estat important l'incendi que ha originat un llamp a la llacuna, a l'Anoia, que els bombers han estabilitzat en poca estona. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fost de Capçanelles. A Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Tot i que les pluges rebaixaran el risc d'incendis, Soler subratllant que no podem abaixar la guàrdia perquè la calor revifarà el perill.
3: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
0: De moment, però, pel que fa a l'alerta de l'Inuncat, l'episodi es dona per tancat i aquest divendres ja s'haurà desactivat. I les tempestes han provocat molts problemes de mobilitat. A la xarxa de trens, diverses línies de Rodalies no han pogut donar servei a partir de mitja tarda. A l'R1, l'R2 Nord i l'R11 hi ha hagut una afectació a la catenària entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. A la RL4, entre Calaf i Manresa, la línia s'ha inundat. I a l'R3, entre Vic i Ripoll, ha caigut un arbre a les vies, tot i que el servei s'ha pogut establir al vespre. Les pluges també han provocat incidències a les carreteres. A la C25, entre Rajadell i Manresa, s'ha hagut de tallar un carril per l'acumulació de bassals d'aigua. I també s'han anul·lat les entrades i sortides a l'eix transversal a l'alçada de Brunyola, a la comarca de la Selva. La incidència més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les Valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les Valls de Valira, Joaquim Albalate.
4: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud, en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via amb molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
0: I les pluges també han provocat retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Han quedat afectats 3 de cada 4 enlairaments i els retards han arribat a superar els 60 minuts en diversos vols.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous primer amb la presidenta de les Balears, Marga Proens, i després amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG Caminando Fronteras eleva fins a 141. Mallorca, Caterina Carmany.
5: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat de llau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant d'una situació que ha qualificat de dramàtica.
6: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad? Y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación. Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
5: Amb la presidenta Balear reclamant a Pedro Sánchez que actuï.
7: La situació és...

0: governa. Diu que els governs d'Extremadura, l'Aragó, Castella i Lleó i Andalusia no destinaran ni un euro a l'acollida de menors de Ceuta. Una decisió que, diu José María Figaredo, també farà seva el Partit Popular.
1: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? ¿Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo?
0: Una afirmació que no comparteixen els populars. Elías Bendodo assegura que compliran la llei que obliga les comunitats a acollir, però assenyala Pedro Sánchez com el responsable de l'actual crisi migratòria a Ceuta.
2: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno, porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan las papeletas. Oye.
0: Dit això, el PP posa condicions al repartiment, defensen que sigui equilibrat i just, sense excepcions, i que es prioritzi el retorn dels menors al Marroc amb les seves famílies, tot i que només es pot fer si la família ho demana. Des del govern espanyol, la ministra Mònica García acusa els populars d'insolidaris pel fet d'estar condicionats per Vox. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
3: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica.
0: Ceuta, Melilla i les Canàries han traslladat a la península més de 1.750 menors no acompanyats des que es va aprovar el repartiment solidari per comunitats l'agost de l'any passat.
4: La Comissió Europea ha extremat la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva a territori espanyol després que s'hagi difós una nova crida per al 15 d'agost. El Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, s'ha coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillem Mercier.
5: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
4: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brana, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. Brana ha defensat les aliances amb tercers països per evitar l'arribada descontrolada de migrants. Diu, però, que no es pot deixar que el control de fronteres depengui d'altres estats, en una referència implícita al Marroc.
6: Però mentre el control depenga de la bona voluntat d'un estat veí, com heu dit, president, seguirem sent vulnerables i sabem que si no canvia res, els migrants ho tornaran a intentar.
4: Brana ho ha defensat en una reunió telemàtica del Parlament Europeu sobre Ceuta amb la presència del president de la ciutat autònoma.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: L'ofensiva contra el català de l'alcalde de Perpinyà, Louis Alió, no s'atura. Un ple no previst, celebrat aquest dijous a la tarda, ha provocat que l'Ajuntament abandoni l'oficina pública de la llengua catalana. Perpinyà era membre fundador d'aquesta oficina que té com a objectiu normalitzar l'ús del català a la Catalunya del Nord. Perpinyà, Laura Bertran.
8: Aquesta entitat pública francesa, que també existeix per al basc, el bretó i l'occità, es va crear l'any 2019 per protegir i promoure el català. En formen part l'estat francès, la regió d'Occitània i el departament dels Pirineus Orientals. Si des del 2022 els elegits de Perpinyà no participaven en cap de les reunions, sí que mantenien el compromís d'una subvenció anual de 25.000 euros. El conseller municipal Jean-Luc Antoniesi ha avançat què farà l'Ajuntament de Perpinyà amb aquests diners.
9: Us anuncio que aquests 25.000 euros es destinaran al nou Institut del Rosselló de Mallorca i de la Catalana. La seva missió serà difondre la història i el patrimoni del nostre territori amb conferències, col·loquis i publicacions.
8: Segons l'oposició, aquest Institut del Rosselló, Mallorca i de la Catalanitat és una relectura de la història. Sentim Agnès Langevina.
10: És el mètode de l'extrema dreta, perquè no assumiu la vostra idea política, que és d'esborrar, de trepitjar la identitat del nostre territori i de la seva llengua.
8: Malgrat les fortes protestes, uns debats intensos i els vots en contra de l'oposició, la clara majoria de l'equip encapçalat per Louis Alió ha aprovat aquesta retirada.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: I un darrer apunt abans de la previsió del temps. Els governs d'Israel i del Líban han finalitzat a Roma una nova

0: ronda de negociacions sense concretar el procés de retirada de les tropes israelianes del sud del país veí. No obstant això, els Estats Units asseguren que les converses han estat productives i que l'acord sobre la futura retirada està més a prop. Beirut i Tel Aviv discuteixen les zones on progressivament l'exèrcit libanès ha de fer-se càrrec del territori que ara ocupen els soldats israelians i garantir que no tornin les milícies de Hezbollah. La milícia xiita no participa en aquestes converses, però ha acceptat un alto el foc vinculat a l'Iran. Coincidint amb les converses de Roma, l'exèrcit israelià ha tornat a bombardejar aquest dijous suposades posicions d'Hezbollah en diverses ciutats del sud del Líban. Les dues parts s'acusen d'haver violat l'alto el foc.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest divendres tornem al temps més estable. Deixem enrere els ruixats, les tempestes, les pedregades de dijous, i aquest divendres ja tindrem un temps molt més assolellat. Ja de bon matí notarem una mica més de fresca, però sobretot el que tindrem seran amb algunes boires a les planes interiors, fruit de la humitat que va deixar les pluges d'ahir. Tot i així, el sol lluirà a gran part del país durant bona part del dia, i només al Pirineu aquesta tarda sí que creixeran nuvolades, i fins i tot no descartem que cap a la Garrotxa, el Ripollès o al nord d'Osona arribi a caure algun ruixat puntualment intens. El que sé que tindrem aquest divendres és una pujada de les temperatures que iniciem avui i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, assolint un sostre de cara a diumenge, amb màximes properes als 40 graus. Avui encara no arribarem a tal xifra. Les màximes més altes envoltaran la xifra dels 37 graus, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un quart i dos minuts, Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, durant l'últim any la població del país s'ha incrementat en més de 70.000 persones. Aquest creixement s'explica sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger, que ja suposa més d'una quarta part de la població catalana. Un augment sostingut en el temps que, segons el professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, Víctor Climent, obliga a reforçar les infraestructures.
3: Les nostres infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
0: Totes les demarcacions han guanyat habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions de residents i Tarragona és la que més creix en termes percentuals. El motiu, segons Climent, és l'activitat econòmica.
3: Per mi aquest seria el factor fonamental, atrau a més mà d'obra poc qualificada. Altres zones del país, com pot ser Lleida, doncs aquí, a part del tema agrícola, també hem de parlar sobre la indústria càrnica.
0: Si es manté l'evolució demogràfica actual, d'aquí a 15 anys, Catalunya fregaria els 10 milions d'habitants. I ho ha avançat Catalunya Ràdio, l'Agència de Residus de Catalunya demana als partits que no utilitzin la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents com a arma electoral. A 10 mesos de les municipals, molts ajuntaments s'han fet enrere amb aquests mecanismes per les crítiques ciutadanes que han rebut, o bé per estalviar-se-les en el tram final del mandat. La directora de l'àrea d'Economia Circular de l'agència, Pilar Xiva, ho ha lamentat i recorda que tots els municipis hauran d'acabar assumint.
4: La gestió de residus s'hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme.
0: I és que un mateix partit pot defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. És per això que tant el president de la Federació de Municipis, David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, també recepten no fer-ne electoralisme.
5: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
6: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
0: Ripollet és una de les localitats que, per ordres del govern del PSC i d'Esquerra, han acceptat a retirar el porta-a-porta. El va implantar Decidim Ripollet un any abans de perdre l'alcaldia, el 2023. Des de l'oposició, la regidora Txell Calé ha admès al matí de Catalunya Ràdio que el tema els va perjudicar i critica els partits que se'n van aprofitar.
7: Aquest plantejament que van fer d'oposar-se frontalment, aquesta onada, no, de populisme en contra, ens va passar factura, evidentment. Sí, sí.
0: Malgrat que més de 500 municipis funcionen amb aquests models, Catalunya no aprova aquesta assignatura, ja que la majoria de ciutats mitjanes i grans encara no els han implantat.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest divendres passarà a disposició judicial l'home que dimecres conduïa un vaixell a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, que va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort accidental d'una persona. A més, no es va aturar per ajudar-lo. El fill de la víctima i diversos testimonis van ser els que van alertar dels fets. Girona, Fèlix Martín.
8: L'home detingut és un ciutadà francès de 52 anys que anava en un vaixell de lloguer amb una desena de persones més. Està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i un altre d'omissió del deure de socors, i el jutge l'interrogarà aquest divendres. El van detenir dimecres a la tarda, quan va anar al Port de Roses a tornar a l'embarcació. L'accident mortal havia passat poca estona abans. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua quan, de cop i volta, el vaixell els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats els serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima i després el van portar fins al Port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. La víctima era també un ciutadà francès i tenia 54 anys.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament mortal d'un home al districte de Nou Barris de Barcelona, succeït aquest dijous. La policia ha detingut un sospitós i investiguen el grau d'implicació d'aquesta persona en els fets. Tot i això, diversos testimonis apunten que l'agressió l'hauria comès una dona després d'una discussió entre tots tres al replà d'un habitatge. La víctima va rebre diverses punyalades i hauria perdut el coneixement mentre fugia a causa de la gravetat de les ferides. La Guàrdia Urbana va localitzar l'home greument ferit i, després d'alertar els Mossos, el sistema d'emergències mèdiques el va traslladar en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment va morir. La investigació continua oberta i el cas està sota secret d'actuacions. Unió de Pagesos denuncia que el Departament d'Agricultura no preveu ajuts per pal·liar els efectes de la sequera en els conreus de l'ametlla de secà i la garrofa. Un impacte que, segons el sindicat, ha fet caure la producció entre un 50 i un 80%. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
9: El sindicat va fer una proposta de cobrar una indemnització de 180 euros per hectàrea afectada, però, segons diuen, el departament no ho comparteix. UPE assegura que la Generalitat no ha detectat aquesta caiguda del 80% de la producció de l'ametlla perquè s'ha fet un còmput global entre la de regadiu i la de secà. Sergi Martínez, responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
10: Ens van comunicar que per l'avellà no ho veien clar perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
9: En el cas de la garrofa, el sindicat diu que la producció ha caigut un 50%, però Agricultura considera que les pèrdues no arriben al 30% i, per tant, no es correspon cap indemnització. Per tot plegat, Unió de Pagesos ha avisat que es convocaran mobilitzacions. Per altra banda, el departament obrirà ajuts vinculats a l'avellana a finals d'any, si bé des del sindicat reclamen cobrar-los el 2026 per fer front a la campanya d'enguany.
0: Una més i els esports. Ha mort als 68 anys el baixista Felipe Gutiérrez, conegut com a Felipe Lipe, un dels fundadors del grup Tequila, juntament amb Ariel Roth i Alejo Estivel. Va triomfar als anys 70 amb èxit com aquest que sentim de fons, Salta, Rock and Roll en la Plaza del Pueblo o Dime que me quieres. El grup, actiu entre els anys 1976 i 1982, va editar 4 discos i el 1978 va participar en la 4ª edició del festival Canet Rock. La banda es va dissoldre arran de les contínues discussions entre els seus membres. Felipe Lipe, que havia estudiat psicologia i va tenir problemes amb les drogues i l'alcohol, va estar ingressat a l'associació Projecte Home per combatre la seva addicció. Després va treballar durant anys com a psicoterapeuta per a drogodependents.

0: 5 minuts i dos quarts.
1: Esports. Amb l'Oriol Corral.
2: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, pilota d'or del Mundial, a qui li queda un any de contracte al City. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger pel dia 15 d'agost al Marroc. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit, ho fa en un comunicat. I el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho ha anunciat aquest dijous. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Jan Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El Club Blanc ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori de 19 anys signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. Seria el fitxatge més car de la història del Club Blanc. I el central basc Unai Núñez fitxa per l'Espanyol. Arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada. Així es defineix com a futbolista.
3: Un defensa que va fuerte a los duelos, que está siempre bien posicionado, que con el balón pues intenta dar juego al equipo y bueno, me considero un jugador muy trabajador.
2: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per a una competició europea. I a la segona divisió, el Sabadell ha fitxat el davanter rus Nikolai Obolski, de 29 anys. Ha signat per 2 anys i ha jugat les dues últimes temporades al Córdoba, també a segona.
1: 3CAT Info.
2: El Barça femení ha presentat aquest dijous Martina Fernández. La central, de 21 anys, torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029. En declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
4: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar amb diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
2: En bàsquet, el Girona fitxa Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha notat més de 29 punts per partit. I el Barça ha anunciat que l'aler pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'1 milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pascual. D'altra banda, aquest dijous hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol.
5: Poder seguir desenvolupant la meva feina en un club destinat a lluitar per totes les competicions que juga, amb una història, una tradició, una reputació, un prestigi màxims, i que això genera doncs una responsabilitat molt alta doncs per intentar seguir desenvolupant el millor possible la meva feina.
2: Més actualitat del bàsquet català. El Joventut ha fitxat el base escorta Bugui Ellis, de 25 anys, ex de l'Alba de Berlín, del Dubai i del Galatasaray turc, i l'Ilerna Lleida incorpora el base Marc Hughes, que la temporada passada jugava al Girona. Hughes torna a Lleida 5 temporades després. La ciclista de Maurici Quim Lecourt-Pienaar s'ha imposat a l'esprint a la 6a etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, en una entrevista del Tot Costa parla que ha tingut un dia complicat.
6: Sí, sí, brutal, brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal, o sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria a la baixada més important del dia, llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
2: I l'Europa ha guanyat l'últim grup del torneig d'històrics del futbol català. ha superat el Vilanova i el Prat en la fase de grups i jugarà les semifinals contra el Sant Andreu. L'altra plaça per la final se la jugaran el Badalona i l'Hospitalet, el vigent campió. Les semifinals es disputaran aquest dissabte i la final serà aquest diumenge.
1: 3CAT Info. Són 6:45.
0: Moment, com sempre, a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que l'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions. Les tempestes, com dèiem, han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalies, sobretot al nord i al centre del país. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats a la gran majoria dels vols de sortida i hi ha hagut problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les Valls del Valira, a l'Alt Urgell, hi ha hagut una esllavissada. També us estem explicant que el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta. Això és el més destacat i a partir d'ara també us explicarem que Marc Puigtió renuncia finalment a ser el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona després de la filtració d'unes converses en què maniobrava contra companys de partit. Admet que ha comès un error greu i diu que plega per dignitat i responsabilitat. A menys de 10 mesos per a les municipals, ara els republicans hauran de buscar-li el relleu. I Tarragona ha previst un pla especial de seguretat i de mobilitat flexible per al dia de l'eclipsi, que estarà marcat per la incertesa respecte als assistents que podrien acudir als punts d'observació. Un serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Sumari d'esports amb Oriol Corral.
2: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Real Madrid, Vinícius Júnior, renova fins al 2032.
0: I el temps aquest divendres torna a la tranquil·litat. Tindrem un dia assolellat amb algunes boires matinals a la Catalunya central. A la tarda hi haurà ruixats al Pirineu Oriental i al nord d'Osona, sense repetir la intensitat de dijous. Les temperatures pujaran i la calor serà intensa. Dos quarts i tres minuts.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ens detalla les principals incidències.
7: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut.
0: Mentre que en les tempestes, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però finalment no hi ha hagut cap problema i cap a 9:45 del vespre ja s'havia recuperat la normalitat. Tampoc ha estat important l'incendi que ha originat un llamp a la Llacuna, a la comarca de l'Anoia, i que els bombers han estabilitzat en poca estona. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fost de Campsentelles, a Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Tot i que les pluges rebaixen el risc d'incendis, Soler subratlla que no podem abaixar la guàrdia perquè la calor revifarà el perill.
7: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
0: De moment, però, pel que fa a l'alerta de l'Inuncat, l'episodi es dona per tancat i aquest divendres ja s'haurà desactivat. I les tempestes han provocat molts problemes de mobilitat. A la xarxa de trens, diverses línies de Rodalies no han pogut donar servei a partir de mitja tarda. A l'R1, l'R2 Nord i l'R11 hi ha hagut una afectació a la catenària entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. A l'RL4, entre Calaf i Manresa, la línia s'ha inundat i a l'R3, entre Vic i Ripoll, ha caigut un arbre a les vies, tot i que el servei s'ha pogut restablir al vespre. Les pluges també han provocat incidències a les carreteres. A la C25, entre Rajadell i Manresa, s'ha hagut de tallar un carril per l'acumulació de bassals d'aigua i també s'han anul·lat les entrades i sortides de l'eix transversal a l'alçada de Brunyola, a la comarca de la Selva. La incidència més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les valls de Lira, a l'Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les valls de Valira, Joaquim Albalate.
8: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud, en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via amb molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits, fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
0: Les pluges també han provocat retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Han quedat afectats 3 de cada 4 enlairaments i els retards han arribat a superar els 60 minuts en diversos vols.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous primer amb la presidenta de les Balears, Marga Provenç, i després amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG, que Virem de Fronteres, eleva fins a 141. Mallorca, Caterina Carmany.
9: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat d'allau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant una situació que ha qualificat de dramàtica.
10: ¿Com creiem des del govern de la ciutat que se vuelva a la normalitat i així se lo hemos planteado al govern de la nació? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera immediata i per la frontera del Tarajal.
9: Amb la presidenta Balear reclamant a Pedro Sánchez que actuï.
11: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no? Vives s'ha reunit una hora a Marivent amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
1: 3Cat Info.
0: El fins ara alcaldable d'Esquerra a la ciutat de Girona, Marc Puigtió, es retira finalment de la candidatura pels àudios filtrats en què conspirava contra companys del partit. L'endemà que la formació li obrís un expedient pels fets, el dirigent ha reconegut que es va equivocar i que no tenia cap alternativa que no passés per plegar. Ho ha dit en declaracions a l'ACN.
12: He comès un error i crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de pompar al costat.
0: Puigtió també ha lamentat que que en política s'hagi normalitzat, diu, la publicació de converses privades. I és que a les gravacions en qüestió, l'excap de llista dels republicans a Girona oferia a un influencer d'extrema dreta informació comprometedora de membres del seu propi partit i presumia d'haver-se apoderat de la formació per al seu projecte polític personal. L'elecció de Puigtió, que era l'aposta d'Oriol Junqueras, ja va estar envoltada de polèmica en guanyar les primàries per un sol vot de diferència. Ara Esquerra haurà de tornar a engegar la maquinària interna per trobar més coses. L'oficina antifrau de Catalunya admet a tràmit una denúncia contra el Salvi Oriol per la contractació urgent de la seva filla com a policia local de la seva filla. L'ens ha obert un expedient per estudiar possibles irregularitats que ara entra en una fase d'instrucció. Aquest procés pot durar diverses setmanes i servirà a l'oficina per valorar si la denúncia té fonaments i fer els passos que consideri oportuns. Des del principi de la polèmica, l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana ha defensat que va estar al marge del procediment de selecció i que la seva filla va obtenir la plaça per mèrits propis. Com a responsable de seguretat del municipi, però, Oriols sí que va signar, entre d'altres, l'aprovació de les bases del procés i la designació del tribunal. Mentrestant, l'oposició ho veu com un cas evident de conflicte d'interessos. El PSC parla de nepotisme i Junts li ha demanat, sense èxit, que cedeixi la cartera de seguretat a un altre regidor. I la 80ena de veïns de la Trinitat Vella, desallotjats la matinada passada pels tremolors d'unes obres de DIF, poden dormir aquesta nit a casa seva. Els bombers els han deixat tornar poc després d'haver-los evacuat, un cop han comprovat que no hi havia risc. Però els veïns recordaran l'ensurt. Així ho ha viscut la Conchi. Són declaracions a 3Cat Info.
13: Empezó a temblar todo el suelo y seguidamente, pues, bueno, nos asustemos mucho. Las puertas temblaban también. A mi marido, a mis hijos, y entonces llamé por teléfono y me dijeron que teníamos que salir del edificio.
0: Les tremolors han estat provocades per una màquina compactadora de terres que treballava en les obres de DIF de la variant de ferroviària de Vallbona. Segons la gestora, els treballs no tenen res a veure amb l'esvoranc de Rodalies, proper a aquesta zona que va aparèixer ara fa dues setmanes. L'Ajuntament demana que es redueixin els treballs per reduir també les molèsties als veïns, i a DIF continua analitzant la situació per poder reprendre les obres quan sigui segur. I desallotjats per la policia, sense incidents, 25 homes immigrants que ocupaven l'antiga fàbrica Simón de Girona, on s'ha de construir un nou institut de secundària. Les brigades ho han buidat de deixalles i tapiaran tots els accessos per evitar que es torni a ocupar. Girona, Fèlix Martín.
14: En aquesta nau hi malvivien una cinquantena de persones, si bé aquests últims dies ja només en quedaven la meitat, tots homes majors d'edat, la majoria immigrants. El jutjat en va autoritzar el desallotjament fa setmanes i, finalment, la Policia Municipal de Girona, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, els ha fet fora aquest dijous. S'hi han trobat més gent del que es pensaven i els serveis socials els donen suport, ha assegurat l'alcaldessa accidental de Girona, Sílvia Liu.
15: Nosaltres fa un cosa de 2 mesos que hi estem anant. Nosaltres, en aquest sentit, hem anat amb serveis socials. Molta gent, penseu que la setmana passada hi havia 15 persones, avui ens n'hem trobat 25, vull dir que també eren persones que fluctuaven, persones que no els havíem pogut notificar perquè ja no hi eren, i per tant era una població flotant. Per tant, nosaltres el que hem garantit avui, a dia d'avui, és que aquestes persones, en qualsevol cas, a través de serveis socials, se'ls hi pugui donar una alternativa.
14: Però la portaveu del Sindicat de l'Habitatge de Girona, Fàtima Atar, creu que no n'hi ha prou.
16: Van tard, van molt malament, i segurament l'alternativa serà al carrer, i ells ja ho saben, de fet. O sigui, al final, com el missatge que transmet aquest ajuntament de Madura i policia.
14: Amb la nau buida, aquest dijous mateix, l'Ajuntament de Girona ha fet entrega de l'espai al Departament d'Educació perquè s'encarregui de la reurbanització de la zona, on s'ha de construir un nou institut de secundària.
0: Tres activistes detinguts per haver sabotejat a l'abril un tram de les vies de tren que van des de la mina de Súria, al Bages, fins al port de Barcelona. A més, també s'investiga una quarta persona. La policia els va detenir al juny i van quedar en llibertat amb càrrecs. Els manifestants van malmetre uns 300 metres de via i van tallar un ramal principal de fibra òptica. Això va fer que es quedessin sense internet més de 4.000 abonats i l'acció va causar uns danys de 100.000 euros. Els manifestants protestaven contra l'empresa que gestiona les mines, la israeliana ICL, i se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal. L'organització Revoltes de la Terra ho considera desproporcionat.
17: A nosaltres ens sembla indignant que els Mossos es dediqui a perseguir activistes i l'acusació de grup criminal ens sembla un despropòsit total quan justament el que es vol és que es faci justícia tant pel Bages amb totes les sentències que l'empresa d'ICL no està complint com per Palestina.
0: L'organització també denuncia l'impacte ambiental que l'empresa està causant en aquesta zona. I les autoritats sanitàries espanyoles mantenen aïllat a Galícia un home que ha donat positiu per antivirus de la soca dels Andes. Es tracta d'un ciutadà franco-argentí que va ser diagnosticat a França després de presentar un quadre respiratori lleu. Segons el Ministeri de Sanitat, l'home va viatjar posteriorment a Espanya quan ja no tenia símptomes i, per tant, ja no podia contagiar. El pacient, que es troba bé, es manté aïllat al seu allotjament mentre Salut Pública de Galícia i el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries estan fent el seguiment del cas i el rastreig de possibles contactes. Segons Sanitat, s'han activat tots els protocols previstos. I la República Democràtica del Congo ja ha registrat més de 1.800 morts per l'epidèmia d'Ebola i ja hi ha 4.000 casos confirmats. Segons les autoritats del país, la situació és preocupant perquè en algunes zones els nous contagis s'han duplicat en només una setmana. De fet, es tracta del segon brot amb més contagis de la història. A tot això, les autoritats sanitàries han interceptat un vaixell amb un cas sospitós de la malaltia que duia a bord prop de 200 persones. El sospitós és un home que va baixar de la nau amb símptomes i es va dirigir a un centre de salut on va morir poc després. Al lloc s'hi ha instal·lat un laboratori mòbil per fer un cribatge preventiu de la resta de passatgers. L'OMS assegura que l'estratègia a partir d'ara passa per arribar a totes les comunitats afectades, garantir que els professionals sanitaris tenen la protecció necessària i accelerar l'atenció i la vigilància en condicions segures i dignes, també quan es produeixen morts per la malaltia.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres tornem al temps més estable. Deixem enrere els ruixats, les tempestes, les pedregades de dijous i aquest divendres ja tindrem un temps molt més assolellat. Ja de bon matí notarem una mica més de fresca, però sobretot el que tindrem seran amb algunes boires a les planes interiors, fruit de la humitat que va deixar les pluges d'ahir. Tot i així, el sol lluirà a gran part del país durant bona part del dia i només al Pirineu aquesta tarda sí que creixeran nuvolades i fins i tot no descartem que cap a la Garrotxa, el Ripollès o al nord d'Osona, arribi a caure algun ruixat puntualment intens. El que sé que tindrem aquest divendres és una pujada de les temperatures que iniciem avui i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, assolint un sostre de cara a diumenge, amb màximes properes als 40 graus. Avui encara no arribarem a tal xifra. Les màximes més altes s'envoltaran de xifra dels 37 graus, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 3:45. L'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, es planteja recuperar el pagament per aparcar el trabucador. Precisament un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta de l'Ebre estan disposats a assumir les limitacions en l'ús del vehicle privat i fins i tot pagar per aparcar si les mesures milloren l'experiència de la visita. Tarragona, Ricard Buigas.
19: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del trabucador l'any 2023 perquè generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a 3cat Info que ara la situació és diferent.
20: En un futur estudiarem tornar a implantar mesures de pagament a la barra del trabucador ara que la nostra situació financera ens ho permet. El 2023 la situació financera era molt compromesa i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, és bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del trabucador.
19: Un treball que acaba de presentar el grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics del Departament de Geografia de la URB conclou que els turistes estan disposats a assumir restriccions i millora l'experiència de visita de l'espai natural del Delta. Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta, tot i això l'aparcament al trabucador està limitat a tres àrees concretes i el trànsit rodat està restringit a l'últim tram fins a les Salines de la Trinitat.
0: I a Catalunya s'han disparat aquest estiu estiu les activacions del Pla Alfa per risc d'incendi. Això té conseqüències per a la xarxa elèctrica, ja que els talls de llum s'allarguen perquè no es pot reconnectar el sistema automàticament quan hi ha una avaria, una situació que s'ha repetit més de 300 vegades aquest mes de juliol, el triple que l'any passat. A les comarques de Lleida, això se suma a les queixes del territori pels microdalls que acumulen des de fa anys. Lleida, Júlia Albacar.
3: El Pla Alfa ha estat actiu gairebé cada dia del mes de juliol a Ponent, on s'han registrat 90 talls de llum. Això ha fet que aquests talls s'hagin allargat més del compte perquè el protocol obliga a revisar l'avaria in situ. Josep Escolies és un dels responsables de la xarxa de distribució d'Endesa Catalunya.
21: Aquesta mesura fa que la reposició del subministrament pugui ser una mica més lenta. Tot i això, gràcies als equips telecontrolats distribuïts per la xarxa, podem restablir el servei a una gran part dels clients des d'altres línies mentre s'inspecciona el tram afectat.
3: Una situació que se suma al problema dels microtalls que fa temps que es denuncia al territori. Per exemple, a l'Espluga Calba, les Garrigues asseguren que han tingut més de 50 incidències en un mes. Lluís Abat és regidor del municipi.
22: La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies a Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones. Aleshores, ves a barallar-te l'Endesa perquè fas una inversió milionària.
3: A les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions.
0: A partir del 15 de setembre es podran començar a demanar les ajudes que va anunciar l'Ajuntament de Barcelona per comprar un ciclomotor elèctric. L'import de l'ajuda serà de 600 euros i la condició per poder demanar-la serà haver desballestat un vehicle de combustió. El consistori confia que això contribueixi a la substitució dels 24.000 ciclomotors de gasolina que hi ha a la ciutat. Jordi Valls és tinent d'alcalde.
23: El que intentem fer és un volum molt important de sistema de mobilitat que té aquesta ciutat, com és el ciclomotor, que encara a dia d'avui té quasi 24.000 ciclomotors que estan utilitzant combustió de petroli. Com podem fer per traspassar, per moure aquest element de mobilitat a elèctric? Per això és la posició de l'Ajuntament. Creiem que tindrà un impacte important.
0: De moment, l'Ajuntament ha aprovat una primera partida de 5.200.000 euros per donar les ajudes entre aquest 2026 i el 2028. Més endavant n'hi haurà d'haver una segona per als anys 2029-2030. I finalment també hi haurà una convocatòria d'ajuts a les infraestructures de recàrrega. En total s'hi destinarà un pressupost d'uns 15 milions d'euros.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Tarragona desplegarà un pla especial de seguretat flexible per al dia de l'eclipsi davant la incertesa de saber quantes persones aniran als 6 punts d'observació previstos. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Tarragona, Ricard Buigas.
24: El dispositiu de seguretat i mobilitat especial s'anirà modificant depenent de l'afluència d'assistents a tots els punts planificats, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
25: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs no hi ha casos propers.
24: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb una capacitat total per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tarracó, un aforament per a 20.000 assistents. Aquest és el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial. García diu que repartiran les ulleres gràcies a 3Cat.
25: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts. I això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3Cat.
24: L'operatiu també preveu reobrir els accessos als punts d'observació després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: Els clubs de lectura estan de moda, ho constaten les dades. En les biblioteques de l'àrea de Barcelona, per exemple, s'ha passat de 10.500 inscrits l'any 2016 als 20.500 de l'any passat. Hi ha una variant, però, que va més enllà dels clubs de lectura, on els assistents paguen entrada. Són les anomenats gabinets de lectura. Ens ho explica la Marta Vives.
26: Fórmula freqüent en països com França, Alemanya i els Estats Units. A casa nostra cada vegada se'n fan més, tot i que no és habitual. Els gabinets de lectura busquen enfortir el vincle de l'actor amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades que cobren. Que l'entrada sigui de pagament acaba sent garantia d'assistència, assegura Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
2: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector, participar d'una conversa molt, molt especialitzada, que requereix un cert rigor tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
26: És important distingir els gabinets dels actes promocionals d'un llibre. En el cas dels gabinets, els continguts no estan vinculats necessàriament amb l'actualitat. Marta Ramoneda és llibretera de La Central i coordinadora de gabinets de lectura des del 2008.
4: En general, es fan des de llibres clàssics, autors morts, llibres que van sortir fa temps, a vegades també es fan novetats, però sempre el que s'intenta és que siguin llibres que no són evidents.
26: La Central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
2: No hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura dels escriptors, dels editors, està en hores baixes.
26: Pàmies assegura que els gabinets han de conviure amb clubs de lectura i presentacions, perquè totes les activitats ajuden a fomentar la passió lectora.
0: Gràcies, Marta. Tanquem aquest informatiu.
1: Esports.
0: Ho fem amb els esports i amb l'Oriol Corral.
5: El migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, Rodri Hernández, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen ja per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, pilotador i pilotador de l'últim Mundial, a qui li queda un any de contracte al Manchester City. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger, al Marroc, pel dia 15 d'agost. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. I el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Unai Núñez fitxa per l'Espanyol. El central basc arriba de del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. A Unai li atrau el projecte.
6: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos.
5: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si el conjunt blanc i blau es classifica per una competició europea.
1: 3CAT Info.
5: Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho ha anunciat aquest dijous. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El club blanc ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori, de 19 anys, signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. És el fitxatge més car de la història del club blanc. I el Barça femení ha presentat aquest dijous Martina Fernández. La central de 21 anys torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029 i en declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
7: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar amb diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
5: I en bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge de Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha anotat més de 29 punts per partit aquesta temporada. I el Barça ha anunciat que l'alè pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'un milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pascual. D'altra banda, aquest dijous hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol.
8: Comencem un projecte amb una identitat molt clara, que potser és una mica diferent al que el Palau està acostumat, Evidentment al Palau no se li pot exigir res, és un pavelló molt proper a la pista, que sap apretar quan toca apretar.
5: El Mundial de MotoGP torna aquest cap de setmana al circuit anglès de Silverstone, després de les vacances. Encara queden 11 curses amb Jorge Martín líder, amb 14 punts d'avantatge sobre el japonès Ai Ogura. El campió Marc Márquez ocupa la tercera posició de la general, a 18 punts del líder. Márquez, però, es veu favorit.
9: Esto es difícil, ¿eh? Decir quién es el favorito. Soy yo, ¿no?
10: No.
9: No, ¿qué quieres? No, depende. Ahora el titular lo pones y ya está, pero el favorito, o sea, que dirán que soy yo, o sea, digo lo mismo, ponlo en el pequeño esto, ¿vale?
10: Subtítulo.
9: Un título más a mí no me cambia la vida, yo sí.
5: Els cinc primers de la classificació estan separats per només 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio. Quatre catalans seran a la graella del Gran Premi de la Gran Bretanya, novetat Pol Espargaró en el lloc del lesionat Maverick Viñales.
1: 3CAT Info.
5: La ciclista de Maurici Kim Lecort-Pienaar s'ha imposat a l'esprint a la sisena etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, parla en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Sí, sí, brutal. Brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga. La fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal. O sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria a la baixada més important del dia, llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
5: El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar Marlen Reusser, la catalana Paula Blasi és desena, i aquest divendres, setena etapa de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux.
12: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia, molt bon divendres. Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 20 graus a Torelló, 22 graus a Balaguer, 25 graus al Vendrell. Les temperatures que es tornen a enfilar progressivament després que aquesta nit haguem tingut tempestes, haguem tingut pedregades en algun punt del país, però avui la idea és que torni a canviar el temps. És el so de la pluja enmig de la carretera i del vent ahir la tarda que van provocar caigudes d'arbres, de branques, inundacions de baixos, problemes de mobilitat en carreteres i, sobretot, algunes línies de tren que es van haver de tallar. La R3 i la R11 ja s'han reobert, però la RL4 es manté tallada entre Calaf i Manresa. Per sort, no hem de lamentar ni danys personals ni incidències greus. Jofre Genoé, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia i bona hora.
0: Què esperem per avui?
1: Doncs mira, avui, almenys fins a migdia, el temps acompanyarà força, amb un ambient molt assolellat. Sí que hi ha alguns núvols baixos molt locals, amb aquestes humitats altes, entre altres coses, degut a les pluges d'ahir. I bé, a partir de migdia, esperem que tornin a créixer nuvolades. Avui no seran tan extenses com ahir, que van afectar molts indrets del territori, però, de nou, aquesta tarda esperem algunes tempestes i alguns ruixats, sobretot més al llarg de la segona meitat de la tarda, cap a la zona del Ripollès, Garrotxa, zones del nord de Barcelona, nord de Girona, Pirineu Oriental. No creiem que viatgin cap a la Catalunya Central, serà més difícil. També podria arribar alguna tempesta cap a la zona dels ports. Per tant, a la resta, en principi, més calma, fet que ajudarà que les temperatures avui, doncs, respecte ahir, amb el descens que va provocar, doncs, les nubes i els ruixats, pugin una mica, especialment a muntanya, també en alguns punts de ponent, però bé, en general, amb unes temperatures una mica per sobre del que seria habitual, però amb una calor potser una miqueta més continguda que dies enrere, un ambient canigulat i ple d'estiu. Els ruixats de tarda sembla que continuaran al llarg dels propers dies, sobretot cap al Pirineu.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, sembla que avui hi haurà una certa treva, però, com deia ara el Jofre, les temperatures es tornaran a enfilar raonablement de pressa aquest cap de setmana. Des de Protecció Civil, Ima Soler avançava que la tranquil·litat, pel que fa al risc d'incendis, durarà poquet.
2: Ara que hagi plogut, el risc d'incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi, que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots.
0: Per cert, que el risc d'incendis d'aquest mes de juliol, que evidentment doncs, ha estat francament complicat, també ha tingut efectes en l'electricitat, la llum. Perquè ens entenguem, en condicions normals, si una línia elèctrica té una avaria, aquell corrent es talla i al cap d'uns segons es reconnecta automàticament. Quan hi ha risc d'incendis, a les línies que travessen zones forestals, aquesta reconnexió automàtica es desactiva per evitar espurnes un cop es reactivi. I això, el fet que es desconnecti aquesta, que es desactivi aquesta desconnexió automàtica, això allarga els talls de llum. Bé, això ha passat 300 vegades al juliol de tot Catalunya. 300 vegades. El triple que l'any passat. Hi ha aquests talls relacionats amb el pla d'incendis, però també n'hi ha d'altres.
3: En 29 dies hem tingut 56 incidències, talls, microtalls, variacions brusques de tensió. La mitjana d'aquests 56 són d'entre 1 i 3 minuts. O sigui, estem parlant de gairebé 84 hores en un mes que m'està sense llum. I marxa, torna, marxa, torna.
0: Així ens ho deia aquí al matí de Catalunya Ràdio el primer tinent d'alcaldia de l'Espluga Calba, les Garrigues, el Lluís Amat. En aquests talls insistim que no compta, les relacionades amb els incendis. Avui ho explicarem. I tot això, mentre continua el rebombori arran de la recollida d'escombraries, com ha anat explicant aquest programa, ahir parlàvem al matí de Catalunya Ràdio amb la regidora de Ripollet, Txell Calé, del partit Decidim Ripollet, que va aplicar la recollida porta a porta quan va governar el municipi. Es van topar amb molt de rebuig veïnal i el resultat és que van perdre les següents eleccions.
4: El partit que ara mateix doncs, està al govern, el principal, el PSC, doncs, ho va fer servir bastant. Ens va passar factura, evidentment, tot i que doncs, ho portàvem nosaltres en el nostre programa electoral. No vam aconseguir doncs, aquest consens que es necessitava per poder dur-ho a terme. No?
0: Així ens ho explicava aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui en seguirem parlant a l'Àgora, ho farem amb el Jaume Soler, que és tinent d'alcaldia Salàs del Pallars, on també fan la recollida porta a porta. Aquests són alguns dels temes del matí, però, evidentment, la mirada continua molt posada en Ceuta.
5: Lo más importante es volver a la normalidad. ¿Y cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. En segundo lugar, yo creo que es necesario que se atienda la emergencia humanitaria y en tercer lugar, creo que hay que reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
0: És el president de Ceuta després de reunir-se a Mallorca amb el rei. Avui Pedro Sánchez presideix una reunió amb diversos ministres per per abordar aquesta crisi. Parlant de ministres, qui ja és a Ceuta és la titular d'Infància, Cira Rego.
6: Quiero pensar que en pocas semanas tendremos un mecanismo ya funcionando con una cierta agilidad, y es en lo que estamos trabajando en este momento, pero insisto muchísimo en tener una cierta prudencia, porque primero tenemos que tener clara cuál es la cifra de seres humanos que tenemos en este momento.
0: Són les declaracions de la ministra Rego ahir a la SER. Avui ella explica al País que no hi ha una data concreta, però que el trasllat de menors a d'altres comunitats autònomes hauria de començar d'aquí a molt poques setmanes. Aquest és el tema que ja fa dies que estem insistint aquí al matí de Catalunya Ràdio, que és el tema d'aquesta crisi, ara mateix, entre d'altres coses, perquè hi ha una certa crisi política al voltant de tot això. Vox ha intentat esmorteir-la. Vox ha dit que no li sembla bé, evidentment que estan radicalment en contra de l'acollida aquests menors immigrants, però que, en cas que les comunitats on governa amb el PP, com Andalusia, com Extremadura, com l'Aragó, com Castella i Lleó, en cas que aquestes comunitats acceptin aquesta recollida, aquest repartiment d'immigrants, doncs, tot i això, no trencaran els pactes de govern. Un canvi en comparació amb el que va passar l'última vegada. En fi, avui també al matí de Catalunya Ràdio destacarem un nou crim a Nou Barris, a Barcelona. Un home ha matat de diverses punyalades l'actual parella de la seva exdona. Els Mossos ja han detingut el presumpte responsable del crim. Tot això en aquest matí de divendres, quan són les 7:07, mentre continuen les importants turbulències al futbol internacional.
7: Amando el centro de Porro, mete el centro. Salió el balón, quedó mitad de camino, arco libre, Ferran gol de España.
0: La UEFA manté el boicot al Mundial, el masculí i el femení, tot i la marxa enrere de la FIFA en el pla de privatitzar-se. Si ho recordeu, Gianni Infantino s'ha disculpat, ho va fer ara fa 24 hores, però ha dit que no té la més mínima intenció de plegar, i és per això que la UEFA reitera que ha perdut la confiança en el president de la FIFA, que ha perdut la confiança en Infantino, i que manté el boicot a les competicions FIFA, incloent el Mundial, el masculí i el femení. I encara parlant de futbol...
8: Bueno, Messi no creo que haga falta expressar lo que és com a jugador i lo que significa para Arsenal.
0: Aquest és Rodri, que sembla que és més a prop del Barça, després que el jugador del Manchester City hagi donat el vistiplau al seu club per negociar amb el club blaugrana. Vinícius, per la seva banda, ha renovat amb el Madrid. I a les 7:08, dos apunts de música.

0: Sergio Dalma actua avui a Roses a Sons del Món, on presenta Ritorno a Via Dalma, un homenatge a la música italiana. Així comença el divendres. Benvinguts, un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llombart, Marta Monforte, Marc Batallé i Sònia Andols, d'aquí una horeta una mica més, però de moment... Diana, Maria Fernández Noguera, Francesc Soler, com esteu? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Mig mandat.
3: De la investidura de Salvador Illa, demà el president de la Generalitat afronta la segona part de la legislatura amb deures pendents al Departament d'Educació i amb el nou model de finançament com a principal cavall de batalla.
4: Tot i això, el president no preveu ara com ara un gran revulsiu al seu govern, que ja va aprovar els pressupostos abans de l'estiu per arribar al final del mandat.
0: Albert Prat.
5: Dos anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv de Salvador Illa. Aquest govern ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. No ha

0: Vives va trobar-se ahir amb Felip VI.
1: A Mallorca, Caterina Carmany.
2: Vives reclama blindar la frontera amb el Marroc, expulsar totes les persones que van passar del Marroc a Ceuta, unes 80.000, que ha qualificat de llau, i reforçar la presència policial al seu territori.
3: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular.
2: Ha visitat Palma per reunir-se amb Felip VI i Marga Proens. Amb la presidenta balear comparteixen les crítiques a Sánchez.
4: Que hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada.
2: I a Felip VI li ha arrencat el compromís perquè visiti Ceuta. Des de Mallorca, Caterina Carmany, Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: PP i Vox.
5: L'acolliment obligatori dels menors que han arribat a Ceuta posarà a prova les relacions entre el Partit Popular i Vox a les quatre comunitats on governen junts.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
6: Mentre que des de Vox, José María Figaredo afirma que el Partit Popular és contrari al repartiment dels menors no acompanyats allà on governa amb la formació d'ultradreta, el popular Elías Bendodo insisteix que compliran la llei.
7: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
8: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España.
6: Dit això, el PP posa condicions al repartiment, defensen que sigui equilibrat i just, sense excepcions, i que es prioritzi el retorn dels menors al Marroc amb les seves famílies, tot i que això només es pot fer si la família ho demana. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Sota la lupa.
9: La Comissió Europea extrema la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva a territori espanyol després que s'hagi difós una nova crida per al 15 d'agost.
1: Vicent Mifsud.
10: El Frontex i l'Europol s'han coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillaume Mercier.
11: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
10: L'eurocomissari d'Immigració, Magnus Bruna, reclama que la Unió Europea reforci els mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. Defensa aliances en tercer països sobre migració, però diu que el control de fronteres no pot dependre de la bona voluntat dels veïns. Vicent Mifsud, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Allò que dèiem abans, tempestes.
0: Les d'ahir a la tarda van provocar caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat a carreteres i a la xarxa ferroviària de les comarques més afectades. També representen una treva per al risc d'incendis, però efímera.
5: Durant la tarda d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va rebre 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, del Bages i la Selva. Tot i les pedregades i la crescuda de rius i rieres, no s'han de lamentar danys personals ni incidències greus.
9: La pluja va regar bona part del territori en punts on feia mesos que no plovia. Això ha fet baixar el risc d'incendi, però, segons la sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, aquesta tranquil·litat durarà poc.
12: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots.
1: Efectes en la mobilitat.
0: Les tempestes van complicar molt la mobilitat a Catalunya a partir de mitja tarda. El servei de trens va quedar interromput en diverses línies de rodalies, com ara l'R1, l'R2 Nord, l'R3, l'R11 i l'RL4.
5: A l'aeroport del Prat es van registrar retards importants en la gran majoria dels vols de sortida que a última hora superaven l'hora d'espera.
9: I també hi va haver problemes a les carreteres pels vessals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A l'N145, a les valls de Valira, a l'Alt Urgell, hi va haver una esllavissada.
1: Anem cap allà, Joaquim Albalater.
13: Va ser la principal afectació al Pirineu, una esllavissada que va omplir un carril de roques i fang i que va fer que els Mossos haguessin de donar pas alternatiu en plena hora punta, quan molts treballadors pujaven o baixaven del Principat. Això va provocar llargues cues durant més d'una hora, fins que les màquines van poder retirar la runa i es va poder reobrir la carretera totalment al trànsit. Des de les valls de Valira, Joaquim Albalater, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 30 anys.
0: De la tragèdia del càmping Virgen de les Neves de Viesques, on van morir 87 persones per la riuada.
5: A Catalunya, tot just ara ara s'està fent un diagnòstic de les mesures a aplicar a cadascun dels càmpings per gestionar aquest perill.
1: Montse Poblet.
14: A Catalunya tenim 179 càmpings travessats per rius o que en tenen una a menys de 100 metres i només 42 disposen de plans d'autoprotecció homologats. Amb l'aprovació l'any passat del decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions d'aquestes instal·lacions, s'està analitzant cas per cas què cal fer. Des de Protecció Civil, Sergio

0: Delgado celebra que finalment hi hagi un marc jurídic per exigir canvis que garanteixin la seguretat dels clients.
1: La diferència és que nosaltres com a Protecció Civil no podíem dir-li canviar això, perquè és una activitat existent, però aquest marc jurídic és el que permet fer aquests ajustos.
0: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més averies.
3: En els últims anys, les averies a les carreteres s'han incrementat un 60%. Aquest 2026, entre gener i juliol, 1.900 vehicles han tingut una avaria.
2: Són dades que avança aquesta emissora al Servei Català de Trànsit. Segons el Gremi d'Automoció de Catalunya, el motiu és la falta de manteniment en un parc molt envellit en què un de cada quatre vehicles té entre 16 i 20 anys.
4: Més detalls, Miquel Harca.
5: Tot i que molts conductors controlen els nivells dels vehicles, les revisions s'estan deixant de fer. Ho explica el president del Gremi d'Automoció, Domingo Comas, en declaracions a aquesta emissora.
6: La gent a vegades entén el manteniment per mirar la pressió dels pneumàtics i poca cosa més. Però hi ha molta avaria carretera per no substituir la corretja de distribució. Quan un vehicle porta X quilòmetres, s'ha de canviar el líquid de frens, els manguitos en el qual circula el líquid de refrigeració. Són manteniments ja més complexos i més cars. I aquests són alguns que no es fan.
5: Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla renove urgent del parc de turismes a Catalunya. Miquel Harque, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: A disposició judicial.
7: Avui hi passarà el patró del vaixell que dimecres va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort del seu conductor, Empúria Brava, a l'Alt Empordà.
3: A més, no es va aturar per ajudar-lo. El fill de la víctima i diversos testimonis van ser els que van alertar dels fets.
2: Girona, Fèlix Martín.
8: L'home detingut és un ciutadà francès de 52 anys que anava en un vaixell de lloguer amb una desena de persones més. Està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i una altra d'omissió del deure de socors, i el jutge l'interrogarà aquest divendres. El van detenir dimecres a la tarda, quan anava al Port de Roses a tornar a l'embarcació. L'accident mortal havia passat poca estona abans. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua quan, de cop i volta, el vaixell els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats els serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima i després el van portar fins al Port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. La víctima era també un ciutadà francès i tenia 54 anys. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Un altre crim. Un detingut per apunyalar mortalment l'actual parella de la seva ex-dona. Els fets van passar i al migdia al districte de Nou Barris de Barcelona.
7: Diversos testimonis apunten que l'agressió s'hauria comès durant una discussió entre tots tres al replat d'un habitatge. La víctima va rebre diverses punyalades i va perdre el coneixement al carrer intentant fugir del lloc dels fets.
3: El sistema d'emergències mèdiques el va traslladar en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment va morir. Hores després, els Mossos van detenir el presumpte responsable del crim. La víctima havia començat una relació sentimental amb l'exdona del detingut.
2: I obre expedient.
9: L'oficina antifrau admet a tràmit una denúncia contra Sílvia Orriols per la contractació urgent de la seva filla com a policia local de Ripoll.
2: Més detalls, Àlex Giral Robert.
10: L'ENS ha obert un expedient en fase d'instrucció que es pot allargar setmanes per avaluar si la denúncia té fonaments i fer els passos que cregui oportuns. Des del principi de la polèmica, l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana ha defensat que va estar al marge del procediment i que la seva filla va obtenir la plaça per mèrits propis. Com a responsable de seguretat del municipi, però Oriol sí que va signar l'aprovació de les bases del procés i la designació del tribunal. Mentrestant, l'oposició hi veu un conflicte d'interessos flagrant. El PSC ha parlat d'un cas de nepotisme i Junts li ha demanat sense èxit que cedeixi la cartera de seguretat a un altre regidor. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Ha plegat.
7: Esquerra ja busca nou alcaldable a Girona després de la renúncia de Marc Puigtió pels àudios filtrats en què conspirava contra companys de partit. Els republicans li van obrir dimecres un expedient.
2: Txell Garriga.
11: El fins ara candidat dels republicans a la capital gironina, que era l'aposta d'Oriol Junqueras, ha reconegut que es va equivocar i que li tocava plegar.
12: He comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat.
11: Són declaracions a l'ACN, en què també ha lamentat que es normalitzi la publicació de converses privades. I és que a les gravacions en qüestió, Puigtió oferia draps bruts dels actuals regidors d'Esquerra a Girona a una influencer d'extrema dreta i presumia d'haver-se apropiat del partit. A menys de 10 mesos de les municipals, ara els republicans han de tornar a engegar la maquinària interna per trobar, doncs, candidat. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Ja han dormit a casa.
11: La 80...
3: La vuitantena de veïns de Trinitat Vella a Barcelona desallotjats la matinada passada pels tremolors d'unes obres de DIF.
2: Els bombers els van deixar tornar poc després d'haver-los evacuat en assegurar-se que no hi havia cap risc.
4: Roger Santaló.
13: Els tremolors les va provocar una màquina compactadora de terres que treballava en les obres de DIF de la variant ferroviària de Vallbona. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia de Barcelona.
14: No té res a veure amb cap tipus de tuneladora. És un treball de superfície que bàsicament a l'hora de compactar pues, genera certes vibracions a diferents àmbits i entre ells han sentit vibracions el dia d'avui els veïns de Trinitat Vella.
13: L'Ajuntament demana que es minimitzin els treballs per reduir les molèsties dels veïns i Adif continua analitzant la situació per poder reprendre les obres quan sigui segur. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Sabotatge.
7: Tres activistes detinguts per haver sabotejat a l'abril un tram de les vies de tren que van des de la mina de Súria al Bages fins al port de Barcelona.
3: La protesta va fer que es quedessin sense internet més de 4.000 abonats i va causar uns danys de 100.000 euros.
4: Més detalls també, Maria Costa.
7: La policia els va detenir el juny i van quedar en llibertat amb càrrecs. Els manifestants van malmetre uns 300 metres de via i van tallar un ramal principal de fibra òptica. La protesta era en contra l'empresa que gestiona les mines, la israeliana ISL, i els acusats se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal. Uns delictes que l'organització Revoltes de la Terra considera desproporcionats.
15: A nosaltres ens sembla indignant que Mossos es dediqui a perseguir activistes i l'acusació de grup criminal ens sembla un despropòsit total quan justament el que es vol és que es faci justícia tant pel Bages amb totes les sentències que l'empresa ICL no està complint com per Palestina.
7: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I menys comerç tradicional.
2: Barcelona ha perdut una de cada quatre peixateries, merceries i drogueries en 8 anys.
4: Gemma Sagrera.
16: El Cens Municipal de Locals Comercials va publicar ahir les dades que comparen les xifres del 2016 i el 2024. També ha tancat un de cada 3 negocis de pell o sabateries. El propietari de la merceria Perelló, Ramon Martínez, es queixava sobretot de la normativa excessiva.
17: Totes les noves normatives que s'imposen fan que els establiments no vulguem seguir.
16: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ja va plantejar fa uns dies regular els lloguers comercials i crear un fons per comprar locals emblemàtics. Gemma Sagrera, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I a les 7:23 minuts, microtalls.
7: A Catalunya s'han disparat aquest estiu les activacions del Pla Alfa per risc d'incendi.
3: I això té conseqüències per la xarxa elèctrica, ja que els talls de llum s'allarguen perquè no es pot reconnectar el sistema automàticament quan hi ha una avaria. Una situació que s'ha repetit més de 300 vegades en aquest mes de juliol, el triple que l'any passat. D'aquestes, un terç han estat a les comarques de Lleida.
4: Anem cap allà, Juliol Becar.
18: El Pla Alfa ha estat actiu gairebé cada dia del mes de juliol a Ponent, on s'han registrat 90 talls de llum. Això ha fet que aquests talls s'hagin allargat més del compte perquè el protocol obliga a revisar in situ el tall abans de restablir el subministrament en tots aquells municipis on el perill d'incendi és a l'extrem. El temps màxim per fer la verificació és d'entre 2 i 3 hores. Josep Escolies és un dels responsables de la xarxa de distribució d'Endesa Catalunya.
19: Aquesta mesura fa que la reposició del subministrament pugui ser una mica més lenta. Tot i això, gràcies als equips telecontrolats distribuïts per la xarxa, podem restablir el servei a una gran part dels clients des d'altres línies mentre s'inspecciona el tram afectat.
18: Des de Lleida, Juliol Becar, per al matí de Catalunya Ràdio.
4: Ja es prepara.
2: Tarragona es desplegarà un pla especial de seguretat flexible per al dia de l'eclipsi davant la incertesa de saber quantes persones aniran als 6 punts d'observació previstos.
7: El punt neuràlgic serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial.
4: Tarragona, don Ricard Buigas.
20: La ciutat disposarà de 6 punts d'observació amb una capacitat per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà al Port de Tarragona amb capacitat per a 20.000 assistents. En aquest punt, Catalunya Ràdio farà el programa especial. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que repartiran ulleres als assistents gràcies a 3CAT.
21: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
20: El dispositiu especial s'anirà modificant depenent de l'afluència d'assistents a tots els punts. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Gràcies, Ricard. Anem als esports amb el Pau Dax. Que topa, bon dia.
22: Bon dia.
4: Rodri tria el Barça, és el gran nom del dia.
22: Una de les grans notícies de l'estiu per la dimensió del possible fitxatge i pel gir inesperat que suposa el migcampista madrileny tria fitxar pel Barça amb qui ja hauria arribat a un acord i descarta fer-ho pel Madrid, amb qui semblava que ho tenia tot fet. Ara tot queda pendent que el seu club actual, el Manchester City i el Barça, tanquin el preu del traspàs. Ho van avançar la Ser i Gijantes ahir al vespre. El jugador ja hauria informat al Real Madrid de la seva decisió d'unir-se al club blaugrana, segons informava ahir el programa El Larguero, citen l'agent del jugador. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el Manchester City, però hauria decidit canviar d'aire seduït pel projecte blaugrana.
4: I el Madrid, que es llepa les ferides.
22: El club blanc es consola després del no de Rodri amb el fitxatge del davanter iborià Yann Diomandé, que va fer oficial ahir. El jugador signa pels blancs per 7 temporades que pagaran al Leipzig alemany, un traspàs de 125 milions d'euros que poden arribar al ser 140 amb variables. És el fitxatge més car de la història del club blanc. El club madrileny també va anunciar la renovació del brasiler Vinícius Júnior, que seguirà sent jugador del Real Madrid fins al 2032. El davanter entrava en l'últim any de contracte i després dels cants de sirena de l'Arsenal anglès signarà 6 anys més amb el Madrid. Acaba així un serial d'un any de negociacions entre el jugador i el club blanc.
4: I l'Espanyol, que reforça la defensa.
22: Amb el central basc, Unai Núñez, que arriba del Celta de Vigo, cedit fins a final de temporada. El jugador de 29 anys, que també ha jugat a l'Atlètic Club, al València i l'Elas Verona, explicava que li atrau el projecte per Vigo.
0: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea de que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte, aquí estamos.
22: El club blanc i blau es reserva una opció de compra per fitxar Núñez al final de temporada, que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
23: el 8 de novembre del 1931.
6: I el número de la sort, el...
23: 10.
6: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: I com sempre, per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs, amb el Jovany i companyia.
13: La Generalitat posarà en marxa un pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra a diversos instituts tal de reduir-ne la conflictivitat.
24: Sí, però Mossos vestits de pallers, eh?
13: De paisà.
25: De paisà.
24: Sí, bueno, això, i sense armes.
13: Exacte.
24: Sense armes, claro.
13: Però aquest pla pilot no ha estat ben rebut pels sindicats de l'ensenyament, que ja han expressat el seu malestar davant d'aquesta mesura.
26: Efectivament, sisplau. Ai, gràcies.
25: Què vol, Sergi? Entenc que entres en qualitat de professor de baixa.
26: Sí, vull expressar el meu molestar per la cosa aquesta de ficar policia els codes.
25: És igual.
26: A mi això no m'agrada ni un làpice.
25: Com?
26: No m'agrada ni un làpice.
25: Sergi, recordem, vull dir per l'oient que s'acaba d'incorporar, que tu ets professor, que estàs de baixa.
26: Sí, soc professor, estic de baixa.
25: Quants anys fa que estàs de baixa?
26: Farà 3 anys i mig.
25: Què et va passar?
26: Salut mental al colze.
25: Salut mental al colze.
26: Sí, aquí a la zona aquesta d'aquí...
13: Té el colze amb ansietat.
25: Avui tenim professors del públic, no està fent ni gràcia, cap gràcia, això, eh?
13: No hi ha ningú que
25: rigui. Però els alumnes sí que riuen, eh? Sí.
26: Què vols, que no els hi preguntem per
25: el tema? Aquesta cara que tens és normal, fas...
26: M'estava molestant-me, jo!
13: Sí, però que no sé què d'un làpiz, eh?
26: Això voldria anunciar al teu canal, explicar la mida que prendrem els del col·lectiu de professors, amb la professora aquesta també, si fiquen policies als col·les.
13: Molt bé, quina mesura prendreu?
26: Farem vaga.
13: Home, hòstia, que original.
26: Ah, hòstia, no, que original no!
13: Ah, no.
26: Perdona, però no és fàcil organitzar totes aquestes vagues que tenim que fer, que fins inclús estem tenint pelees internes per decidir el calendari de vaga.
13: Sí, jo ho vaig llegir l'altre dia, la veritat que fa una mica de gràcia, perquè es veu que ara esteu votant sobre la intensitat que han de tenir les protestes,
26: efectivament.
13: No? Hi ha aquest debat
26: intern. I ara ens diuen això a la policia, que no estem d'acord, però tenim el problema que no ens caben més vagues.
13: Hauries de fer una vaga dins d'una vaga.
25: És una cosa que no s'ha fet mai.
26: I si fiquem més vagues, quedaran menys dies de col·le que vagues previstes.
25: Sí.
26: I des de luego no farem una vaga en plenes vacances. Sí.
13: No tindria cap sentit.
24: Si pot parlar català bé, ni que sigui alguna paraula.
13: Sí, Sergi, en principi ja no volem parlar més amb
26: tu. Pues jo tampoc vull parlar més amb tu, Sergi.
13: No, Sergi, ets tu. Cada dia més tonto.
25: Per conèixer més detalls d'aquesta mesura impulsada pel govern de la Generalitat, teníem nosaltres la consellera Parlon. Bon dia de nou.
24: Bons dies.
25: I ens acompanya també una persona que coordinarà tot l'operatiu, que és el sergent Guarro. Sergent Guarro, què tal? Bon dia.
27: Digui-m'hi.
25: Què és el que farà vostè?
27: Personalment li tinc que dir que m'agrada bastant aquesta tasca encomendada.
13: Sí, fins i tot em sembla que li ha millor. Arribem a dos quarts.
27: Bueno,

0: Avui el president Salvador Illa i el seu govern arriben a mig mandat. De fet, és demà tècnicament que arriben al mig mandat, amb Educació i Rodalies com a grans assignatures pendents. El president de la Generalitat, però, afronta la segona part de la legislatura amb el nou model de finançament com a un dels temes claus. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, amb el Contada, amb el Jofre Llombart, la Marta Monforte, el Marc Batallé i la Sònia Andolf, amb qui també comentarem la crisi de Ceuta. Declaracions a les últimes hores del president autonòmic Juan Jesús Vives després de reunir-se amb el rei a Mallorca.
1: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha.
0: Per cert, que la Comissió Europea es pren seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o a Melilla arran de la crida que s'està registrant a les xarxes socials del Marroc de cara al 15 d'agost, la setmana que ve. Aquí, l'episodi de pluges d'ahir la tarda es tanca en prop de 400 avisos al 112, però afortunadament cap incidència greu, ningú ha pres mal, o com a mínim no consta que ningú hagi pres mal. Ara bé, Protecció Civil alerta que encara que la pluja ha caigut en zones on no plovia des de fa mesos, la treva serà curta i el risc d'incendis tornarà a pujar. I us ho avança Catalunya Ràdio. Segons dades de trànsit, en els últims anys, les avaries a la carretera s'han disparat un 60%. Segons el Gremi d'Automoció de Catalunya, el motiu és la falta de manteniment dels vehicles. El president, que és Domingo Comas, posa alguns exemples del que s'hauria de fer i no es fa.
2: Hi ha molta avaria a carretera per no substituir la corretja de distribució. Quan un vehicle porta X quilòmetres, s'ha de canviar el líquid de frens, els manguitos en el qual circula el líquid de refrigeració.
0: I amb els esports, Pau Dax.
3: El migcampista Rodri tria fitxar pel Barça quan semblava que ho tenia fet amb el Madrid. Ara tot pendent que el Club Laurana i el Manchester City acordin el preu del traspàs. I el Madrid es consola amb el fitxatge de l'iborià Yann Diomandé i la renovació del brasiler Vinicius per 6 temporades.
0: Ara mateix passen 2 minuts de 2:15 el temps per les pròximes hores, Jofre Genoé.
4: Bon dia, doncs comencem aquest divendres amb sol i amb tranquil·litat, amb un ambient dominat per l'estabilitat i en temperatures de ple estiu. Avui s'esperen valors similars a dies enrere, una calor intensa, potser un pèl més baixos. De fet, en general, les temperatures més altes pujaran poc per sobre d'aquests 36 o 37 graus, insistim, a les zones més càlides. I bé, malgrat que faci sol, les boirines matinals es vagin dissipant, a partir de migdia tornarà a haver condicions perquè haguessin nuvolades amb algunes tempestes, però no tan extenses com les d'ahir, més ubicades en zones de muntanya, sobretot del Ripollès, comarques pròximes, nord de Barcelona, interior de Girona, molt estirar, i també a l'àrea dels ports. Cap de setmana amb nuvolades al Pirineu i a la resta amb un ambient de ple estiu.
0: Gràcies, Jofre. I la mobilitat a aquesta hora, com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. La tenim molt marcada per les pluges torrencials d'ahir, que van obligar a tallar l'R3, l'R11 i l'RL4. Anem a pams. Ahir al vespre ja es va poder reobrir l'R3, malgrat que encara se circula amb limitacions de velocitat entre Figaró i Puigcerdà. Hi ha uns retards de 15 minuts. Aquest matí també tornen a circular els trens per l'R11, tot i que alguns trens han anat tard, com per exemple el regional, que estan ara mateix de Girona a Barcelona, que porta una demora de 20 minuts, i la línia que sí que segueix tallada és l'RL4 entre Calaf i Manresa. I en aquest tram hi ha servei d'autobusos alternatiu.
0: Gràcies, Maria. Les carreteres com les tenim? Mariluz, bon dia.
6: Bon dia, doncs en general tranquil·les. Encara un carril tallat a l'autopista P7 a Tarragona en direcció Castelló per la retirada de la càrrega d'un camió que va cremar ahir al matí, i a Barcelona la ronda Adal amb cua d'Hort a la Vall d'Hebron direcció Llobregat i a Vallcarca sentit Besòs per les obres de cobertura, i a la ronda litoral aturats entre Fòrum i Poblenou direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz García. Fins ara.
6: Fins ara.
0: I el que dèiem, d'aquí una horeta, una mica més, l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, l'Àgora del divendres amb el Jofre Llombart, la Marta Monforte, el Marc Batallé i la Sònia Andolf, però de moment fem un cop d'ull als diaris. Com sempre, repassem les portades i els articles d'opinió amb el Pau Bertrulli i el Mal Presseguer. Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: La crisi migratòria i el repartiment de menors estrangers centren les portades d'avui.
8: El País diu que és l'hora de la solidaritat amb Ceuta i que el repartiment dels 1.200 menors de migrants que col·lapsen la ciutat és una obligació legal i moral.
9: En el seu editorial qüestiona la contradicció del Partit Popular. Per una banda, governa Ceuta, Melilla i cogoverna les Canàries, tres espais en contingència migratòria extraordinària, i en canvi manté una posició frontal al repartiment de menors.
8: La Vanguardia, per la seva banda, es fixa en el paper de Marroc. L'articulista Miquel Trias descriu el País com un temut aliat.
9: Trias diu que Espanya utilitza Marroc de mur de contenció migratòria a canvi d'una política claudicant i assegura que Espanya no exerceix cap pressió perquè Rabat respecti els drets humans.
8: En canvi, el Mundo i l'ABC posen la lupa en la reunió entre el president de Ceuta i Felip VI. El Popular va agrair els missatges d'ànim del rei i està convençut que el monarca visitarà la ciutat.
9: Els dos assassinats masclistes de les últimes hores també tenen presència als diaris. El periòdico explica que els crims masclistes a Espanya han augmentat un 45,8% aquest últim any i dona una segona dada preocupant. Una de cada tres víctimes mortals havia denunciat.
8: I l'Ara dedica l'editorial al creixement de la població a Catalunya. Són més de 8.230.000 catalans, 70.000 més que fa un any.
9: Un de cada quatre catalans és nascut a l'estranger. Segons l'editorial, encara suposa un repte que el creixement sigui compatible amb la llengua. Acaba dient que ens hem de preparar social i econòmicament per a la Catalunya dels 10 milions.
0: Més coses de la premsa, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
7: Bon dia.
0: Obren a OnlyFans un canal sobre marmotes.
7: Sí, científics d'un laboratori de Colorado que fa 70 anys que estudia aquests animals expliquen que els problemes financers els han impulsat a obrir un canal a la plataforma de pagament OnlyFans, coneguda pels seus continguts eròtics, que han batejat com a OnlyMarms. És gratuït, aquest canal.
0: No.
7: Però si pot...
0: Espera. Això no podem deixar-ho de passar així. OnlyMarms, eh?
7: OnlyMarms.
0: No, sí.
7: És un canal que és gratuït, però...
0: Home, faltaria.
7: Home, és un canal... OnlyFans
0: és... Sí, no, és veritat, ja tens raó.
7: OnlyMarms té l'atractiu, el que és gratuït, però pots contribuir-hi fent subscripcions, donant propines i accedint a algun contingut de pagament i veure, doncs, marmotes fent el que sigui que fan les marmotes habitualment i totalment nues, com van sempre les marmotes. Ho llegim, entre altres, a La Razón. Si vols tafanejar i saber sobre marmotes sense haver d'entrar a OnlyFans, a Instagram són RMBL Marmot Project.
0: RMBL Marmot Project.
7: Jo ja el segueixo a Instagram i és molt interessant.
0: Vinga, doncs va. Controls pectorals al Tour de França femení.
7: Els ha establert la Unió Ciclista Internacional després de detectar la tendència d'algunes corredores de col·locar un farciment als sostenidors per guanyar en aerodinàmica, quan el reglament prohibeix modificar la roba per alterar artificialment la morfologia del cos. Aquest farciment o encoixinat modifica el flux d'aire al voltant del cos i pot reduir la resistència de l'aire fins un 3,6%, fet que suposaria un estalvi de temps al voltant de 0,78 segons per quilòmetre. Pot semblar molt poc o un detallet, però poden ser decisius en aquestes curses.
0: Sumant, clar.
7: Efectivament, que sovint es decideixen per dècimes. Ho recull el diari AS.
0: I arriba el croissant de l'eclipsi.
7: Els festejos al voltant de l'eclipsi total de sol ja no els hi falta de res, o gairebé de res. El gremi de forners de les Terres de Lleida i l'Escola d'Hostaleria i Turisme de la ciutat han presentat una nova creació inspirada en el fenomen astronòmic que, per si no ho sabies, tindrà lloc el 12 d'agost. L'anomenat croissant de l'eclipsi és una peça de bruixeria. Bruixeria, sí. Pensava que havia dit bruixeria. Una peça de bruixeria en forma de mitja lluna amb laminat trenat bicolor. El daurat natural de la massa simbolitza la lluentor i la corona del sol, mentre que les tonalitats fosques representen la penombra que es produirà durant l'eclipsi.
0: Ai, Déu.
7: Ho explica el diari Segre, que no aclareix una cosa que interessa molt a la societat, que és si hi ha versió sense gluten.
0: Sí, mira. I aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i en economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
10: Avui ens fixem en el Washington Post, que destaca que s'acaba l'estatus protegit de centenars de milers d'haitians. Aquest dimecres un jutge federal va rescindir l'estatus a 350.000 persones i això ara els deixa en els llims. El diari apunta que molt probablement la majoria d'ells perdran la feina i corren el risc de ser deportats a un país que els Estats Units consideren perillós. A França, Le Figaro fa una investigació sobre els piròmans que estan incendiant el país. Hi ha 420 persones, entre elles 166 menors detinguts per haver provocat alguns dels focs des de principis d'estiu. França afronta els pitjors incendis des del 1949 amb gairebé 120.000 hectàrees cremades i Le Figaro analitza el perfil d'aquests piròmans i apunta que són o bé joves a l'atur, bombers voluntaris o persones amb malalties relacionades amb la salut mental. Acabem amb The Guardian, que dedica un reportatge al nomenament de Jason Ardai com a nou professor de Cambridge i que està acusat de perplagi. Sembla que els acadèmics sèniors demanen a la universitat que obri ara una investigació, recordant recordem que Arday va ser nomenat professor de Sociologia d'Educació l'any 2023, quan tenia 37 anys, i va dimitir dimecres després de ser acusat de plagi per la seva tesi doctoral i per diverses publicacions.
0: A la premsa econòmica, on Economia destaca una dada sobre l'aeroport del Prat. En la primera meitat de l'any hi van passar més de 100.000 tones de mercaderies. Això és un 12% més que l'any passat. Tot i que els viatgers també augmenten, el pes de mercaderies transportat al Prat ho fa 3 vegades més de pressa i manté una tendència a l'alça els darrers anys. Des del diari ho atribueixen sobretot al comerç electrònic. I qui també va a l'alça són els cotxes xinesos. Gairebé tots els diaris econòmics en parlen. Les vendes de marques com MG o BYD ja superen les d'Opel, Nissan o Ford a l'estat espanyol. Hi ha més de 30 marques d'origen xinès que venen els seus cotxes a Espanya i ja suposen gairebé el 15% dels cotxes venuts a l'estat. L'Economista destaquen que l'arribada d'aquests vehicles més barats ha frenat altres sectors com el dels cotxes d'ocasió. I acabem el 5 dies on analitzen la imminent sortida a borsa de l'empresa de moda Shein, una sortida marcada per la pressió sobre la moda ultraràpida. Hi ha més regulació, dubtes sobre la sostenibilitat del sector i consumidors que cada cop pensen més en l'impacte ambiental de les seves compres. Si Shein aspirava a una valoració de 100.000 milions de dòlars el 2022, ara els experts la situen vora els 40.000.
11: Anem a la premsa esportiva. Pau Dax, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia. Després de posar en aigua aquell ram de clamídies amb remitent de Valdebebas, el migcampista Rodrigo Hernández, el somriure tonto als llavis, se li va desfer en llegir la nota que l'acompanyava. Aquells sempre teus el signaven Aurelien Tchouaméni i Federico Valverde. Rodri es va dir que allò seria un bacteri que acabaria amb el seu futbol. I ja no pensava en les clamídies. Va obrir les finestres i amb l'aire fresc es va escolar una promesa de glòria blaugrana. Aquests dies llegireu molts relats del fitxatge de Rodri pel Barça, si s'acaba completant, però aquest és el que podem aportar inspirats pels Manel. I anem per feina. Comencem pel diari Ara, amb un article demolidor de Marta Ramon, deixant fi Ferran Torres. Estem a punt d'obrir l'armari de les galetes i que aparegui Ferran Torres parlant-nos del seu melic, escriu Ramon. Mai un gol en una final del Mundial s'havia gestionat amb tanta supèrbia, remata. A l'esport ens parlen del retorn del Mundial de MotoGP aquest cap de setmana, amb el Gran Premi de la Gran Bretanya, on destaquen que només 24 punts separen els 5 pilots que encapçalen la classificació. I acabem amb l'esportiu de descobrint una nova disciplina esportiva, el rugbi subaquàtic. L'Open Internacional TICB s'ha disputat a Barcelona i ha reunit 16 equips, 11 en la categoria mixta i 5 en la femenina.
11: Vinga, que ens falta la premsa del cor. Carlos Sant Andrés, què tal? Molt bon dia.
12: Bon dia. Doncs no hi ha res que ens agradi més a la premsa del cor que una boda. Poques s'escapen de l'escrutini dels paparazzi, però hi ha famosos que encara ho aconsegueixen, com l'actor Bradley Cooper i la supermodel Gigi Hadid. La parella, que porta 3 anys sortint, ha aparegut aquesta setmana a París amb un anell al dit anular, alarma rosa. Arran de les fotos, de Sant publicava un testimoni que deia que aquesta setmana tots dos havien estat a Nova York a la festa del que semblava un convit de matrimoni. Un convit que, segons la premsa internacional, seria el de les dues estrelles. Els qui aquests dies també han aconseguit casar-se a la més estreta intimitat són els guapos i joves actors Tom Holland i Zendaya. Ha sigut al bell mig del camp anglès. Mig milió de lliures és el que hauria costat aquesta festa sense mòbils en una macrofinca amb 56 habitacions i centenars de convidats. No sabem quan va costar el cobert, però el que tothom sap és que no hi ha res més molest que et convidin a un casament durant les vacances.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: Què et passa?
15: Que no em tanca la maleta.
14: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
15: Bé, si trec uns quants banyadors...
14: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
16: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
19: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
20: El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis. Perquè l'estiu
1: ets tu. Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Marta Viana, bon dia de nou.
4: Bon dia.
3: Vinga, qui fa anys avui?
4: Va, comencem per Carlos Vives.
5: Home. Voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado.
3: Home, ja tenia una edat, no, Carlos Vives, ja?
4: Sí, a veure, què vol dir edat?
3: Bueno, jo veig més gran que jo.
4: Quants anys tens, tu, Fred?
3: Jo en tinc 52.
4: Sí, clar. Ah, però és que tu ets molt jove.
3: Ui, gràcies, Marta. Va. Doncs què, 61?
4: 65.
3: Sí, vinga.
4: Seguim ara amb tres dones. És la primera, Paula Echevarría, que em fa quants, què diries?
3: Paula Echevarría, 47.
4: 49.
3: Sí.
4: Seguim amb Charlize Theron, què diries?
3: 51.
4: Clavadíssim,
3: sí,
4: perfecte.
3: Sí, ah, mira, no sabia, eh? Però la humorista... sabia que tipus jo.
4: Sí, sí, doncs ja està. L'humorista sí. Eva H.
3: Eva H, 57.
4: 55.
3: I
4: acabem amb l'actor Antonio Resines, que em fa, dius...
3: 72.
4: Clavadíssim, Freddy, sí. Què està passant?
3: Oh, divendres. Podem confirmar que és divendres.
4: Exacte.
3: I el Sant Oral, Marta.
4: Avui és Sant Gaietà, Sant Mamés, també Sant Hilari, Sant Faust i Sant Victrici.
3: I després del Santoral, com sempre, una recomanació literària que, com estem fent en tot aquest estiu, aquí al matí de Catalunya Ràdio, ens arriba directament d'una llibreria.
6: Potser al capdavall l'art era sobretot això, una penitència, la purga del pecat original de la consciència. Hola, som Dolors Boatella, llibretera a la Bada Llibres de Ciutadella de Menorca, i aquesta és una de les frases que segur subratllareu llegint la meva proposta. És una novel·la curta o conte llarg de Jordi Lara. Es tracta del Gat i les Estrelles, un llibre il·lustrat per Paula Bonet i publicat per l'editorial Proa. Una distopia futurista que ens farà reflexionar sobre el paper de l'art quan la intel·ligència artificial ha desplaçat tot allò que ens humanitza, com ara la música. El protagonista d'aquesta història és Santos Jadush, un compositor genial, revolucionari i inspirador. Tot un homenatge al mestre Carles Santos, que com d'altres artistes en aquesta història viu al marge d'una societat que ha expulsat els seus creadors. La veu narradora és una jove que el cerca, que l'interpel·la i que intentarà que continuï la seva obra. Als lectors hi trobareu una bona literatura, que segur que gaudireu, una reflexió urgent i important, i també un bri d'esperança, perquè no hi ha res més refrescant per llegir a l'estiu que llibres que et facin mirar les estrelles.
3: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Sugar.
7: John Sugar és un detectiu elegant, culte i empàtic, especialitzat a buscar persones desaparegudes a Los Angeles i que evita la violència sempre que pot. És un apassionat del cinema negre clàssic i fets del dia a dia els visualitza a través d'escenes de pel·lícules antigues. És una sèrie molt cuidada visualment. La combinació de glamour i decadència de la ciutat reforça l'ambient de misteri i la interpretació de Colin Farrell és tan delicada com brillant. Una sèrie amb un dels girs de guió més improbables de la televisió dels últims anys. Justament avui tanca la segona temporada, també amb alguna sorpresa. És a Apple TV.
3: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
2: Els sons del matí.
8: Va ser la principal afectació al Pirineu, una esllavissada que va omplir un carril de roques i fang.
9: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori.
10: A Catalunya tenim 179 càmpings travessats per rius o que en tenen una menys de 100 metres i només 42 disposen de plans d'autoprotecció homologats.
11: El Pla Alfa es detectiu gairebé cada dia del mes de juliol a Ponent, on s'han registrat 90 talls de llum.
12: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular.
13: Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Torrencial.
14: Que té el caràcter d'un torrent, d'un curs d'aigua temporal i de règim irregular. Les pluges torrencials d'ahir van provocar talls a rodalies i afectacions en diverses carreteres. També hi va haver una esllavissada de fang, aigua i pedres que va fer tancar la carretera de les Valls de Valira a uns 3 quilòmetres d'Andorra. Però, tot i aquest torrent d'aigua que va caure del cel, des de Protecció Civil adverteixen que no s'ha de baixar la guàrdia amb el risc d'incendi.
3: Blindar.
14: Cobrir un vaixell, una bateria o un tanc amb planxes de ferro, una capa de formigó o un altre material resistent per tal de protegir-los. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, reclama blindar, en sentit figurat, està clar, la frontera amb el Marroc perquè no entrin més migrants a la ciutat autònoma, així com expulsar immediatament els que encara són a la ciutat. Ho va defensar davant del rei Felip VI, a qui va visitar el Palau de Marivent a Palma, que, com totes les residències de la família reial, està blindada també amb un dispositiu de seguretat del nivell.
3: Descontrolar.
14: Al contrari de controlar, que vol dir regular o dirigir el funcionament d'una cosa, la intel·ligència artificial s'ha tornat a descontrolar. Aquest cop, els models Mitos i Sols, propietat d'Antròpic i d'OpenAI, respectivament, han creat comptes falsos amb aparença humana per enganyar persones. Cal dir que això va passar en un ciberatac simulat i que, en aquest cas, cap dels intents d'engany va fructificar. Però aquest descontrol és, si més no, inquietant.
3: Posem-hi ara tres xifres amb la Sílvia Creus. 110.
10: Són els euros de diferència que hi ha entre el preu de l'abonament de temporada a la piscina del Picat, segons si ets veí del municipi o foraster. Als primers els costa 30 euros i als segons 140. El fenomen de la doble tarifació per evitar la massificació s'ha estès, malgrat que el Tribunal Suprem i el Síndic de Greuges han dictaminat que no és legal. I segons el diari Segre, almenys 14 pobles de les comarques lleidatanes l'apliquen.
3: I 233.
10: Són els euros de multa que haurà de pagar un home galès de 26 anys que es va disfressar de la mort, amb la típica túnica negra amb caputxa i una dalla a la maca, com tothom sap és l'aspecte que té la mort, i es va dedicar a atemorir des de la teulada del davant els pacients d'un hospital, mitjançant l'efectiu i sinistre mètode de mirar-los fixament pal plantat. Van caldre 4 patrulles policials i diversos camions de bombers per aconseguir fer baixar la mort de la teulada.
3: 200.
10: Són més multes, en aquest cas, la quantitat que van pagar el conductor i la passatgera d'un cotxe per mantenir relacions sexuals mentre circulaven per l'autovia A7 a Màlaga, ell conduint i ella aixarrancada al damunt tapant-li tota la visió. Ho va gravar el conductor del davant en veure un vehicle que anava fent zigzagues i es va fer viral. Els han multat per conducció negligent i per no dur el cinturó. Però com que van fer pagament immediat, els hi van descomptar la meitat, amb la qual cosa els ha sortit més barat que disfressar-se de mort i espantar malalts d'un hospital.
3: 200 euros, eh?
10: Exacte.
3: I a les tres imatges que repassem ara mateix amb el Carlos Sant Andrés. A la primera, a la plaça de les Glòries de Barcelona, amb el terra ben moll, de fons hi veiem la torre de Glòries, la Torre Glòries, i al cel un arc de Sant Martí ben vistós.
15: Doncs així va quedar Barcelona després del fort temporal de pluja que la mar s'acabà escombrar a Catalunya i a la tarda. Durant les pluges, el telèfon d'emergències va rebre prop de 400 trucades i localitats com Santa Coloma de Farners va quedar-se sense subministrament elèctric. Des de la primavera, Catalunya no registrava un episodi similar. Les zones més afectades, els Pirineus, Prepirineus i la Catalunya central. Entre els llocs on va ploure més, el Montsec d'Ares, el Pallars, on es van acumular 78 litres per metre quadrat, Castellfollit del Boix, el Bages, amb una intensitat torrencial de 72 litres, o Fals, a la mateixa comarca, on es van recollir 63 litres.
3: I a la segona, hi veiem un passadís subterrani il·luminat, són les catacumbes de Domitila, a Roma. El que passa és que el passadís està ben buit.
15: Està buit, però potser per poc temps. L'Institut Superior per la Protecció i la Investigació Ambiental d'Itàlia estudia la possibilitat de fer servir els passadissos subterranis com a refugi climàtic. En el cas de Roma, la ciutat compta amb 5.600 cavitats transitables amb una temperatura constant de 17 graus, un bàlsam si els comparem amb els 40 que sovint superen a la superfície. El projecte té un finançament d'un milió d'euros i inclou altres localitats com Palerm o Catània.
3: I a la tercera imatge, que ens arriba des de Rússia, en concret des de la clínica de fecundació in vitro Altavita, així es diu la clínica, que ofereix esperma del fundador de Telegram, Pavel Durov. Cristina Solies, que hi veiem?
16: I veiem una nota que han afegit a la web al costat del nom de Durov en què s'especifica que l'han designat com a terrorista. Això després que Rússia l'ha posat en crida i cerca internacional. El fundador de Telegram fa 15 anys que és donant d'esperma i des de llavors calcula que ha ajudat més de 100 parelles de 12 països a ser pares. Durov, a més, subvenciona tot el procés d'aquells que volen fer servir el seu semen i ha promès repartir la seva fortuna entre tota la seva descendència.
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
17: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
1: Aquest estiu, crims.
17: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
1: A Catalunya Ràdio.
18: Cobria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
1: Posem llum a la foscor.
19: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
1: Què va passar? Qui ho va fer?
20: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
1: I per què?
21: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
1: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
19: Comencem.
2: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
0: Seria vida i miracles amb el vinil.
2: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: 5 minuts i les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. Salvador Illa arriba a mig mandat amb Educació i Rodalies com a grans assignatures pendents.
5: Amb els pressupostos aprovats, el president de la Generalitat manté la confiança en Esquerra i els comuns i afronta la segona part de la legislatura amb el nou model de finançament autonòmic com a element clau.
3: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que ahir es va reunir amb el rei a Mallorca, demana l'expulsió dels centenars de migrants que encara queden a la ciutat autònoma.
12: ¿Y cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha.
14: La Comissió Europea es pren seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o a Melilla arran de la crida que s'està fent a les xarxes socials del Marroc de cara al 15 d'agost.
3: I l'episodi de pluges d'aquest dijous es tanca amb prop de 400 avisos al 112, però per sort cap incidència greu.
5: Protecció Civil alerta que encara que la pluja ha caigut en zones on no plovia des de feia mesos, la treva serà curta. Imma Soler, sotsdirectora.
9: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots.
3: Just abans d'aquesta casa, segons dades del Servei Català de Trànsit, en els últims anys les avaries a la carretera s'han disparat un 60%.
14: Segons el Gremi d'Automoció de Catalunya, el motiu és la falta de manteniment. Domingo Comas, el president, posa alguns exemples del que cal fer i no es fa.
22: Hi ha molta avaria a carretera per no substituir la corretja de distribució. Quan un vehicle porta equis quilòmetres, s'ha de canviar el líquid de frens, els manguitos en el qual circula el líquid de refrigeració.
3: I un detingut aquesta nit per apunyalar mortalment l'actual parella de la seva exdona.
5: Els fets van passar ahir al districte de Barceloní de Nou Barris, a Barcelona.
3: Mentre Tarragona preveu un pla especial de seguretat i mobilitat pel dia de l'eclipsi.
14: Serà flexible perquè estarà marcat per la incertesa sobre els assistents que podrien acudir als punts d'observació. Un serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà un programa especial.
23: Bon dia, comencem la jornada d'avui amb temperatures un palet més baixa respecte a aquests darrers dies. S'ha notat les pluges d'ahir que han fet que l'ambient sigui una mica més agradable aquesta matinada. Han desaparegut més els valors tropicals a l'interior i, de fet, també menys valors tòrrids a la costa, només en alguns sectors de la Costa Daurada, Terres de l'Ebre o, evidentment, cap a la costa central de la ciutat de Barcelona. Avui esperem que les màximes es recuperin una miqueta respecte ahir en zones de muntanya a Ponent, però, en general, poc per sobre dels 35, els valors més elevats, amb un ambient de plena canícula en conjunt. Aquestes boirines matinals es dissiparan, el sol s'imposarà arreu, però a la tarda esperem noves nuvolades, ruixats i algunes tempestes menys extenses que les d'ahir, més ubicades en zones de muntanya, del nord de Barcelona, interior de Girona o cap a la zona dels ports. Nuvolades de tarda que aquest cap de setmana es mantindran al Pirineu i a la resta un ambient de plena canícula amb domini del sol.
3: I actualitzem la situació del trànsit. Mariluz García, bon dia.
24: Hola, bon dia. Doncs es manté la cua a la rondada a l'Intraort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també a Vallcarca, en sentit Besòs, perquè hi ha les obres de cobriment que tallen un carril a banda i banda, a la ronda litoral entre Llagunal Mar i Poble Nou, direcció Llobregat, i recordem que es manté tallat un carril a la P7 a Tarragona, direcció Castelló, per la retirada de la càrrega d'un camió que ahir al matí va cremar.
3: I el transport públic, Maria Fernández Noguera.
14: A l'RT, que es va detallar ahir per les pluges, encara se circula amb limitacions de velocitat entre Figaró i Puigcerdà, i a retards de 15 minuts, també retards d'entre 10 i 20 minuts a l'R11, on també es va tallar la circulació, i on encara hi ha la circulació interrompuda és a l'RL4 entre Calaf i Manresa. Allà el tram es fa amb autobusos.
3: I com cada dia a aquesta hora dediquem una cançó a qui vulgueu, ens ho heu de dir amb una nota de veu al 636-360609, com ha fet la Natàlia.
25: Hola, sóc l'Alba de Manresa. Doncs mira, jo volia dedicar la cançó de Tòquio, dels Catarres, perquè és una cançó que em transporta l'estiu passat, i a més, la vull dedicar a la Paula per acompanyar-me en totes les meves aventures. Adeu!

0: Molt bon dia a tothom, molt bon divendres. Avui les temperatures començaran a recuperar-se, de fet ja ha començat a recuperar-se, després de la pluja i el vent d'ahir a la tarda, que van provocar incidències, però afortunadament cap de majúscula, i encara més afortunadament, ningú no va prendre mal. No van causar cap dany personal, alguns danys materials, però bàsicament focalitzats en el món del transport, a la xarxa de Rodalies, a l'aeroport on hi va haver-hi retards, i algunes carreteres que ahir es van veure afectades o per esllavissades o per vessals. Aquest serà un dels temes del dia. L'altre, evidentment, és Ceuta. Avui Pedro Sánchez fa una reunió telemàtica amb diversos ministres per valorar la situació, per veure quines són les pròximes passes, tot i que la pròxima passa ja fa temps que estem dient aquí al matí de Catalunya Ràdio que la patata més calenta de totes és la distribució dels menors que continuen havent-hi a Ceuta. Es calcula que són un miler, per bé que el govern de Ceuta diu que podrien ser més, ha fet servir les xifres de 2.000 o 3.000 en alguns moments, i evidentment, com ja fa dies que diem, la llei estableix que aquests menors s'han de repartir amb una quota i amb un sistema previst també legalment per diverses comunitats autònomes. La qüestió és què faran les autonomies governades pel PP i Vox, perquè recordeu que l'última vegada que va sortir un cas així, aquests governs es van trencar. Ara sembla que la cosa és diferent. Els dos partits asseguren i admeten que tenen perspectives diferents, però en principi no hi ha cap voluntat de trencar els governs autonòmics d'Andalusia, de l'Aragó, de Castella i Lleó o d'Extremadura. En el terreny polític, el president Salvador Illa arriba a mig mandat amb dues grans qüestions sobre la taula, dues grans carpetes, el Departament d'Educació i Rodalies. Pressupostos aprovats, això sí, però el govern té aquestes dues carpetes en les quals continua confiant amb Esquerra i els Comuns de cara a afrontar aquesta segona part de la legislatura. A banda d'això, continua l'enrenou important al món del futbol després que la UEFA pràcticament estigui demanant a crits la dimissió de Gianni Infantino, del president de la FIFA. Recordeu que Infantino s'ha disculpat per aquella idea de privatitzar part de l'organisme, però a les últimes hores la UEFA ha dit que li és igual, que això li és insuficient i que continua boicotejant les competicions de la FIFA, és a dir, el Mundial, el masculí i el femení, perquè consideren que han perdut la confiança en Infantino. Per tant, veurem què passa en les pròximes hores, veurem què passa en els pròxims dies, però sembla ara mateix que les diferències entre la UEFA i la FIFA siguin absolutament irreconciliables. I tot això sense oblidar l'eclipsi, perquè Tarragona està preparant un pla especial de seguretat pel dia de l'eclipsi davant de la incertesa d'assistents als punts d'observació, que, com sabeu, l'eclipsi serà visible a tot el país, però el 100% només serà al sud del país. Des del govern s'insisteix molt i molt que es planifiquin els desplaçaments amb el màxim temps possible i en la mesura del possible que s'eviti l'AP7, perquè pot ser que vagi molt carregada el dia abans de l'eclipsi, el dia de l'eclipsi i l'endemà, per tant, l'11, el 12 i el 13. Ho anirem seguint, aquí a Catalunya Ràdio, ho anirem informant des de la Ràdio Pública i Nacional, però és important tenir en compte això, com també és important tenir en compte que el president del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya ha advertit que s'han d'utilitzar sí o sí les ulleres específicament homologades per l'eclipsi, si no, diu que els danys a la retina poden ser irreversibles. En fi, ara mateix són les 8 i 3 minuts. A aquesta hora saludem el Jofre Genoé, com sempre. Jofre, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Què ens expliques? Com pinta el divendres?
1: Doncs mira, de moment al matí molt tranquil. La veritat és que serà un dia de ple estiu, amb sol, després dels ruixats d'ahir. Algunes boires matinals que es van dissipant lentament, el pas de les hores desapareixeran amb aquestes humitats altes d'aquest terremoll, d'aquests ruixats d'ahir, d'aquestes tempestes. També algun núvol baix costaner que també anirà marxant. Bé, fins a primera hora de la tarda, doncs, es mantindrà aquest tarannà amb unes temperatures que recuperen una mica més respecte a ahir, sobretot a l'interior, que van baixar amb les nuvolades, i la calor buida ple estiu, canicular, amb temperatures que pujaran per sobre dels 35 a les zones més elevades, però no molt, 36, 37 potser, per tant, una mica per sobre del que seria habitual, però un escenari bastant típic de l'època. Això sí, a la tarda encara hi ha condicions perquè creixin nuvolades i ruixats, no tan extensos com els d'ahir, ubicats bàsicament al nord de Barcelona, interior de Girona o cap a la zona dels ports. De fet, les nuvolades de tarda, cap de setmana, en el Pirineu, sobretot, doncs es mantindran amb un temps insegur, i la resta, doncs, més difícilment, amb unes temperatures que no variaran gaire.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs comencem amb això, comencem amb el temps i les tempestes de les últimes hores. La bona notícia és que no consten grans incidències ni tampoc que ningú hagi pres mal, tot i que en algun moment va descarregar molt fort. Així sonaven algunes de les pedregades que van caure en algun punt del país, amb pedra de la mida d'una pilota de tenis taula, fins i tot, és a dir, que notablement grosses, les pedres que van caure en algun moment. De fet, també va haver-hi algun moment d'ahir a la tarda que es va fer un avís a la conca del Ter, a Cornellà del Terri, per possible risc al voltant del riu, però a última hora els cabals dels rius es van anar normalitzant. El més afectat, de tota manera, per tot això, ja que afortunadament no hem tingut cap dany personal, el més afectat continuen sent els transports. La xarxa de Rodalies va haver de tallar diverses línies i és per això que és important actualitzar com tenim aquest panorama avui. Maria Fernández Noguera, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs arran de les pluges d'ahir, la RL4 encara segueix tallada entre Calaf i Manresa i en aquest tram hi ha servei d'autobusos de Renfe i on sí que ja es pot tornar a circular és a l'R3 i a l'R11, però a totes dues línies hi ha complicacions. A l'R3 hi ha limitacions de velocitat entre Figaró i Puigcerdà i això comporta un retard d'uns 15 minuts i també, d'altra banda, hi ha alguns trens entre la Garriga i Ripoll que aquest matí a primera hora no han pogut sortir i ens explica Renfe que és perquè ahir a la nit els trens no van poder anar al punt de sortida i per això no han sortit, però sí que han posat un servei alternatiu d'autobusos. I pel que fa a l'R11, doncs el dia ha començat també amb retards de 10 a 20 minuts.
0: Així tenim el panorama Rodalies, gràcies Maria. I també, arran d'aquestes tempestes de les últimes hores, també hem tingut incidents als aeroports i a les carreteres. Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia, Freddy. Sí, al Prat es van registrar retards destacats en la gran majoria dels vols de sortida que última hora superaven l'hora d'espera. Ja hi havia problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal, i a l'altura de Rajadell l'aigua va envair la carretera i es va tallar un carril per bassals.
0: Una de les principals afectacions que hi ha hagut a les últimes hores és a la carretera que uneix la Seu d'Urgell i Andorra. Una esllavissada va haver de restringir el trànsit, la qual cosa va deixar 8 quilòmetres de cua. Joaquim Albalate.
4: Va ser la principal afectació al Pirineu, una esllavissada que va omplir un carril de roques i fang i que va fer que els Mossos haguessin de donar pas alternatiu en plena hora punta, quan molts treballadors pujaven o baixaven del Principat. Això va provocar llargues cues durant més d'una hora, fins que les màquines van poder retirar la runa i es va poder reobrir la carretera totalment al trànsit. Des de les Valls de Valira, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joaquim. Per tant, aquest temporal que no ha deixat grans conseqüències, no ha deixat, sobretot, danys personals, però ja que parlem de temporals i de conseqüències, aquestes sí, molt greus, avui fa 30 anys, 30, d'això.
5: En el moment dels fets, al càmping hi havia unes 700 persones de diverses nacionalitats, la majoria franceses, que hi passaven les vacances. Des de primera hora del matí, els serveis de rescat tornen a rastrejar la zona de la riuada i intenten identificar les víctimes, feina que s'ha vist complicada perquè la majoria dels campistes vestien roba esportiva i anaven indocumentats.
0: Fa 30 anys de la tragèdia del càmping Virgen de las Nieves de Biescas, on van morir 87 persones en una riuada, 87 víctimes mortals. Això ho explicava la Fina Brunet ara fa 30 anys, avui. Fa 30 anys d'aquesta tragèdia, insistim. 30 anys, eh? 30, però a Catalunya, tot just ara, s'està fent un diagnòstic de les mesures a aplicar per cadascun dels càmpings per gestionar aquest tipus de riscos. Tot just ara, i fa 30 anys. Montse Poblet.
6: A Catalunya tenim 179 càmpings travessats per rius o que en tenen una a menys de 100 metres i només 42 disposen de plans d'autoprotecció homologats. Amb l'aprovació l'any passat del decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions d'aquestes instal·lacions, s'està analitzant cas per cas què cal fer. Des de Protecció Civil, Sergio Delgado celebra que finalment hi hagi un marc jurídic per exigir canvis que garanteixin la seguretat dels clients.
7: La diferència és que nosaltres com a Protecció Civil no podíem dir-li canviar això, perquè és una activitat existent, però aquest marc jurídic és el que permet fer aquests ajustos.
6: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse. Avui fa 30 anys de la tragèdia de Biescas i per això ho hem volgut recuperar, precisament perquè arran d'aquests temporals de les últimes hores, doncs, crida l'atenció, com a mínim, que tot just ara a Catalunya s'està fent un diagnòstic de les mesures a aplicar pels càmpings. En fi, una altra de les bones notícies relacionades amb el temporal de les últimes hores és que el risc d'incendis, evidentment, ha baixat. La mala notícia és que, Francesc, no durarà gaire.
3: Doncs no, perquè les temperatures es tornaran a enfilar aquest cap de setmana. Per això, segons la sotsdirectora de Emergències de Protecció Civil i Massoler, aquesta tranquil·litat durarà ben poc.
8: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots.
3: Ara mateix no hi ha cap zona del país en risc extrem d'incendis, però part de les Terres de l'Ebre sí que presenten un risc molt alt.
0: Aquest risc d'incendis que hem tingut les últimes setmanes, sobretot el que vam tenir durant tot el mes de juliol, juliol, ha tingut efectes també en l'electricitat. I explicarem per què. En condicions normals, si hi ha una avaria amb una línia elèctrica, el corrent en aquella línia es talla, però al cap d'uns segons el sistema fa que reconnecti automàticament. Quan hi ha un risc d'incendis a les línies que travessen zones forestals, aquesta reconnexió automàtica es desactiva per evitar espurnes, així que es reconnecti. Per tant, la reconnexió automàtica no funciona. I això, si hi ha talls de llum, els allarga, perquè el temps de restabliment s'allarga. Això ha passat 300 vegades al juliol a tot Catalunya. 300 vegades. És el triple que l'any passat. I d'aquestes vegades, d'aquests 300 cops, un terç a les comarques de Lleida, Júlia Albacar.
9: El Pla Alfa ha estat actiu gairebé cada dia del mes de juliol a Ponent, on s'han registrat 90 talls de llum. Això ha fet que aquests talls s'hagin allargat més del compte perquè el protocol obliga a revisar in situ el tall abans de restablir el subministrament en tots aquells municipis on el perill d'incendi és a lo extrem. El temps màxim per fer la verificació és d'entre 2 i 3 hores. Josep Escolies és un

0: 56 són d'entre 1 i 3 minuts. O sigui, estem parlant de gairebé 84 hores en un mes que m'està sense llum. I marxa, torna, marxa, torna.
1: El primer tinent d'alcaldia troba insuficients les explicacions de la companyia elèctrica.
0: Endesa, segons quin alcalde o quin ajuntament truca, els hi diu una cosa o els hi diu una altra. A mi personalment em van dir que és que potser el repetidor aquest té un mecanisme massa sensible a les fluctuacions de la llum. És a dir, es treuen les culpes a sobre.
2: És el que ens deia el primer tinent d'alcaldia de l'Espluga Calba de les Garrigues en declaracions al matí de Catalunya Ràdio. En fi, falta un parell de minuts per arribar a un quart de nou, un parell d'incidències més de les últimes hores. Afortunadament han pogut dormir a casa ja la 80ena de veïns de la Trinitat Vella de Barcelona que van ser desallotjats la matinada passada per uns tremolors causats per unes obres de DIF. Els bombers els van deixar tornar després, o sigui, els van deixar tornar després d'haver-los evacuat, en detectar, segons els bombers, que no hi havia cap risc. Roger Santaló.
3: Les tremolors les va provocar una màquina compactadora de terres que treballava en les obres de DIF de la variant ferroviària de Vallbona. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia de Barcelona.
4: No té res a veure amb cap tipus de tuneladora. És un treball de superfície que, bàsicament, a l'hora de compactar, pues, genera certes vibracions a diferents àmbits, i entre ells han sentit vibracions el dia d'avui els veïns de Trinitat Vella.
3: L'Ajuntament demana que es minimitzin els treballs per reduir les molèsties dels veïns i Adif continua analitzant la situació per poder reprendre les obres quan sigui segur. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Ja que parlem de desallotjats, fa un mes que desenes de persones del Putxet, també a Barcelona, són fora de casa seva després d'aquell esvoranc que van causar les obres de la línia 9 del metro. Les obres continuen després que es trobés una nova esquerda que allargarà fins al setembre el retorn del 40% dels veïns, i per això hi ha aquestes obres per reforçar tota aquesta zona. Ara bé, alguns dels veïns, francament, se'n refien més aviat poc.
5: Aquí hi ha hagut una negligència al tirar la tuneladora tan endavant sense tenir en compte les condicions del terreny. Les administracions en aquest moment el que volen és que entrem ràpids a les edificis per poder dir que el problema no és tan gros.
2: Això ho deia l'Agència Catalana de Notícies, en Josep Maria Oliver, un dels veïns d'aquesta zona del Putxet de Barcelona. Insistim que n'hi ha alguns quants que fins al setembre hauran d'estar en hotels o a cases de familiars perquè encara no poden tornar-hi.

0: després tenim la qüestió de Ceuta. Pedro Sánchez avui encapçala una reunió telemàtica amb diversos ministres sobre la situació de la ciutat quan fa una setmana de l'entrada massiva de persones procedents del Marroc i quan el tema central continua sent el miler de menors que hi ha a la ciutat.
1: Quiero pensar que en pocas semanas tendremos un mecanismo ya funcionando con una cierta agilidad, y es en lo que estamos trabajando en este momento. Pero insisto muchísimo en tener una cierta prudencia, porque primero tenemos que tener clara cuál es la cifra de seres humanos que tenemos en este momento.
0: És el que deia la ministra d'Infància, Cira Rego, ahir a la Cadena Ser. En poques setmanes ja hauríem de tenir activat un mecanisme, deia la ministra. El que passa és que aquest mecanisme té una pota política, que és els governs autonòmics del Partit Popular i Vox i com s'ho agafen. Madrid, Àngels Lafuente, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Recordem que l'últim cas d'aquestes característiques va fer saltar pels aires els governs que compartien els dos partits. Ara, els uns i els altres, Vox i PP, mostren tons diferents, però ja apunten, en principi, Àngels, que allò no es repetirà. Recordem que governen junts Extremadura, Aragó, Castella, Lleó i Andalusia.
2: Doncs això sembla. Vox pressiona el PP, la ultradreta vol imposar la seva agenda allà on governa, diu que no destinaran ni un euro a l'acollida de menors de Ceuta perquè així està pactat amb els de Feijóo, una decisió que, diu José María Figaredo, també farà la seva al Partit Popular.
3: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
2: Però el PP s'hi desmarca i, tot i que ho faran a contracor, les comunitats governades pels populars assumiran la part que els hi correspon, com d'altra banda han anat fent al llarg de l'últim any, i acataran la llei. Elías Bendodo.
4: Nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España.
2: El govern espanyol està disposat a començar el repartiment dels menors de Ceuta per tota la península. L'executiu vol que l'acollida comenci en poques setmanes, com dèieu, per alleugerir la situació de col·lapse que viu la ciutat autònoma.
0: Des de Madrid, Àngels Lafuente, moltes gràcies. Fins ara.
2: Adéu, bon dia.
0: Un detall important dels menors que hi ha a Ceuta. Avui llegim al periòdico que dels que ha pogut identificar el govern de la ciutat, un de cada cinc són nenes. Ho dic perquè s'està dient poc, això. Un de cada cinc són nenes. I això encaixa

0: amb un avís que feia fa poquet Save the Children, que diu que les nenes menors d'edat en aquestes circumstàncies són especialment vulnerables, bàsicament perquè ho són al tràfic i a l'explotació, fins i tot sexual. En fi, tot i això, totes aquestes dades, les administracions, per algun motiu o per un altre, fan èmfasi en que aquests menors han de sortir de Ceuta com sigui. Ho demana, per exemple, el president de la ciutat, que també vol més policia, i ahir li va traslladar a l'entrevista que va mantenir amb el rei a Mallorca, Caterina Carmany.
1: Vives reclama blindar la frontera amb el Marroc, expulsar totes les persones que van passar del Marroc a Ceuta, unes 80.000, que ha qualificat de llau, i reforçar la presència policial al seu territori.
2: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad? Y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación. Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular.
1: Ha visitat Palma per reunir-se amb Felip Sisa i Marga Proens. Amb la presidenta Balear comparteixen les crítiques a Sánchez.
3: Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutis estigui normalitzada.
1: I a Felip Sisa li ha arrencat el compromís perquè visiti Ceuta. Des de Mallorca, Caterina Carmany, Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, gràcies, Caterina, que la Guàrdia Civil i Salvament Marítim han rescatat 57 persones migrants que havien arribat en 4 embarcacions a les costes de Balears. Una d'elles al sud-est de Cabrera i les altres en direcció a Formentera. 57 persones que s'han pogut rescatar. Segons les dades del Ministeri de l'Interior i de les intervencions notificades per la delegació del govern espanyol a les Balears, aquest any ja han arribat a les Balears 219 embarcacions amb més de 4.000 persones migrants en situació irregular. En fi, si aquesta crisi, si aquest cas de Ceuta té afectació en la política espanyola, evidentment també en té a la marroquina, Francesc.
4: Avui es pronuncia l'Associació Marroquina de Drets Humans, una de les ONGs més crítiques amb el govern, això mentre l'oposició islamista i d'esquerres demana explicacions per les morts a la frontera i reclama una comissió d'investigació. Això agafa rellevància perquè el mes que ve hi ha eleccions legislatives al Marroc.
0: I després tenim aquest segon avís que ja fa dies que corre el rum-rum d'una possible segona entrada de persones migrants a Ceuta o a Melilla el 15 d'agost. Això va començar a fer-se gran fins al punt que la Comissió Europea s'ho ha pres molt seriosament i ha assegurat que intensifica la vigilància. Vicent Mifsud.
5: El Frontex i l'Europol s'han coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillaume Mercier.
6: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
5: L'eurocomissari d'Immigració, Magnus Bruna, reclama que la Unió Europea reforci els mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. Defensa aliances en tercer països sobre migració, però diu que el control de fronteres no pot dependre de la bona voluntat dels veïns. Vicent Mifsud, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Vicent. I una cosa important, també, que és que això té una afectació futbolística. El Barça ha descartat jugar el partit amistós que tenia previst el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. En un comunicat, el Barça diu que, textualment, davant del context d'incertesa actual, no es donen les circumstàncies adequades per jugar al partit. 8 i 20 minuts, continuem al matí de Catalunya Ràdio. De seguida repassem els bàsics del matí.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
8: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana, o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: A les 8 i 21 minuts repassem doncs els bàsics del matí amb la Marta Viana, la Maria Fernández Noguera i el Francesc Soler. Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: I arrenquem parlant d'aquest nou crim que hem tingut a Barcelona, en concret a Nou Barris. Els Mossos estan investigant la mort violenta d'un home que hauria estat apunyalat diverses vegades per una dona que, ara per ara, no ha estat detinguda.
11: Sí que s'ha detingut un altre home que estaria vinculat amb els fets. Segons diversos testimonis, l'agressió hauria passat després d'una discussió entre tres persones al replà d'un habitatge. El cas continua sota el secret de les actuacions.
0: I això mentre s'evidencia que els assassinats masclistes turistes es disparen.
10: Un 45% en el conjunt d'Espanya en el que portem d'any. A les últimes hores hem tingut detalls de l'assassinat d'Astúries. L'exguàrdia civil va matar la seva exparella després de saber que l'havien fet fora del cos. Abans, quan es van separar, l'havia denunciat 45 vegades. Segons els documents judicials, era només per angoixar-la.
0: Recordem que l'atenció telefònica a víctimes de violència de gènere és el 900-900-120. 900-900-120 és un servei gratuït, confidencial, que no apareix a la factura, però sí que recomana esborrar-lo de l'historial del mòbil per seguretat. En fi, avui també passa a disposició judicial el patró del vaixell que dimecres va passar literalment per damunt d'una moto d'aigua i va provocar la mort del conductor empuriabrava, Fèlix Martín.
12: L'home detingut és un ciutadà francès de 52 anys que anava en un vaixell de lloguer amb una desena de persones més. Està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i un altre d'omissió del deure de socors i el jutge l'interrogarà aquest divendres. El van detenir dimecres a la tarda, quan va anar al Port de Roses a tornar a l'embarcació. L'accident mortal havia passat poca estona abans. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua quan, de cop i volta, el vaixell els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats els serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima i després el van portar fins al Port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. La víctima era també un ciutadà francès i tenia 54 anys. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Fèlix. Atenció a aquesta notícia que us avança a aquesta casa, que us avança també el Matí de Catalunya Ràdio. En els últims anys, les avaries a les carreteres s'han incrementat un 60%. Aquest 2026, de fet, entre el gener i el juliol, 1.900 vehicles han tingut una avaria.
4: Són dades que avança aquesta emissora al Servei Català de Trànsit i, segons el Gremi d'Automoció de Catalunya, el motiu és la falta de manteniment en un parc molt envellit en què un de cada quatre vehicles té entre 16 i 20 anys.
0: Més detalls, Miquel Jarque.
13: Tot i que molts conductors controlen els nivells dels vehicles, les revisions s'estan deixant de fer. Ho explica el president del Gremi d'Automoció, Domingo Comas, en declaracions a aquesta emissora.
14: La gent a vegades entén el manteniment per mirar la pressió dels pneumàtics i poca cosa més. Però hi ha molta avaria a carretera per no substituir la corretja de distribució. Quan un vehicle porta X quilòmetres, s'ha de canviar el líquid de frens, els manguitos en el qual circula el líquid de refrigeració. Són manteniments ja més complexos i més cars. I aquests són alguns que no es fan.
13: Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla renove urgent del parc de turismes a Catalunya. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En 6 minuts arribarem a 8:45. Demà el president de la Generalitat, Salvador Illa, arriba a la meitat del seu mandat. Illa afronta la segona part de la legislatura amb deures pendents, sobretot al Departament d'Educació, però també amb el nou model de finançament com a principal cavall de batalla.
11: Tot i això, el president no preveu ara com ara un gran revulsiu al seu govern, que ja va aprovar els pressupostos abans de l'estiu per arribar al final del mandat.
0: Albert Prat.
15: Dos anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv de Salvador Illa. Aquest govern ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. No ha aconseguit solucionar cap d'aquestes dues carpetes. I la més urgent, no per més greu, tornant de vacances, serà la d'educació.
16: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran massa temps.
15: És la reflexió que feia el president fa una setmana per defensar la feina feta i per això no té previst fer grans canvis a l'executiu ni modificar el pla de govern. Vol seguir comptant amb Esquerra i els comuns i s'ha compromès a donar-ho tot perquè el nou model de finançament no acabi en un calaix. Tot això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia a Carles Puigdemont, ara que també fa dos anys del seu retorn fugaç. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara la crònica política. Esquerra ja busca un nou alcaldable a Girona després de la renúncia de Marc Puigtió pels famosos àudios filtrats en què pràcticament conspirava contra companys del partit.
10: Després que dimecres Esquerra li obrís un expedient, Puigtió ha admès que va cometre un error greu i per això diu que dimiteix.
17: He comès un error i crec que en política quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat.
4: El partit haurà de buscar un nou candidat a l'alcaldia de Girona quan falta menys d'un any per les eleccions municipals.
0: I una altra de les polèmiques també de les últimes setmanes ha estat la contractació a Ripoll, per la via urgent, de la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols com a policia local. Ara l'oficina antifrau admet a tràmit una denúncia contra Sílvia Orriols. Àlex Giral Robert.
18: L'ENS ha obert un expedient en fase d'instrucció que es pot allargar setmanes per avaluar si la denúncia té fonaments i fer els passos que cregui oportuns. Des del principi de la polèmica, l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana ha defensat que va estar al marge del procediment i que la seva filla va obtenir la plaça per mèrits propis. Com a responsable de seguretat del municipi, però Orriols sí que va signar l'aprovació de les bases del procés i la designació del tribunal. Mentrestant, l'oposició hi veu un conflicte d'interessos flagrant. El PSC ha parlat d'un cas de nepotisme i Junts li ha demanat sense èxit que cedeixi la cartera de seguretat a un altre regidor. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant de Perpinyà, on, com sabeu, governa l'extrema dreta des de fa ja uns quants anys i que ara ha fet una ofensiva contra el català. Ahir, en un ple que, de fet, no estava previst, es va aprovar que l'Ajuntament abandoni l'Oficina Pública de la Llengua Catalana.
11: Perpinyà era membre fundador d'aquesta oficina que té com a objectiu protegir, promoure i normalitzar l'ús del català a la Catalunya del Nord.
0: Perpinyà, Laura Bertran.
19: Es va crear l'any 2019, però des del 2022 els elegits de Perpinyà no participaven en les seves reunions. En canvi, s'hi mantenia el compromís d'una subvenció anual de 25.000 euros. L'equip municipal del Reagrupament Nacional ha anunciat que amb aquests diners crearia un nou institut del Rosselló, de Mallorca i de la Catalanitat. Segons l'oposició, és una relectura de la història. Sentim Agnès Langevino.
20: És el mètode de l'extrema dreta, perquè no assumiu la vostra idea política, que és d'esborrar, de trepitjar la identitat del nostre territori i de la seva llengua.
19: Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos minuts i arribarem a dos quarts. L'eclipsi és la setmana que ve, dimecres de la setmana que ve. Hi ha dos grans neguits, un és el trànsit, l'altre és les possibles lesions oculars per les persones que no es posin correctament les ulleres i no l'aguantin tot el temps per mirar l'eclipsi. Però Tarragona, sobre el primer tema, desplegarà un pla especial de seguretat flexible pel dia de l'eclipsi, sobretot davant de la incertesa de saber quantes persones aniran als 6 punts d'observació que hi ha previstos.
10: El punt neuràlgic serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio, per cert, farà el programa especial.
0: Tarragona, Ricard Buigas.
21: La ciutat disposarà de 6 punts d'observació amb una capacitat per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà al Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 assistents. En aquest punt, Catalunya Ràdio farà el programa especial. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que repartiran ulleres als assistents gràcies a 3CAT.
22: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts. I això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
21: El dispositiu especial s'anirà modificant depenent de l'afluència d'assistents a tots els punts. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això davant de l'eclipsi de la setmana que ve. Anirem insistint sobretot en aquestes qüestions, la del trànsit i sobretot, el mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades. En fi, dèiem abans que les temperatures remunten aquest cap de setmana. Aquesta calorada que hem tingut aquest estiu ja sabem que tindrà afectacions en la collita.
11: Poma de Girona reconeix que les onades de calor poden reduir les previsions de producció d'aquesta fruita fetes al juny, que s'havien fixat en més de 100.000 tones aquesta setmana, ha començat la collita.
0: Maria Rovira.
23: Al juny calculaven que en collirien unes 106.000 tones, però aquesta xifra es pot veure lleugerament modificada a la baixa degut a les altes temperatures del juliol. Tot i això, la collita serà de rècord per les pluges primaverenques. David Casadellà és el nou president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona.
24: Previsions aquestes eren prèvies a la calorada que ens està fent i poder no arribarem a aquests números perquè amb les altes temperatures, a pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, poder no arribarem a aquestes previsions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
23: La collita ha començat aquesta setmana i la campanya s'allargarà durant els pròxims 4 mesos fins a principis de desembre. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara amb més conseqüències en la collita.
10: Unió de Pagesos denuncia que el Departament d'Agricultura no preveu ajuts per pal·liar els efectes de la sequera en els conreus d'ametlla i garrofa i la sequera ha fet caure la producció entre un 50 i un 80%.
0: Hem arribat a 9:15. De seguida repassem altres qüestions de l'actualitat, però abans ens aturem per repassar la mobilitat, sobretot com estan les complicacions de les últimes hores. Maria, què ens expliques?
11: Doncs és un matí, com deies, complicat el transport públic. Hi ha diversos retards i alguns trens cancel·lats aquest matí a resultes de les pluges torrencials d'ahir a la tarda. A l'RL4 segueix tallat el tram entre Manresa i Calaf i hi ha servei alternatiu d'autobusos i Adif ens acaba de dir que la previsió és reobrir aquest tram entre les 2 i les 3 de la tarda. També en aquesta línia, el primer servei que ha sortit de Manresa a Lleida Pirineus circula amb una demora de 50 minuts. A l'R3, d'altra banda, també es va haver de tallar ahir per les pluges i encara s'ha circulat amb limitacions de velocitat entre Figaró i Puigcerdà. Hi ha retards de 15 minuts i a primera hora del matí s'han suprimit dos trens entre la Garriga i Ripoll i hi ha servei alternatiu per carretera entre aquestes dues localitats. I també retards d'entre 10 i 20 minuts a l'R11, que també es va haver de tallar ahir, que també s'ha reobert aquest matí i tot plegat és els resultats d'aquestes pluges d'ahir.
0: Gràcies, Maria. Per tant, les conseqüències de les pluges que encara es deixen notar. Anem a les carreteres, ja, com ho tenim. Mariluz García, bon dia.
1: Bon dia, doncs, en canvi, les carreteres força tranquil·les. Només una petita retenció a la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, on hi ha un carril tallat per les obres. I sí que hi ha tres vies afectades per la boira. N260 de Fontanals de Cerdanya a Isòvol, N152 a Puigcerdà i l'N154 entre Puigcerdà i Llívia.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
2: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genué. Jofre, bon dia.
3: Què tal? Bon dia i bona hora.
0: El que dèiem, després de les tempestes d'ahir, es tornarà a enfilar aviat, això, de l'esfiat de la calor.
3: Sí, sí, sí, però bé, podem dir que aquesta matinada hem gaudit d'un petit descens amb un ambient una mica més agradable i amb temperatures que han pogut baixar més per sota, lleugerament, això sí, dels 20 graus a l'interior. Tot i així, evidentment, encara alguns valors tòrrids a la costa, com és el cas de Portbou, Barcelona, Tortosa, o també Tarragona, amb aquests 25-26 graus, i els més baixos a l'àrea del Pireu, res de l'Altramont, però s'ha arribat als 11 a Ger, per exemple, o 9 graus a Núria, a la Cota 2000, com a valor més baix. Avui esperem que les màximes s'enfilin lleugerament per sobre dels 35, pujant especialment cap a l'àrea del Pirineu, sobretot occidental, el Pirineu, i punts també de ponent 36-37, a molt estirat. És una calor bastant normal per l'època, potser una mica per sobre del que seria habitual en general, una jornada que s'espera que sigui molt assolellada. Hi ha alguns núvols baixos aquest matí de les humitats altes, degut a les pluges d'ahir, però bé, això es dissiparà ràpid. I això sí, a la tarda encara hi ha condicions perquè continuïn formant-se nuvolades i ruixats i amb algunes tempestes, no tan extenses com les d'ahir, més ubicades doncs, en zones típicament de muntanya o d'aquestes tronades de tarda, com és el cas de Ripollès, Cerdanya, Berguedà, Lluçanès, nord d'Osona, Garrotxa, molt estirat. Aquestes àrees, doncs, a la tarda, sobretot mitja tarda, vespre, podrien haver-hi algunes petites tempestes o ruixats. Difícilment arribaran a la Catalunya central o també al voltant dels ports. Fenòmens que sembla que al llarg del cap de setmana es mantindran al Pirineu, sobretot a les tardes, mentre la resta, l'ambient serà d'estiu, de plena canícula.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
3: Fins ara.
5: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i quatre minuts de nou al matí de Catalunya Ràdio. Segurament deveu haver llegit el cas d'aquesta dona de 94 anys que està ingressada a l'hospital i que ha començat una campanya perquè la tele, els hospitals, la tele de les habitacions dels hospitals sigui gratuïta. Doncs bé, ja ha recollit 50.000 firmes.
25: I ara 50, doncs, escolta'm, són moltes firmes, eh? Jo crec que ens faran cas, no? En dic jo. No ho sé, de moment no ha trucat ningú important de fora polític ni res.
0: Així ho explicava ella mateixa a l'Agència Catalana de Notícies. Es diu Rosita Rochina i té, com dèiem, 94 anys.
10: La iniciativa la va impulsar fa dues setmanes a través de Change.org. Rochina fa 4 mesos que està ingressada i diu que cada setmana ha pagat 25 euros per veure la televisió.
25: Quan entres, com que penses que estaràs poc, i jo ja porto 4 mesos aquí, doncs dius, bueno, per setmanes ho farem. I així ho tinc per setmanes pagant amb els veïns del costat. Quan ve un veí nou, li dius que vol tele. Doncs miri, pagarem la meitat i fem així.
10: La campanya va adreçada al Ministeri de Sanitat perquè s'apliqui a tot Espanya. Des del Departament de Salut apunten que els proveïdors de televisió són principalment els centres.
0: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix passen 5 minuts de 2:15. Hem de parlar d'un adéu.

0: Ha mort als 68 anys el baixista Felipe Gutiérrez, conegut com a Felipe Lipe, o el de les ulleres dels Tequila, que sovint li dèiem així, el de les ulleres dels Tequila, perquè va ser un dels fundadors, amb Ariel Rot i Alejo Estivel, del mític grup Tequila.
1: La formació va triomfar als anys 70 amb èxits com aquest El Salta, que ara sentim, també Rock and Roll en la Plaza del Pueblo o Dime que me quieres. El grup actiu entre els anys 1976 i 1982 va editar 4 discos i el 1978 va participar en la 4ª edició del Festival Canet Rock. La banda es va dissoldre arran de les contínues discussions entre els seus membres.

Presenta aquesta nit al Festival Sons del Món el seu nou àlbum, Ritorno a Via d'Alma, un disc amb què retorna simbòlicament a Itàlia per homenatge a la música d'alguns dels autors italians amb més èxit i trajectòria a Espanya.

0: Sergio Dalma, avui a Roses, i un parell de cites culturals més que volíem comentar. El Danseu Festival, que comença avui a les Piles, a la Conca de Barberà. Jordi Barranca.
1: Enguany són 17 espectacles i una trentena d'activitats marcades per la reflexió sobre la mirada i la reivindicació del diàleg amb el territori. Héctor Boada, coordinador del Danseu.
2: És una proposta que fem per anar més enllà de les propostes escèniques i que recaigui la responsabilitat a les companyies, als artistes, sinó com també apel·lar aquesta responsabilitat, corresponsabilitat de l'espectador, ficant el focus a la mirada, no? I aquesta mirada que és una mirada que sempre és viva i que ve condicionada per molts factors, no?
1: Entre d'altres, es convertiran en espais de dansa un graner o un pàrquing d'atractors. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara una cosa més. A Barcelona, al Parc del Fòrum... Doncs el fòrum torna al Brunch Electronic Festival, amb el millor de la música electrònica, des d'avui i fins diumenge, Clàudia Roses.
3: Avui puja a l'escenari el productor Caitrana, de l'únic concert que farà a Espanya aquest any. Demà Eric Prydz i Luciano, i diumenge el festival el tanca el duo francès de Blaze. François Josdic, empresari belga i conseller delegat també del Sonar, dirigeix el Brunch Electronic i explica en quin moment es troba el festival.
4: Estamos ya con 6 escenarios y esperamos a más de 65.000 personas en los 3 días de este año. Entonces, a nivel de espacio, conserva la esencia del brunch, ¿no? Una cierta intimidad con escenarios donde nunca hay más de 6-7.000 personas.
3: És la quarta edició del certamen, que enguany reuneix 100 actuacions en 3 dies i ha renovat llicència fins al 2028. Clàudia Roses, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Clàudia. 5 minuts i arribarem a 8:45, de seguit als esports.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
7: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
6: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
5: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El Matí de Catalunya Ràdio.

0: Doncs anem als esports. Pau Dax, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Rodri tria el Barça i és la notícia del dia.
1: I potser de l'estiu, per la dimensió del possible fitxatge i pel gir inesperat que suposa. El migcampista madrileny tria fitxar pel Barça, amb qui ja hauria arribat a un acord, i descarta fer-ho pel Madrid, amb qui semblava que ho tenia tot fet. Ara, tot queda pendent que el seu club actual, el Manchester City i el Barça, tanquin el preu del traspàs. Ho van avançar la SER i Gijantes ahir al vespre. El jugador ja hauria informat el Real Madrid de la decisió d'unir-se al club blaugrana, segons explicava ahir a la nit el programa El Larguero, citant la gent del jugador. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el Manchester City, però hauria decidit canviar d'aire seduït pel projecte blaugrana.

0: I parlem del Madrid també, Pau.
1: El club blanc es consolida després del no de Rodri amb el fitxatge del davanter iburià Yann Diomandé, que va fer oficial ahir. El jugador signa pels blancs per 7 temporades que pagaran al Leipzig alemany un traspàs de 125 milions d'euros que poden arribar a ser 140 amb variables. És el fitxatge més car de la història del club blanc. El Madrid també va anunciar ahir la renovació del brasiler Vinícius Júnior, que seguirà sent blanc fins al 2032. El davanter entrava en l'últim any de contracte i després dels cants de sirena de l'Arsenal anglès signa ara 6 anys més amb el Madrid. S'acaba així un serial d'un any de negociacions entre el jugador i el club madrileny.

0: I parlant també de l'Espanyol, que reforça la seva defensa.
1: Amb el central basc Unai Núñez, que arriba del Celta de Vigo, cedit fins a final de temporada amb una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea. El jugador explica que l'atrau el projecte Peribu.
2: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea de que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos.
1: Ja acabem parlant de la UEFA, que manté la pugna amb el president de la FIFA, Gianni Infantino, cada cop més debilitat. La UEFA diu que manté el boicot a les competicions de la FIFA malgrat les disculpes d'Infantino pels errors en el projecte fallit de crear una societat privada per gestionar esdeveniments i operacions de la FIFA. La UEFA assegura que les condicions per aixecar el veto no s'han donat. Concretament, exigeix retirar les propostes de privatitzar les competicions i garantir que aquests intents de desvirtuar el joc no es repetiran.
3: De Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Ui, quin fred que m'ha agafat.
5: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
4: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Tinto de verano, Don Simón. Tinto de...

0: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
1: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, tria 220 grams de salmó fumat a 5,49 i estalvia't un 26%. I 8 sorbets de fruita a 2,39 i estalvia't un 18%. Lidl, val la pena.
2: Estàs cansat de dormir malament? Han arribat les rebaixes d'estiu a Colchón Direct. Visita qualsevol de les nostres 10 botigues de Catalunya i emporta't el teu matalàs Picolín amb fins a un 60% de descompte. Inverteix en la teva salut i torna a descansar com et mereixes.
3: Necessito que em deixi el Mustang per córrer a la de León.
4: Hem de sortir ja? Només tenim 45 hores.
5: Amor, revenja i gas a fons.
4: Amor, amor, amor!
6: Heu nascut per córrer. Benvingut a la de León.
7: Need for Speed és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: L'esport no fa vacances a l'estiu.
9: Tampoc a Catalunya Ràdio.
8: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
9: També del Girona i del Sabadell.
8: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
9: A més del mercat de fitxatges.
8: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esport referent de Catalunya Ràdio.
9: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
8: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
10: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gilpret sobre roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
11: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
10: Tornen els draps bruts.
12: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
10: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
8: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
10: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
13: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
14: En Joan va baixar la fonda...
9: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
13: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
15: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, el periodista i consultor en comunicació Jofre Llombart, la periodista d'Infaliera Marta Monforte, el periodista i consultor Marc Bataller i l'analista de Seguretat, Defensa i Conflictes Internacionals Sonia Andoz. Com esteu? Molt bon dia.
16: Bon dia.
15: Tot això amb l'eclipsi a la cantonada, eh? Teniu ulleres ja, aquestes coses?
17: Sí, jo, per raons... La meva dona treballa en aquesta casa i li han lliurat. Sí. I he vist allò...
15: Trescat.
17: Sí.
16: Amo, jo em busco, doncs.
15: Doncs mira, ja em costen un euro i mig.
17: Per un
15: mal
17: preu.
15: Ja te'n buscarem unes. Mira a veure si trobem ulleres pel Marc Bataller. Sònia, espera, que no tens obert el micro. Pot ser? A veure, Sònia.
18: Perquè tampoc he pensat ara. Massa si tindré cap plan per veure'l.
15: No,
18: eh? No m'he amoïnat massa, no.
15: No. El Marc veig que la cara que tampoc...
16: No, Màxim, potser pujaré al terrat.
15: Ja.
16: No? Perdona, no. Està molt alt, no te'n riguis.
15: Sí, no, és que m'ha fet gràcia.
16: No, és que no hi he pensat, tampoc. Sí. No sóc especialment fan.
17: Jo porto dies pensant, ja sabeu que m'he dedicat molt de temps a la ràdio.
15: Sí.
17: I a explicar coses per la ràdio. Explicar un eclipsi per ràdio, ja sé que heu organitzat una programació especial, eh?
15: Sí, home.
16: Com ho fas?
17: És un repte.
16: Minut a minut?
17: Escolta, a la ràdio es pot fer tot, Marc.
16: Sí, però...
17: Si no t'explicar un eclipsi.
15: Exacte.
16: Però això aniràs fent, ara està més cobert... Però com ho faries? Si pregunto.
17: Exactament així.
15: Sí, exactament
17: així.
15: D'acord. Tu, Marta, Seguiràs l'eclipsi o no?
19: Sí, doncs jo volia veure-ho a més a Castelló, perquè està la França del Cerpecer, però segurament em toca quedar-me a Madrid per feina. Oh. Aleshores, així, a veure on vaig, perquè segur que està en fum de gent i haurem de veure on anar. Però sí, sí, el veuré segur.
15: Recordem dues coses, que ho anirem insistint, serem una mica ploms aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Una, hi ha un cert neguit per les carreteres, perquè, clar, és a dir, ara que ho deia la Marta, la zona del 100%, en el cas de Catalunya, està més aviat al sud, i ahir fins i tot es recomanava evitar la P7, perquè es pot generar doncs, un col·lapse important i buscar vies alternatives. I l'altre, ho deia mig en broma, mig seriosament, però la qüestió de les ulleres, perquè si mires sense ulleres, els danys a la visió poden durar dies o fins i tot poden ser irreversibles.
17: Sí, sí, sí, totalment, totalment. Sí. És el consell número 1 que s'ha de donar.
15: Sí.
17: I que la P7 es col·lapsi, mira.
16: Passa sovint.
15: Home, depèn.
17: No passa cada 121 anys com l'eclipsi.
16: Però el col·lapse bastant sovint.
15: Sí, però clar, si hi ha col·lapses i col·lapses, que deien. Sònia, tu que has estat a la conselleria a muntar aquestes coses, déu-n'hi-do, no? Avisar aquestes, a fer aquestes avisos i tot això.
18: Sí, jo crec... Jo no vaig tenir responsabilitats directes amb aquest tipus de dispositius, però treballant molt a prop de Protecció Civil i de Mossos i de tot, jo crec que es té bastant per la mà a Catalunya.
15: Home, fa més d'un any que s'hi està treballant. Vull dir que sí, sí.
18: I hi ha uns tècnics impressionants allà dins que realment és que són molt bons. No, de debò,
15: Sí,
18: aleshores,
15: sí.
18: Crec que és això, estan tots junts perquè també està allà la Direcció General de Trànsit, bueno, el Servei Català de Trànsit, perdoneu. Vull dir que segur que està ben pensat, però ahir escoltava, i l'heu tret vosaltres, el regidor de Tarragona, el Guillermo, que deia, clar, serà flexible, perquè no tenim ni idea de quanta gent voldrà veure, no? I és una mica això.
15: Ho anirem explicant aquí al Matí de Catalunya Ràdio i a la Ràdio Pública, tota Catalunya Ràdio, amb aquesta programació especial, amb el Garriga, la Lídia Heredia, que hi haurà al 3CAT, com deia ara el Jofre. Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 9. I des de fa uns dies que aquí al programa també estem parlant de la dificultat de gestionar la recollida de la brossa, de la recollida d'escombraries, que, com deia el Pere Rossinyol l'altre dia, té tota la pinta de ser el tema de cara a les eleccions municipals, o un d'ells. Ahir avançàvem la crida que feia l'Agència de Residus de Catalunya, precisament pel contrari, perquè tots els partits apartessin la recollida de residus de la batalla electoral, però vaja, d'inquietud n'hi ha entre veïns i ajuntaments, ho hem recollit aquí al programa, amb diversos veïns, amb diversos alcaldes també. Ahir també, per exemple, parlàvem d'un cas concret, que és el cas de Ripollet. Ripollet va implantar el porta a porta i va anar una mica pel pedregar, perquè es va trobar amb una important oposició veïnal fins al punt que el partit que la va impulsar, Decidim Ripollet, a les següents eleccions municipals, doncs va perdre.
20: El partit que ara mateix doncs, està al govern, el principal, el PSC, doncs, ho va fer servir bastant. Ens va passar factura, evidentment, tot i que doncs, ho portàvem nosaltres en el nostre programa electoral. No vam aconseguir doncs, aquest consens que es necessitava per poder dur-ho a terme, no?
15: Actualment a Catalunya més de 500 municipis tenen o bé el porta a porta o contenidors intel·ligents. Sentíem, per cert, la regidora de Ripollet, Txell Calé, de Decidim Ripollet, ara l'oposició, ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio. En fi, tot i l'enrenou que pot suposar per molts veïns i veïnes, en alguns municipis l'aplicació del model porta a porta ha anat quallant, malgrat unes certes dificultats, fins i tot, diguem-ne, econòmiques. Avui volem fixar-nos en el cas de Salàs del Pallars, on el porta a porta va començar al febrer. Parlem amb el seu primer tinent d'alcalde, Jaume Soler. Senyor Soler, què tal? Molt bon dia.
21: Hola, molt bon dia.
15: Fa 7 mesos, no?, que vostès apliquen el porta a porta.
21: Sí, sí, vam començar després de, bueno, d'uns anàlisis, d'analitzar cap a on anàvem amb aquest, amb el sistema de recollida, doncs 4 municipis de la comarca, vam fer la prova inicial d'arrencar amb el porta a porta.
15: I va bé?
21: Bueno, jo vull dir que va molt bé. Salàs de Pallars és una població de 350 habitants. Segurament que quan parlem de sistema de recollida és un lloc molt ideal, no? Al final no fem res més que tornar com s'havia fet fa un temps, no? Fa uns anys ja passava una persona a recollir la brossa per les cases. Però també hem tingut la dificultat i l'oposició veïnal tant a Salàs de Pallars com als altres 3 municipis on s'ha implantat. I, bueno, jo crec que és molt important explicar per què des de l'administració local prenem aquestes decisions que a vegades són impopulars, no? Jo crec que hi hauria dos coses a puntualitzar. Una és evitar el continu increment de la taxa. O sigui, no fem bé si diem a la ciutadania que ficant el porta a porta, canviant el model, baixarem la taxa. La taxa hem de tenir clar a la gent que no baixarà. Els costos de recollida cada dia pugen. Llavors l'únic que hem de fer és els que ens toca prendre les decisions és buscar la fórmula de que aquest increment de taxa pues, sigui més controlat. I això té a veure amb que la normativa europea ens obligue a que el cost de recollida, el producte de tota aquesta recollida sigui zero. És a dir, l'administració pública no pot ficar diners al sistema de recollida. Llavors, s'ha de cobrir tot amb la taxa o amb la recollida que es fa d'envasos, vidre, cartró, que pot retornar amb aquesta taxa. Això, per mi és important que la gent sàpiga que no és un capritxo.
15: És a dir, si ho entenc bé, vostès no poden agafar del pressupost municipal i dir aquesta partida va a la recollida d'escombraries o porta a porta. Ha de sortir de la taxa d'escombraries que vostès recapten dels veïns.
21: Correcte. Llavors, sí, està molt ben dit, tal qual ho has dit. Llavors, si l'administració local, que tampoc tenim recursos per posar amb això, no ho podem fer, d'on ha de sortir? Pues, ha de sortir de fer un millor reciclatge. Penseu que l'altre punt que és important és que estem col·lapsant els abocadors. Els abocadors és una cosa de proximitat que tenim a les nostres comarques. Quan el Pallars està reciclant un 40%, vol dir que a l'abocador ja estem tirant un munt d'impropis, de coses que no van amb aquest abocador. Mm. Estem deixant de recollir aquells envasos que ens poden portar un ingrés al sistema, el paper que ens porta un ingrés al sistema, el vidre, i sumat a això, estem obligant a fer nous abocadors, a invertir més en abocadors, i se'ns penalitza molt. O sigui, cada tonelada que s'entra a l'abocador són 60 euros aproximadament. Llavors, hem de ser els ciutadans conscients de que hem de començar a reciclar i a fer-ho bé, a responsabilitzar-nos. El servei públic no pot ser una malbarata. Quan ho fèiem amb contenidors, tampoc ho fèiem molt bé. No? O sigui, no sé si us heu trobat, però hi ha molt... és que amb els contenidors era més fàcil que ho fèiem com volíem. Bueno, els pobles i les ciutats que s'estan fent el porta a porta, si ho veiem bé, també han guanyat espai públic. El veí que tenia el contenidor sota casa possiblement no opina el mateix, saps? No. Perquè al final és la gestió. Ens hem de responsabilitzar de la nostra gestió de residus.
15: Mm. Per tant, em deia abans que quan el van implantar al seu municipi, Salàs del Pallars, també diversos municipis de la zona van fer el mateix, no? Us van coordinar una mica? No sé si es van coordinar o va coincidir, diguem-ne.
21: Bueno, aquí tenim la recollida que la fem a través del Consell Comarcal. Tenim cedides les competències del Consell Comarcal, es fa amb un sistema públic, que està molt bé, i llavors hi havia quatre ajuntaments que ens agafàvem línia, que és la Pobla de Segur, Talarn, Salàs i una mica de Conca de Dalt, que el que van fer va ser apostar per aquest d'això. Veien la dificultat que teníem de sostenir el sistema actual. O sigui, cap administració fa canvis si no hi ha una necessitat de poder explicar als seus veïns per què ho has de fer. Llavors, al Pallars hem entrat quatre municipis amb la voluntat que quan es pugui, quan estigui tot més preparat, entri tota la comarca. Evidentment que quan es comença una cosa d'aquestes s'han d'ajustar. També hem de treure la pressió als ciutadans. Els hi posem una pressió al principi que ho hem de fer bé. Bueno, penseu que si estàvem reciclant el 40% i ara amb el porta a porta, amb totes les dificultats que hi ha, que s'ha d'anar afinant, hem arribat al 75, al 80, si no ho fem bé al principi, el primer any no es fa perfecte, doncs hem de treure aquesta pressió. I bueno, doncs mira, de 40 a 70 ja està molt bé. O sigui, anem-ho fent bé, anem ficant facilitats, però s'ha de fer, no hi ha una altra, jo crec. I una altra cosa que jo crec que estaria molt bé que poguéssim posar sobre la taula és la gran producció que el sistema amb el que vivim estem produint, no? Mm. És a dir, tots els materials d'un sol ús, si quan l'administració local ens posem a regular això, a intentar que els nostres veïns reciclin més, que el sistema sigui sostenible, que els nostres abocadors no es col·lapsin, al mateix temps les administracions que tenim per damunt estiguin fent una campanya, una pressió amb aquests productors de productes d'un sol ús que al final és el que acabem, el forespan, els plàstics, tot això, no? Que ens porten tants problemes als abocadors. Féssim la campanya conjuntament això regulés, perquè això ens hi hem de posar algun dia. No pot ser que un gran productor, ahir tenia una tertuliana que ho explicava molt bé, no pot ser que un gran productor tingui grans beneficis i els costos els paguem, els acabem pagant la ciutadania, no? Llavors, si es fes conjuntament, jo crec que seria més fàcil d'entendre. I apel·lar, perquè he sentit aquests dies tota la gent incívica que hi ha, no? que el turisme de brossa, això, tot ja, això.
15: Però això vostès no, sí. Tenen, vostès no en tenen, en principi,
21: sí que en
15: no?
21: Tenim.
15: Ah, sí?
21: Sí, sí que en tenim, perquè també ens passa que som una zona de turisme, tenim habitatges d'ús turístics, i es passa que pues, què passa? Ens passa a menor escala, perquè són poblacions petites. Però sí que passa que la persona que va amb una caravana, no? Que va amb autocaravana, la persona que va amb, a l'habitatge d'ús turístic, quan surt de l'habitatge, pues, agafa la seva bossa d'escombraries i ens la fica a la paperera, per ficar un exemple, no? Sí. O la gent de segona residència, que potser no està molt al cas de com ha anat l'entrega de cubells, tot això, no? Bueno, doncs això, hem de fer un seguiment i hem de dir a la gent que té habitatges d'ús turístic que és un negoci, que com a tal negoci se n'ha de fer responsable. O sigui, no podem dir això no funciona perquè ens està passant això. Hem de buscar la manera de solucionar-ho. I de gent incívica en tenim a tot arreu. I, bueno, la gent ha de saber que quan tira la brossa o no toque, doncs està fent un mal als seus veïns i estem malbaratant recursos públics, que al final són diners de tothom.
15: El Jaume Soler és el primer tinent d'alcalde de Salàs de Pallars. Senyor Soler, moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
21: Molt bé, moltes gràcies.
15: Vaja, ja en vam començar a parlar l'altre dia, Marc, però aquest és un tema que és... Vaja, els que estan a favor i estan molt a favor, però després hi ha molts veïns, com hem anat recollint aquí al programa, que alguns se'n rebien molt, alguns perquè paguen molta taxa d'escombraries, com deia ara el regidor, alguns perquè doncs, els hi carreguen el contenidor de davant de casa, en fi.
16: Sí, un parell de cosetes. El País Basc, l'any 2015... Bildu va perdre la Diputació de Guipúscoa i molts ajuntaments precisament per una qüestió de la mala gestió de residus. I ells mateixos ho van reconèixer. També van intentar implantar aquest tipus de sistemes i no se'n van sortir. Hi va haver un gran rebuig veïnal. Deixa'm posar un altre exemple a l'altre cantó de la balança. Un poble que em conec bé, que hi estiuejo, que fa més de 20 anys que va implantar aquest sistema, que és Sant Joan de les Abadeses, el Ripollès. 3.500 habitants. És en aquests moments l'únic municipi de Ripoll que té el porta a porta. Té una taxa altíssima de reciclatge, un 80%, però al començament no va ser gens fàcil. O sigui, llavors l'alcalde, Carles Bassaganya, recorda que hi havia veïns que anaven a tirar les bosses d'escombraries a davant de casa seva. Perquè, evidentment, en aquests petits municipis tothom sap on viu l'alcalde, i, per tant, va ser molt complicat, però el sistema funciona. Tot i que també és cert que aquests últims anys ha augmentat la taxa d'escombraries i gairebé s'ha doblat. Perquè el problema que hi ha és que segurament l'Agència Catalana de Residus o la Generalitat en general hauria també de subvencionar o oferir certes ajudes en aquests municipis i que no els repercuteixi en els vilatans, perquè com escoltàvem l'alcalde, la normativa europea impedeix que l'Ajuntament pugui posar diners per aquest tipus de sistemes. I per tant és aquesta doble contradicció, però jo crec que hi ha sistemes que també s'ha de dir i que funcionen i que van bé.
15: Sònia.
18: Sí, el que passa és que...

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 2, bon dia. Una esllavissada en el marc de la tempesta que hi ha hagut aquest dijous a la tarda ha generat cues a l'N145 entre la Seu d'Urgell i Andorra. La caiguda de roques i fang a la via, afegida a inundacions puntuals a la calçada, va complicar la circulació al llarg de tota la tarda. L'episodi de pluja ha deixat més de 40 litres per metre quadrat a Bellestar i prop de 25 litres en una sola hora a la Seu. El carrer Major de la Seu d'Urgell celebra la seva festa. Aquest dijous hi havia el Correquintos i la sessió de DJ Bernard Despussy i avui el Ball de Tarda, un sopar popular i el concert del grup Boys Dam. Demà tindrà lloc el pregó, una jam de swing, jocs infantils, la cursa Pierre Mail, un taller de bachata i l'actuació del cantant El Niño de la Hipoteca. Oliana ha estrenat un gegant construït per a la població germanada d'Oliana. El nou element festiu s'ha presentat a la Festa Major amb l'assistència de convidats del municipi Sard. Aquest mes vinent, una representació olianesa viatjarà a Sardenya per fer el lliurament de la figura. I justament a Oliana, aquest dimecres al vespre hi va haver un accident amb 3 ferits dins del nucli urbà. A la travessia de la C14, a l'avinguda del Torcell, es va haver de donar pas alternatiu. També en successos detingut un home a Puigcerdà per intentar assassinar una menor amb una arma blanca. Els fets es van produir de nit a prop d'un riadol, a la zona del Font del Cucur, ben a prop de l'Estany. A l'arrestat de 33 anys l'acusen de tentativa d'homicidi, mentre que la víctima de 13 anys ha patit ferides greus, però la seva vida no està en perill. Cobreixen l'Hospital de Cartró de Vallfosca per frenar-ne la degradació. El recinte es va construir de fa 110 anys amb materials prefabricats per atendre els treballadors que construïen la central hidroelèctrica de Capdella. Actualment és l'únic edifici d'aquestes característiques que es manté dempeus i per això es vol restaurar. L'atur ha augmentat a més de 3 punts al juliol. A Lleida del Pirineu i Aran és el segon més consecutiu de repunt i situa l'increment interanual en prop del 2%, malgrat que també ha pujat el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, que ara és d'uns 230.000. Mor un excursionista en un accident en una àrea rocosa de la Vall d'Aran, a Saboredo. Els fets es van produir dimecres a la tarda en aquesta zona. Els bombers, d'altra banda, han estabilitzat l'incendi de Senet, que ja ha cremat unes 110 hectàrees. La pluja d'ahir ha ajudat en les tasques d'extinció. Ara en salut ha reforçat la climatització dels espais assistencials de Viella per fer front a la calor. El dispositiu inclou aires portàtils a consultes, un francoil a urgències i ventiladors a la sala d'espera. I els Esports Arf acollirà aquest diumenge un homenatge a Miquel Caminal per encetar alhora el 40è aniversari del Club Hoquei Cadí. L'acte tindrà lloc al migdia al Pontet. L'indústria del polític urgellenc havia impulsat la creació d'aquesta entitat i també va estar implicat en l'impuls local a esports com el piragüisme, l'aeromodelisme i l'esquí de fons. I el temps amb possibilitat de nous ruixats de tarda avui i durant el cap de setmana es mantindrà la mateixa tònica amb migdies encara calorosos. Avui es pot tornar a arribar a 34 graus a la Seu i demà a 35, però aquesta mateixa calor generarà ruixats de tarda també diumenge.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La carretera N145 ha registrat importants cues i retencions aquest dijous a la tarda després que s'hi ha produït una esllavissada de roques i fang que va obligar inicialment a tallar totalment el trànsit i més tard a establir pas alternatiu. El despreniment va tenir lloc en el marc d'una forta tempesta que va afectar tant l'Alt Urgell com Andorra i que també va provocar que la calçada d'aquesta via quedés inundada en alguns punts. El Servei Català de Trànsit informava del moviment de pedres cap a la carretera passades les 5 de la tarda, tot i que ja s'havia produït abans. Els fets van ser el punt quilomètric 5, al vell mig de l'eix que connecta la Seu i Andorra dins el municipi de les Valls de Valira. En aquell moment ja hi havia començat a haver congestió de trànsit en els dos sentits de la marxa. A causa del tall, la cua va augmentar molt ràpidament en tots dos sentits en un dia de molt trànsit, tant per entrar com per sortir del Principat, i cap a les 6 de la tarda ja afectava pràcticament tota la carretera, des del quilòmetre 2 fins al 9, és a dir, entre en Sarall i la Farga de Moles. La situació va començar a millorar passades les 6, quan es va començar a fer pas alternatiu. Tot i això, durant la resta de la tarda van persistir els problemes per circular tant a l'N145 com al sud d'Andorra a causa de l'aigua acumulada, tal com es podia veure en un vídeo cedit que va publicar el digital Altaveu. A banda d'aquesta esllavissada, hi ha inundacions puntuals en diversos punts de la via. Al web radioseu.cat podeu veure la imatge exacta del punt on hi va haver l'esllavissada. Al nucli urbà de la Seu, la tempesta va començar a descarregar passades les 4 de la tarda i ho va fer de manera molt intensa al llarg d'una hora, fins passades les 5. Segons informa Meteoseu, en poc més d'una hora van caure 23 litres per metre quadrat, tot i que en alguns moments la intensitat de la pluja ha arribat a ser de 70 litres per metre quadrat, una de les més fortes dels darrers anys. Ben a prop de la Seu Bellestar, l'Observatori del Meteocat a l'Urgellet informava que havia acumulat ja més de 40 litres per metre quadrat. En espera del balanç final del dia, la pluja més intensa del Pirineu va ser a Das, amb uns 55 litres per metre quadrat, i també van destacar els registres d'avui amb 23 litres, el mateix que la Seu, Prat de Guiló amb 19,4, Tírvia amb 15,8 o Sort amb 12. I a la Catalunya Central, on la tempesta encara continuava el vespre, els registres provisionals més grans eren els de Sant Salvador de Guardiola, amb gairebé 60 litres per metre quadrat, Perafita amb 36, Orís amb 31 i Caral amb 28. A més, en moltes zones de la Catalunya Central, la precipitació va ser en forma de pedra. Ja comença la festa del carrer Major de la Seu. La celebració es va recuperar de fa 3 anys i actualment ja ofereix activitats al llarg de gairebé una setmana sencera, tot i que el gruix principal és aquest cap de setmana. El programa va començar dimarts amb un joc de descoberta del centre històric, després hi va haver la missa en honor al Mare Déu de la Llet i ahir va tenir lloc el Correquintos, que va recórrer el centre històric acompanyat del grup Tambuca. Ja de nit hi va haver la sessió de DJ Bernard Espussi i avui també a la plaça Patalín s'oferirà el ball de tarda amb el duet Pepi Maria José a les 7 del vespre i el sopar popular a les 9. Ja de mitjanit començarà el concert del grup Boys Dam i s'acabarà amb una sessió de DJ. Susana Muñoz, membre de la comissió de la Festa del Carrer Major, recorda que els actes són oberts no només a la gent del centre històric, sinó a tota la població de la Seu i a tothom qui s'hi vulgui apropar.
3: Pues aquest any tenim un munt d'activitats, a més molt concentrades i molt enfocades a tindre molta gent. Ara ja portem 4 anys i a poc cada any hem tingut una mica d'experiència en veure quines activitats eren les que més combinaven amb la festa major, i creiem que aquest any totes les activitats que hi ha tindrem molta gent.
1: I Xavi Font, president d'aquesta comissió, recorda que la festa es va recuperar fa tot just 4 anys.
4: Va estar perduda durant 15 anys, si no recordo malament, i bé, i això, amb 4 veïns del carrer, 4 amics i 4 companys, des de fa 4 anys doncs l'hem tornat a engegar i cada cop sembla que va creixent.
1: La jornada més acta serà demà dissabte, començarà a les 12 del migdia amb el pregó, a càrrec del metge i escriptor Joan Aixàs, i la traca d'inici i una jam de swing. A la tarda hi haurà berenar i jocs infantils a partir de les 6, i a les 7 la cursa Beer Mile, en què els participants han de fer un recorregut d'una milla, 1.600 metres, i cada 4-6 metres han de fer una parada per beure una cervesa. Al vespre, a 8:45, hi haurà un taller de bachata, i a partir del mitjanit, el concert del cantautor El Niño de la Hipoteca. La nit s'acabarà amb el grup de versions de Pachangers. Finalment, diumenge, a les 2 del migdia hi haurà la festa de l'escuma, a les 4 de la tarda el torneig d'escacs organitzat pel Club Escacs La Seu, i a les 7 del vespre bingo a la plaça Patalín. La comissió de la festa del carrer Major anima tothom a participar-hi. I aprofitem per recordar, tal com és habitual, el començament de l'agost és el moment en què es concentren més festes majors tant a la Turgell com arreu del Pirineu i de Catalunya. Per exemple, a banda d'aquests actes que hem dit del carrer Major, aquesta setmana també se celebren les festes majors del Pla de Sant Tirs, Tragó, Toloriu, Bar, Sisquer, Alinyà i Vilanova de Banat. En aquests dos darrers casos, els actes continuaran la setmana vinent. El programa complet de totes aquestes festes i de la resta d'activitats d'aquests dies es pot consultar el detall al web radioseu.cat/agenda. Ho repassarem d'aquí un moment. Ahir, per exemple, vam parlar amb més detall de la festa major del Pla de Sant Tirs, que comença avui. En vam fer una entrevista al programa Carretera i Manta. I a tot plegat recordem que també avui comencen ja les representacions del retaule de Sant Ermengol. Es podran veure a partir d'avui fins al 15 d'agost, cada nit a les 10, al claustre de la catedral. Ara fa uns dies ja se va fer una presentació i la presidenta del patronat del retaule, Sonia Lanau, destaca que el retaule segueixen

0: al nostre municipi, que fem pinya i que la veritat que ens ho passem molt bé, perquè darrere de lo que es veu també som una gran família i la veritat que s'agraeix.
1: El Retaule ja està preparant l'edició de l'any que ve, que serà especial perquè es comemoren 70 anys de la primera representació i, mentrestant, ja segueix incorporant novetats. Aquest any incorpora una nova escena històrica que se situa al que va ser la consagració de l'església de Sant Pere de Frontanyà, l'actual Sant Pere al Portella, al municipi de la Quart, al Berguedà, i mostra una conversa íntima i paternal que van mantenir el bisbe Ermengol i el llavors jove comte Ermengol II. En parla el director artístic Xavi Piguillem.
2: S'ha fet una escena nova, basada en de les efemèrides del bisbe, que va ser la... Faig una mica spoiler, però no massa. Està basada en la consagració de l'església de Sant Pere de Frontanyà. No la confonguem amb Sant Jaume de Frontanyà, no? Sant Pere de Frontanyà, que està al Berguedà, i que al cap de 70 o 80 anys ja es va dir Sant Pere de la Portella, que és com es diu avui. Fa pràcticament 1000 anys que es diu Sant Pere de la Portella, però en aquell moment es deia Sant Pere de Frontanyà. I el bisbe, Sant Ermengol, la va consagrar amb la presència de moltíssimes personalitats del món eclesiàstic i polític. En aquell moment tenia moltíssima més importància que la que té ara. I creiem que estaria bé situar una escena allà, a Sant Pere de Frontanyà, amb una conversa que tenen doncs, amb el comte Ermengol II.
1: L'alcalde del Seu, Joan Barredet, que és també el regidor de Cultura de l'Ajuntament, anima a tothom doncs, a assistir a aquestes representacions del Retaule.
3: És evident que el Retaule Sant Ermengol és un esdeveniment, és un acte, és una celebració que ja és imprescindible al nostre calendari. Per tant, un any més, per 51a vegada, doncs es torna a repetir aquí en aquest marc incomparable, com deia el Xavier Piguillem, que és el claustre de la catedral, a la nostra ciutat.
1: Les representacions, com dèiem, comencen avui i continuaran fins al dia 15, cada nit a les 10, al claustre de la catedral de Santa Maria de la Seu. Parlant fomament de festes majors, doncs bé, Oliana va completar la seva aquest dilluns passat i enguany ha tingut com a acte destacat la presentació d'un nou gegant, el Lusorio. La particularitat d'aquesta nova figura, però, és que no s'ha creat per ampliar el seguici festiu de la vila, sinó que s'ha encarregat per regalar-lo posteriorment a la població d'Oliana, a Sardenya, amb qui el municipi de l'Alt Urgell hi manté una germana des de fa uns anys. El Lusorio es va presentar i descobrir dissabte a la 34a troba de gegantera. El vestit del nou gegant es basa en la indumentària tradicional d'Oliana i combina sobretot els colors negre i blanc amb detalls també en taronja i lila a l'armilla. La figura es va donar a conèixer davant de l'Ajuntament i amb la presència d'una representació del Comú d'Oliana que va fer un discurs d'agraïment acompanyats de l'alcalde Ricard Pérez. La regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, Anna Codina, creu que aquest acte especial ha ajudat a fer la festa major encara més sonada i multitudinària i a confirmar aquest germanament amb aquesta població de Sardenya.
4: Enguany hem entrat dins d'un... Bueno, els nostres germans d'Oliana van entrar dins d'un Focus Europa que consisteix en una subvenció de traspàs cultural i de memòria històrica i bueno, tot entorn de la cultura. Llavors, el projecte que hem generat com a sinergia era com la figura d'un gegant, perquè allà a Oliana pues no, la cultura dels gegants no hi és. Llavors vam veure que era com una molt bona idea de fer la creació d'un gegant aquí amb imatge sarda, que es creés aquí, que els vellets es creessin aquí i que llavors aquest gegant es presenti durant la festa major dissabte.
1: Codina també ha detallat que aquest mes vinent una representació d'Oliana, membres tant de l'Ajuntament com d'entitats culturals com el Geganters o el grup de Diables Bolíacs, viatjaran a Sardenya per formalitzar aquest regal.
4: I a posteriori, al setembre, a una expedició d'entitats dels gegants, dels boliacs, de tota la part cultural d'Oliana, anirem allà i els hi regalarem. Llavors, ells venen aquesta festa major aquí a conèixer, no? Perquè no, ells no l'han vist, tot el procés no l'han vist, llavors...
1: Aquest agermanament va néixer de manera casual quan uns veïns d'Oliana, que estaven de viatge per Catalunya, van passar per Oliana i els va sobtar la gran semblança entre aquest topònim i el seu, tot observant els cartells i rètols del poble. De fet, el topònim original de la seva població en llengua sarda és Oliana. Per això, abans de continuar amb la ruta, es van posar en contacte amb membres del Club Esportiu Oliana i de l'Ajuntament i a partir d'allà es va començar a teixir aquesta singular relació que ha viscut un punt culminant amb la presentació del Lusorio. Més enllà d'aquesta coincidència, Oliana també té algunes semblances més amb Oliana.

0: com ara les seves dimensions. Té uns 6.300 habitants i un nucli urbà d'uns 2 quilòmetres de llarg. És al peu d'un massís calcari, el Supramonte, que té com a punt més alt la Punta Corres i a 1.463 metres. La població, en aquest cas, és a l'interior de Sardenya, uns 30 quilòmetres de la costa est de l'illa i a unes 2 hores de l'Alguer, el municipi sard, que té el català com a llengua pròpia. Pertany a la província de Nuoro i en el seu entorn s'hi han rodat pel·lícules com La Bíblia de John Huston o King David de Bruce Beresford. El seu veí més conegut és l'exfutbolista i entrenador Gianfranco Zola. I també a Oliana, tres persones han resultat ferides en un accident de trànsit que va tenir lloc dimecres al vespre a la carretera S14, al pas pel nucli urbà. Segons va informar Emergències, l'avís es va rebre cap a 9:15 des de l'avinguda de l'Alt Urgell, al vial per on passa la carretera Oliana. Per causes que ara s'investiguen, hi va haver un xoc amb dos vehicles implicats. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar ambulàncies del SEM, que van traslladar els afectats al Sant Hospital de la Seu amb ferides lleus. També hi van treballar efectius dels bombers i dels Mossos d'Esquadra. I encara en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb una arma blanca a Puigcerdà i intentar assassinar-la, segons va publicar ahir el portal de successos El Caso. L'agressió es va produir dimecres cap a les 9 de la nit al costat d'un rierol de la capital sardana, concretament a la zona del Font del Còcoro, que és al costat mateix de l'Estany. Després de ser alertats del presumpte intent d'atac mortal, al cap d'una estona els agents van aconseguir localitzar i detenir el presumpte agressor a Puigcerdà mateix, pels carrers de la vila. L'home, d'aquí a les mateixes informacions del cas on detalla que és un home de 33 anys i d'origen magribí, se l'acusa d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La investigació de la policia catalana se centrarà a esclarir els motius de l'incident. La víctima, de 13 anys, la van traslladar a un centre hospitalari, tot i que la seva vida no corre perill, sí que ha patit ferides importants per les ganivetades. Pel que fa al presumpte agressor, ja ha passat aquest dijous a disposició del jutjat de guàrdia de Puigcerdà.
1: Pirineu.
0: Les 9:20, l'Hospital de Cartró del Vall Fosca, al Pallars Jussà, es va construir fa 110 anys per atendre els treballadors que aixecaven la central hidroelèctrica de Capdella. En aquell moment es pensava que seria una obra totalment provisional, però contra tot pronòstic ha resistit el pas de tot el temps. Això sí, actualment està molt malmès i per aquest motiu ara s'hi ha construït una coberta de fusta per protegir-lo, perquè hi ha la intenció de fer-ne una restauració, tenint en compte que la resta d'edificis semblants no han sobreviscut i que, per tant, ara es tracta d'un recinte únic al món.
2: Aquest hospital és únic, o sigui, els estudis que hem efectuat fins ara ens demostren que és un edifici únic per les característiques constructives que té. Si us hi fixeu, està construït íntegrament en cartró i fusta i ve d'una empresa molt important que va ser la que va industrialitzar l'arquitectura. És un element, és un edifici prefabricat i aquesta empresa alemana va ser la que va començar a industrialitzar l'arquitectura i a estendre els prefabricats arreu del món. Va guanyar molts premis internacionals, entre altres. Llavors, clar, el fet que es conservi avui dia l'únic amb aquestes característiques constructives, pues, ens ha fet plantejar-nos una rehabilitació insòlita, perquè no tenim precedents de com restaurar un edifici de cartró, no en teníem. Llavors això ha portat que féssim molta recerca, molts estudis de materials al darrere, i hem arribat a un punt en què necessitàvem una coberta perquè nosaltres poguéssim treballar en unes condicions òptimes i poder plantejar ja la restauració i rehabilitació definitiva d'aquest monument.
0: Era Sigrid Remacha, museòloga i gestora cultural, que explica també que la coberta ha d'ajudar provisionalment a frenar-ne la degradació, que ja era molt important.
2: Cobreix tot el perímetre de l'hospital i una miqueta més enllà. Això també ens permet a nosaltres poder treballar sota de la coberta. Si hem de ficar grava, si hem de treballar amb materials arqueològics o conservació, no està a la intempèrie. I poder-los deixar i poder treballar pues, en situ, diguéssim.
0: L'arquitecte Josep Bunyés, que s'ha encarregat del disseny d'aquesta coberta, i explica que l'ha fet pensant que s'hi pugui treballar in situ i que cobreixi tot l'entorn amb columnes.
3: I a sota hi ha un edifici prefabricat modular exemplar de principi de segle XX i ara li han fet una coberta per protegir-lo perquè duri més anys i es pugui anar fent els treballs que s'hagin de fer. per protegir-lo, i s'ha fet amb una estructura de fusta prefabricada modular que també és desmuntable, i d'aquesta manera pues, protegim aquest edifici singular que hi ha a sota. El repte era fer una coberta bastant alta i bastant gran amb pocs punts de suport i que els punts de suport no afectin el que és l'edifici existent, que no el toquin, però alhora que tingui també una forma més o menys ordenada i amb una certa gràcia, perquè no sigui un simple paraigües vulgar com podria ser de qualsevol cosa.
0: Agustí Areu, regidor de Cultura de la Torre de Cabdella, assenyala també que està sent una restauració complexa, perquè tot i que ha resistit contra pronòstic, el seu estat és de força degradació.
1: No, això es queda aquí. Això s'ha d'anar restaurant les peces que s'han deteriorat, perquè hi ha algunes que s'assemblen molt bé, llavors s'ha fet un treball molt llarg d'homologar determinats materials sense voler fer un fals històric, que no ho farem pas, però per poder fer una mica el tancament, que això es pugui mantindre, que s'hi pugui treballar, fins i tot fer-hi doncs, certes activitats acadèmiques, si convé en el futur, no?
0: L'hospital es va construir per atendre els treballadors que en aquell moment, cap a l'any 1912, construïen la central de Cabdella. Els materials utilitzats eren bàsicament fusta i, sobretot, cartró, a més d'algunes petites peces metàl·liques d'unió i fixació, i tot plegat garantia un preu econòmic i un transport fàcil pel seu baix pes i muntatge ràpid. De fet, es va construir íntegrament a la fàbrica de l'empresa alemanya Christoph Unmack i es va traslladar en paquets fins a la colònia industrial de la central de Cabdella, on llavors l'empresa Energia Elèctrica de Catalunya construïa la central. Va servir com a hospital per als obrers a partir del 1933 va tenir d'altres usos, com refugi de la Guàrdia Civil o magatzem, fins que va quedar abandonat.
1: Això té 100 anys, s'ha aguantat d'una forma estranya perquè està fet bàsicament de materials molt, molt volàtils, com és la fusta i el cartró, un cartró, evidentment que eren materials especialment dissenyats per resistir, però per resistir durant una obra de la central, no per aguantar 100 anys aquí, no? I fet després de les obres en si mateix també ha tingut d'altres usos, per exemple això ha sigut un determinat un aixopluc per la Guàrdia Civil, per l'escamot de Guàrdia Civil d'aquí, ha sigut també el menjador de les obres últimes dels anys 80, etc. No? I finalment hi feia tot algun magatzem de material de pagès que hi havia per aquí, però gràcies a això s'ha anat conservant, perquè si han fet petites estructures d'arregles del teulat clar que ara per cert s'han tret perquè eren fet amb fibrociment, ara ho han tret tot això, no? I gràcies a això s'ha pogut anar conservant, eh?
0: El fet que, a diferència d'altres construccions semblants que es van fer a començament del segle XX, hagi resistit durant tants anys, ara l'ha convertit en una icona de l'arquitectura industrial prefabricada. L'atur registrat ha augmentat més de 3 punts, un 3,35%, concretament al juliol a la demarcació de Lleida. És un increment total de 507 persones a les llistes i és el més elevat d'aquest darrer mes a Catalunya. Això fa que ara les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran hi hagi uns 15.600 aturats, 300 més que fa un any. Això consolida l'increment interanual. Ara hi ha un 2% més de població activa sense feina que el juliol de 2025. A més, aquest és el segon mes consecutiu en què l'atur puja a la demarcació. El juny ja va pujar un 1,71%. D'acord amb les dades que actualitza cada mes el Ministeri de Treball, aquesta tendència a l'alça es concentra especialment en persones a qui no els consta cap ocupació anterior. Aquest darrer mes s'han inscrit 345 i en aquest sentit des del Ministeri mateix atribueixen la tendència, que ja es va produir el juny, a l'actual procés extraordinari de regularització d'immigrants en situació il·legal que ha impulsat el govern espanyol i que ha fet aflorar molts casos d'estrangers que estaven en situació irregular. Pel que fa a l'evolució per sectors, l'atur ha pujat sobretot als serveis, amb 167 i en menor mesura a la construcció, i en canvi ha baixat lleugerament a l'agricultura i la indústria. Pel que fa a la contractació, el juliol es van formalitzar 18.000 nous contractes, 1.600 menys que el juny, i la majoria, més de 9.000, eren temporals. Un excursionista mort aquest dimecres passat en patir un accident a la zona rocosa de Saboredo, la Vall d'Aran. Els fets van passar pels vols de les 5 de la tarda. Dos membres del grup de rescat de muntanya dels pompiers d'Aran s'hi van desplaçar amb l'helicòpter després de localitzar el muntanyenc i fer-ne una primera valoració. Finalment van constatar que ja presentava lesions incompatibles amb la vida. La víctima era un home de nacionalitat polonesa. Tot seguit es va activar el procediment de mort judicial i es va passar el cas a mans dels Mossos d'Esquadra. I a l'Alta Ribagorça, els bombers de la Generalitat han aconseguit estabilitzar ja l'incendi de Senet, que va començar fa una setmana just, divendres passat, a causa d'un llamp. A més, la tempesta d'ahir ha ajudat a les tasques d'extinció que encara continuen. El cos manté activat un helicòpter bombarder que treballa des de l'aire i monitora l'incendi, tot i que inicialment s'havia previst treballar amb eines manuals. Els punts calents, finalment, s'ha decidit enviar-hi efectius del GRAF per la inaccessibilitat del terreny. I afegim aquest incendi, ara que està controlat el perímetre, ha afectat unes 110 hectàrees. I en Pirineu, i acabem afegint que Aran Salut ha impulsat diverses mesures per minimitzar els efectes de les altes temperatures als espais assistencials i garantir unes condicions més confortables per pacients o professionals. I és que la Vall d'Aran està visquent aquest estiu unes temperatures molt per sobre del que són habitual a la vall. El dispositiu inclou la instal·lació d'equips portàtils, aire condicionat a les consultes, un aparell que refreda l'aire, el passadís central dels boxs d'urgència de l'hospital i ventiladors de gran capacitat a la sala d'espera. Més enllà d'aquestes actuacions immediates, Aran Salut treballa en solucions que siguin definitives pel que fa a la climatització davant d'una situació en què no s'havien trobat mai fins ara.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Obrim els titulars amb els que trobem a la premsa. Regisset destaca una notícia que ampliarem avui, és que el govern prova un sistema pioner a nivell estatal per permetre compatibilitzar els vols en parapent amb l'augment d'activitat de l'aeroport de la Seu. I a les mateixes pàgines també destaquen el reconeixement que ha rebut la centenària llibreria Viladeseu de Puigcerdà per la seva trajectòria.

El tinent d'Andorra destaca que la meitat de les peticions d'habitatge social a Andorra són rebutjades perquè els sol·licitants incompleixen algunes de les condicions. Només un 15% ja tenen pis adjudicat o estan pendents d'obtenir-lo. I també assenyalen que cau la compra d'habitatge per part de no residents. Al Principat, els particulars de fora del país van adquirir 184 immobles el segon trimestre d'aquest any.

El Periódico també destaca aquestes notícies i d'altres, com per exemple que Meteo Andorra confirma que aquest juliol ha tingut una calor sense precedents a Andorra. És el més càlid des que es tenen dades al Principat, amb fins a 5 onades de calor. I Segre explica que en plena polèmica pels atacs contra el bestiar, el grup de seguiment de l'Osbru confirma que la població d'aquesta espècie continua multiplicant-se i ja arriba a més de 120 exemplars. Al conjunt dels Pirineus, la meitat es concentra a la Vall d'Aran i al Pallars. La Mañana, la seva part, assenyala que les òptiques de la demarcació de Lleida esgoten totes les existències d'ulleres per veure l'eclipsi total de sol.

Obrim l'agenda i, com hem dit abans, aquests dies està marcada per les festes majors. Hi ha, per exemple, la festa del carrer Major. Repassem novament els actes previstos. Avui a les 7 del vespre, ball de tarda amb Pep i Maria José. A les 9 del vespre, sopar popular. A la mitjanit, concert amb el grup Boys Dam i sessió de DJ. Demà a les 2 del migdia, pregó i tarca d'inici. Després, jam swing. A les 6, berenar i jocs infantils. A les 7 del vespre, la cursa Beer Mail. A 8:45, taller de batxata. A la mitjanit, concert amb El Niño de la Hipoteca i de Pachangers. I diumenge, a les 2 del migdia, festa de l'escuma, a les 4 torneig d'escacs i a les 7 del vespre bingo a la plaça Patalín. I avui comença la festa major del Pla de Sant Tirs. En vam parlar i el programa Carretera i Manta. A les 6 de la tarda, construcció de vaixells col·lectiva a l'Ajuntament Vell. A la mateixa hora, campionat de botifarra al Casal. A les 9 del vespre, joc de la bandera, que continuarà durant la nit. A 9:45, pregó de festa major i repic de campanes. A les 10, cinema a la fresca, amb crispetes. I a la mitjanit, nit musical amb DJ Roca i DJ Quartelillo. Dissabte, a les 9 del matí, caminada popular. A les 11, guerra d'aigua. A les 5, activitats per la mainada. A 6 de la tarda, cursa de vaixells a la Coromina. A les 9 del vespre, sopar popular i bingo a la plaça Major. I a la mitjanit, ball amb Cafè Latino i DJ Valero. I hi haurà un altre bingo. Diumenge, a les 12 del migdia, repic de campanes. Després, benedicció de la restauració del rellotge de sol a la plaça Major. A la 1, vermutet amb sardanes al mateix lloc. I a les 6, música i danses populars amb el conjunt Lurretic. Més festes majors, ara parlem de la de Toloriu. Avui a les 6 de la tarda, plantada del Pi, les 8, partit de futbol. Demà a les 10 del matí, excursió. A les 10, sopar popular. A 10 de la nit, a la mitjanit, torneig de beer pong. I els actes continuen a la festa major de Toloriu la setmana entrant. Festa major d'Alinyà, avui a les 8 del vespre, microteatre en Marc Homs, a les 9, sopa de pinxos, a les 11, taller de danses, a l'1, matinada, concert de l'orquestra Tatra, i de matinada, festa Glow amb DJ Jordi Bosch. Dissabte, a les 11 del matí, taller de mural amb Helena Rafart, a les 6, Olimpíada Rodels Familiars, a les 8, assaig del Vall Pla d'Alinyà, a la mitjanit, ball amb Cafè Quartet, i de matinada, concert de versions amb la Quinta i sessió de DJ Monti. Diumenge, al migdia, missa de festa Festa Major, i a les 7 del vespre, ball de tarda amb Acòrdies Trio. Encara hi haurà actes dilluns, al matí ioga amb Xantinau, a les 7 del vespre concert Muntanyes de Vida amb la Sonsoni, i a les 9 sopar de Germanó, i finalment dimarts cinema mut a les 10 de la nit. Més festes majors, parlem de la de Sisquer. També comença avui, 9 del vespre, cinema a la fresca, amb One of Them Days. Dissabte, demà, a les 10 del matí, taller d'estampació botànica amb Carla de Reuter, a les 9, sopar de Carmanyola, a les 10, quinto, i a les 11, ball amb Agustí Busquets. Diumenge, a 11:15 del matí, caminada popular, al castell. A 11:15 del migdia, pica-pica a la plaça, a les 5, concurs de botifarra, i a les 6, cocanyes i xocolatada. Festa major ara de bar. Dos actes aquest dissabte, a 11:15 del matí, caminada popular, i a les 10, actuació de les Boscaleres. I festa major de Vilanova de Banat. Aquest dissabte, a 12:00 del migdia, jocs pels canalles, a 6:45 de la tarda, vespreig de chill out, a 9:15, sopa de festa major, a les 11 de la nit, bingo musical, a la mitjanit, concert amb punts suspensius, a les 2 de la matinada, ja sorteig de la toia, i nit sense fi, amb DJ Cerqueda. Diumenge, al migdia, missa solemne, vermú popular, a les 6, ball de tarda, i a les 7 del vespre, xocolatada. També hi haurà actes la setmana que ve. Recordem, com ja hem dit, comencen les representacions de la retaula de Sant Armengol a partir d'avui i fins al 15 d'agost, cada nit a les 10, al claustre de la catedral. I jornada càtera a Castellbò, també en parlem amb més detall avui. Serà tots els actes aquest dissabte, 6:15 de la tarda, passejada etnobotànica, a les 6, visita guiada al castell i la vila de Castellbò, amb Carles Gascón i Pilar Alaez. Durant la visita es farà l'aportació de José Luis Soler i Conxita Jiménez sobre la plantada de llorer dels càtars al castell. 8:15 del vespre, actuació del conjunt Lurretic, música tradicional. 9:15, pregó a Misida de Menjó, i a les 9 del vespre, sopar medieval, amb inscripció prèvia. 11:00, espectacle pirotècnic amb els Diables de l'Alt Urgell, i tot seguit, durant la nit, música i danses a la plaça Major amb l'Urretic. I teatre Tuixent amb el grup Inhabitants, Morir cantant, aquest dissabte a les 8 del vespre a la plaça Major de Tuixent. D'allà activem els sentits a la Casa dels Parcs dels Pirineus, aquest diumenge a les 10 del matí. I per acabar el cap de setmana, ballada de sardanes a la plaça Camp del Codina amb la Bellpuig Cobla, a diumenge a 7:45 del vespre, organitzat per Amics de la Sardana.
jornades amb moltes activitats i especialment festes majors, ho teniu tot plegat, com dèiem, al web radioseu.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: I a totes aquestes activitats n'hi afegim una més, perquè el Puntet d'Arfa serà escenari aquest diumenge al migdia, 12:45, d'un homenatge pòstum a Miquel Caminal, organitzat pel Club Hoquei Cadí. Des de l'entitat d'Urgellenca han explicat que d'aquesta manera, amb un acte senzill i íntim, volen recordar la figura de Caminal en reconeixement a la seva tasca, i és que Caminal va ser cofundador de l'equip. La trobada és oberta a tothom qui es vulgui afegir l'homenatge i servirà l'hora per encetar la commemoració del 40è aniversari del Club Hoquei Cadí. Miquel Caminal Sardà, nascut a Arfa l'any 1952, sempre va estar implicat en el món de l'esport i l'associacionisme. A més d'impulsar el Club Hoquei Cadí, que en els seus inicis havia jugat a Arfa, també va ser fundador del Cedis Aeromodelisme i va presidir el desaparegut Cedis Judo. Va ser igualment impulsor del camp de piragüisme d'Arfa, un dels embrions de l'actual Cadí Canoe Kayak, i va ser membre de la secció d'esquí nòrdic del Centre Excursionista de Catalunya del CEFUC. En l'àmbit laboral, Caminal era mestre industrial i va regentar la seva pròpia empresa dedicada a manteniments industrials i al disseny o creació de màquines molt diverses, i en l'àmbit públic va estar vinculat a la política local des de l'any 1987. Va ser regidor per Esquerra Republicana tant a l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet com al de la Seu, on va formar part de la Corporació Municipal al llarg de 4 legislatures. També havia estat president de les seccions locals d'Esquerra tant a la Seu com a l'Alt Urgell. Entre 2019 i 2023 va ser senador per la circumscripció de Lleida. Miquel Caminal va morir de fa prop de 2 anys, l'agost de 2024. Aquesta tardor passada, i per acord unànime del ple, l'Ajuntament de la Seu va posar el seu nom al camp municipal d'aeromodelisme del Pla de l'Esforca, i ara també se li farà, doncs, aquest reconeixement a Arfa aquest diumenge.

I als esports hi afegim que el Barça de Futbol Sala ha fet una jornada de portes obertes en el marc de l'estada pretemporada que completava ahir i que ha coincidit amb l'arribada ja de l'equip femení de futbol del Barça, que en aquest cas estarà allotjat durant aquests dies i fins dilluns vinent a Andorra la Vella. L'estada del Futbol Sala s'ha fet en camp i enllaçarà ja amb la de la secció d'handbol, que és previst que arribi aquest diumenge mateix en camp.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: El dia ha començat amb alguns núvols fruit de la precipitació d'ahir, però això no impedirà que la calor torni a apretar al migdia. Les temperatures mínimes han baixat una mica. Aquesta nit s'han quedat entre els 12 i els 15 graus en general, 15 és el que hi ha hagut a la Seu, però aquí la Seu aquest migdia es pot tornar a arribar fàcilment fins als 34 graus a mesura que es va imposant el sol. Això sí, hem entrat ja en la dinàmica pròpia de l'agost, de matins amb calor, però tardes amb possibilitat de ruixats. Aquest és el cas d'aquesta tarda, en què es poden escapar alguns ruixats en punts del Urgell, però sobretot al Pirineu Oriental, on són més probables, és sobretot a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès. En alguns punts d'aquestes comarques ahir la precipitació va ser en forma de calamarsada o directament de pedregada. D'aquesta tarda hi pot haver uns ruixats en tota aquesta zona. Demà dissabte el dia començarà entrenyinat a la Seu, s'imposa el sol migdia, però a la tarda nou creixement de nublades i nova possibilitat de precipitacions que podrien afectar cols en aquest cas qualsevol punt de l'Alt Pirineu, també del Pirineu Oriental i de la plana de Lleida. En tota aquesta zona hi pot haver precipitacions al llarg de demà a la tarda, quan les temperatures seran semblants a les d'avui o fins i tot un pèl més altes. S'espera demà a la Seu una mínima de 16 graus i una màxima de 35. I la mateixa situació per diumenge. Migdies calorosos, però tardes en què aquesta mateixa calor genera ruixats que poden tornar a ser intensos diumenge a la tarda. De moment aquest matí tenim 17 graus a la Seu, 20 a Organyà, 23 ja tenen a Oliana i 16 a Linyà. A Puigcerdà hi ha 15 graus, 16 a Sort, 18 a Tremp, 15 novament al Pont de Suert i 19 a Viella. I alta muntanya, alguns valors semblants a aquests últims que hem dit, perquè hi ha, per exemple, 14 graus al Pic de Salòria, 13 a la Tosa d'Alp, 16 al Refugi de Prat d'Aguiló, 18 a Malniu, 16 a Noumena, Port del Comte, 14 a Certescant i Espot, 15 a la Bonaigua i la més baixa, 12 graus a Buitaull. I la farmàcia de guàrdia a la Seu des d'avui és la Marcinyà, carrer Major 34, telèfon 973-350-120. Les 9:42, fins aquí l'informatiu matí de Ràdio Seu d'aquest divendres 7 d'agost. Avui César Albert Sant Gaietà, més notícies en xarxa a les 10 i a les 11 actualitzarem el temps amb Néstor Gómez just abans del programa Carretera i Manta. Fins ara.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
2: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El govern espanyol ha anunciat que 4 ministres compareixeran entre el 25 i el 28 d'agost al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta després de la petició del PP. Fernando Grande Marlaska, José Manuel Álvarez, Margarita Robles i Félix Bolaños informaran sobre les actuacions dels seus ministeris, mentre l'executiu defensa que així evita duplicitats i respon a la cambra constitucionalment competent. I les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers i també caiguda de branques i arbres. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja s'han quedat restablertes totes, menys l'RL4 al Calaf, que encara continua afectada, i els bassals d'aigua també van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
2: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs, tindrà una beca gran protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie. Sí? I aquesta ordenació, doncs, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
1: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya i la resta és sobretot dels ajuntaments, que suposa el 60%, i altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de 2 persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre 2 grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets, tot i que no hi ha hagut ferits. Els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I pel que fa al temps, el dia comença amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia això sí creixeran nuvolades un altre cop al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est, on es podran registrar ruixats o tempestes disperses, especialment al Ripollès, a la Garrotxa, Osona i també al Lluçanès. Pel que fa a la temperatura, torna a pujar lleugerament amb màximes que aniran entre els 32 i els 38 graus.
0: Notícies en xarxa.
3: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
4: Necessites moblar a casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
5: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
6: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
7: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
6: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
7: Una cosa així com carretera i manta.
6: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
8: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més, tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I Si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 PM. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

botella, siempre en estado de espera, bebe a la noche ginebra.

335-0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: a Forn de Somnis fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: isto.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha anunciat que 4 ministres compareixeran entre el 25 i el 28 d'agost al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta després de la petició del PP. Fernando Grande Marlaska, José Manuel Álvarez, Margarita Robles i Félix Bolaños informaran, doncs, sobre les actuacions dels seus ministeris, mentre l'executiu defensa que així evita duplicitats i respon a la cambra constitucionalment competent. I el govern destinarà 1 milió d'euros en subvencions perquè ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals impulsin projectes d'internacionalització i reforcin també la seva projecció exterior. Els ajuts que es podran sol·licitar del 10 de setembre al 22 de setembre finançaran fins al 75% dels costs dels projectes en àmbits com la governança local, la qualitat democràtica o la transició ecològica. I les tempestes de les darreres hores han deixat 218 serveis dels bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i petits incendis provocats per llamps. Les comarques més afectades han estat el Vallès Oriental, el Bages i la Selva, mentre que les pluges han superat els 75 litres per metre quadrat en alguns punts. Avui, però, només es manté afectada la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. I aquest estiu, 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant el període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només assoleixin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst, amb la voluntat d'arribar a les 40.000 entre juliol i agost per garantir les necessitats dels hospitals. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets. Tot i que no hi ha hagut ferits, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I també els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre ahir al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima, localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital, ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. I pel que fa al temps, avui el dia se començarà estable i amb el predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran noves nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i també en comarques del nord-est, on es podran registrar fins i tot ruixats i tempestes disperses, especialment al Ripollès, la Garrotxa, Osona i també al Lluçanès.
1: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Molt bon dia. Una esllavissada en el marc de la tempesta genera cues a la Nacional 145 entre el Seu d'Urgell i Andorra. La caiguda de roques i fang a la via, afegida a inundacions puntuals a la calçada, ha complicat la circulació al llarg de tota la tarda d'aquest dijous passat. L'episodi de pluja ha deixat més de 40 litres per metre quadrat a Bellestar i prop de 25 litres en una hora a la Seu. El carrer Major de la Seu d'Urgell celebra la seva festa. Aquest dijous hi ha el Corre Quintos i la sessió de J. Bernard Espussi. Divendres, el Ball de Tarda, un sopar popular i un concert amb el grup Boys Dam. Dissabte tindrà lloc el pregó, una jam de swing, jocs infantils, la cursa Beer Mile, un taller de bachata i l'actuació del Niño de la Hipoteca. Olian estrena un gegant construït per la població agermanada d'Oliena. El nou element festiu s'ha presentat a la Festa Major amb l'assistència de convidats del municipi Sart. Aquest mes vinent, una representació olianesa viatjarà a Sardenya per fer lliurament de la figura. Aeroports prova un sistema pioner a l'Estat per compatibilitzar el parapent amb l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell. El dispositiu geolocalitza els parapentistes en temps real amb una aplicació mòbil per donar pas als avions amb vols instrumentals. Detingut un home a Puigcerdà per intentar matar una menor amb una arma blanca. Els fets s'han produït de nit a prop d'un rierol. A l'arrestat de 33 anys, l'acusen de tentativa d'homicidi, mentre que la víctima, de 13 anys, ha estat ingressada en un hospital, però està fora de perill. Cobreixen l'Hospital de Cartró de la Vall Fosca per frenar-ne la degradació. El recinte es va construir ara fa 110 anys amb materials prefabricats per atendre els treballadors que construïen la central hidroelèctrica de Cabdella. Actualment és l'únic edifici d'aquestes característiques que es manté dempeus i per això es vol restaurar. L'atur augmenta en més de 3 punts al juliol a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. És el segon mes consecutiu de repunt i situa l'increment interanual en prop del 2%, malgrat que també ha pujat el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, que ara és d'uns 230.000. Mor un excursionista en un accident en una àrea rocosa a la Vall d'Aran. Els fets es van produir aquest dimecres a la tarda a la zona de Saboredo. Els bombers estabilitzen l'incendi de Senet, que ja ha cremat unes 110 hectàrees. Aran Salut reforça la climatització dels espais assistencials de Viella per fer front a la calor. El dispositiu inclou aires portàtils a consultes, un fan coil a urgències i ventiladors a la sala d'espera. I en apartat esportiu, Arfa acull un homenatge a Miquel Caminal per encetar el 40è aniversari del Club Hoquei Cadí. L'acte tindrà lloc aquest diumenge al migdia al Pontet. L'industrial i polític urgellenc havia impulsat la creació de l'entitat i també va estar implicat en l'impuls local a esports com el piragüisme, l'aeromodelisme i l'esquí de fons. I també en esports, bronze de Marc Vicente en seu patrulles europeu U23. El canoista urgellenc puja al podi al costat dels bascos Marc Elimaz i Àlex Segura. En U23 femení, Ainara Goicochea, Malen Gutiérrez i Nora López han obtingut la medalla de plata. Més informació a la pàgina web radioseu.cat, també als perfils de Radio Seu a X, Facebook i Instagram.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: A continuació, la previsió del temps de la mà de Néstor Gómez en aquesta jornada, divendres, dia 7, i al llarg del cap de setmana.
2: Bon dia. Avui tenim un dia una mica més tranquil que no pas ahir. Unes precipitacions que van deixar més de 40 litres aquí a la Seu, sent una de les poblacions de Catalunya on més va ploure ahir a la tarda. Destaquem aquestes precipitacions que van caure sobretot aquí a la Seu, perquè a les poblacions veïnes, per exemple, cap al sud, cap a Orbenyà, Oliana o també Coll de Nargó, la precipitació va ser força més minsa. Tot això en una tarda de forts ruixats, tempestes i calamarsades. I avui tenim, en canvi, un dia ben tranquil. I ens hem llevat amb unes temperatures matinals una miqueta més fresques, fruit de la presència d'aquesta pluja d'ahir, amb més humitat, alguns bancs de boira matinals, i ràpidament aquest s'han esvaït per donar pas a un matí assolellat. Però encara aquesta tarda tindrem condicions com perquè puguin créixer algunes nuvolades a les muntanyes que ens envolten. El temps, de per si, és una mica més estable. No repetirem els aiguats i les tempestes d'ahir, però sí que cap a les veïnes comarques, més del Ripollès, més de la Catalunya central, sectors d'Osona o de la Garrotxa, sí que s'esperen allà alguns ruixats i algunes tempestes que poden ser intenses. En canvi, a casa nostra, si bé pot arribar o aparèixer alguna precipitació, en principi serà de caràcter feble o localment moderat. Tot això amb unes temperatures que avui pujaran lleugerament cap als 33-34 graus a tota estira. I de cara a demà, doncs, repetirem la mateixa situació. Matí de sol i el ruixat que pot aparèixer sobretot durant la tarda cap al Pirineu més occidental, que podria descarregar amb certa intensitat. Demà a la tarda sí que la nostra comarca, al igual que també cap al Pirineu més occidental, veïnes comarques dels Pallars o també el sector de la Vall d'Aran, podria ploure amb intensitat forta durant la tarda. Les temperatures demà una mica més altes i més que pujaran sobretot de cara a diumenge.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 12:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
3: Molt bé, doncs aquí estem amb aquesta sintonia que ens acompanya aquesta temporada 2026 aquí a Carretera i Manta, Ràdio Seu 107.2, 31a temporada de Carretera i Manta. Ja t'has dit, de vegades no li donem importància, però Déu-n'hi-do amb la que té, doncs seguir any rere any gràcies a vosaltres, gràcies a que vosaltres seguiu responent, seguiu trucant i participant, i nosaltres, en compensació, ho seguim donant premis. I és el que volem seguir fent avui i el que farem d'aquí un mes, perquè ja queda tot just un mes pel sorteig del viatge, que és el Premi Estrella del Carretera i Manta. Tenim molts premis al llarg de tot l'any, però aquest és, evidentment, el Premi Estrella, i el podeu aconseguir trucant al 973-36-06-17. Ja tenim força trucades acumulades de tot el que portem d'estiu. Ja hem superat l'equador de l'estiu. Això ja fa baixada, ja ensumem, fins i tot, la Festa Major de la Seu, que arriba d'aquí unes setmanes, però abans encara hi ha moltes coses per endavant, i una d'elles, i que ens acompanyarà al llarg d'aquests pròxims dies, és el retaule de Sant Ermengol, que és del tema central del que parlarem avui. Però abans de continuar, la salutació al començament del programa de qui us parla Ignasi Cervera, a la producció hi tenim Pep Graell i el control Aleix Godinyó. Aleix, molt bon dia, com va tot?
4: Molt bon dia i rei, bon divendres a tothom. Ja es nota que ja anem de cap de setmana.
3: Sí, això ja fa olor de cap de setmana, efectivament. Ja hem parlat d'unes quantes coses que passaran aquest cap de setmana durant aquests dies. Hem parlat, per exemple, vam començar la setmana parlant de la festa del carrer Major, que ara ja està en plena ebullició, el gruix d'actes és avui i demà, també de la festa del Pla de Sant Tir, la festa major del Pla de Sant Tir, se'ns la van comentar ahir, hi ha moltíssimes més festes al llarg del cap de setmana. Perquè no us perdeu res, ho podeu consultar tot al nostre web radioseu.cat/agenda, la secció d'agenda del nostre web radioseu.cat, perquè la veritat és que n'hi ha un munt i de ben segur que a prop de casa vostra n'hi ha alguna aquest cap de setmana, perquè és que coincideixen moltes a l'hora. Doncs avui seguim aquí als 16.2 i a la segona part del Carretera i Manta conversarem amb Xavier Piguillem, és des de fa uns anys el director artístic del Retaule de Sant Ermengol. Ha estat en d'altres projectes, especialment a la companyia inestable Sardana de Teatre de Puigcerdà, i des de fa un temps doncs, ha assumit aquest repte d'anar innovant i renovant en el Retaule de Sant Ermengol. Aquest any, per exemple, doncs, incorporen un altre cop novetats que ell mateix ens explicarà a la segona part del programa. Però abans, la primera part, com sempre, és per a vosaltres, i avui tenim ganes de regalar una altra tassa de Ràdio Seu, d'aquestes que anem repartint. En tenim encara unes quantes per repartir, o algun altre obsequi directe dels que anem donant habitualment, i serà per quin s'endevini avui, un, avui que és divendres i que arriba molta festa i molta música, un grup musical. Doncs avui ja hem amagat a l'incògnita un grup musical. Podeu trucar d'aquí un moment. Fem una pausa pels nostres patrocinadors, que, com sabeu, són Cadi Tours, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa, Menja l'Alt Urgell, Simac Electrònica, Estiu 3000 Arnau. Per cert, tenim notícies d'un dels nostres patrocinadors, perquè avui reobre el bar-restaurant del Parc Olímpic del Segre, un fet doncs, que sempre és per celebrar, perquè és un indret preciós del nostre entorn i val la pena donar-hi suport i gaudir-lo, al cap i a la fi. Doncs ja ho sabeu, des d'avui el bar-restaurant del Parc Olímpic del Segre torna a estar en funcionament. Dit això, ara sí, escoltem uns quants bons consells més i tornem de seguida amb el concurs. Fins ara.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Robotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

Doncs aquí estem un altre cop a 10 minuts per les 12 del migdia. Feta ja la introducció del Carreter i Manta, ens posem en marxa i buscant aquesta incògnita d'avui amb la qual tanquem ja aquesta nova setmana de Carreter i Manta. Portem ja 7 setmanes de Carreter i Manta, que aviat és dit, i doncs de seguida obrim el concurs buscant avui un grup musical.

0: Doncs aquí estem, estem buscant un grup musical i tenim ganes de donar un altre obsequi directe. Tenim, per exemple, aquesta tassa fantàstica d'aquest any, que la veritat ha quedat molt xula. Nosaltres mateixos ens n'hem quedat una. I tenim d'altres obsequis per donar. També tenim bosses de compra plegables, molt pràctiques. Un altre obsequi que nosaltres també el fem servir. O també d'altres obsequis directes que hem anat comentant. Si voleu guanyar-ne un directament, i l'afegirem després als premis setmanals, doncs només cal que truqueu al 973-36-0617. El que estem buscant avui és un grup musical i quan l'hagueu endevinat, doncs en donem més detalls i també l'escoltarem, perquè tenim música d'aquest grup. 973-36-0617. Avui estem buscant un grup musical en un cap de setmana que estarà farcit de música perquè hi ha moltes festes, actuacions musicals i un llarg, etc. Com dèiem abans, tot això ho podeu trobar al web radioseu.cat/agenda perquè no us perdeu res. Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ah, hola, amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Hola, Joan, digues.
1: És un grup català?
0: És un grup català, efectivament.
1: Pot ser, no sé, Catarres?
0: No, no són els Catarres.
1: Molt bé.
0: Gràcies, fins ara. Doncs ja sabem una dada important, i és que aquest grup musical que hem triat avui és un grup català. En altres ocasions hem buscat doncs, artistes de caire més internacional, alguns de superconeguts. Aquest, també, aquest que hem triat avui també ho és bastant, però aquí a Catalunya. 973-36-0617. Quin és aquest grup musical que estem buscant i que ja en sabem una dada, que és un grup català? 973-36-0617. Doncs amb això, a partir d'aquí podeu trucar-nos al 973-36-0617 i, com sempre, la primera persona que ho endevini s'emporta el premi. Endavant, sí, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Teresa Graell.
0: Teresa, no la digues.
2: Aquest grup és actual o ja és de fa anys enrere?
0: És actual.
2: És actual.
0: Vols dir-ne algun?
2: Antonio Font.
0: Antonio Font. No, no són Antonio Font.
2: Merci.
0: Gràcies, fins ara. Doncs anem sumant les trucades i estem buscant aquest grup musical. Diumenge ja sabem que és un grup català i que és un grup actual, que està en actiu, que, per exemple, doncs, aquest estiu mateix estan fent concerts. 973-36-06-17. Endavant. Sí, hola, bon dia.
3: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, digues.
3: Oques gràcies?
0: No, no són oques gràcies.
3: Pot.
0: Gràcies. Fins ara. Doncs no són oques gràcies, el grup que, per cert, aquesta tardor vinent, d'aquí pocs mesos, en faran una de molt grossa perquè ompliran 4 vegades l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, una cosa a l'abast de molt pocs grups a Catalunya, de grups de coneguts internacionalment, fins i tot, i que, sens dubte, faran història, oques gràcies. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
1: Pot ser Figaflowers?
0: No, no són Figaflowers.
1: Molt bé.
0: Gràcies. Figaflowers, el grup que va ser cap de cartell l'any passat aquí a la Festa Major de la Seu i que van omplir la zona de casetes, però no, no és aquest Figaflowers el grup que estem buscant, però com alguns dels que ens heu dit, doncs, com aquests que ens heu dit fins ara, és un grup actual, català, i que, doncs, està sonant bastant. Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia. La Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, digues.
4: Poden ser els Amics de les Arts?
0: Els Amics de les Arts. No, no són els Amics de les Arts. Teresa.
4: Val.
0: Gràcies. Doncs quin és aquest grup català que estem buscant? Els Amics de les Arts, que fa poc han tret nou disc, que també en tenim alguna cançó aquí a la nostra llista. 973-36-06-17. Quin és aquest grup català que estem buscant i que és un grup actual, com pràcticament tots els que ens heu dit fins ara? 973-36-06-17. Sí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
1: Poden ser els Búhos?
0: No, no són els Búhos.
1: Molt bé.
0: Gràcies. No són els Búhos, un grup que ha actuat en diverses ocasions aquí a la Seu, quan es donaven a conèixer i van actuar força vegades, perquè sempre tenien molt d'èxit, i que ara ja estan totalment consolidats i fan concerts amb moltíssima gent a cada lloc on van. 973-36-06-17, 11:55, 5 minuts per les 12. Doncs vinga, va, a veure quin és aquest grup que estem buscant, que com tots, gairebé tots els que ens heu dit fins ara, és un grup català, actual i que està sonant bastant. Per exemple, aquest estiu mateix estan fent concerts. 973-36-06-17, les 11:55. Doncs quin és aquest grup que estem buscant avui i del qual doncs n'expliquem més coses just després? 973-36-06-17, endavant, sí, bon dia.
5: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors, digues.
5: Volia ser doctor Prats.
0: Doncs Dolors és doctor Prats, felicitats.
5: Carai. Bueno.
0: Bueno, doncs molt bé, que has guanyat, Dolors.
5: No ho esperaves.
0: Doncs, mira...
5: No, l'he dit perquè, mira, per xiripa.
0: Gairebé per eliminació, no?
5: Sí.
0: Ja n'havien dit uns quants. Doncs molt bé, Dolors, els coneixes, doctor Prats?
5: No
0: els coneixes. Doncs mira, doncs ara aprofitarem...
5: No estic gaire amb els grups. Ara... Sí, m'agraden cançons.
0: Sí, doncs, sí.
5: Però no un grup en concret.
0: Doncs mira, ara aprofitarem i te n'explicarem més coses.
5: Vale.
0: Dolors, anem repartint tasses de ràdio, però tenim algun altre premi directe? N'hi ha algun que faci gràcia en especial?
5: Bueno, potser la motxilla.
0: La motxilla? Doncs vinga, va, aquesta motxilla està triomfant, eh? Molt bé, perfecte, doncs t'ho apuntem. Moltes gràcies, Dolors. Doncs vinga, una altra motxilla del Camina Pirineus que repartim, que la veritat és que és molt xula. A nosaltres també ens agrada molt aquesta motxilla que han dissenyat des del Camina Pirineus, des de Turisme al Torgell, i que ja hem repartit una altra per Dolors Guilló. Per cert, si teniu premis per recollir, molts oients ja ho heu anat fent, però no us oblideu d'anar-los recollint, ja sigui aquí als estudis de Ràdio Seu o a través dels diferents patrocinadors. D'aquí un menú ho repassarem. Doncs tenim aquest grup musical català, teníem més de desperdonar, com per exemple que han actuat a la Seu, ho van fer ara fa pocs anys, i que sumen actualment més de 10 anys de trajectòria ja. Són actualment un grup molt habitual en festivals i festes majors de Catalunya, i l'hem triat perquè aquest estiu ha estat notícia, doctor Prats, més enllà de la música, en el món de l'esport, i és que han estat els encarregats de composar una cançó dedicada al pas del Tour de França per Catalunya, que vam tenir ara fa just un mes. Els hi van fer aquest encàrrec, l'organització, doctor Prats, aquesta formació de Terrassa, i van composar una cançó que doncs, fa paral·lelismes entre els reptes de la vida i el món del ciclisme. Després, si podem, l'escoltarem. Doctor Prats és un grup de fusió que es defineix com de fusió musical, amb diferents estils, creat a Terrassa, va néixer a finals del 2014, inicialment volia ser només un grup virtual. Alguns dels seus membres havien format part d'un grup anomenat Caio Malayo, i aquell mateix any van treure el seu primer disc, que es titulava Patates amb Peix, que va suposar la seva aparició en el món de la música. L'abril del 2016, tot just un any després del primer disc, van treure un segon que s'anomenava Aham Siga, i que entre altres llocs, van presentar la Festa Major de la Seu, posteriorment. El 2017 van continuar traspassant fronteres i van actuar ja en països com França, Hongria o fins i tot el Japó. I és que la seva música de fusió doncs tenia força resposta, bona resposta, no només a Catalunya, sinó allà on anaven. Van continuar amb la seva gira territorial català, van començar a actuar ja en grans establiments com el Canet Rock, l'Acampada Jove, el Festival Bioritme, també amb diversos concerts a Barcelona, i després d'un període de descans, el grup va treure el disc Venim de Lluny. En aquest disc, per cert, s'hi incluïa una cançó que també té a veure amb la Seu, perquè una de les cançons d'aquest disc va servir de banda sonora dels Jocs Special Olympics quan es van organitzar aquí a la Seu. Concretament la cançó Caminem Lluny, a més el videoclip d'aquesta cançó va guanyar un premi en The Rock. Més recentment, el 2025, han publicat el disc F5. Doctor Prats, un grup que, com diem, continua en actiu i que aquest estiu, com diem, han estat notícia perquè han estat escollits per composar la cançó que està a la banda sonora del pas del Tour de França per Catalunya, que va ser ara fa just un mes i que vam poder veure també ben a prop d'aquí, passant, per exemple, pel Ripollès, la Cerdanya i el Capcí. Doncs, fets aquests apunts, arribem ja pràcticament a les 12 del migdia i després del butlletí, pausa, i aprofitarem per escoltar aquesta cançó que dèiem, que es diu Energia, i que han composat aquest estiu doctor Prats, i seguirem amb el concurs també. Fins ara.

0: Mobles Far...
1: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
0: Mobles Farràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Farràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, a les 12 i un minut del divendres 7 d'agost de 2026. Us parla Aleix Godinyó. Una esllavissada en el marc de la tempesta genera cues a l'N145 entre la Seu d'Urgell i Andorra. La caiguda de roques i fang a la via, afegida a les inundacions puntuals de la calçada, han complicat la circulació al llarg de tota la tarda d'ahir. L'episodi de pluja ha deixat més de 40 litres per metre quadrat a Bellestar i prop de 25 litres en una hora a la Seu. Aeroports de Catalunya aprova un sistema pioner a l'Estat per compatibilitzar el parapent amb l'aeroport Andorra-La Seu. El dispositiu geolocalitza els parapentistes en temps real amb una aplicació mòbil per donar pas als avions amb vols instrumentals. Les empreses especialitzades d'Organyà esperen així poder remuntar les pèrdues que han patit en els darrers anys. I el carrer de la Festa Major, la Festa Major del carrer Major de la Seu d'Urgell, celebra ja la seva festa. Ahir dijous hi va haver el Correquintos i la sessió de DJ de DJ Bernard Espussí, i avui divendres el Ball de Tarda, un sopar popular i el concert del grup Boys Dam. Dissabte tindrà lloc el pregó, una jam de swing, jocs infantils, la cursa Beer Mile, un taller de bachata i l'actuació del Niño de la Hipoteca. I Oliana estrena un gegant construït per a la població agermanada d'Oliena. El nou element festiu s'ha presentat a la Festa Major amb l'assistència de convidats del municipi sard. Aquest mes vinent, una representació olianesa viatjarà a Sardenya per fer el lliurament de la figura. Detingut un home a Puigcerdà per intentar matar una menor amb una arma blanca. Els fets s'han produït a nit a prop d'un rierol. A l'atestat de 33 anys, l'acusen de temptativa d'homicidi, mentre que la víctima de 13 anys ha estat ingressada en un hospital però està fora de perill. Mor un excursionista en un accident en una àrea rocosa de la Vall d'Aran. Els fets es van produir aquest dimecres a la tarda a la zona del Saberondo. Els bombers estabilitzen l'incendi de Senet, que ja ha cremat unes 110 hectàrees. L'atur augmenta en més de 3 punts al juliol a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. És el segon mes consecutiu de repunt i situa l'increment interanual a prop del 2%, malgrat que també ha pujat el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, que ara és d'uns 230.000. També a la Vall d'Aran, Aran Salut reforça la climatització dels espais assistencials de Viella per fer front a la calor. El dispositiu inclou aires portàtils a consultes, un francoil a urgències i ventiladors a la sala d'espera. I en esports, bronze de Marc Vicente en CU Patrulles a l'Europeu U23 d'Eslàlom. El canoista urgellenc puja al podi al costat dels bascos Marc Elimas i Àlex Segura. En U23 femení, Aina Aragó i Cochea, Malen Gutiérrez i Nora Pérez han obtingut la medalla de plata. I Arfa acull aquest proper diumenge un homenatge a Miquel Caminal per encetar el 40è aniversari del Club Hoquei Cadí. L'acte tindrà lloc aquest diumenge al migdia al pontet d'Arfa. L'industrial i polític urgellenc havia impulsat la creació de l'entitat i també va estar implicat en l'impuls local a esports com el piragüisme, l'aeromodelisme i l'esquí de fons. I també fem un breu repàs a l'agenda d'aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana hi ha Festa Major a Alinyà, a Bar, el Pla de Sant Tirsi, que Tragó, Vilanova de Banat i aquí a la nostra ciutat, al carrer Major. Així doncs, un cap de setmana complet en què també podrem gaudir de les representacions del Retaule de Sant Ermengol i d'una jornada catarà aquest dissabte a Castellbó. Així doncs, moltes gràcies per escoltar-nos un dia més i que tingueu un molt bon dia. Fins aquí el repàs de les notícies de les 12 del migdia. Tornem amb més informació ampliada a la 1 del migdia.
0: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Doncs un quart d'una del migdia, i efectivament aquesta era la cançó que comentàvem fa un moment, de Doctor Prats, Energia, i que, com podeu pogut sentir per la lletra, té moltes referències al món del ciclisme, però també als reptes que tenim cadascun en el nostre dia a dia. Era aquesta cançó que ja hem posat més d'una ocasió aquest estiu aquí a Ràdio Seu i que va servir, doncs, això de banda sonora del pas del Tour per aquí, per Catalunya, i també per aquí, pel Pirineu, fa tot just un mes. Obrim bateria de preguntes abans d'anar per l'entrevista. Avui parlem del retaule de Sant Ermengol i ens n'havien quedat algunes dependents, com per exemple, digueu-nos el nom de les artistes que participaran aquesta setmana que ve a la proposta Perifèria Cultural que es farà a Peramola. Serà un projecte, una activitat en què hi participaran quatre dones, quatre artistes. Quines són? 973-36-06-17. I hem demanat també quin és el dolç típic de Tots Sants. 973-36-06-17. Tampoc ens havien respost què és el plàter, un pla del qual n'hem parlat bastant aquests darrers dies perquè ha aixecat bastanta polseguera, sobretot en comarques com la nostra. Si ens podeu explicar què és això, què és el plàter. Crec que tampoc ens havien respost quantes edicions s'han celebrat de la trobada amb els acordinistes del Pirineu. Quina edició s'ha celebrat aquest any, en definitiva, de la trobada amb els acordinistes del Pirineu? I una de ben actual, qui han estat els guanyadors de la cursa principal de la trobada d'Aristot d'enguany en la categoria masculina i en la femenina? Tenim trucada. Sí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Hola, Joan, digues.
1: El dolç típic de Tots Sants, els panellets.
0: Els panellets, correcte. Moltes gràcies. Doncs sí, són, evidentment, els panellets i que venen de gust quan comença a fer fred. 9-7-3-36-06-17, a les 12:17 minuts. Quantes edicions s'han celebrat fins ara de la trobada amb els acordinistes del Pirineu, hem demanat també. I parlant d'activitats ja consolidades, quina persona que havia estat alcalde pedani de Josa va impulsar ara fa 29 anys la proposta cultural Josa País de Catar. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Teresa Graell.
0: Teresa, la digues.
2: Mira, la trobada d'acordeonistes fa 51 anys.
0: 51 anys, correcte.
2: Merci.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, s'ha fet aquest any la 51a edició. La primera es va fer l'any 1976. Doncs hem demanat fa un moment qui va ser l'impulsor de la jornada cultural Josa País de Catar, que es feia justament aquesta setmana passada. És una persona que havia estat, que en aquell moment era el president de l'MD de Josa, l'alcalde pedani en definitiva de Josa, i que va ser qui va impulsar aquesta idea que després s'ha anat consolidant. Per cert, aprofitem per dir que aquest cap de setmana, aquest dissabte, hi ha jornada càtera a Castellbò, que normalment sempre es fa primer la de Josa i després la de Castellbò. Doncs bé, aquest dissabte hi haurà la de Castellbò amb diverses activitats que també repassarem a la una a l'informatiu a migdia. Hem demanat també qui han estat els guanyadors de la trobada d'Aristot pel que fa a la cursa principal, la de 22 quilòmetres. Un dels guanyadors és d'aquí la Seu. 973-36-06-17, 973-36-06-17. I preguntem també quin nom se li ha posat, en quin nom s'ha batejat el nou assistent virtual que ofereix Turisme Seu i que permet consultar informació de la ciutat les 24 hores del dia. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Hola, Joan, digues.
1: A l'assistent virtual es diu Urgell.
0: La Urgell, exacte. Moltes gràcies, Joan.
1: Molt bé.
0: Doncs sí, se li ha posat ni més ni menys que el nom d'Urgell a aquest assistent virtual que des de fa uns dies ofereix ja Turisme Seu pels turistes, pels visitants, però també per la gent d'aquí que vulgui consultar alguna cosa sobre la ciutat o sobre les activitats que hi ha. 973-36-06-17, sí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
1: A l'impulsor de Josa País de Catar és el Laurentí Parramon.
0: Laurentí Parramon, correcte, Joan. Moltes gràcies. Doncs sí, havia estat Laurentí.

0: Martí Parramon, que en aquell moment era president de l'EMD de Josa i que va tenir aquesta idea de fer una jornada dedicada als càtars i que, de fet, va ser la primera que es va fer en el seu moment a tot el Pirineu català. Després n'han sortit unes quantes més d'activitats semblants, però la de Josa va ser la primera perquè Josa havia tingut molta relació amb els càtars. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Jordi.
0: Jordi, digues.
1: Els guanyadors de la trobada d'Aristot van ser en masculí, va fer el Josep Miret. Mhm. Femení, la Ivet Navarro.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Perfecte. Moltes gràcies. Doncs sí, van ser Josep Miret i Ivet Navarro. Podeu trobar-ne la informació completa a la secció d'esports del nostre web radioseu.cat. I en relació amb aquesta secció, doncs mira, tenim una pregunta més relacionada amb l'actualitat més immediata, perquè preguntem quins dos piragüistes d'aquí de la Seu, del Cadí Canoe Kayak, han aconseguit medalla en els europeus sub-23 que s'estan disputant aquesta setmana a França, a Épinal. Hi ha dos palistes del Cadí Canoe Kayak, dos joves palistes que han aconseguit medalla a la prova de patrulles, per tant, juntament també amb d'altres palistes dels Pirineus. 973-36-06-17. Qui són aquests dos piragüistes de la Seu que han aconseguit medalla, concretament de bronze, tots dos, en proves d'aquests europeus d'eslàlom que s'estan disputant, com dèiem, a Épinal, a França. D'aquí un moment anirem ja per l'entrevista. Avui conversem amb Xavier Piguillem, però encara tenim temps per més trucades. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: La Teresa, digues.
2: Els piragüistes són el Marc Vicente.
0: Sí.
2: I la Dòria, que ara me'n recordo el nom.
0: Un és Marc Vicente, però l'altre no és Mònica Dòria. Però bé, ja te la donem per bona.
2: Gràcies.
0: Doncs sí, perquè ens ha dit un dels noms. L'altre és que, de fet, ha estat fa ben poques hores. Un d'ells ha estat Marc Vicente i n'hi ha un altre que el dia abans va aconseguir també una medalla. Mònica Dòria no és el cas perquè ja no està en categoria sub-23, ara ja està a nivell totalment sènior. 9-7-3-36-06-17, 12 i 22 minuts. Esperem uns segons i si no hi ha més trucades, de seguida donem pas a uns bons consells dels nostres patrocinadors, Caditurs, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Metal, Espeusa, Menja del Torcell i CMAC Electrònica i Estiu 3000 Apnau. Tenim trucada. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb Ventura.
0: Hola, Ventura, digues.
3: Si et tira guiste, pot ser el Miquel Travé?
0: No és el Miquel Travé, en Ventura.
3: Vale,
0: gràcies. Fins ara. No és Miquel Travé, perquè com Mònica Dòria també ja no està en etapa sub-23, el que s'està disputant aquesta setmana són els campionats d'Europa sub-23, en què s'està demostrant doncs, que el planter, la pedrera del Cadí Canoe Kayak, segueix apretant amb força i segueix donant molt bons resultats. En parlem també avui a l'informatiu de la UNA. Dit això, ara sí, pausa, i de seguida anem per l'entrevista avui amb Xavier Piguillem. Avui comença el retaule de Sant Armà. Si us ha tocat invitació, per cert, ja es veu que ja la podeu aprofitar el dia que vulgueu. Fins ara.

0: oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: Ràdio Seu us desitja que passeu un bon estiu.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat. Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.
2: Passa l'estiu amb Ràdio Seu.

0: Molt bon dia. La 51a edició del retaule de Cervengol incorpora enguany una nova escena històrica, l'ampliació de l'escena dedicada a la batalla de Còrdoba i noves projeccions visuals. L'organització aspira a consolidar la recuperació en l'afluència de públic que va experimentar l'any passat, quan van duplicar el nombre d'espectadors de 2024, mentre que s'ha preparat l'edició de 2027, que vol que sigui especial perquè es commemoraran 70 anys de la primera representació d'espectacle que va tenir lloc l'any 1957. En parlem avui a l'entrevista del dia a Carter de Manta amb Xavier Piguem, director artístic de muntatge. Benvingut de nou, Xavier.
1: Moltes gràcies.
0: Un any més que ets al capdavant com a director artístic del retaule i enguany amb més novetats que mai.
1: Amb més novetats que mai, amb moltíssima il·lusió, i perquè hi ha moltes novetats, hi ha coses, una qüestió tècnica millorada, hi ha escenes noves, hi ha millores en escenes existents, i la veritat és que això forma part dels canvis que hi haurà de cara a l'edició 2027, que serà, tal com comentaves ara, que farà 70 anys que es va fer la primera representació l'any 1957. I la veritat és que estem tots molt il·lusionats per implementar aquests canvis. Ho hem decidit fer en 2 anys per no fer tantíssims canvis en una sola edició. Aquest any 2025 comencem a posar uns quants i l'any que ve acabarem tots els canvis fins on arribem, i crec que quedarà molt lluït.
0: Has pogut veure l'evolució del retaule aquests darrers anys com a director artístic, coneixes ja en aquest cas el que és aquesta proposta aquí al claustre de la catedral, que és on ens trobem precisament, perquè doncs venia a fer la visita en aquest cas entrevista a Xavier Guillem en el marc d'aquests assajos previs al que serà l'inici d'aquesta representació a partir del dia 7 d'agost, del 7 al 15 d'agost, a l'estona nit al claustre. Per tant, tothom convidat a ser-hi. Per qui no conegui, explica'ns una mica doncs l'història del retaule, què és el que vol donar a conèixer.
1: El retaule Sant Mangol és un espectacle, diguéssim, teatral, que en origen era molt, molt, molt més retaulístic, i a poc s'ha anat teatralitzant, perquè si no la gent no hi veia variacions, i d'alguna manera així la gent ve més a veure els canvis que hi ha hagut cada any, ve més a gust, i sempre està pensant a veure quines novetats hi haurà cada any, no? Llavors, doncs, explica en diferents escenes que estan explicades per unes, anem a dir, el que diguem les velles d'Aigua Tèbia, que estan parlant de la plaça d'Aigua Tèbia, que és on va néixer Sant Armengol, i expliquen les escenes que vindran a partir d'aquell moment que elles parlen, i totes aquestes escenes donen constància de, anem a dir, totes les vivències de Sant Armengol, com es diu, sempre vida i miracles, no? Llavors sí que és veritat que allà hi ha una diverses vessants. Una vessant que és la vessant, anem a dir, religiosa, que és abastament tocada ja, una vessant que és la vessant d'obra civil, i també de la preocupació que tenia Sant Armengol per la gent del bisbat i del comtat. I llavors per això va ser una figura política tan important, i per això hi va haver un bisbat tan extens i tan important, que va recuperar terres als infidels, i en fi, es va cada vegada fer més gran, i va ser un bisbat que tenia una potència extraordinària.
0: Si ens sembla, doncs, el que són les novetats, voleu reforçar el ritme del que és el pas d'aquestes escenes, s'incorporen altres escenes també en el retaule, molta més gent participa també en alguna de les escenes, en fi, hi ha moltes novetats, anota'n, sisplau.
1: Sí, hi ha un parell d'escenes que ja eren existents, que s'han reforçat, com tu bé deies, ja diguéssim, el que és l'expedició a Còrdoba. Abans es veia la preexpedició i després les conseqüències d'haver-hi anat. Ara es veurà la batalla en si, també es veurà això. O sigui que Còrdoba abans eren dos potes, ara en té tres ja. Llavors això és una novetat bastant important. Hi ha l'escena del pagès sec, que intervé molta més gent, i llavors hi ha l'escena de Sant Pere de Frontanyà, que ara es diu Sant Pere de la Portella, que va ser consagrada pel bisbe Sant Armengol en una cerimònia que va ser imponent per l'època, i allà doncs també hi ha una escena que passa just després de la consagració d'aquesta església, com a fet històric. Vull dir que d'alguna forma es van veient tots els, anem a dir, tots els impuls que va tenir la vida de Sant Armengol, a poc els anem reflexant, i independentment del tema religiós, hi ha totes les altres vessants, el tema educacional, el tema d'obra civil, que va fer molts ponts, camins, recs, etc. I clar, això va donar molta la logística del comtat es va veure molt beneficiada i clar, per descomptat això va afavorir moltíssim els seus habitants.
0: Quelcom que destaqueu i que pertoca en aquest cas de direcció artística és la coordinació del centenar d'actors i actrius, molts d'ells amateurs, molts d'ells pugen per primer cop a un escenari. Com es fa? Quins són els reptes? Entenc que en tot hi ha quelcom de curiós, no? I més la posada d'escena aquí al claustre.
1: Sí, de fet hi ha tota una sèrie de gent que són actors amateurs, hi ha una sèrie de gent que són voluntaris, simplement que no han fet teatre mai i probablement la resta de l'any tampoc en facin, i venen per col·laborar i que continuï aquesta tradició tan meravellosa. Doncs el repte és que conjuminar-los i que tothom faci la seva feina en el moment precís, i jo crec que ho aconseguirem perquè la veritat és que tothom hi posa moltíssima il·lusió. Llavors el repte, quan hi ha aquesta il·lusió, clar, és més, anem a dir, és una miqueta més fàcil, no?, entre cometes, del que semblaria. Llavors, sí que és veritat que estem a la ratlla de 100 persones, comptant l'equip tècnic, que ja podeu imaginar que té una feinada ingent a l'hora de canviar d'escena, de posar taburets, de treure taburets de roba, de tocar les campanes, de totes aquestes coses, que si no fos per aquest equip tècnic, que a més hi ha el tema de la microfonia, que això és una altra part de l'equip tècnic, i la veritat és que si no fos per ells no hi hauria retaula. Llavors, tot això conforma aquest centenar de persones que se'ls ha d'agrair que tinguin aquesta voluntat i aquesta il·lusió.
0: Enguany, del 7 al 15, canvien dates, perquè passen a la setmana d'agost. L'hora és la mateixa, és de la nit, el lloc és el mateix, el claustre, aquí a la Catedral de Santa Maria. Suposo que sempre pendents del cel, a l'espera de que no plogui, sobretot.
1: A l'espera de que no plogui, sí, és veritat, clar, es fan noves representacions. El mes d'agost ja sabem el que passa, que una o altra el temps et fa la guitza. Sí que és veritat que s'han canviat les dates, perquè sempre depenem una miqueta de la lluna nova. No ho podem fer en lluna plena perquè, clar, seria tot massa il·luminada. Llavors, interessa que l'espectador vegi l'espectacle i quan es tanca la llum, que i tot fosc i esperi la nova escena. En aquest sentit, també volia remarcar que hi ha algunes de les esperes entre escenes que eren una mica llargues i això també s'ha solucionat. S'han posat més inputs tècnics perquè això el públic d'alguna manera tingui la manera d'entretenir-se i no que no passi aquell minut i quart que és interminable. Això també ho he intentat solucionar.
0: Val a dir que les entrades ja es poden comprar i que per molt que hi hagi gent que l'ha vist anteriorment, cada any hi ha novetats, per tant, convidar tothom, no, a ser-hi, a participar-hi.
1: Per descomptat, sempre hi ha alguna novetat o altra. Si hi ha algunes persones que ja fa temps que no venen, aquest és l'any ideal, perquè és quan hi ha més canvis entre aquest i el que ve, hi haurà tota una sèrie de canvis bastant importants. Llavors, ho trobaran molt canviat, més teatralitzat, amb noves músiques, en fi, la veritat és que hi ha bastanta diferència.
0: Recordem que l'any que ve serà una fita cabdal en la història del retaule, perquè es va inaugurar l'any 1957, per tant, pertoca doncs, aquesta celebració dels 70 anys. No sé si pots avançar-nos alguna cosa, però entenc que també hi ha una novetats igual que aquesta.
1: També hi haurà novetats. Lògicament, volíem fer una sèrie de novetats i implementar una sèrie d'inputs que era molt difícil de fer-ho tot en un sol any. Llavors hem dit, vale, partim en dos, fem inputs aquest any i l'any que ve fem la resta. Llavors, més o menys, de cara a l'any que ve sí que és veritat que ja tenim bastantes coses que es faran, però, clar, ara mateix tampoc estem en condicions de poder dir exactament quina serà. Però, evidentment, hi haurà novetats, i tant que sí.
0: No vol passar massa més. El que volem és avui convidar-vos a assistir-hi del 7 al 15 a les 12 de nit al claustre de la Catedral, per cert, un espai meravellós, no?, per fer una representació i més el que té a veure amb Sant Rengol.
1: Per descomptat, sempre diguem que una de les potes del tamboret, no?, és aquesta, el lloc. I aquest lloc, aquest espectacle està fet per aquest lloc, està fet a mida, i la veritat és que no tindria sentit en un altre lloc. I es va tan bé que el públic, una de les coses que més valora precisament és el lloc on es fa.
0: No us ho perdeu, del 7 al 15 d'agost a les 10 al claustre de la Catedral. Xavier, moltes gràcies. Gràcies pel repte que suposa doncs, continuar innovant, sumant novetats any rere any. Gràcies per formar part d'aquest equip i gràcies també per atendre a Ràdio Seu.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i per donar l'oportunitat que puguem arribar al màxim de gent possible per dir-los, efectivament, tal com digueu, que no s'ho perdin, que aquest any serà molt xulo.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973 36 00 92. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Doncs vinga, va, una última empenta i ens plantarem a la una del migdia i tancarem aquesta setmana de Carretera i Manta, i encara tenim temps per unes quantes preguntes més per la vostra participació. Recordem, doncs, ens havíem quedat abans, ens havia quedat pendent la pregunta de quines artistes participaran a la proposta Perifèria Cultural de Peramola d'aquí pocs dies. Tenim trucada, sí, bon dia.
1: Bon dia, la Juani.
0: Juani, digues.
1: Escolta, no sé si t'han contestat la del sub-23.
0: Ens n'ha quedat una dependent, sí, d'aquest sub-23, sí.
1: Te'n falta un?
0: Sí.
1: Bueno, jo et dic els tres que em sé.
0: Sí, sí, sí.
1: El Faust Clotet i el Miguel Ferran.
0: Perfecte. Doncs amb el Manuel Contreras ja en teníem prou, però ens els has dit tots tres. Molt bé, perfecte.
1: Gràcies, molt amable.
0: Gràcies. Doncs sí, han estat... Doncs sí, a més han estat notícia per això, perquè ha estat en un campionat d'Europa un podi 100% català amb Manuel Contreras, palista del Cadí Canequiac, amb el Pallarès Faust Clotet, que també entrena aquí al Parc Olímpic del Segre, i amb el Ponsicà Miquel Ferran. Doncs un èxit més de tot el que es cou al llarg de l'any al Parc del Segre. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Israel.
0: Hola, Teresa, digues.
2: Mira, les quatre artistes...
0: Sí.
2: Coloma Bertran, Laia Sampai, Magalí Sare, i l'Esperanceta.
0: Exacte, sí, sí, això mateix. Molt bé, Teresa, moltes gràcies. Doncs sí, són aquestes quatre artistes. Magalí Sare, força coneguda perquè va participar en el programa Eufòria, i l'Esperanceta, coneguda aquí al Pirineu ja per, doncs, per les interpretacions que fa. És aquest personatge de ficció, també sovint amb força crítica social i amb molts tocs d'humor. Doncs les 12:47 minuts, això serà, per si us interessa, el dia 14, divendres que ve, a Peramola, aquesta activitat. 12:47 minuts, dèiem, i seguim parlant de cultura, perquè preguntem qui seran els encarregats aquest any de fer la lectura de les homilies modernes que s'impulsen cada any a la Fira del Llibre del Pirineu. Quines dues persones seran les encarregades de fer la lectura de les homilies modernes d'enguany a la Fira del Llibre del Pirineu, que, per cert, està d'aniversari, celebra el 30è aniversari. 9-7-36-0-17, i parlant d'anys, quants anys fa, quantes edicions han fet fins ara de la pujada al port de Salou, que una trobada que serveix per agermanar cada estiu Catalunya i Occitània. 973-36-06-17, 973-36-06-17. Més qüestions. A quin personatge institucional està vinculat l'element del bàcul? Quin personatge institucional porta habitualment un bàcul? 973-36-06-17, 973-36-06-17. Hem demanat també quantes edicions han fet fins ara de la pujada al port de Salou, i també hem demanat quines dues persones faran la lectura aquest any de les homilies modernes de la Fira del Llibre del Pirineu. Tenim més temes com, per exemple, quina és l'altitud del pic de Salori, el punt més alt de l'Alt Urgell. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb Neus Trenc.
0: Hola, Neus, digues.
3: Aquesta del bàcul, als bisbes i al papa.
0: Exacte. Moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: Fins ara. Doncs sí, teníem apuntat els bisbes, però també la porta el papa. 973-36-06-17, 973-36-06-17. Nova trucada al telèfon de Ràdio Seu, l'agafem. Endavant. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon
0: dia. Amb qui parlo?
4: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues.
4: Mira, la pujada a Salou és la 38a?
0: La 39a.
4: 39a.
0: No, no hi ha problema, ja ho donem per bo. Gràcies. Doncs sí, era la 39a la que s'ha fet aquest any de pujada al port de Salou. Més qüestions. Hem demanat quina és l'altitud del pic de Salòria, el punt més alt de l'Alt Urgell, i del qual en parlem sovint, de fet, a diari, perquè hi ha un observatori del Meteocà que ens dona les temperatures que es donen en aquest punt força alt. 9-7-36-06-17, a les 12:50 minuts. Sí, hola, bon dia.
5: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
5: L'altura del Salòria, 2.789 metres.
0: Molt bé, perfecte. Vale. Moltes gràcies. Doncs sí, són 2.789 metres, el punt més alt de l'Alt Urgell, aquest pic de Salòria, i on, com dèiem, aquest observatori a força alçada, per nosaltres, perquè si ens trobéssim algú de l'Himàlaia, segur que es posaria a riure. Les 12:50 minuts. Doncs seguim aquí en directe a 9-7-36-06-17. Més qüestions. Parlem de, hem demanat qui farà la lectura de les homilies modernes de la Fira del Llibre del Pirineu aquest any, i parlant de literatura, preguntem a quina obra, a quina novel·la hi apareix la frase que s'ha fet famosa: qui controla el passat controla el futur, i qui controla el present controla el passat. Una frase una mica enrevessada, però que explica moltes coses, de fet, de la història i del que passa en el dia a dia. 9-7-3-36-06-17. A quina obra apareix la frase qui controla el passat controla el futur, i qui controla el present controla el passat? 9-7-3-36-06-17. Més preguntes. Quin conegut cantautor serà el cap de cartell del Festimariu 2026, que ha presentat aquests dies la seva programació? Doncs seguim aquí en directe al 107.2, i més preguntes. Com es diu gràcies en japonès? Endavant. Sí, bon dia.
6: Hola, bon dia, la Juani.
0: Juani, digues.
6: Lo de les homilies podria ser una, la Maria Mercè Roca.
0: Una d'elles és correcta, Maria Mercè Roca, exacte.
6: I puc dir una altra?
0: Sí, sí, sí.
6: Mossèn Josep Mauris.
0: Això mateix. Molt bé, Juani, perfecte. Moltes gràcies. Doncs sí, ens s'ha dit a tots dos. A la coneguda escriptora Maria Mercè Roca, i també conegut mossèn Joan Maria Mauri, que serà delegat de Patrimoni del Bisbat d'Urgell i que serà l'encarregat de llegir aquesta homilia religiosa. Sí, hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
7: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues.
7: Mira, el qui controla el present i el controla el passat.
0: Sí.
7: El futur,
0: i tot això?
7: George Orwell,
0: 1984, exacte. Moltes gràcies. Doncs mira, sí, és precisament un llibre del qual en parlàvem fa pocs dies, i que apareix aquesta frase que ens llegia també la Teresa: qui controla el passat controla el futur, i qui controla el present controla el passat. Doncs una frase que pot semblar en principi absurda, però que té molta profunditat. 9-7-3-36-06-17. Quin conegut cantautor serà el cap de cartell del Festimariu 2026? Em preguntava Foment, i ara anàvem a preguntar també com es diu gràcies en japonès. Segur que és una paraula aquesta que molta gent, encara que no tingui ni idea de japonès, segur que aquesta paraula l'ha sentit o l'ha dit més d'una vegada. 9-7-3-36-06-17. Com es diu gràcies en japonès? 9-7-3-36-06-17. Més qüestions. Qui va ser el primer president de la Generalitat de Catalunya durant la Segona República? 9-7-3-36-06-17. Endavant. Sí, hola, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
8: Amb el Jordi.
0: Digues, Jordi.
8: El cantautor del Festimariu serà el Roger Mas.
0: Roger Mas, correcte. Moltes gràcies. Doncs sí, serà aquest conegut cantautor de Solsona, Roger Mas, i que per proximitat ja l'hem tingut més d'una vegada aquí a casa nostra, i que doncs sempre ofereix molt bons concerts, garantia de gaudir d'un bon concert. Endavant, Sila, bon dia.
9: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa, digues.
9: Gràcies, en japonès es diu arigato.
0: Arigato, exacte. Molt bé. Doncs arigato, Teresa.
9: Vale, gràcies.
0: Vinga, molt bé, doncs 12:54 minuts. Segur que és una paraula que heu sentit més d'una vegada, i que això doncs és, vol dir gràcies en japonès. 9-7-3-36-06-17, 12:54 minuts. Som a punt ja d'arribar a la una, i arribarem a... Hem preguntat fa un moment qui va ser el primer president de la Generalitat de Catalunya durant la Segona República. 9-7-3-36-06-17. I més qüestions. A quin poble hi ha l'edifici de l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet? A quin poble està ubicat l'edifici de l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet? 9-7-3-36-06-17, 12:54 minuts. Som a punt d'arribar a la una. I ara una de patrimoni. A quin municipi podem trobar el Dolmen de Colomera? És aquí l'Alt Urgell. Sí, hola, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Neus, digues.
10: A l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet, al Pla de Sant Tirs.
0: Correcte. Moltes gràcies. Doncs sí, és el Pla de Sentirs, que per cert, com ja vam dir ahir, avui comença la seva festa major. Ahir ens en van venir a parlar amb més detall aquí als estudis de Ràdio Seu, i avui ja comença l'activitat aquesta tarda, com també molts altres pobles de la comarca. Endavant, Cielo, bon dia.
10: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
10: A veure, el president de la Segona República, el Manuel Azaña...
0: De la Generalitat hem demanat.
10: Ai, perdona. Vale. No me n'he enterat. Vale.
0: Gràcies. Fins ara. Qui va ser el primer president de la Generalitat durant la Segona República i que, de fet, es va estrenar com a president precisament proclamant la República Catalana des del balcó de la Generalitat, una foto que ja ha passat a la història. 9-7-3-36-06-17, les 12:56 minuts. Endavant, Cielo, bon dia.
11: Bon dia, la Juani.
0: Juani, digues.
11: Podria ser l'Estanislau Figueres?
0: No és l'Estanislau Figueres.
11: Vale, gràcies.
0: Gràcies. 973-36-06-17. I, per cert, doncs ja que parlàvem de festes, hem parlat del Pla de Sentirs, digueu-nos el nom d'alguna de les poblacions que fa festa major aquest cap de setmana, perquè n'hi ha unes quantes i per dir. 973-36-06-17. Endavant, Cielo, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
12: Amb el Jordi.
0: Hola, Jordi, digues.
12: Hola, el primer president, el Francesc Macià.
0: Ara sí, Francesc Macià.
12: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, Francesc Macià, de fet, un dels presidents de la Generalitat més cèlebres de la història i que, doncs, va assumir la presidència l'any 1931. 973-36-06-17, 12:56 minuts. Cielo, bon dia.
13: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, digues.
13: Festes majors a Vilanova de Benat.
0: Per exemple.
13: Per exemple, sí.
0: Exacte.
13: I l'altre no sé si és el Pla o el Drall, però em sembla que és el Pla.
0: El Pla de Sentirs. No. Molt bé, Teresa, moltes gràcies. Doncs sí, entre elles Vilanova de Benat, que ja comença els actes de la festa major aquest cap de setmana. Hi ha alguna població més que celebra la festa major? Si ens la voleu dir, podeu trucar-nos, encara hi som a temps, som a punt d'arribar a la una del migdia. Carretera Manta, amb el patrocini de Caditors, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa, Menja l'Alt Urgell, Simac Electrònica, Estiu 3000, Apnau. I com que veiem que no hi ha més trucades, doncs vinga, aprofitarem per donar uns bons consells d'aquests patrocinadors que fan possible tot aquest tinglado, i amb això ja arribarem a la una del migdia. Moltíssimes gràcies una setmana més per la vostra participació, que gaudiu molt d'aquest cap de setmana farcit de festes, com dèiem, segur que en teniu algun a prop de casa, i de seguida arriba Pep Graell amb l'informatiu migdia. Molt bon cap de setmana. 107.2 FM.
14: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
15: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
14: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
15: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Molt bon dia, és la 1 migdia. Encetem l'informatiu fent el repàs dels titulars.
1: Titulars.
0: Aeroports de Catalunya aprova un sistema pioner a l'Estat per compatibilitzar el parapent amb l'aeroport d'Andorra la Seu. El dispositiu geolocalitza els parapentistes en temps real amb una aplicació mòbil per donar pas als avions amb vols instrumentals. Les empreses especialitzades d'Organyà esperen així poder remuntar les pèrdues que han patit els darrers anys. Una esllavissada en el marc de la tempesta genera cues a la Nacional 145 entre el Seu d'Urgell i Andorra. La caiguda de roques i fang a la via, afegida a inundacions puntuals a la calçada, ha complicat la circulació al llarg de tota la tarda. L'episodi de pluja ha deixat més de 40 litres per metre quadrat a Bellestar i prop de 25 litres en una hora a la Seu. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya publica el primer inventari d'esllavissades dels Pirineus amb la documentació de més de 20.000 fenòmens. El visor inclou totes les allaus de tota la serralada, des que es tenen dades, i la més antiga data de l'any 1427. El mapa també permet buscar informació concreta de cada municipi. El retaule de Sant Ermengol incorpora una nova escena històrica i amplia les projeccions visuals i la música. L'organització aspira a consolidar la recuperació de l'any passat mentre prepara el 70è aniversari de la primera representació. L'espectacle es pot veure a partir d'avui, dia 7, i fins al 15 d'agost al claustre de la Catedral de la Seu d'Urgell. Oliana estrena un gegant construït per a la població agermanada d'Oliena. El nou element festiu s'ha presentat a la Festa Major amb l'assistència de convidats del municipi sard. Aquest mes vinent, una representació olianesa viatjarà a Sardenya per fer el lliurament de la figura. L'atur augmenta en més de 3 punts al juliol a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. És el segon mes consecutiu de repunt i situa l'increment interanual en prop del 2%, malgrat que també ha pujat el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, que ara és d'uns 230.000. Mor un excursionista en un accident en una àrea rocosa a la Val d'Aran. Els fets es van produir aquest dimecres a la tarda, a la zona de Saboredo. Els bombers estabilitzen l'incendi de Senet, que ja ha cremat unes 110 hectàrees. Aran Salut reforça la climatització dels espais assistencials de Viella per fer front a la calor. El dispositiu inclou aires portàtils a consultes, un fan coil a urgències i ventiladors a la sala d'espera. I en esports, bronze de Marc Vicente en seu patrulles a l'europeu U23 d'eslàlom. El canoista urgellenc puja al podi al costat dels bascos Markel Imaz i Àlex Segura. En U23 femení, Ainara Goicochea, Malen Gutiérrez i Nora López han obtingut la medalla de plata. Arfa acull un homenatge a Miquel Caminal per encetar el 40è aniversari del Club Hoquei Cadí. L'acte tindrà lloc aquest diumenge al migdia al Pontet. L'industrial i polític urgellenc havia impulsat la creació de l'entitat i també va estar implicat en l'impuls local a esports com el piragüisme, l'aeromodelisme i l'esquí de fons.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia. Les notícies de la Seu.
2: Aeroports de Catalunya ha iniciat aquesta setmana a Organyà les proves d'un sistema pioner que ha de permetre compatibilitzar l'activitat del parapent amb les operacions de l'aeroport Andorra-La Seu. El dispositiu consisteix en una aplicació que geolocalitza els parapentistes en temps real i permet donar pas de forma segura als avions que volen en operativa instrumental. L'objectiu és reduir de 2 hores i mitja a tot just 15 o 30 minuts l'aturada dels vols de parapent, una millora que el sector reclama després de perdre més de la meitat de la seva activitat en els últims anys. L'activitat del parapent es practica a Organyà des de fa anys i és un dels motors econòmics del municipi, perquè dona feina a hotels, restauració i escoles de vol. Fa temps, però, que topa amb dificultats per planificar sortides a causa de l'augment d'operacions aèries a l'aeroport, que el juliol passat va registrar un rècord històric de 1.063 operacions, un 83% més que el mateix mes de l'any anterior. Una tercera part corresponent a serveis públics com bombers o emergències. Per revertir la situació, segons ha avançat la CN, Aeroports de Catalunya ha incorporat un aplicatiu basat en el sistema Safe Sky que permet que la torre de control de l'aeroport detecti en temps real els parapents connectats a la xarxa. Els parapentistes han de dur l'aplicació al mòbil, compartint la seva geolocalització i altitud. Aeroports també ha instal·lat una antena receptora a la zona de Salt d'Organyà que capta senyals de trànsit aeri com l'ADS-B i els retransmet als servidors de la plataforma. Actualment, quan hi ha previsió d'arribada o sortida d'un vol, els salts de parapent queden aturats fins a 2 hores i mitja. El nou sistema hauria de reduir sensiblement aquesta espera. Hi haurà una finestra d'entre 30 i 15 minuts en què seran avisats des de la torre de control de la Seu al coordinador que hi haurà de parapent a la zona, explica el director de l'aeroport Andorra-La Seu, Òscar Madrid, al qual escoltem a continuació.
3: Avui estem provant una eina que es diu, que utilitza la tecnologia ADS Lima, que és una eina que serveix per poder geolocalitzar els parapentistes, no solament la seva ubicació a l'espai, sinó també la seva altitud, i d'aquesta manera nosaltres tenim aquesta traça, estil fly radar, per poder saber on estan i a quina altitud cada vegada que salten i poder coordinar-se de manera segura amb les operacions aèries de l'aeroport.
2: Així doncs, segons el mateix, hi haurà una reducció d'aquesta finestra de temps a l'espera de que avancin les sortides dels vols d'avió.
3: Podran conviure totalment amb els vols comercials visuals que tindrem i amb els instrumentals, com per exemple els vols regulars que tenim actualment a Air Nostrum. Hi haurà una finestra d'entre 30 i 15 minuts que seran avisats des de la torre de control de la Seu a la zona, al coordinador que hi haurà de parapent a la zona, i en aquests 15 minuts de diferència tindran que netejar la zona per on passa la maniobra instrumental perquè pugui passar l'avió de dues maneres, o bé anar-se a unes zones segures que hem identificat en aquella zona i per tant continuar volant de manera coordinada i en paral·lel amb la maniobra instrumental de l'avió que estigui volant, o bé anar-se al terra i després tornar a despegar.
2: Aquest nou protocol distingeix entre dues tipologies de trànsit aeri. Amb els vols visuals, els parapentistes ja poden conviure sense limitacions, sempre respectant una alçada de vol màxima de 6.000 peus. Els avions que operen en visual ho fan a 6.500 peus, de manera que es manté un marge de seguretat de 500 peus. La coordinació només serà necessària amb els vols instrumentals, com els vols regulars que opera actualment Air Nostrum de l'aeroport. El dispositiu preveu, a més, la figura d'un coordinador a la zona de Salt que vetllarà perquè tots els parapentistes volin amb l'aplicació instal·lada, així com un protocol d'emergència per als casos en què algú incompleixi la norma. Un cop acabades les proves, Aeroports de Catalunya elaborarà un informe tècnic que haurà de validar l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. Madrid espera obtenir l'autorització per desplegar el sistema a principis del 2027, tot i que de moment no hi ha data de tancament per la fase de proves actual. El director d'Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, subratlla les exigències del procés de validació i afirma que si l'AESA acaba validant el sistema, Catalunya seria pionera a tot l'Estat en aquesta tecnologia, amb la possibilitat que s'acabi exportant a d'altres aeroports. Així mateix detalla que aeroports de països com Àustria o Suïssa ja funcionen amb operatives similars per compatibilitzar amb dues activitats.
4: Ens consta que el que estem és elaborant una solució que sigui una solució, diguéssim, homogènia, una solució homologable també a altres aeroports de l'Estat que tenen la mateixa problemàtica. I per tant, doncs, és possible doncs, que amb l'aprovació d'aquesta maniobra doncs, també es puguin resoldre altres problemàtiques d'altres aeroports comercials. En aquest sentit, segurament amb més activitat comercial, però que conceptualment doncs, és el mateix repte, no? Diguéssim, com amb control aeri, un aeroport doncs, pot regular l'activitat l'activitat aèria doncs, de dos sectors molt diferents, que és una aviació molt esportiva, com és el parapent, amb l'aviació comercial tradicional.
2: Per al sector del parapent, la mesura arriba després d'anys de pèrdues. Fernando Martínez, director de l'Escola Parapent Barcelona, reconeix la millora, però en matís a l'abast. Ara hem d'aterrar una hora abans que passi l'avió, tant de sortida com d'entrada, i fins que no passa, una hora més. Amb aquest sistema hem reduït aquest temps bastant, explica.
4: Ens consta que el que estem és elaborant una solució que sigui una solució, diguéssim, homogènia, una solució homologable també a altres aeroports de l'Estat que tenen la mateixa problemàtica. I per tant, doncs, és possible doncs, que amb l'aprovació doncs, d'aquesta maniobra doncs, també es puguin resoldre altres problemàtiques d'altres aeroports comercials. En aquest sentit, segurament amb més activitat comercial, però que conceptualment doncs, és el mateix repte, no? Diguéssim, com amb control aeri.
2: Martínez indica que l'impacte econòmic ha estat sever, ja que des del març no accepta noves reserves i només atén compromisos previs per la incapacitat de planificació. Tampoc pot fer classes pel fet que els alumnes solen formar-se els caps de setmana, coincidint amb els moments de més trànsit aeri. Ara mateix estic sobrevivint amb el que tinc, afirma. L'instructor també adverteix que la millora podria quedar-se curta si l'aeroport continua creixent, ja que si cada cop hi ha més aerotaxis i jets privats que operen en vol instrumental, un vol es pot trepitjar amb un altre i al final el temps amb limitacions continua sent elevat.
1: La notícia del dia.
2: La carretera nacional 145 ha registrat importants cues i retencions aquest dijous a la tarda, després que s'hi ha produït una esllavissada de roques i fang que ha obligat inicialment a tallar totalment el trànsit i més tard a establir pas alternatiu. El despreniment ha tingut lloc en el marc d'una forta tempesta que ha afectat tant la l'Urgell com Andorra i que també ha provocat que la calçada d'aquesta via quedés inundada. El Servei Català de Trànsit ha informat del moviment de pedres cap a la carretera passades les 5 de la tarda. Els fets han produït al punt quilòmetre Sin, al vell mig de l'eix que connecta la Seu d'Urgell i Andorra dins el municipi de les Valls de Valira. En aquell moment ja hi han començat a haver-hi congestions de trànsit en els dos sentits de la marxa. A causa del tall, la cua ha augmentat molt ràpidament en tots dos sentits. En un dia de molt trànsit, tant per entrar com per sortir al Principat, i cap a les 6 de la tarda ja afectava pràcticament tota la carretera, des del quilòmetre 2 fins al 9, és a dir, entre Encerall i la Farga de Moles. La situació ha començat a millorar passades les 6, quan s'ha començat a fer pas alternatiu. Tot i això, durant la resta de la tarda han persistit els problemes per circular, tant a l'N145 com al sud d'Andorra, a causa de l'aigua acumulada, tal com es podia veure en un vídeo cedit que ha publicat el digital Altaveu. A banda d'aquesta esllavissada, hi ha hagut inundacions puntuals en diversos punts de la via. Al nucli urbà de la Seu, la tempesta ha començat a descarregar passades les 4 de la tarda i ho ha seguit fent de manera molt intensa al llarg d'una hora, fins passades les 5. Segons ha informat MeteoSeu, en poc més d'una hora han caigut 23 litres per metre quadrat, tot i que en alguns moments la intensitat de la pluja ha arribat a ser de 70 litres per metre quadrat. Ben a prop de la Seu, a Bellestar, l'Observatori del Meteocat a l'Urgellet ha informat que havia acumulat ja més de 40 litres per metre quadrat. En espera del balanç final del dia, la pluja més intensa de l'Alpineu ha estat al Montsec d'Ares, amb 78,7 litres per metre quadrat, i a Das, amb 54,6 litres per metre quadrat. I a la Catalunya Central, on la tempesta encara continuava al vespre, els registres provisionals més grans han estat els de Sant Salvador de Guardiola, amb 58,3, per a Fita, 36,5, o Orís, amb 31,3 litres per metre quadrat.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha obert al públic el visor espiral, el primer inventari transfronterer d'esllavissades de tot el massís dels Pirineus. D'aquesta manera, més de 20.000 esllavissades cartografiades des del Pirineu català fins al País Basc es posen a l'abast de la ciutadania, professionals i administracions. Al visor s'inclouen totes les esllavissades des que estan dades. De fet, la més antiga data de l'any 1427. El mapa permet buscar municipis i coordenades, així com visualitzar la tipologia, dimensions i característiques de cada fenomen. A més, facilita l'accés a fonts d'informació i bibliografia associada i permet comunicar l'observació d'esllavissades perquè puguin ser valorades per equips tècnics. L'inventari cobreix una superfície de prop de 25.000 quilòmetres quadrats i integra més de 20.000 moviments de vessant, entre els quals hi ha més de 1.600 lliscaments de terrenys. El projecte també

0: passat, quan van duplicar el nombre d'espectadors del 2024, mentre que ja preparen l'edició del 2027, que volen que sigui especial perquè es commemoraran 70 anys de la primera representació de l'espectacle que va tenir lloc l'any 1957. La presidenta de l'associació del retaule, Sònia Arnau, destaca que hi participen més d'un centenar de persones.
1: Al darrere hi ha molta gent, som unes 100 persones que estem entre actors, actrius, regidors, regidores, això, els tècnics que estan també a lo que és llum, so, vull dir que som una bona colla de moltes persones de la seu que si no fos pues aquí, en aquest indret, no ens trobaríem. És una representació intergeneracional perquè hi ha des d'infants fins a gent molt gran que ha estat des de la primera representació. Vull dir que és una bona mostra de la ciutadania que tenim al nostre municipi, que fem pinya i que la veritat que ens ho passem molt bé, perquè darrere de lo que es veu també som una gran família i la veritat que s'agraeix.
0: Pel que fa a les novetats, Xavier Piguillem, director artístic del retaule, ha explicat que s'han proposat reforçar el ritme i l'interès de l'espectacle. La nova escena històrica està dedicada a la recreació de la consagració de l'església de Sant Pere de Frontanyà, l'actual Sant Pere de la Portella, situada al municipi de la Quar, al Berguedà. L'escena mostra una conversa íntima i paternal entre el bisbe Ermengol i el jove comte Ermengol II. Escoltem també a continuació.
2: S'ha fet una escena nova basada en un de les efemèrides del bisbe, que va ser la... Faig una mica d'espoiler, però no massa. Està basada en la consagració de l'església de Sant Pere de Frontanyà. No la confonguem amb Sant Jaume de Frontanyà, no? Sant Pere de Frontanyà, que està al Berguedà, i que al cap de 70 o 80 anys ja es va dir Sant Pere de la Portella, que és com es diu avui. Fa pràcticament 1000 anys que es diu Sant Pere de la Portella, però en aquell moment es deia Sant Pere de Frontanyà. I el bisbe, Sant Ermengol, la va consagrar amb la presència de moltíssimes personalitats del món eclesiàstic i polític. En aquell moment tenia moltíssima més importància que la que té ara. I creiem que estaria bé situar una escena allà, a Sant Pere de Frontanyà, amb una conversa que tenen doncs, amb el comte Ermengol II.
0: Paral·lelament, s'amplia la ja existent escena de la Batalla de Còrdoba. Concretament, per primer cop, s'incorpora damunt l'escenari una part directa del combat que s'afegeix a escenes existents de preparació i conseqüències. Pel que fa a les innovacions tècniques, enguany cada escena comptarà amb projeccions visuals específiques, alhora que renova i s'amplia la música que acompanya l'espectacle. L'espectacle gran format compta amb un equip d'un centenar de persones, entre actors, actrius i equip tècnic de llum i so. Es tracta d'una proposta intergeneracional. Actualment, entre el 20 i el 25% dels participants són infants i joves. Joan Barrera, alcalde de la Seu, ha volgut agrair el compromís de la Junta, del director i del centenar de voluntaris per garantir la continuïtat d'aquesta celebració, que explica també la història de la Seu i la nostra pròpia identitat.
3: És evident que el retaule de Sant Ermengol ja és un esdeveniment, és un acte, és una celebració que ja és imprescindible al nostre calendari. Per tant, un any més, per 51a vegada, doncs es torna a repetir aquí en aquest marc incomparable, com deia el Xavier Piguillem, que és el claustre de la catedral a la nostra ciutat.
0: L'espectacle es pot veure del 7 al 15 d'agost a partir de les 10 de la nit, cada nit al claustre de la catedral de la Seu d'Urgell.
4: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
0: Oliana va completar aquest dilluns la seva festa major, que enguany ha tingut com a acte destacat la presentació d'un nou gegant, el Lusorio. La particularitat d'aquesta nova figura, però, és que no s'ha creat per ampliar el seguici festiu de la vila, sinó que s'ha encarregat per regalar-lo a la població d'Oliena, a la Sardenya, amb qui el municipi de l'Alt Urgell manté un agermanament des de fa uns anys. El Lusorio es va presentar i descobrir dissabte a la 34a trobada gegantera. El vestit del nou gegant es basa en la indumentària tradicional d'Oliena i combina sobretot els colors negre i blanc, amb detalls també en taronja i lila a l'armilla. La figura es va donar a conèixer davant de l'Ajuntament i amb la presència d'una representació del comú d'Oliena, que van fer un discurs d'agraïment acompanyats de l'alcalde Olianès, Ricard Pérez. La regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, Anna Codina, creu que aquest acte especial ha ajudat a fer la festa major encara més sonada i multitudinària. Codina ha explicat que la creació d'aquest gegant

0: s'ha pogut dur a terme perquè el Consistori d'Oliena va accedir a una subvenció de traspàs cultural de caràcter transfronterer que promou la Unió Europea.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
0: L'atur registrat ha augmentat més de 3 punts, 3,55% al juliol a la demarcació de Lleida, amb un increment total de 507 persones a les llistes. Ha estat el mes més elevat d'aquest darrer any a Catalunya i això fa que ara a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran hi hagi 15.662 persones inscrites a les oficines d'ocupació, 304 més que fa un any. Això consolida l'increment interanual ara un 1,98% més de la població activa sense feina que el juliol del 2025. A més, aquest és el segon mes consecutiu en què l'atur puja a la demarcació, després que al juny ja s'havien experimentat un augment del 1,71%. D'acord amb les dades que actualitza cada mes el Ministeri de Treball, la tendència a l'alça d'aquest juliol es concentra especialment en persones a qui no els consta cap ocupació anterior i que busquen, doncs, la primera feina. Se n'han inscrit 345. Pel que fa a la contractació, durant el juliol es van formalitzar 18.012 nous contractes a la demarcació de Lleida, que representen 1.602 menys que el juny. De total, més de la meitat han estat temporals, 9.062, i la resta indefinits, 8.950. Tot i l'augment de l'atur, i també vinculat a la continuació de l'arribada de població estrangera, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, a la demarcació de Lleida, ha seguit augmentant fins a marcar un nou rècord, 230.597, que representen 4.667 més que el juny, i en aquest cas un 2,07% més i 8.091 més que el juliol de l'any passat, amb 3,64% més.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: Pirineu.
0: Un excursionista ha mort aquest dimecres en patir un accident a una zona rocosa de Saboredo, a la Val d'Aran. Els fets van passar pels vols de les 5 de la tarda. Dos membres del grup de rescat de muntanya dels pompiers d'Aran s'hi van desplaçar amb helicòpter de rescat. Després de localitzar el muntanyenc i fer una primera valoració, es va determinar que la persona accidentada ja presentava lesions incompatibles amb la vida. La víctima era un home de nacionalitat polonesa. Tot seguit es va activar el procediment de mort judicial i la custòdia del cos va passar a disposició dels Mossos d'Esquadra. El Consell General d'Aran ha expressat el seu condol a la família i als amics de la morta. Encara en successos de muntanya, a la comarca de la Ribagorça, a l'Alta Ribagorça, els bombers de la Generalitat han aconseguit aquest dijous tenir estabilitzat l'incendi de Senet, que va començar ja fa gairebé una setmana, divendres passat, a causa d'un llamp.
1: Pirineu.
0: I també l'apartat de Pirineu. Aran Salut ha impulsat diverses mesures per minimitzar els efectes de les altes temperatures als espais assistencials i garantir unes condicions més confortables per a pacients i professionals arran dels episodis de calor intensa d'aquest estiu. El dispositiu inclou la instal·lació d'equips portàtils d'aire condicionat a les consultes, un fan coil, un aparell que utilitza l'aigua per refredar l'aire, al passadís central dels box d'urgències de l'hospital i ventiladors de gran capacitat a la sala d'espera. Paral·lelament, l'organisme treballa en solucions estructurals per millorar la climatització dels equipaments. Aran Salut ha activat aquestes mesures per mitigar els efectes de les altes temperatures als espais assistencials, segons informa l'organisme en un comunicat.
1: Pirineu. Els esports d'aquí.
0: L'urgellenc Marc Vicent ha aconseguit una medalla de bronze a la prova masculina de C1 Patrulles dels Campionats d'Europa U23 d'Eslàlom que es disputen aquesta setmana a Épinal, a França. Vicente ha pujat al podi aquest dijous al costat dels bascos Marc Elimaz i Àlex Segura, amb qui ha fet un temps conjunt de 111.16. D'aquesta manera superaven en menys d'un segon l'equip de la República Txeca. La medalla d'or ha estat per Alemanya amb 102.40 i la plata per França. Aquesta ha estat la segona medalla per als palistes del Cadí Canoe Kayak en aquest europeu, després que el dia abans Manel Contreras va aconseguir un altre bronze en K1 U23 en un podi que va ser 100% català, perquè el van obtenir al costat del Pallarès Faust Clotet i el poncicà Miquel Ferran. Aquest dijous l'equip espanyol encara ha aconseguit un altre podi en canoa, i és que just abans de l'obtingut a nivell masculí, les basques Ainara Goicochea, Malen Gutiérrez i Nora López han obtingut la medalla de plata en U23 femení. Totes tres només han estat superades per l'equip d'Alemanya, mentre que el bronze ha estat per a Txèquia. Pel que fa a la competició de patrulles júnior, Espanya ha quedat en setena posició, tant la prova masculina, amb els catalans Toni Herreros i Oriol Cercós del Mig Segre i el basc Mario del Teso, com amb la femenina, amb Jaisea Zelaya, Maria García i Ainhoa Segura. L'hora ha estat, respectivament, per a Txèquia i França. Prèviament, a les eliminatòries individuals de CEU, la palista del Cadí Ona Pere Alegre aconseguia situar l'equip d'Andorra a les semifinals de júnior femení, amb una 24a posició just per davant de la basca Maria García, 25a. Per l'equip espanyol també es classificava Jaisea Zelaya, 21a, mentre que Ainhoa Segura es quedava a una passa, 31a. En júnior masculí, Mario del Teso ha estat desè i també han passat ronda els poncicans Toni Herreros, 17è, i Oriol Cercós, 24è. I un darrer punt a l'apartat esportiu. El Potet d'Arfa serà escenari aquest diumenge dia 9 d'agost, al migdia, a 12:45, d'un homenatge pòstum a Miquel Caminal, organitzat pel Club Hoquei Cadí. Des de l'entitat urgellenca han explicat que d'aquesta manera, amb un acte senzill i íntim, es vol recordar la figura de Caminal, en reconeixement a la seva tasca, atès que va ser cofundador de l'equip. La trobada és oberta a tothom qui es vulgui afegir a l'homenatge i servirà per encetar la commemoració del 40è aniversari del Club Hoquei Cadí. Miquel Caminal Cerdà, nascut a Arfa l'any 1952, sempre va estar implicat en el món de l'esport i l'associacionisme. A més d'impulsar el Club Hoquei Cadí, que en els seus inicis havia jugat a Arfa, també va ser fundador del Cedis Aeromodelisme i va presidir el desaparegut Cedis Judo. També va ser impulsor del camp de piragüisme d'Arfa, un dels embrions de l'actual club Cadí Canoe Kayak, i va ser membre de la secció d'esquí nòrdic del Centre Excursionista de Catalunya i del CEFUC. En l'àmbit laboral, Caminal era mestre industrial i va regentar la seva pròpia empresa dedicada a manteniments industrials i al disseny o creació de màquines molt diverses. I en l'àmbit públic va estar vinculat a la política local des de l'any 1987 i va ser regidor per Esquerra, tant de l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet com el de la Seu d'Urgell, on va formar part de la Corporació Municipal al llarg de 4 legislatures. També havia estat president de les seccions locals d'Esquerra, tant a la Seu com a l'Urgell, i entre 2019 i 2023 va ser senador per la circumscripció de Lleida.

A l'agenda, com sempre, recorda destacar que podeu cercar la informació de les festes majors a plecs, fires i mercats a l'Alt Urgell aquest any 2026, elaborada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell. També la guia d'activitats d'estiu a la Seu i l'Alt Urgell per infants i joves. Aquests dies destaquem la festa del carrer Major de la Seu d'Urgell fins al pròxim dia 9 d'agost. També la festa major de Tragó del 6 al 10 d'agost. La festa major del Pla de Sant Tirs del 7 al 9 d'agost. La festa major de Toloriu del 7 al 16. I la festa major d'Alinyà del 7 al 11. També és festa major al 6è, a l'Avanç i Fórnols del 7 al 9. I destaquem, entre d'altres, la representació, avui la primera, del retaule de Sant Ermengol, del 7 al 15 d'agost, cada nit a les 10, al claustre de la catedral. Les entrades ja es poden comprar anticipades. També aquest dissabte, dia 8 d'agost, jornada càtara a Castellbó. Continuen les festes, també aquest dissabte, dia 8, festa major de Bar. I del 8 al 15 d'agost, festa major de Vilanova de Banat. Destaquem aquest dissabte, dia 8, a 8:15 del vespre, a la plaça Major d'Arsèguel, el concert de la Baula. I encara més, dissabte, dia 8, a 8:00 del vespre, a la plaça Major Tuixén, teatre, amb el grup Inhabitants. De cada diumenge, dia 9 d'agost, a 10:00 del matí, taller amb el títol Activem els sentits a la Casa dels Parcs dels Pirineus. Destaquem, ho fèiem als informatius, a partir de les 12:30, la celebració del 40è aniversari del Club Hoquei Cadí i homenatge a Miquel Caminal, al Pontet d'Arfa. I ja a la vesprada, 8:15, ballada de sardanes amb la Bellpuig Copla, al camp del Codina de la Seu d'Urgell, de la mà dels Amics de la Sardana de la Seu d'Urgell. Tota la informació a l'agenda a www.radioseu.cat/agenda.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I com cada dia, la previsió del temps la fa l'home del temps de Ràdio Seu, Néstor Gómez, per la jornada d'avui, divendres dia 7, i pel que fa al cap de setmana.
2: Bon dia. Avui tenim un dia una mica més tranquil que no pas ahir. Unes precipitacions que van deixar més de 40 litres aquí a la Seu, sent una de les poblacions de Catalunya on més va ploure ahir a la tarda. Destaquem aquestes precipitacions que van caure sobretot aquí a la Seu, perquè a les poblacions veïnes, per exemple, cap al sud, cap a Organyà, Oliana o també Coll de Nargó, la precipitació va ser força més minsa. Tot això en una tarda de forts ruixats, tempestes i calamarsades. I avui tenim, en canvi, un dia ben tranquil. I ens hem llevat amb unes temperatures matinals una miqueta més fresques, fruit de la presència d'aquesta pluja d'ahir, amb més humitat, alguns bancs de boira matinals, i ràpidament aquest s'han esvaït per donar pas a un matí assolellat. Però encara aquesta tarda tindrem condicions com perquè puguin créixer algunes nuvolades a les muntanyes que ens envolten. El temps de per si és una mica més estable. No repetirem els aiguats i les tempestes d'ahir, però sí que cap a les veïnes comarques, més del Ripollès, més de la Catalunya central, sectors d'Osona o de la Garrotxa, sí que s'esperen allà alguns ruixats i algunes tempestes que poden ser intenses. En canvi, a casa nostra, si bé pot arribar o aparèixer alguna precipitació, en principi serà de caràcter feble o localment moderat. Tot això amb unes temperatures que avui pujaran lleugerament cap als 33-34 graus a tota estira. I de cara a demà, doncs, repetirem la mateixa situació. Matí de sol i el ruixat que pot aparèixer sobretot durant la tarda cap al Pirineu més occidental que podria descarregar amb certa intensitat. Demà a la tarda sí que la nostra comarca, al igual que també cap al Pirineu més occidental, veïnes comarques dels Pallars o també el sector de la Vall d'Aran, podria ploure amb intensitat forta durant la tarda. Les temperatures demà una mica més altes i més que pujaran sobretot de cara a diumenge.
1: Amb la pressió del temps, convidem l'informatiu, tota la informació a radioseu.cat, també a les xarxes socials, als perfils de Radio Seu a X, Facebook, Instagram.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
4: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments del Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Pedro Sánchez exigeix a Giorgia Meloni que posi fi als controls als ciutadans espanyols que viatgen a Itàlia. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
0: Madrid amenaça amb aplicar controls als ciutadans italians que entren a l'estat si el govern de Roma no recupera la normalitat a les seves fronteres. Ara fa una setmana, per la crisi migratòria a Ceuta, Itàlia va alterar la lliure circulació establerta a l'espai Schengen, aplicant unilateralment restriccions a totes aquelles persones que arribaven d'Espanya. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Sí, la primera petició la va fer el ministre Grande Marlaska dimarts per carta i davant el silenci del seu homòleg italià. Avui el govern espanyol per via diplomàtica ha advertit a Itàlia que tenen temps fins la mitjanit de diumenge per reobrir l'espai Schengen i que de no fer-ho, Espanya es veurà obligada a adoptar mesures proporcionades. El govern espanyol confia que l'europeisme, el sentit comú i la bona fe s'imposin.
0: Sobre el terreny, el govern espanyol triplica el nombre de menors no acompanyats que ja s'han registrat. Ja són 1.342, Marta Prat.
3: Mentre les portes de les oficines de la Policia Nacional s'hi acumulen desenes de menors per fer el tràmit, des de Ceuta la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat els perfils dels menors i assegura que ha canviat respecte a altres entrades massives del passat.
4: Han llegado más niñas no acompañadas, han llegado más niños muy pequeños de corta edad, menores de 13 años.
0: A Catalunya, Salvador Illa arriba a l'equador del mandat amb la mirada posada en la convulsa situació del sector educatiu, aconseguir que el nou model de finançament pactat amb Esquerra s'aprovi definitivament i que s'apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont i la resta d'encausats pel procés.
3: I mentrestant, Junts, el principal partit de l'oposició, veu Catalunya pitjor avui que fa dos anys, acusa el govern d'Illa d'ensorrar el país i de sotmetre'l a Madrid.
0: I atenció si agafeu el cotxe aquestes vacances. Les averies a les carreteres s'han incrementat un 60%. Ho avança a Catalunya Ràdio, el Servei Català de Trànsit, i des del Gremi d'Automoció, Domingo Comas, n'apunta la causa principal.
5: El parc està envellint. Les famílies que tenen cotxes ja molt vells, que ens anem fins a 20 anys, són persones amb poder adquisitiu, amb la qual el manteniment a vegades és molt limitat, escàs totalment.
0: I ho hem sabut fa poca estona, llibertat amb càrrecs pel turista francès que aquesta setmana conduïa el vaixell que va atropellar mortalment el conductor d'una moto d'aigua a Empúria Brava.
3: Això mentre els Mossos continuen investigant el crim de Nou Barris a Barcelona, on un home va morir apunyalat en una agressió relacionada amb un suposat conflicte sentimental. I aquesta matinada dues persones han estat detingudes al Raval com a presumptes autors d'un tiroteig després d'una baralla.
0: Barcelona, David Àngela.
6: Una baralla ha acabat a trets aquesta matinada al carrer de Maria Aurèlia Capmany, al barri del Raval. La Guàrdia Urbana ha detingut els dos sospitosos mentre els Mossos d'Esquadra han assumit la investigació.
0: I a la cultura us explicarem on podreu veure l'Odissea de Christopher Nolan en el format que es va rodar, IMAX 70 mil·límetres. Ni a Catalunya ni a la resta de l'Estat cap sala de cinema disposa d'aquesta tecnologia. I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Marc Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Amb un nom propi, el de Rodrigo.
7: Sí, perquè ahir a la tarda va saltar la notícia. El migcampista, MVP del Mundial, accepta la proposta del Barça i descarta la del Madrid. Ara tot queda pendent d'acord entre Barça i Manchester City. Un conjunt blaugrana que viatja demà cap a Udine, a Itàlia, per jugar un triangular aquest cap de setmana.
0: És divendres, la doble T agafa més importància que mai. Trànsit i temps, Mariluz García, com tenim la xarxa viària?
8: Bon dia, doncs. Avui és força tranquil·la. Hi ha algunes retencions localitzades. A l'AP7 a Montmeló, en sentit sud, la mateixa AP7 i Nacional 2 de la Jonquera a la frontera d'entrada a França i l'N145 a la frontera amb Andorra d'entrada a Catalunya. C58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. Autovia 2 a Jorba, direcció Lleida per obres. I a Barcelona també per obres la Ronda a Dalt. Entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i de Sarrià a Vallcarca, sentit Besòs. I el transport públic encara limitacions de velocitat a la línia R3 de Rodalies per les fortes pluges d'ahir, cosa que provoca retards de 40 minuts.
0: I ara, l'altre té, el temps.
9: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Avui canviem d'interlocutor. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Com pinta meteorològicament parlant el cap de setmana?
10: Doncs mira, de moment avui ja tenim algunes nuvolades que comencen a créixer, les més importants ho fan al Pirineu, especialment al Pirineu Oriental, i avui en aquest sector podrien acabar deixant algun ruixat, alguna tempesta, sobretot interior Girona, nord de Barcelona, al voltant del Pirineu i del Prepirineu Oriental. Hi ha avisos fins i tot del Servei Meteorològic de Catalunya, parteixen de pluges fortes, avís groc i taronja. Demà es pot repetir una situació semblant, matí esplèndid, excepte la Costa Daurada, on poden haver-hi alguns núvols baixos, i la resta sol. I a la tarda hi haurà més tempestes, en aquest cas Pirineu, Prepirineu, i demà dissabte en poden aparèixer també a l'oest de Catalunya. I en canvi diumenge el temps força més tranquil, sol i tan sols alguns ruixats de tarda al nord.
0: Això pel que fa al cap de setmana, però Eloi, aquí hem batut rècords de temperatura aquest estiu, però sembla que la resta d'Europa, també a Eslovàquia, per exemple, han superat els 42 graus.
10: Sí, això ha estat en un observatori del sud del país, però també en països veïns, com per exemple Hongria, Budapest, han arribat als 40 graus, és un rècord del mes d'agost. Als Balcans també, a Zagreb, a 39 graus, a Croàcia. A Ucraïna, 39 graus, també són rècords absoluts de temperatura. Fins i tot a Ucraïna, a Kiev, hi ha hagut un rècord de temperatura mínima, una nit tòrrida de més de 25 graus de mínima. No havia passat mai. Bé, la bona notícia és que la massa d'aire càlida, que era 10-12 graus més càlida del normal per l'època, sembla que se'n retira. La mala notícia és que aquí ens arriba una altra llengua càlida, aquí al Mediterrani Occidental i, per tant, a la península, i això farà que en pròxims dies tornin a pujar les temperatures aquí a la nostra zona.
0: Vaja, que la crisi climàtica va fent els seus efectes. Eloi Cordomí, gràcies, bon cap de setmana.
10: Fins ara, adéu-siau.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: 2:06. Pedro Sánchez planta cara a Giorgia Meloni i li dona temps fins diumenge a la mitjanit per aixecar els controls a la frontera italiana a ciutadans espanyols arran de la crisi a Ceuta. Si no ho fa, el govern espanyol, diuen des de la Moncloa, es veurà obligat a adoptar mesures proporcionades per protegir els interessos i la dignitat dels seus ciutadans i farà controls als ciutadans italians que viatgin a l'estat espanyol. En busquem l'última hora a Madrid. Àngels Lafuente, bon dia.
2: Hola, bon dia. El govern espanyol considera que la mesura del govern italià va ser del tot desproporcionada, injusta i insolidària. I encara més ara que la situació, diuen, ja s'ha resolt i la gran majoria dels que van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc. L'executiu dona temps fins diumenge a la mitjanit perquè el govern italià reobri l'espai Schengen. Si no, adverteix que actuarà de la mateixa manera. No és el primer advertiment. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ja va enviar una carta al seu homòleg italià on demanava que s'aixequessin els controls. Tres dies després no hi ha hagut resposta, i per això el govern espanyol els ha llançat aquest ultimàtum.
0: Tot plegat passa el mateix dia, Àngels, que el govern espanyol posa data a les explicacions sobre la gestió de la crisi a Ceuta.
2: Sí, compareixeran quatre ministres al Congrés a finals del mes d'agost, els de Defensa, Interior, Presidència i Justícia i Afers Exteriors. El Partit Popular els acusa d'anar tard i els cita al Senat la setmana que ve. Consideren que estan obligats per llei a donar explicacions en seu parlamentària. Moncloa ja ha dit que no hi aniran. Sentim Alma Ezcurra i Òscar López.
11: Yo creo que los españoles no entienden que el gobierno se tome 5 semanas de vacaciones para explicar por qué se ha producido, en palabras de su propio presidente, el mayor ataque a nuestra integridad territorial. No tiene sentido esperar tanto.
12: Justo en este momento se está produciendo una reunión del presidente del gobierno con todos los ministros implicados para volcarse, como no puede ser de otra forma, en la solución del problema de Ceuta. Por tanto, el gobierno está dando cumplidas explicaciones de todas las partidas extraordinarias que se están habilitando.
2: Concretament, no serà fins al 25 d'agost quan Margarita Robles obri el torn de compareixences al Congrés. La seguirà Félix Bolaños, ministre de la Presidència i Justícia, el 27. I tancaran aquesta roda el divendres 28 els ministres Grande Marlaska i José Manuel Álvarez.
0: Gràcies, Àngels. En tot això, sobre el terreny, 1.342 nens i nenes han estat registrats pel sistema d'acollida Ceuta després de l'arribada massiva de la setmana passada. El govern espanyol calcula que d'aquí a poques setmanes començaran els trasllats dels menors no acompanyats cap a la península. Mentrestant, Toni Fortesa, on són aquests menors?
13: Doncs mira, de moment, part d'aquests infants estan allotjats en 2 centres educatius habilitats per fer front a l'emergència. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que la setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu que s'encarregarà de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat. Sentim a la ministra.
14: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península. Ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
13: D'altra banda, la Fiscalia General de l'Estat acaba ara mateix d'ordenar als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats arribats des de Ceuta. La instrucció arriba en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents que van entrar a la ciutat autònoma.
0: El nombre de menors registrats, però, pel sistema pot augmentar encara?
13: Doncs sí, segurament sí, perquè encara hi ha desenes de menors que continuen fent cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional perquè se'ls identifiqui per poder accedir en aquest sistema de protecció. Això sí, Rego assegura que la situació es va normalitzant després que els primers dies els serveis d'atenció quedessin absolutament desbordats. També ha explicat que el perfil dels menors que han entrat a Ceuta aquesta vegada ha canviat respecte d'altres arribades. En aquesta ocasió hi ha més nenes i també molts infants de menys de 13 anys. A Catalunya, segons les dades de Drets Socials, actualment es comptabilitzen uns 2.000 menors acollits, tot i que aquestes dades fluctuen contínuament. Ara, fa un any, eren prop de 2.200, per exemple, els menors atesos al Principat, segons dades de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i Adolescència, el que era conegut com l'antiga DGAIA.
0: Doncs bé, les ONGs i entitats que atenen els migrants adverteixen que encara hi ha milers d'infants i adolescents deambulant pels carrers de Ceuta. Asseguren que alguns necessiten atenció psicològica i també estan especialment preocupats per la violència sexual que puguin patir les nenes, Laia Framis.
3: Els experts recorden que les emergències migratòries solen agreujar les desigualtats de gènere. Adverteixen que una nena o una adolescent sola, sense identificar, pot ser objectiu de màfies o de xarxes de tràfic de persones i que dormir al carrer augmenta la possibilitat que pateixin agressions o explotació sexual. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
15: Preocupa mucho las situaciones de violencia que pueden estar sufriendo los menores, sobre todo las niñas que están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas, desgraciadamente, en este tipo de situaciones. Nosotras, del lado marroquí, hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
3: Maleno també reclama ajuda psicològica pels menors que hi ha a Ceuta.
15: Esta infancia con esa travesía está en un estado de shock porque ha sido bastante duro lo que han visto. Muchos de ellos han visto morir a gente en el mar y se necesita que se les intervenga cuanto antes para poder acompañarles también de una parte psicosocial.
3: El govern espanyol està habilitant escoles per atendre alguns d'aquests menors i almenys un d'aquests centres és exclusiu per nenes.
0: A les Illes Balears, els equips de salvament han rescatat avui una cinquantena de persones que intentaven arribar a Formentera i Mallorca en pastera. Ahir van ser més d'un centenar. La majoria de migrants són magrebins i subsaharians. Aquesta setmana, almenys 19 persones han mort quan intentaven arribar per mar a les Balears des de la costa africana. I segons dades del Ministeri de l'Interior, en el que portem d'any a les Balears, hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord. Amb tot, agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització de tràfic marítim de persones a qui atribueixen entrada il·legal de més de 2.000 immigrants a Espanya. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a la presó, Quim Codinas.
16: Segons la policia, la xarxa criminal utilitzava llanxes de velocitat per transportar droga d'Espanya a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per traslladar immigrants de manera il·legal als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa. Durant la investigació s'han confiscat les 18 embarcacions, valorades en més de 5 milions d'euros. Lídia Bajas, portaveu de la Policia Nacional, explica l'interès de la xarxa criminal per transportar droga d'Espanya a Algèria.
17: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga, exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia y además era fabricada en Francia.
16: L'organització criminal hauria fet almenys 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic de persones. En alguns casos, cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podien arribar a transportar-ne una cinquantena en un sol viatge. Segons la policia, els immigrants que pujaven a les embarcacions viatjaven amuntegats i, en molts casos, sense armilles salvavides. Durant els escorcolls a diferents immobles de la xarxa criminal, els agents policials van localitzar armes de foc i partides de diferents tipus de droga. Entre els detinguts hi ha 4 persones que la investigació policial considera els cervells de l'aparell delictiu.
0: Un minut. minut i arribarem a un quart de 3 de la tarda. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa. El president de la Generalitat afronta la segona part de la legislatura amb deures pendents, com la crisi en educació i la reforma del model de finançament autonòmic com a principal cavall de batalla. Tot i això, el president no preveu, ara com ara, grans canvis al seu govern, que ja va aprovar els pressupostos de la Generalitat abans de l'estiu per arribar al final del mandat, Albert Prat.
18: 2 anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv que Salvador Illa es va fer seu de bon principi. Des d'aleshores, el president ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. A dia d'avui no ha aconseguit solucionar cap d'aquestes dues carpetes, però la més urgent, no per més greu, tornant de vacances, serà la d'educació. Amb una vaga el primer dia de curs, el model d'ensenyament en entredit i la investigació oberta per l'error en les proves PISA.
19: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran massa temps.
18: És la reflexió que feia Salvador Illa fa una setmana per defensar la feina feta i per això no té previst fer grans canvis a l'executiu ni modificar el pla de govern. Vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns, encara que amb els nous pressupostos té les mans més lliures, i s'ha compromès en públic i en privat a donar-ho tot perquè el nou model de finançament no acabi en un calaix. Tot això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia a Carles Puigdemont, ara que també fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
0: Qui aprofita per fer balanç a l'equador de la legislatura és Junts. El principal partit de l'oposició acusa Salvador Illa d'ensorrar Catalunya i de sotmetre's a Madrid en comptes de defensar els interessos dels catalans. Junts per Catalunya es presenta com l'alternativa de govern per acabar amb el que qualifiquen de desgavell, Montse Garcia.
20: La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, acusa Salvador Illa de no solucionar els problemes dels catalans i assegura que en 2 anys no s'ha arreglat res, ni a Rodalies, ni a l'habitatge, a l'ensenyament o a les llistes d'espera de la sanitat. Acusa el PSC de posar-se al servei de Pedro Sánchez.
21: El govern, tot allò que toca ho empitjora.

0: públics i prevaricació. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
1: Bon dia. El PSOE fa el pas i denuncia Planifica Madrid, l'empresa pública que va pagar 6.300.000 euros per la compra de l'Àtic, una operació opaca. Encara no s'ha aclarit si era una oficina temporal o un pis de luxe per a Isabel Díaz Ayuso, i una operació clarament delictiva, segons Òscar López, líder dels socialistes madrilenys.
2: Y vamos a pedir que la justicia actúe, porque es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este desde la administración pública. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
1: López ha reclamat la dimissió d'Ayuso i a la mateixa hora que compareixia ell, la presidenta madrilenya visitava la zona afectada pels incendis forestals d'aquest estiu. En lloc de donar explicacions per l'Àtic, ha desviat avui també l'atenció culpant Pedro Sánchez per estar de vacances.
3: Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones, hablamos, pero yo creo que su labor también es ser sensible con toda esta gente.
1: Sánchez de vacances, mentre ella fa costat als afectats pels focs, deia, es destinarà els 6 milions d'euros de l'Àtic que el govern madrileny intenta vendre ara després de destapar-se l'escàndol. La denúncia d'avui del PSOE se suma a les que ja han presentat Més Madrid i un advocat. En total, 3 denúncies que s'haurà de veure si queden en un calaix.
0: Si marxeu de vacances amb el cotxe, us interessa el que explicarem ara. En l'últim any, les avaries dels cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60%. Aquest 2026, entre el gener i el juliol, 1.900 vehicles han tingut una pana. Les dades les avança aquesta emissora, el Servei Català de Trànsit, que reclama un pla renove urgent dels turismes a Catalunya. El gremi d'automoció apunta a dos factors com a causa de les avaries. D'una banda, l'envelliment del parc mòbil de Catalunya, i de l'altra, la falta de manteniment d'aquests vehicles, Miquel Jarque.
4: I aquest increment no és nou, ja es manté de forma sostinguda. Des del 2023, la corretja de distribució o els aïllants dels tubs de refrigeració són els punts més febles del vehicle amb molts quilòmetres. La via que acumula més cotxes avariats és la més transitada, l'AP7, amb 500 turismes. Aquest any hi ha un increment d'avaries del 40%, i pel que fa a la resta de vies, l'A2, la C25, la C33 i la C58 gairebé han doblat en un any els conductors que s'han hagut de retirar al voral. Segons Domingo Comas, president del gremi d'automoció, és un fet que, sobretot per motius econòmics, ja no s'acostuma a portar el cotxe al mecànic abans de sortir de vacances. Són declaracions a aquesta emissora.
5: Hi ha molts vehicles que s'estan envellint, i evidentment les famílies que tenen cotxes ja molt, molt vells, que ens arribem fins a 20 anys, són persones o famílies amb poc poder adquisitiu, amb la qual el manteniment a vegades, per desgràcia, és molt limitat o, per no dir, escàs totalment.
4: Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla renove urgent del parc de turismes a Catalunya.
0: Però quan parlem d'envelliment del parc mòbil, a què ens referim? Doncs bé, l'edat mitjana dels cotxes a Catalunya se situa en 14,2 anys. Segons l'ANFAC, la patronal de fabricants ha publicat el seu informe anual que radiografia el parc d'automòbils.
6: N'hi ha un 45% que són fins i tot més vells que la mitjana, superen els 15 anys.
7: Per cada cotxe nou se'n venen 1,32 que tenen més de 10 anys.
6: Un 22% no tenen etiqueta mediambiental i un 27% tenen la B, la de menys eficiència.
7: La verda, la C, és la més habitual, la tenen un 41% dels cotxes.
6: La Eco i la Zero són les que més creixen, però només representen un 10% del parc.
7: Els elèctrics purs, tot i pujar força, encara són només un 1,3% del total.
6: Més de la meitat continuen sent cotxes dièsel.
0: Deu solars més passen a engrandir la reserva pública de terrenys per construir els 50.000 pisos de lloguer assequible promesos pel govern. Els han ofert més d'un centenar de municipis de tot Catalunya, Jordi Canal.
7: La majoria d'aquests solars es troben a les comarques gironines i a l'àrea metropolitana de Barcelona, i s'hi podrien aixecar més d'11.000 habitatges, segons el Departament de Territori. Un terç ja tenen un promotor per construir-hi, o l'Ajuntament s'encarregarà de buscar-lo per la resta, els consistoris delegaran la cerca de constructor a la Generalitat. Aquests 310 solars se sumen als d'una primera convocatòria l'any passat. Llavors s'hi van sumar 670 terrenys amb potencial per construir-hi més de 22.000 habitatges i que ja s'han començat a licitar.
0: També s'ha sabut avui que les compravendes d'habitatge han registrat el millor juny des de la bombolla immobiliària.
7: Es van vendre gairebé 9.500 pisos i cases a Catalunya, una mica més que l'any passat, i a prop ja de les 9.700 operacions que es van fer l'any 2007, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Sumant els primers 6 mesos d'aquest 2026, s'han fet unes 57.300 operacions, un 0,8% més que en el mateix període de l'any passat.
8: Catalunya migdia. Despenjo l'interfon.

0: i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
1: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Catalunya migdia.
3: I 22 minuts de la tarda, el jutge acaba de deixar en llibertat amb càrrecs al conductor del vaixell que dimecres passat va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empúria Brava. L'Alt Empordà va provocar la mort d'un home francès de 54 anys. Anirà a judici acusat d'homicidi imprudent. Figueres, Fèlix Martín.
4: L'acusat és un ciutadà també francès de 52 anys. A més de l'homicidi imprudent, el jutge també l'ha acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors, perquè després de l'accident no es va aturar per ajudar el ferit, i d'un tercer per negar-se a passar la prova d'alcoholèmia. La llanxa que conduïa dimecres a la tarda va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Va ser el fill de la víctima, que també anava a la moto, i diversos testimonis que van alertar dels fets. Per això, quan l'home va anar al Port de Roses a tornar la llanxa a l'empresa de lloguer, la Guàrdia Civil el va detenir. El jutge l'ha interrogat aquest migdia i ha acceptat la petició del fiscal de deixar-lo en llibertat amb càrrecs, però amb mesures cautelars. S'haurà de personar periòdicament al jutjat o a la comissaria que li pertoqui fins que se celebri el judici del cas.
3: I continuen les investigacions dels Mossos en el cas del crim de Nou Barris d'ahir a la tarda. Recordem que es va produir una baralla entre dos homes, un dels quals va quedar ferit de mort per arma blanca. Al lloc dels fets també hi havia una dona que seria l'actual parella de la víctima. Segons fonts consultades per aquesta emissora, l'agressor seria l'exparella de la dona i ja està detingut.
5: Després de l'atac, la víctima hauria intentat fugir amb moto, però va perdre el coneixement abans d'arrencar-la. Albert Batlle és tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Aquests temes ja saben que nosaltres som molt prudents, som bastant mans dels equips d'investigació del cos de Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració que faci falta per part de l'Ajuntament de Barcelona. La bona notícia sembla que és que s'ha pogut esclarir les circumstàncies concretes, però no entrem en els detalls de qui ha sigut o qui hagi pogut ser, i ho deixarem en mans dels investigadors i, per descomptat, de les autoritats judicials que puguin instruir el corresponent procés.
3: I al Raval, dues persones detingudes com a presumptes autors d'un tiroteig aquesta matinada en aquest barri de Barcelona. Segons algunes informacions, una baralla hauria acabat amb aquest incident armat.
7: Després de rebre l'avís per part dels veïns, diverses patrulles de la Guàrdia Urbana s'han dirigit al lloc dels fets, al carrer de Maria Aurèlia Capmany, a la part alta de la Rambla del Raval. Allà hi han detingut els dos sospitosos i han localitzat diverses beines al terra, però no han pogut recuperar l'arma o armes de foc. Veïns i comerciants, com la Patrícia, que regenta un negoci, denuncien que el barri viu en un clima d'inseguretat.
8: Dia sí, dia no. A veure, ho veus aquí. L'altre dia també vaig sortir i n'hi havia dos que estaven a les hostes. Entre ells, eh? Això no és una percepció. Percepció és el que parlem de vegades, però és que no és de vegades. El que diu que és una percepció, ho diu perquè no viu aquest barri, ni viu les coses que passen a aquest barri, saps?
7: L'Elisa, que regenta un bar, aquest matí estava pendent de revisar i entregar a la policia el contingut de les càmeres de videovigilància que haurien pogut captar les imatges del tiroteig. També es queixa de robatoris, alguns amb violència, que hi ha constantment al barri.
9: Pues hace cinco minutos me está pidiendo la cámara. Le dijo policía, no sé si es. Aún no lo he visto porque aún no estamos abiertos. Ahora vamos a verlo. Sí, robo violento.
7: Els comerciants també es queixen que petits delinqüents fan servir els testos dels ampits dels establiments per ocultar-hi petites quantitats de droga.
3: Poc més de 4 minuts i arribarem a 2:45 de la tarda. Saltem a Tailàndia, un tiroteig ha deixat 8 morts, inclòs l'atacant, al nord de Bangkok. El presumpte autor, un estudiant de 14 anys, ha matat 5 professors i treballadors del seu institut, així com dos membres de la seva família, Marc Camps.
10: Sí, les autoritats del país parlen d'un atac premeditat i l'atribueixen a l'estrès acadèmic de l'atacant, que s'ha acabat suïcidant. A més, s'han compromès a reforçar les mesures de seguretat a les escoles. El primer ministre de Tailàndia ha lamentat els fets.
11: És terrible, això no hauria d'haver passat. Em sap molt de greu que hagi passat. No només em sap greu per les víctimes, sinó també pel fet que es pugui produir un incident d'aquesta mena al nostre país.
3: I multa milionària emet el gegant tecnològic propietari d'Instagram, WhatsApp i Facebook, un jutjat nord-americà l'ha sancionat amb gairebé 500 milions d'euros pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i adolescents, Mireia Sala.
12: La sentència condemna Meta a destinar aquests diners a un fons per a la salut mental dels joves, perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i seguretat seguretat dels adolescents. El jutge també ordena a la companyia establir límits temporals per als joves, restriccions a les notificacions i que millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos de menors. La resolució tanca la segona fase d'un procés civil que s'ha convertit en un cas històric. El va obrir fa 3 anys el fiscal general de Nou Mèxic, que acusava les xarxes socials de Meta de provocar una crisi de salut mental entre els joves i exposar els menors a l'explotació per part de depredadors sexuals. Aquest fiscal general ha qualificat la decisió judicial de victòria per tots els pares que s'han preocupat pel mal que les xarxes socials estan fent als seus fills.
3: 9 intent de Donald Trump per limitar la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president dels Estats Units ha firmat 2 noves ordres executives per mirar de restringir el dret dels fills d'estrangers a obtenir de forma automàtica el passaport nord-americà, Mar.
10: Sí, la nova mesura de l'administració Trump amplia la definició de les persones a qui negar la ciutadania per naixement i suma una nova estratègia per seguir l'anomenat turisme de maternitat, és a dir, viatjar als Estats Units amb la intenció de donar llum perquè el fill tingui passaport nord-americà, un fenomen sobre el qual no hi ha estadístiques oficials, però que segons les ONGs és minoritari. El Tribunal Suprem va rebutjar a finals d'any el primer intent del president dels Estats Units, que malgrat tot hi insisteix.
13: Vam tenir una decisió molt desafortunada del Tribunal Suprem pel que fa al dret de ciutadania per naixement. Va ser una votació ajustada, però una decisió molt, molt desafortunada. Per això hi estem fent ajustos, perquè és molt injust.
3: Saltem ara a Colòmbia. Abelardo de la Espriella, d'extrema dreta, pren possessió avui com a nou president del país en substitució de Gustavo Petro, que des del 2022 havia liderat el primer govern d'esquerres en la història del país. Buenos Aires, Joan Biosca.
14: Derlis Aizama i Daniel Paredes fa 2 mesos que van abandonar la guerrilla de les ex-FARC per integrar-se a la vida civil. Viuen amb altres ex-guerrillers en una zona especial on s'abandona la vida armada en un procés de reinserció tutelat i fomentat pel govern colombià. Aconseguir la pau total ha estat una de les obsessions del president sortint, el progressista Gustavo Petro. Però no ho ha aconseguit. Ara aquests ex-guerrillers senten que queden en un carreró sense sortida amb l'arribada d'un president que vol aplicar mà de ferro contra les ex-FARC i també l'ELN.
15: Y nosotros pues ya estamos acá, ¿no? Nosotros ya no tenemos en ningún sentido nada que ver con lo de allá adentro.
16: Que ponga la mano en el corazón y que piensen que aquí habemos 99 personas apostándole a la paz.
14: Abelardo de la Espriella es convertirà avui en el nou president de Colòmbia. Abanderat de l'extrema dreta, arriba al poder amb una agenda de privatitzacions, retallades i lluita contra el narcotràfic i les guerrilles. El seu discurs és el d'altres presidents d'extrema dreta com ell. Pàtria, família, menys estat i més policies i militars als carrers.
17: A este pueblo de patriotas que decidió derrotar la tirania para defender la democracia, la libertad y la institucionalidad.
14: Amb l'arribada de l'Espriella acaben 4 anys del primer govern progressista de Colòmbia.
3: En punt, 2:45 de la tarda, 30 anys després de la tragèdia del càmping Virgen de les Nieves de Biescas, on van morir 87 persones per una riuada, Catalunya inicia el diagnòstic de les mesures a aplicar per cadascun dels càmpings per gestionar aquell perill. En tenim 179 travessats per rius o que en tenen un a menys de 100 metres i només 42 tenen els plans d'autoprotecció homologats. Montse Poblet.
18: Després de Biescas es va prendre consciència de la fragilitat dels càmpings davant d'una inundació i es va prohibir construir-ne de nous en zones de risc. Però faltava endreçar els que ja hi havia. A Catalunya, el punt d'inflexió es va donar l'any passat amb l'aprovació del decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions, que obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients. Quan això no sigui possible, es preveu ordenar-ne el tancament. Sergio Delgado, subdirector de programes de protecció civil, posa exemples de les mesures que els poden exigir per continuar funcionant.
19: De vegades les mesures són simplement dotar-se d'un sistema d'alerta propi de l'activitat, una sensorització del riu, una vigilància amb una càmera en un punt, o de vegades pot ser necessari reordenar algun espai intern.
18: Des del sector, Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, valora positivament el procés que s'ha iniciat amb el nou decret, però reclama a l'administració més agilitat, per exemple, per homologar-los als plans d'autoprotecció.
20: Hem d'exigir que també compleixin amb els plaços, no? Quan entra un pla d'autoprotecció en un càmping i no s'ha de fer 50 voltes, perquè, clar, n'hi ha moltíssims que estan encallats a les administracions.
18: La responsabilitat de fer aquests plans correspon als càmpings. Dels 42 que hi ha en vigor, 26 s'han homologat en l'últim any i mig, tot i que fa més de 10 anys que són obligatoris.
3: Canviem de registre. L'Hospital del Mar i la Universitat Autònoma de Barcelona acaben de publicar un estudi que constata que un dol complicat i que s'allarga en el temps pot accentuar el deteriorament cognitiu en persones més grans de 60 anys. Es tracta d'un tipus de dol llarg que pateix entre el 7 i el 10% d'aquest segment de la població, Laura Cugat.
21: Un dol llarg per la pèrdua d'una persona estimada és el que s'estén durant més de 6 mesos i presenta símptomes com enyorança intensa, aïllament, dificultat per acceptar la situació i pèrdua del sentit vital. Un estudi recent liderat per l'Hospital del Mar i la Universitat Autònoma de Barcelona confirma que aquesta situació pot acabar afectant o agreujant la capacitat cognitiva de la persona. Josep Deví és neuropsicòleg de l'Hospital del Mar i autor principal de l'estudi.
22: La memòria curt i llarg terme, la velocitat de processament d'informació, l'atenció sostinguda, s'afecta també les funcions executives, la capacitat de planificar, d'organitzar, de seqüenciar, la inhibició cognitiva, s'afecta també la fluïdesa verbal.
21: Uns danys que poden arribar a ser reversibles si el pacient no té cap patologia neurològica o cognitiva associada. Ho apunta Josep Deví, neuropsicòleg de l'Hospital del Mar i principal responsable d'aquest estudi.
22: Des d'un punt de vista clínic seria el tractament psicofarmacològic i el tractament psicològic-psicoterapèutic. Més enllà d'això, també seria important tot el que seria acompanyament per part de la família.
21: La família també té un paper crucial per detectar el dol patològic. Si es dona el cas, els experts recomanen acudir el més aviat possible al metge de capçalera.
3: L'eclipsi del dia 12 de la setmana que ve es podrà veure dimecres des del campanar més alt del país, el de Valls a l'Alt Camp. L'Ajuntament ha fet un sorteig perquè 6 persones empadronades a la ciutat puguin gaudir de l'experiència. Tarragona, Ricard Buigas.
23: L'alçada del campanar neogòtic de l'església de Sant Joan de 74 metres permetrà tenir unes vistes privilegiades de l'eclipsi. L'espai hi acull visites programades per veure la posta de sol. El regidor de Turisme, Joan Ibarra, diu que van pensar que també seria una bona idea viure l'experiència de l'eclipsi.
24: Quan van plantejar les activitats de l'eclipsi, una de les que creiem que havia ser l'estrella del campanar. Vam anar a fer la prova si es veia, ens vam dir que sí, ho vam veure, doncs endavant, a sortejar-ho.
23: L'únic problema és que l'espai és molt limitat. Per això l'Ajuntament ha decidit sortejar 3 entrades dobles d'entre les 339 peticions que han fet arribar els vallencs al consistori.
24: A dalt del pla de campanar sí que hi cap més gent. El que passa que, com que la visió és molt reduïda en un angle concret de dalt del campanar, ens hem de quedar amb aquestes persones perquè ho puguin veure amb comoditat.
23: Valls ha habilitat també un espai amb capacitat per a 5.000 persones al polígon industrial per poder observar l'eclipsi.
3: I saltem a la Vall d'Aran, que ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. Aquí les cases estan preparades pel fred, però no per la calor. Passa el mateix amb els edificis públics. L'Hospital d'Aran ha començat a instal·lar aire condicionat en consultes i a l'àrea d'urgències Viella Sofia Cabanes.
25: Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. Maria Àngels Borràs és la directora del Servici Aranès de Benestar i Salut.
26: Habitualment, era Vall d'Aran, les cases, els edificis, el que se preparen és de combatre i res, no de calor. Per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o de pal·liar això.
25: De moment s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. Són actuacions provisionals a l'espera de les obres d'ampliació de l'hospital. Alfons Sanahuja, gestor de projectes d'Aran Salut.
27: Les obres jo crec que duraran uns 2 anys aproximadament. Bueno, encara ens queden 2-3 estius, posem pingüinos.
25: En les darreres setmanes, Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.
3: 2:35, una pausa i la cultura.
2: Catalunya migdia.
28: Bombo. El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.
2: Catalunya migdia.
29: Tell me what you remember.
30: A wife?
3: És l'Odissea de Christopher Nolan, que és la primera pel·lícula filmada íntegrament en el format IMAX 70 mil·límetres, però a Catalunya i a la resta d'Espanya no hi ha cap sala de cinema que disposi d'aquesta tecnologia. La més propera és a Montpeller, corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
0: La coincidència és que la sala de cinema IMAX de Montpeller és en una zona creada fa uns 25 anys, anomenada Odisseum, precisament com la pel·lícula de Christopher Nolan que tants catalans cinèfils volen veure en el seu format original. Sentim Sebastián Rodríguez, el responsable d'aquest cinema.
1: És un honor i un privilegi ser l'única sala de França i del sud d'Europa que fa projeccions en IMAX 70 mil·límetres.
0: Aquesta exclusivitat ha comportat una gran demanda d'espectadors per veure l'Odissea, però sense la compra d'entrades anticipades al web, ara mateix no hi ha cap possibilitat d'accedir-hi.
1: Ens trobem amb reserves que van fins a finals de setembre i potser hi haurà alguna sessió a l'octubre. És una manera ben bonica de posar el davant el cinema i la vila de Montpeller.
4: La ville de Montpellier.
0: Malgrat que no han fet cap enquesta, els responsables de l'IMAX de Montpeller saben que han vingut molts catalans, però també italians i suïssos, i els ha sorprès el gran ressò mediàtic.
3: Les 100 actuacions del quart Branch Electronic Festival tornaran a fer viure al Parc del Fòrum de Barcelona amb música electrònica d'avui fins diumenge, Clàudia Roses.
5: El Branch Electronic arrenca amb Kai Trenada com a cap de cartell en l'únic concert que el canadenc oferirà a Espanya aquest any. Demà pujant a l'escenari el referent del Progressive House, Eric Prince, i el mestre del Tecno, Luciano. I el festival es tancarà diumenge amb els francesos de Blaze. François Josic, director de la cita i conseller delegat del Sonar, explica en quin moment es troba el festival.
6: Estamos ya con 6 escenarios, esperamos a más de 65.000 personas en los 3 días de este año, entonces a nivel de tamaño el festival ha cambiado mucho, cada espacio conserva la esencia del Branch, ¿no? Una cierta intimidad con escenarios donde nunca hay más de 6-7.000 personas.
5: Aquesta edició estrena escenaris renovats i reforça la sostenibilitat, amb combustible renovable i zones d'ombra per combatre la calor d'agost, però no és l'únic repte.
6: Estamos en agosto, es periodo de vacaciones, pero el Branch es un festival para la gente de Barcelona, ¿no? El 80% y pico son gente de Barcelona, ¿no? Entonces tenemos que siempre ofrecer algo lo suficiente atractivo para que los que piensan ir de vacaciones nos guarden un hueco para venir al festival.
5: El cartell també reserva espai al talent local amb Paula Gemma o Briella.
3: I també des d'avui fins diumenge, 15a edició del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars. Trem, Pau Rovira.
7: Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
8: Entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt àmplia, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, clar, com és un tema universal. Aquest any, per exemple, entre els finalistes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'estat espanyol.
7: A més de la secció competitiva, amb les projeccions dels 16 curtmetratges finalistes escollits entre gairebé 200 produccions, el programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.
3: I prenem un minut als esports per explicar-vos que si esteu a la Conca d'Barberà i concretament al poble de Piles, fins diumenge es transforma en un escenari de dansa contemporània a escala internacional amb el Danseu Festival en la seva 14a edició. Tarragona, Jordi Barranca.
9: La importància de la mirada queda reflectida en l'eslògan escollit per la direcció Com mires, una filosofia amb la qual es vol anar més enllà del simple espectacle. De fet, fins diumenge se n'han preparat 17 i una trentena d'activitats amb noms com els de Julian Hamilton o Alberto Velasco. Uns espectacles que es faran en espais adaptats expressament. Carmela Queirolo, cap de producció.
11: Un any convertimos un pajar en un escenario. Este año, como un nuevo espacio, un parking de tractores y un granero será un espacio escénico. Y este espacio le llamaremos el Cobert del Ricky, manteniendo su idiosincrasia, pero allí habrán unas gradas, focos, todo lo que implica generar el espacio para que suceda allí una pieza de danza.
9: Durant les últimes setmanes, a més, se n'han fet actes previs en altres punts de la Conca, com ara Montblanc o l'Espluga de Francolí.
3: Les 2:41. Ho vam saber ahir a la tarda. El futbolista Rodri, millor jugador del Mundial, ha acceptat fitxar pel Barça i ha descartat el Madrid, Marc Andrés.
4: Una notícia de l'impacte que ara queda pendent de l'acord dels clubs. És a dir, el jugador ja està d'acord, però ara el Barça s'ha d'entendre amb el seu club, el Manchester City. Roger Usarbo.
10: I ja està negociant el Barça amb el Manchester City. Negociacions ja en marxa per fitxar el migcampista madrileny després que el Barça ja té el sí del jugador. Per això han començat ja aquests primers contactes. El Barça ho voldria tancar com més aviat millor. És important el vistiplau del jugador, la voluntat de Rodri de fitxar pel Barça, l'ha convençut el projecte de Hansi Flick i vol acabar la seva etapa a Anglaterra, on li queda un any de contracte. És un fitxatge que rondaria els 60 milions d'euros. Veurem al final quina acaba sent la primera oferta que fa el Barça i si es fa el fitxatge quin és el preu final, però rondaria aquesta xifra que és la que estava disposada a pagar també el Madrid per endur-se el migcampista del City. Insistim, negociacions ja en marxa entre el Barça i el Manchester City. El Barça es mou i vol tancar la seva arribada de la manera més ràpida possible.
4: Rodri, que en un principi semblava que aniria al Madrid, però ara tot fa indicar que podria acabar al Barça. Això mentre el Madrid va estar actiu anunciant el fitxatge de Yann Diomandé i la renovació de Vinícius fins al 2032. Però tornant al Barça, Arbo, queda suspès l'amistós previst a Tànger del dia 15 d'agost.
10: Sí, era un amistós que pel Barça suposava uns 4 milions d'euros, però que quan es va pactar quedava pendent ja aleshores de veure com evolucionava tota la crisi migratòria a Ceuta. Finalment s'ha anul·lat per qüestions de seguretat davant el context d'incertesa que hi ha al Marroc i per això doncs, aquest partit finalment no es jugarà. Sí que l'equip jugarà demà aquest triangular que està previst d'Udine a Itàlia contra el Nottingham Forest primer i contra l'Udinese després. Seran dos partits de 45 minuts, per tant en mode reduït, contra el Nottingham a les 9 de la nit i contra l'Udinese a les 10. El Barça que viatjarà demà mateix a Itàlia i tornarà a la nit després del partit. Abans avui l'equip s'ha entrenat aquest matí, avui a diferència d'ahir sessió única, per cert ja sense tres jugadors del planter que aquests dies sí que han format part de la pretemporada del primer equip, en Hansi Flick, tres jugadors que tornen al filial, tornen a la dinàmica del Barça Atlètic, Òscar Gistau, Ibrahim Diarra i Àlex González.
4: I del Barça passem a l'Espanyol, que també està molt atent al mercat i segueix fent moviment sense anar més lluny. Ahir va anunciar un reforç defensiu, Carles Vila.
12: L'arribada aquesta setmana d'Unai Núñez millora la situació en defensa de l'Espanyol, però encara caldria algun reforç més. El jugador basc tanca un problema d'entrada a l'eix de la defensa. És un jugador amb experiència que va mostrar molt bones maneres la passada temporada quan va jugar cedit al València.
13: Un defensa que va fuerte a los duelos, que está siempre bien posicionado, que con el balón pues intenta dar juego al equipo y bueno, me considero un jugador muy trabajador.
12: El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, encara hauria de millorar la banda esquerra. O Manolo González només pot disposar de Leandro Cabrera. De fet, la millor opció seria un central esquerre que pogués també jugar al lateral. Un altre mal de cap continua sent la lesió aquesta setmana de Quique García. No estava previst, però ara potser caldrà també alguna peça més per al joc ofensiu, sempre però vigilant el límit salarial que ara per ara pot obligar a vendre algun jugador per deixar lloc als nous reforços. En qualsevol cas, demà al camp del Coventry City, l'Espanyol jugarà l'últim partit de pretemporada abans del seu debut a la Lliga. Serà una bona oportunitat per saber si els blanquiblaus poden mantenir la bona línia en atac dels anteriors amistosos i millorar el seu rendiment en defensa.
4: L'Espanyol, evidentment, de la primera divisió. Mirem ara cap a la segona perquè avui tenim derbi català. El Girona i el Sabadell s'enfronten en un partit aquesta tarda a 6:45 i que podrem seguir en directe per Esport 3, Eduard Solà.
14: És una amistosa porta tancada a la ciutat esportiva del Girona, a Vilablareig, que ha de servir als dos equips catalans de segona divisió per continuar la seva preparació de cara al començament de Lliga la setmana que ve. Feia més de 5 anys que Girona i Sabadell no s'enfrontaven en un partit. El Girona encara amb moltes incògnites, amb jugadors a la rampa de sortida com ara Unagi, Sigankov o Asprilla, que encara no han tingut minuts aquesta pretemporada i que veurem si avui continuen fora de la convocatòria. I esperant nous reforços, sobretot a la defensa, el central del filial de l'Atlètic Madrid, Dani Martínez, segurament serà el pròxim. Mentrestant, el Sabadell, que hi va anunciar el fitxatge del davanter rus Nikolai Obolski, del Córdoba, veurem si té minuts també avui Edgar González, que ha arribat cedit aquesta setmana. El partit serà a 6:45, a la ciutat esportiva del Girona, Vilablareig. Es preveu que faci calor en el primer dels dos amistosos que que els dos equips catalans jugaran aquest cap de setmana. Demà dissabte el Girona ho farà a Tarragona contra el Nàstic i diumenge el Sabadell jugarà al camp de l'Olot.
4: Gràcies, Solà, de Girona. Seguim pujant i anem cap a Andorra. I allà anem perquè hi tenim el Barça femení fent una estada des d'ahir i fins diumenge. En l'inici d'una nova era, la plantilla es prepara per un curs on l'objectiu és tornar a guanyar-ho tot. I a Andorra hi tenim el Joaquim Albalate, que ha vist de primera mà l'ambició de les jugadores.
15: Sí, un Barça que manté l'ambició màxima. L'equip de Pere Romeu fa pinya aquests dies a Andorra per preparar-se per una nova temporada on volen ser candidates a tot. Sentim la portera Cata Coll.
16: Jo amb tranquil·litat, no? Sempre he estat segura de lo que es veritat que s'ha escut, de lo que volia quedar aquí més anys, i jo estic molt tranquil·la d'aquest projecte, de l'ambició d'aquest projecte. Com dius, s'ha anat gent, bueno, pues sensible, no? Sobretot que anaran com a persones que són, però crec que ve gent amb molta actitud, amb molta ambició i amb moltes ganes de fer algo gran.
15: Són els primers dies d'entrenament de totes les peces d'aquest equip, les jugadores ja consolidades, les més joves que agafaran protagonisme, i també les noves incorporacions que ja s'entrenen amb les seves noves companyes, com Martina Fernández o Caroline, el fitxatge més car de la història del club. En parlava Eva Payor.
17: Estamos muy, muy contenta para esta jugadora, porque es muy, muy, muy buena y tiene muy, muy, muy mucho calidad y para nosotras es muy bien. Tiene nueva buena jugadora con mucha calidad.
15: Un equip que vol continuar sent un dels millors del món, tot i les baixes de jugadores clau, símbols de l'equip, com Alexia Putellas, Salma, Ona Batlle o Mapi León.
4: Gràcies, Joaquim. I seguim amb la primera divisió femenina. La pretemporada continua per a tots els equips catalans. L'Espanyol s'entrena a la Ciutat Esportiva. Demà tindrà un amistós. Però qui juga avui és el Badalona Women, amb un nou partit a Salou, aquesta tarda a les 7, contra el Villarreal. Carles Vila.
12: El Villarreal és un rival de la Primera Federació, un equip plantejat per aconseguir l'ascens a la pròxima temporada. El Badalona Women, de moment, ha perdut un partit i va guanyar ahir el segon de pretemporada. Es van estrenar algunes de les noves incorporacions per aquesta temporada, com Sheila Guijarro, una jugadora que arriba de l'Atlètic de Madrid i que va aconseguir el quart gol per les badalonines.
18: Yo creo que al final el Villarreal se vio la temporada pasada que es un club que está haciendo bien las cosas, está ahí luchando por el ascenso a primera división. Creo que van a venir con muchas ganas, motivadas, con ganas de ganar un seguro, y seguro que va a ser un buen partido. He tenido la suerte de ver portería, pero bueno, al final lo importante, bueno, sí que es importante marcar, pero también las sensaciones del equipo, que hemos ganado, que hemos ido a por más, que hemos querido desde el primer minuto seguir, y eso es muy importante.
12: El Badalona Women té previst encara 3 partits més de pretemporada. Dimecres 12 a Olot contra l'Al-Qassiyat a l'Aràbia Saudita, el 15 davant l'Espanyol, i el 22 d'agost jugarà l'últim amistós contra el Barça B.
4: Gràcies, Carles. Tanquem uns moments la carpeta del futbol i obrim la poliesportiva. Una carpeta poliesportiva que obrim per parlar del Tour de França femení, que disputa avui la 7a etapa, la més important, amb l'ascensió al Mont Ventoux, un port de categoria especial, i just allà hi tenim l'enviat especial de Catalunya Ràdio, l'Isaac Vilalta. Com va l'etapa ara mateix, Isaac?
19: Què tal? Bona tarda. Relativament amb poc vent aquí al Mont Ventoux. Encara queden 85 quilòmetres per al final. Totes les favorites rodant juntes, el pilot rodant tranquil. Els queda encara un port de segona i l'ascensió final aquí, com deies, al Mont Ventoux, on hi ha molts aficionats. No veurem aquella gent tades que veiem al Tour masculí, per exemple, però sí que hi ha molts aficionats. Recordem, 16 quilòmetres d'ascensió, pràcticament el 9% de desnivell.
4: Ai, l'etapa d'avui, per cert, que, com deies, puja un dels ports més importants. No sé què en podem esperar.
19: Doncs segurament moviments entre les ciclistes més importants de la general. Recordem, Marlene Reusser és líder a 12 segons d'Emi Follering, amb Elisa Longo Borghini a la quarta posició, amb Paula Blasi a la desena posició. De tot plegat en parlava just ahir, després d'acabar l'etapa, la catalana Mireia Benito. Què n'espera d'aquesta etapa al Ventoux?
20: Bé, esperem que serà una cursa duríssima. Potser es correrà lleugerament diferent, no? Ara estem veient aquests últims dos dies han sigut realment molt a tope des del minut zero, intentant buscar la fuga, i això fa que es vegi tot el dia molt i molt ràpid. Però bueno, crec que demà sí que s'haurà de córrer diferent, i nosaltres, doncs bé, intentarem tornar a estar el més endavant possible. Sabem que l'equip està en un nivell excepcional, així que intentarem donar-li el màxim suport possible.
19: Com deia Paula Blasi, la desena posició, però amb dues companyes d'equip per davant seu a la general. Per tant, poc marge de moviment de llibertat per la ciclista catalana, que avui tindrà un club de fans entre amics, familiars i companys del club Triatló Cornellà, que l'animaran. S'agrupen a uns 6 quilòmetres de l'arribada. N'hi ha una vintena llarga, una d'elles, la Laura Quintana.
2: l'hem agafat així com una mica adormida encara perquè no s'esperava, era tot sorpresa la videotrucada. I bé, potser sí que està una mica apagada després d'aquestes dues últimes etapes, però jo crec que li ha fet molta il·lusió i així com és la Paula, ràpid es recuperarà, tant física com mentalment. I bé, jo crec que serà un dia xulo avui.
19: Més enllà d'aquests seguidors de la Paula, un bon grapat d'aficionats catalans aquí a les rampes del Mont Ventoux. L'etapa s'acabarà cap a quarts de sis, les 6 de la tarda.
4: Gràcies, Isaac. Doncs, per tant, seguirem tota aquesta etapa amb l'Isaac als butlletins informatius, també 3Cat Info i amb tot el que hagi passat al Tot Costa, a partir de les 7. I parlant també de més actualitat poliesportiva, aquesta setmana torna el Mundial de MotoGP, el Gran Premi de la Gran Bretanya, al circuit de Silverstone. Mai en la història del campionat havíem tingut 5 pilots separats per només 24 punts a la general. Marc Márquez és entre ells, a 18 punts del líder Jorge Martín. Sapiguem com li ha anat al campió la primera sessió d'entrenaments de Damià Aguilar.
21: Marc Márquez, que ahir reconeixia que se sent el màxim favorit per al títol, anunciava d'entrada un rendiment a la defensiva en un circuit que no seria del tot propici com és Silverstone. Al primer lliure, el Tro de Cervera ha fet, doncs això, una sessió discreta. Aquí té pole positions, té podis i té una victòria el 2014, però és conscient que hi ha pilots més competitius. D'entrada, com el subcampió Àlex Márquez, que té un bagatge de dues victòries sprint en el Gran Premi de la Gran Bretanya i que de moment queda com el més ràpid a la primera sessió lliure, seguit per un Marco Bezzecchi que ha invertit l'estiu en recuperar-se de la fractura de clavícula que es va fer al Gran Premi d'Alemanya. L'italià defensa la victòria del 2025 a la Gran Bretanya. L'Aprilia hauria de ser la moto més competitiva a Anglaterra, però de moment al davant tenim una Ducati amb Àlex Márquez, seguit per Bezzecchi, Acosta, Raúl Fernández, Fabio Di Gian Antonio i Marc Márquez. Tres Ducatis i dues Aprilia a les sis primeres posicions. Alec Rins amb Yamaha ha fet 18è i Pol Espargaró amb KTM 21è. El Pol substitueix el lesionat Maverick Viñales. A les 5, hora catalana, el practice dels divendres que ja envia pilots a Q2 o a repesca.
4: Gràcies, demà, evidentment, també seguirem tota l'actualitat d'aquest Gran Premi de la Gran Bretanya als butlletins informatius a 3Cat Info i també amb tot el que hagi passat a partir de les 7 al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Mentrestant, a la IndyCar dels Estats Units, aquest cap de setmana s'obre el període decisiu, amb 6 curses en 5 caps de setmana, començant per Portland. El campió i líder, Alex Palou, afronta aquesta cursa amb un marge de 83 punts sobre els seus perseguidors a la general. El ballesà, recordem-ho, busca el seu quart campionat consecutiu, el 5è en 6 anys. De les 6 curses que queden, dues es disputaran en circuits permanents, com és Portland. Alex Palou ja ha guanyat dues vegades en el passat i precisament el 2025 s'hi va proclamar campió pujant al podi. La cursa de diumenge es disputa a partir de les 10 del vespre, hora catalana. Marxem cap a París o cap a l'aeroport del Prat una mica perquè la selecció espanyola de natació artística ja va tornar a Barcelona després de participar en aquest europeu de París i ho va fer Josep Gaya amb la catalana Iris Tió, que va ser la més guardonada.
22: Sí, perquè Iris Tió ha fet història en aquest campionat europeu de natació artística aconseguint 6 de les 8 medalles que ha guanyat Espanya. La catalana s'ha emportat l'or en la disciplina solo tècnic, convertint-se en la primera nedadora espanyola que ho aconsegueix. També ha guanyat 4 medalles de plata en lliure i tècnic per equips i en duel lliure femení i també en mixt. El bronze se l'ha endut en la prova solo lliure. Iris Tió va passar ahir a la tarda pel Tot Costa on ha valorat l'or aconseguit.
23: Estava molt contenta i molt orgullosa de com ho havia fet i havia fet lo màxim, no?, que havia pogut. També les entrenadores es van emocionar i va ser molt guai i jo vaig notar que ho havia fet bé, però sí que és cert que fins que no surt la puntuació i també no surt la puntuació de la Bielorrussa, que era la meva màxima rival, doncs no podia estar tranquil·la.
22: Tió també va denunciar que la selecció russa els va copiar en la prova de rutina d'equip lliure.
23: No és maco per part seva i també perquè nosaltres admiràvem molt a Rússia, no? I que ens copin és com dir, pues, és que ens esteu posant a nosaltres per davant, saps? I a més ens van copiar una cosa que havíem inventat nosaltres, que era originalment nostra i molt com trencador, no? Que cap país feia, per tant es va veure molt clarament que ens havien copiat.
22: Aquest matí s'ha disputat la final sprint de 3 quilòmetres d'aigües obertes on la barcelonina Paula Otero ha quedat en 7a posició i dilluns comença l'europeu de natació en línia, és a dir, les proves de natació en piscina.
4: Gràcies, Josep. Passem de la natació artística de l'europeu de París a parlar de bàsquet perquè tenim notícies arreu del bàsquet català, començant per la Supercopa CB, Roger Arnau.
19: Sí, perquè ja tenim els horaris de la competició que recordem es disputarà a Badalona el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La competició començarà el dissabte 19 a les 6 de la tarda amb el xoc entre els anfitrions,
0: la penya contra el Baskonia. La segona semifinal, també el mateix dia, començarà a les 9 del vespre i enfrontarà el Barça i el València, els dos finalistes, per tant, de l'última ACB. Els guanyadors de les dues semifinals jugaran la final de la Supercopa l'endemà, el diumenge 20 de setembre, a les 7 de la tarda.
4: I fora d'aquesta competició, on ho has dit, Roger, tindrem penya i Barça, tenim dues notícies entre aquest migdia i ahir al vespre. Començant per aquest migdia, on el Manresa ha confirmat la baixa inesperada, una baixa inesperada, mentre el Girona va fer un fitxatge estrella.
0: Sí, comencem pel club del Bages, que ha anunciat que finalment l'escorta nord-americà Colby Jones no fitxarà per l'equip. En concret, el Manresa ha detallat que ha arribat a un acord amb el jugador que havia signat per una temporada per desvincular el contracte que tenien en comú per raons mèdiques. Per altra banda, com diem, el Girona ha fet oficial, va fer-ho ahir, la incorporació del nord-americà Mac McClung. McClung, que pot jugar de base i d'escorta, signa per una temporada i el Girona el destaca sobretot pel seu potencial anotador. McClung, des del 2021, ha alternat contractes a diverses franquícies de l'NBA i els seus equips vinculats, i és conegut sobretot per haver guanyat 3 vegades consecutives el concurs d'esbaixades de l'NBA als anys 2023, 24 i 25. I, per cert, també encara en bàsquet, fa uns minuts el Barça ha confirmat els 3 nous membres del cos tècnic d'Alexandre Sekulić. Són Yuri Casuja, Jernej Valentičić i Marc Estany. Continuen Rafa Martínez i Xavier Beltrán.
4: Gràcies, Roger, i seguim parlant d'esport. Ara tornem breument al futbol, perquè és moment de parlar dels històrics, que ja han quedat definides totes les semifinals del torneig històrics del futbol català. I tindrem derbi barceloní. Josep Gaia, el poble contra la vila.
22: Sí, Sant Andreu i Europa s'enfrontaran a la segona semifinal d'aquesta edició del torneig històrics. Un partit que serà dissabte a les 8, però abans l'Hospitalet i el Badalona jugaran la primera semifinal. Recordem que a partir de semifinals els partits ja són de 90 minuts. Les semifinals van quedar definides ahir amb la disputa del triangular entre el Vilanova i la Geltrú, el Prat i l'Europa. En el primer duel, Vilanova i Prat van empatar a 0, l'Europa va vèncer el Prat per 3-0 i finalment els graciencs van classificar-se per les semifinals guanyant el Vilanova per 2-1. L'entrenador de l'Europa, Josep Maria Gené, ha analitzat així el derbi entre Sant Andreu i Europa.
1: Treballarem, enfocarem tot sobre el que hem treballat i continuarem treballant a partir de demà una altra vegada, abans del partit del dissabte, i a partir d'aquí espero i desitjo que sigui un gran partit, que sigui útil per seguir creixent com a equip i per seguir afinant aquest model de joc que volem fer, que volem fer i desenvolupar en la competició aquesta temporada primera ref.
22: Avui, jornada de descans d'aquest torneig d'històrics, demà primera semifinal, a partir de les 6 de la tarda, a les 8 tindrem la segona. Diumenge a les 7, la gran final que es podrà seguir en directe a través d'Esport 3.
4: Uns històrics que, recordem, estan a la seva 40a edició, on hi participaven 12 equips, evidentment, històrics del futbol català, i que tindrà aquesta final, com ha dit el Josep, gràcies, el diumenge i en directe per Esport 3. També en futbol hem de destacar tot aquest enrenou que segueix rodejant la FIFA i el seu president Gianni Infantino. Aquesta matinada, la Federació Anglesa de Futbol ha emès un comunicat donant suport a la gestió de Gianni Infantino arran aquesta crisi que travessa la FIFA i després de la polèmica per voler privatitzar o voler crear una comercialitzadora per privatitzar el Mundial. També li ha donat suport la Confederació Africana de Futbol, també emetent un comunicat donant aquest suport a Infantino i a la seva gestió. No té tanta sort Infantino amb, per exemple, les federacions europees, perquè avui també la Federació Noruega n'ha demanat la seva dimissió, ras i curt. I mentrestant, el president de la Lliga, Javier Tebas, ha carregat contra la FIFA després de la reunió de dimecres a Rabat, al Marroc, i del comunicat publicat posterior per l'ens del futbol mundial. Tebas creu que els fets no poden acabar amb un simple perdó, ja que considera que tot el que s'ha fet és un gravíssim desencert, una gravíssima fallida en la governança institucional. I acabarem parlant d'handbol, perquè el Fracking Granollers ja està en marxa. Dimecres van fer el primer entrenament de pretemporada amb Antonio Rama al capdavant. Robert Cuesta s'incorpora al cos tècnic com a nou ajudant. Marcos Fis s'hi unirà la setmana vinent després que el club li concedís uns dies addicionals de descans. Fins aquí el Catalunya Migdia i tornem.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Creditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Creditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@creditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web creditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Creditours.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com en lloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ràdio Seu. 40 anys fent comunitat.
1: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
0: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar al batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
1: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
0: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.

0: Buah, vaig sent, m'acanvia un missatge al Guillem Dorfman, el tio.
1: I què diu?
0: És un missatge d'àudio, aviam.
1: A veure.
0: Mira, te'l poso.
2: Ei, Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que... perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i... mira, tio, em sap greu, però... no ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.
1: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
2: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
1: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
2: Una cosa així com carretera i manta.
1: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
3: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis.

0: Miss. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
1: Valor de la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis. Ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis. Tu somia. Nosaltres ho farem realitat.

Radio Seu. Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Radio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Radio Seu, propera a tu, oberta al món.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia. Una esllavissada en el marc de la tempesta genera cues a la Nacional 145 entre Sadurgell i Andorra. La caiguda de roques i fang a la via, afegida a inundacions puntuals a la calçada, ha complicat la circulació al llarg de tota la tarda d'aquest dijous passat. L'episodi de pluja ha deixat més de 40 litres per metre quadrat a Bellestar i prop de 25 litres en una hora a la Seu. El carrer Major de la Seu d'Urgell celebra la seva festa. Aquest dijous hi ha el Corre Quintos i la sessió de J. Bernard Espussi. Divendres, el Ball de Tarda, un sopar popular i un concert amb el grup Boys Damn. Dissabte tindrà lloc el pregó, una jam de swing, jocs infantils, la cursa Beer Mile, un taller de bachata i l'actuació del Niño de la Hipoteca. Olian estrena un gegant construït per la població agermanada d'Oliena. El nou element festiu s'ha presentat a la Festa Major amb l'assistència de convidats del municipi Sart. Aquest mes vinent, una representació olianesa viatjarà a Sardenya per fer lliurament de la figura. Aeroports prova un sistema pioner a l'Estat per compatibilitzar el parapent amb l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell. El dispositiu geolocalitza els parapentistes en temps real amb una aplicació mòbil per donar pas als avions amb vols instrumentals. Detingut un home a Puigcerdà per intentar matar una menor amb una arma blanca. Els fets s'han produït de nit a prop d'un rierol. A l'arrestat, de 33 anys, l'acusen de tentativa d'homicidi, mentre que la víctima, de 13 anys, ha estat ingressada en un hospital, però està fora de perill. Cobreixen l'Hospital de Cartró de la Vall Fosca per frenar-ne la degradació. El recinte es va construir ara fa 110 anys amb materials prefabricats per atendre els treballadors que construïen la central hidroelèctrica de Capdella. Actualment és l'únic edifici d'aquestes característiques que es manté dempeus i per això es vol restaurar. L'atur augmenta en més de 3 punts al juliol a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. És el segon mes consecutiu de repunt i situa l'increment interanual en prop del 2%, malgrat que també ha pujat el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, que ara és d'uns 230.000. Un excursionista en un accident en una àrea rocosa a la Vall d'Aran. Els fets es van produir aquest dimecres a la tarda a la zona de Saboredo. Els bombers estabilitzen l'incendi de Senet, que ja ha cremat unes 110 hectàrees. Aran Salut reforça la climatització dels espais assistencials de Viella per fer front a la calor. El dispositiu inclou aires portàtils a consultes, un fan coil a urgències i ventiladors a la sala d'espera. I en l'apartat esportiu, Arfa acull un homenatge a Miquel Caminal per encetar el 40è aniversari del Club Hoquei Cadí. L'acte tindrà lloc aquest diumenge al migdia al Pontet. L'industrial i polític urgellenc havia impulsat la creació de l'entitat i també va estar implicat en l'impuls local a esports com el piragüisme, l'aeromodelisme i l'esquí de fons. I també esports bronze de Marc Vicente en seu Patrulles Europeu U23. El canoista urgellenc puja al podi al costat dels bascos Marc Elimaz i Àlex Segura. En U23 femení, Ainara Goicochea, Malen Gutiérrez i Nora López han obtingut la medalla de plata. Més informació a la pàgina web radioseu.cat, també als perfils de Radio Seu a X, Facebook i Instagram.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: Aliments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa Veu AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
0: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa Veu Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festaveuad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

que t'hi oberts a poc. Algú que de tu escapa, millor deixar-lo marxar.

oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres. One, two, one, two.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
5: Hola, què haces?

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
3: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: Molt bon dia, és la 1 migdia. Encetem l'informatiu fent el repàs de titulars.
1: Titulars.
0: Aeroports de Catalunya aprova un sistema pioner a l'Estat per compatibilitzar el parapent amb l'aeroport d'Andorra la Seu. El dispositiu geolocalitza els parapentistes en temps real amb una aplicació mòbil per donar pas als avions amb vols instrumentals. Les empreses especialitzades d'Organyà esperen així poder remuntar les pèrdues que han patit els darrers anys. Una esllavissada en el marc de la tempesta genera cues a la Nacional 145 entre el Seu d'Urgell i Andorra. La caiguda de roques i fang a la via, afegida a inundacions puntuals de la calçada, ha complicat la circulació al llarg de tota la tarda. L'episodi de pluja ha deixat més de 40 litres per metre quadrat a Bellestar i prop de 25 litres en una hora a la Seu. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya publica el primer inventari d'esllavissades dels Pirineus amb la documentació de més de 20.000 fenòmens. El visor inclou totes les allaus de tota la serralada, des d'aquestes dades, i la més antiga data de l'any 1427. El mapa també permet buscar informació concreta de cada municipi. El retaule de Sarmengol incorpora una nova escena històrica i amplia les projeccions visuals i la música. L'organització aspira a consolidar la recuperació de l'any passat mentre prepara el 70è aniversari de la primera representació. L'espectacle es pot veure a partir d'avui, dia 7, i fins al 15 d'agost al claustre de la Catedral de la Seu d'Urgell. Oliana estrena un gegant construït per a la població agermanada d'Oliena. El nou element festiu s'ha presentat a la Festa Major amb l'assistència de convidats del municipi sard. Aquest mes vinent, una representació olianesa viatjarà a Sardenya per fer el lliurament de la figura. L'atur augmenta en més de 3 punts al juliol a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. És el segon mes consecutiu de repunt i situa l'increment interanual en prop del 2%, malgrat que també ha pujat el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, que ara és d'uns 230.000. Mor un excursionista en un accident en una àrea rocosa a la Val d'Aran. Els fets es van produir aquest dimecres a la tarda, a la zona de Saboredo. Els bombers estabilitzen l'incendi de Senet, que ja ha cremat unes 110 hectàrees. Aran Salut reforça la climatització dels espais assistencials de Viella per fer front a la calor. El dispositiu inclou aires portàtils a consultes, un fan coil a urgències i ventiladors a la sala d'espera. I en esports, bronze de Marc Vicente en seu patrulles a l'europeu U23 d'eslàlom. El canoista urgellenc puja al podi al costat dels bascos Marc Elimaz i Àlex Segura. En U23 femení, Ainara Goicochea, Malen Gutiérrez i Nora López han obtingut la medalla de plata. Arfa acull un homenatge a Miquel Caminal per encetar el 40è aniversari del Club Hoquei Cadí. L'acte tindrà lloc aquest diumenge al migdia al Pontet. L'industrial i polític urgellenc havia impulsat la creació de l'entitat i també va estar implicat en l'impuls local a esports com el piragüisme, l'aeromodelisme i l'esquí de fons.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia. Les notícies de la Seu.
2: Aeroports de Catalunya ha iniciat aquesta setmana a Organyà les proves d'un sistema pioner que ha de permetre compatibilitzar l'activitat del parapent amb les operacions de l'aeroport Andorra-La Seu. El dispositiu consisteix en una aplicació que geolocalitza els parapentistes en temps real i permet donar pas de forma segura als avions que volen en operativa instrumental. L'objectiu és reduir de 2 hores i mitja a tot just 15 o 30 minuts l'aturada dels vols de parapent, una millora que el sector reclama després de perdre més de la meitat de la seva activitat en els últims anys. L'activitat del parapent es practica a Organyà des de fa anys i és un dels motors econòmics del municipi, perquè dona feina a hotels, restauració i escoles de vol. Fa temps, però, que topa amb dificultats per planificar sortides a causa de l'augment d'operacions aèries a l'aeroport, que el juliol passat va registrar un rècord històric de 1.063 operacions, un 83% més que el mateix mes de l'any anterior. Una tercera part corresponen a serveis públics com bombers o emergències. Per revertir la situació, segons ha avançat la CN, Aeroports de Catalunya ha incorporat un aplicatiu basat en el sistema Safe Sky que permet que la torre de control de l'aeroport detecti en temps real els parapents connectats a la xarxa. Els parapentistes han de dur l'aplicació al mòbil compartint la seva geolocalització i altitud. Aeroports també ha instal·lat una antena receptora a la zona de Salt d'Organyà que capta senyals de trànsit aeri com l'ADS-B i els retransmet als servidors de la plataforma. Actualment, quan hi ha previsió d'arribada o sortida d'un vol, els salts de parapent queden aturats fins a 2 hores i mitja. El nou sistema hauria de reduir sensiblement aquesta espera. Hi haurà una finestra d'entre 30 i 15 minuts en què seran avisats des de la torre de control de la Seu al coordinador que hi haurà de parapent a la zona, explica el director de l'aeroport Andorra-La Seu, Òscar Madrid, al qual escoltem a continuació.
3: Avui estem provant una eina que es diu, que utilitza la tecnologia ADS Lima, que és una eina que serveix per poder geolocalitzar els parapentistes, no solament la seva ubicació a l'espai, sinó també la seva altitud, i d'aquesta manera nosaltres tenir aquesta traça, estil fly radar, per poder saber on estan i a quina altitud cada vegada que salten i poder coordinar-se de manera segura amb les operacions aèries de l'aeroport.
2: Així doncs, segons el mateix, hi haurà una reducció d'aquesta finestra de temps a l'espera de que avancin les sortides dels vols d'avió.
3: Podran conviure totalment amb els vols comercials visuals que tindrem i amb els instrumentals, com per exemple els vols regulars que tenim actualment amb Air Nostrum. Hi haurà una finestra d'entre 30 i 15 minuts que seran avisats des de la torre de control de la Seu a la zona del coordinador que hi haurà de parapent a la zona, i en aquests 15 minuts de diferència tindran que netejar la zona per on passa la maniobra instrumental perquè pugui passar l'avió de dues maneres, o bé anar-se a unes zones segures que hem identificat que en aquella zona, i per tant continuar volant de manera coordinada i en paral·lel amb la maniobra instrumental de l'avió que estigui volant, o bé anar-se al terra i després tornar a despegar.
2: Aquest nou protocol distingeix entre dues tipologies de trànsit aeri. Amb els vols visuals, els parapentistes ja poden conviure sense limitacions, sempre respectant una alçada de vol màxima de 6.000 peus. Els avions que operen en visual ho fan a 6.500 peus, de manera que es manté un marge de seguretat de 500 peus. La coordinació només serà necessària amb els vols instrumentals, com els vols regulars que opera actualment Air Nostrum de l'aeroport. El dispositiu preveu, a més, la figura d'un coordinador a la zona de Salt que vetllarà perquè tots els parapentistes volin amb l'aplicació instal·lada, així com un protocol d'emergència per als casos en què algú incompleixi la norma. Un cop acabades les proves, Aeroports de Catalunya elaborarà un informe tècnic que haurà de validar l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. Madrid espera obtenir l'autorització per desplegar el sistema a principis del 2027, tot i que de moment no hi ha data de tancament a la fase de proves actual. El director d'Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, subratlla les exigències del procés de validació i afirma que si l'AESA acaba validant el sistema, Catalunya seria pionera a tot l'estat en aquesta tecnologia, amb la possibilitat que s'acabi exportant a d'altres aeroports. Així mateix detalla que aeroports de països com Àustria o Suïssa ja funcionen amb operatives similars per compatibilitzar amb dues activitats.
4: ens consta que el que estem és elaborant una solució que sigui una solució, diguéssim, homogènia, una solució homologable també a altres aeroports de l'Estat que tenen la mateixa problemàtica. I per tant, doncs, és possible, doncs, que amb l'aprovació, doncs, d'aquesta maniobra, doncs, també es puguin resoldre altres problemàtiques d'altres aeroports comercials. En aquest sentit, segurament amb més activitat comercial, però que conceptualment, doncs, és el mateix repte, no? Diguéssim, com el control aeri, un aeroport, doncs, pot regular l'activitat de dos d'activitat aèria, doncs, de dos sectors molt diferents, que és una aviació molt esportiva, com és el parapent, amb l'aviació comercial tradicional.
2: Per al sector del parapent, la mesura arriba després d'anys de pèrdues. Fernando Martínez, director de l'Escola Parapent Barcelona, reconeix la millora, però en matís a l'abast. Ara hem d'aterrar una hora abans que passi l'avió, tant de sortida com d'entrada, i fins que no passa, una hora més. Amb aquest sistema hem reduït aquest temps bastant, explica.
4: Ens consta que el que estem és elaborant una solució que sigui una solució, diguéssim, homogènia, una solució homologable també a altres aeroports de l'Estat que tenen la mateixa problemàtica. I per tant, doncs, és possible, doncs, que amb l'aprovació, doncs, d'aquesta maniobra, doncs, també es puguin resoldre altres problemàtiques d'altres aeroports comercials. En aquest sentit, segurament amb més activitat comercial, però que conceptualment, doncs, és el mateix repte, no? Diguéssim, com el control aeri.
2: Martínez indica que l'impacte econòmic ha estat sever, ja que des del març no accepta noves reserves i només atén compromisos previs per la incapacitat de planificació. Tampoc pot fer classes pel fet que els alumnes solen formar-se els caps de setmana, coincidint amb els moments de més trànsit aeri. Ara mateix estic sobrevivint amb el que tinc, afirma. L'instructor també adverteix que la millora podria quedar-se curta si l'aeroport continua creixent, ja que si cada cop hi ha més aerotaxis i jets privats que operen en vol instrumental, un vol es pot trepitjar amb un altre i al final el temps amb limitacions continua sent elevat.
1: La notícia del dia.
2: La carretera Nacional 145 ha registrat importants cues i retencions aquest dijous a la tarda, després que s'hi ha produït una esllavissada de roques i fang que ha obligat inicialment a tallar totalment el trànsit i més tard a establir pas alternatiu. El despreniment ha tingut lloc en el marc d'una forta tempesta que ha afectat tant l'Urgell com Andorra i que també ha provocat que la calçada d'aquesta via quedés inundada. El Servei Català de Trànsit ha informat del moviment de pedres cap a la carretera passades les 5 de la tarda. Els fets han produït al punt quilòmetre Sin, al vell mig de l'eix que connecta la Seu d'Urgell i Andorra dins el municipi de les Valls de Valira. En aquell moment ja hi han començat a haver-hi congestions de trànsit en els dos sentits de la marxa. A causa del tall, la cua ha augmentat molt ràpidament en tots dos sentits. En un dia de molt trànsit, tant per entrar com per sortir al Principat, i cap a les 6 de la tarda ja afectava pràcticament tota la carretera, des del quilòmetre 2 fins al 9, és a dir, entre Encerall i la Farga de Moles. La situació ha començat a millorar passades les 6, quan s'ha començat a fer pas alternatiu. Tot i això, durant la resta de la tarda han persistit els problemes per circular tant a l'N145 com al sud d'Andorra a causa de l'aigua acumulada, tal com es podia veure en un vídeo cedit que ha publicat el digital Altaveu. A banda d'aquesta esllavissada, hi ha hagut inundacions puntuals en diversos punts de la via. Al nucli urbà de la Seu, la tempesta ha començat a descarregar passades les 4 de la tarda i ho ha seguit fent de manera molt intensa al llarg d'una hora, fins passades les 5. Segons ha informat Meteoseu, en poc més d'una hora han caigut 23 litres per metre quadrat, tot i que en alguns moments la intensitat de la pluja ha arribat a ser de 70 litres per metre quadrat. Ben a prop de la Seu, a Bellestar, l'Observatori del Meteocat a l'Urgellet ha informat que havia acumulat ja més de 40 litres per metre quadrat. En espera del balanç final del dia, la pluja més intensa de l'Alpirineu ha estat al Montsec d'Ares, amb 78,7 litres per metre quadrat, i a Das, amb 54,6 litres per metre quadrat. I a la Catalunya Central, on la tempesta encara continua al vespre, els registres provisionals més grans han estat els de Sant Salvador de Guardiola, amb 58,3, per a Fita, 36,5, o Orís, amb 31,3 litres per metre quadrat.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha obert al públic el visor espiral, el primer inventari transfronterer d'esllavissades de tot el massís dels Pirineus. D'aquesta manera, més de 20.000 esllavissades cartografiades des del Pirineu català fins al País Basc es posen a l'abast de la ciutadania, professionals i administracions. Al visor s'inclouen totes les esllavissades des que estan dades. De fet, la més antiga data de l'any 1427. El mapa permet buscar municipis i coordenades, així com visualitzar la tipologia, dimensions i característiques de cada fenomen. A més, facilita l'accés a fonts d'informació i bibliografia associada i permet comunicar l'observació d'esllavissades perquè puguin ser valorades per equips tècnics. L'inventari cobreix una superfície de prop de 25.000 quilòmetres quadrats i integra més de 20.000 moviments de vessant, entre els quals hi ha més de 1.600 lliscaments de terrenys. El projecte també preveu identificar nous moviments de vessant mitjançant fotointerpretació, treball de camp i anàlisi de dades del Servei Europeu d'Interferometria Radar, l'European Ground Motion Service. La base de dades harmonitza els inventaris dels principals organismes responsables del coneixement geològic dels Pirineus.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: La 51a edició del retaule de Sant Ermengol incorpora enguany una nova escena històrica, l'ampliació de l'escena dedicada a la batalla de Còrdoba i noves projeccions visuals. L'organització aspira a consolidar la recuperació en l'afluència de públic que van experimentar l'any passat, quan van duplicar el nombre d'espectadors del 2024, mentre que ja preparen l'edició del 2027, que volen que sigui especial perquè es commemoraran 70 anys de la primera representació d'espectacle que va tenir lloc l'any 1957. La presidenta de l'associació del retaule, Sònia Arnau, destaca que hi participen més d'un centenar de persones.
5: Ja, al darrere hi ha molta gent, som unes 100 persones que estem entre actors, actrius, regidors, regidores, això dels tècnics que estan també a lo que és llum, so, vull dir que som una bona colla de moltes persones de la seu que si no fos pues aquí en aquest indret no ens trobaríem. És una representació intergeneracional perquè hi ha des d'infants fins a gent molt gran que ha estat des de la primera representació, vull dir que és una bona mostra de la ciutadania que tenim al nostre municipi, que fem pinya i que la veritat que ens ho passem molt bé, perquè darrere de lo que es veu també som una gran família i la veritat que s'agraeix.
2: Pel que fa a les novetats, Xavier Piguillem, director artístic del retaule, ha explicat que s'han proposat reforçar el ritme i l'interès de l'espectacle. La nova escena històrica està dedicada a la recreació de la consagració de l'església de Sant Pere de Frontanyà, l'actual Sant Pere de la Portella, situada al municipi de la Quar, al Berguedà. L'escena mostra una conversa íntima i paternal entre el bisbe Ermengol i el jove comte Ermengol II. Escoltem també a continuació.
6: S'ha fet una escena nova basada en un dels femenites del bisbe, que va ser la... Faig una mica d'espoiler, però no massa. Està basada en la consagració de l'església de Sant Pere de Frontanyà, no? Com fungueu amb Sant Jaume de Frontanyà, no? Sant Pere de Frontanyà, que estava pergada, i que al cap de 70 o 80 anys ja es va dir Sant Pere de la Portella, que és com es diu avui. Fa pràcticament 1.000 anys que es diu Sant Pere de la Portella, però en aquell moment es deia Sant Pere de Frontanyà. I el bisbe, Sant Ermengol, la va consagrar amb la presència de moltíssimes personalitats del món eclesiàstic i polític. En aquell moment tenia moltíssima més importància que la que té ara. I creiem que estaria bé situar una escena allà, a Sant Pere de Frontanyà, amb una conversa que tenen doncs, amb el comte Ermengol II.
2: Paral·lelament, s'amplia la ja existent escena de la batalla de Còrdoba. Concretament, per primer cop, s'incorpora damunt l'escenari una part directa del combat que s'afegeix a escenes existents de preparació i conseqüències. Pel que fa a les innovacions tècniques, enguany cada escena comptarà amb projeccions visuals específiques, alhora que es renova i s'amplia la música que acompanya l'espectacle. L'espectacle gran format compta amb un equip d'un centenar de persones, entre actors, actrius i equip tècnic de llum i so. Es tracta d'una proposta intergeneracional. Actualment, entre el 20 i el 25% dels participants són infants i joves. Joan Barrera, alcalde de Seu, ha volgut agrair el compromís de la Junta, del director i del centenar de voluntaris per garantir la continuïtat d'aquesta celebració, que explica també la història de la Seu i la nostra pròpia identitat.
7: És evident que el Redós en el Mengol és un esdeveniment, és un acte, és una celebració que ja és imprescindible al nostre calendari. Per tant, un any més, per 51a vegada, doncs es torna a repetir aquí en aquest marc incomparable, com deia el Xavier Pi Guillem, que és el claustre de la catedral a la nostra ciutat.
2: L'espectacle es pot veure del 7 al 15 d'agost a partir de les 10 de la nit, cada nit al claustre de la catedral de la Seu d'Urgell.
1: Actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: Oliana va completar aquest dilluns la seva festa major, que enguany ha tingut com a acte destacat la presentació d'un nou gegant, el Osorio. La particularitat d'aquesta nova figura, però, és que no s'ha creat per ampliar el seguici festiu de la vila, sinó que s'ha encarregat per regalar-lo a la població d'Oliena, la Sardenya, amb qui el municipi de l'Alt Urgell manté un agermanament des de fa uns anys. El Osorio es va presentar i descobrir dissabte a la 34a trobada gegantera. El vestit del nou gegant es basa en indumentària tradicional d'Oliena i combina sobretot els colors negre i blanc, amb detalls també en taronja i lila a l'armilla. La figura es va donar a conèixer davant l'Ajuntament i amb la presència d'una representació del Comú d'Oliena, que van fer un discurs d'agraïment acompanyats de l'alcalde olianès Ricard Pérez.

0: hi haran, hi hagi 15.662 persones inscrites a les oficines d'ocupació, 304 més que fa un any. Això consolida l'increment interanual ara un 1,98% més de la població activa sense feina que el juliol del 2025. A més, aquest és el segon mes consecutiu en què l'atur puja a la demarcació, després que al juny ja s'havien experimentat un augment del 1,71%. D'acord amb les dades que actualitza cada mes el Ministeri de Treball, la tendència a l'alça d'aquest juliol es concentra especialment en persones a qui no els consta cap ocupació anterior i que busquen, doncs, la primera feina. Se n'han inscrit 345. Pel que fa a la contractació, durant el juliol es van formalitzar 18.012 nous contractes a la demarcació de Lleida, que representen 1.602 menys que el juny. De total, més de la meitat han estat temporals, 9.062, i la resta indefinits, 8.950. Tot i l'augment de l'atur i també vinculat a la continuació de l'arribada de població estrangera, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, a la demarcació de Lleida, ha seguit augmentant fins a marcar un nou rècord, 230.597, que representen 4.667 més que el juny i, en aquest cas, un 2,07% més i 8.091 més que el juliol de l'any passat, amb 3,64% més.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Pirineu.
0: Un excursionista mort aquest dimecres en patir un accident a una zona rocosa de Saboredo, a la Val d'Aran. Els fets van passar pels vols de les 5 de la tarda. Dos membres del grup de rescat de muntanya dels pompiers d'Aran s'hi van desplaçar amb helicòpter de rescat. Després de localitzar el muntanyenc i fer una primera valoració, es va determinar que la persona accidentada ja presentava lesions incompatibles amb la vida. La víctima era un home de nacionalitat polonesa. Tot seguit es va activar el procediment de mort judicial i la custòdia del cos va passar a disposició dels Mossos d'Esquadra. El Consell General d'Aran ha expressat el seu condol a la família i als amics de la morta. Encara en successos de muntanya, a la comarca de la Ribagorça, a l'Alta Ribagorça, els bombers de la Generalitat han aconseguit aquest dijous tenir estabilitzat l'incendi de Senet, que va començar ja fa gairebé una setmana, divendres passat, a causa d'un llamp.
3: Pirineu.
0: I també l'apartat de Pirineu. Aran Salut ha impulsat diverses mesures per minimitzar els efectes de les altes temperatures als espais assistencials i garantir unes condicions més confortables per a pacients i professionals arran dels episodis de calor intensa d'aquest estiu. El dispositiu inclou l'instal·lació d'equips portàtils d'aire condicionat a les consultes, un fan coil, un aparell que utilitza l'aigua per refredar l'aire, al passadís central dels boxs d'urgències de l'hospital i ventiladors de gran capacitat a la sala d'espera. Paral·lelament, l'organisme treballa en solucions estructurals per millorar la climatització dels equipaments. Aran Salut ha activat aquestes mesures per mitigar els efectes de les altes temperatures als espais assistencials, segons informa l'organisme en un comunicat.
3: Pirineu. Els esports d'aquí.
0: L'urgellenc Marc Vicent ha aconseguit una medalla de bronze a la prova masculina de C1 Patrulles dels Campionats d'Europa U23 d'Eslàlom, que es disputen aquesta setmana a Épinal, a França. Vicente ha pujat al podi aquest dijous al costat dels bascos Marc Elimaz i Àlex Segura, amb qui ha fet un temps conjunt de 111.16. D'aquesta manera superaven en menys d'un segon l'equip de la República Txeca. La medalla d'or ha estat per Alemanya amb 102.40 i la plata per França. Aquesta ha estat la segona medalla per als palistes del Cadí Canoe Kayak en aquest europeu, després que el dia abans Manel Contreras va aconseguir un altre bronze en K1 U23 en un podi que va ser 100% català, perquè el van obtenir al costat del Pallarès Faust Clotet i el Ponsicà Miquel Ferran.

Aquest dijous l'equip espanyol encara ha aconseguit un altre podi en canoa, i és que just abans de l'obtingut a nivell masculí, les basques Ainara Goicoechea, Malen Gutiérrez i Nora López han obtingut la medalla de plata en U23 femení. Totes tres només han estat superades per l'equip d'Alemanya, mentre que el bronze ha estat per a Txèquia. Pel que fa a la competició de patrulles júnior, Espanya ha quedat en setena posició, tant la prova masculina, amb els catalans Toni Herreros i Oriol Cercós del mig segre, i el basc Mario del Teso, com amb la femenina, amb Jaisea Zelaya, Maria García i Ainhoa Segura. L'hora ha estat, respectivament, per a Txèquia i França. Prèviament, a les eliminatòries individuals de Seúl, la palista del Cadí, Ona Peralegre, aconseguia situar l'equip d'Andorra a les semifinals de júnior femení, amb una 24a posició, just per davant de la basca Maria García, 25a. Per l'equip espanyol, també es classificava Jaisea Zelaya, 21a, mentre que Ainhoa Segura es quedava a una passa, 31a. En júnior masculí, Mario del Teso ha estat desè, i també han passat ronda els ponsicans Toni Herreros, 17è, i Oriol Cercós, 24è. I un darrer punt a l'apartat esportiu. El Potet d'Arfa serà escenari aquest diumenge, dia 9 d'agost, al migdia, 12:45, d'un homenatge pòstum a Miquel Caminal, organitzat pel club Hoquei Cadí. Des de l'entitat urgellenca han explicat que d'aquesta manera, amb un acte senzill i íntim, es vol recordar la figura de Caminal, en reconeixement a la seva tasca, atès que va ser cofundador de l'equip. La trobada és oberta a tothom qui es vulgui afegir a l'homenatge i servirà per encetar la commemoració del 40 aniversari del Club Hoquei Cadí. Miquel Caminal Cerdà, nascut a Arfa l'any 1952, sempre va estar implicat en el món de l'esport i l'associacionisme. A més d'impulsar el Club Hoquei Cadí, que en els seus inicis havia jugat a Arfa, també va ser fundador del Cedis Aeromodelisme i va presidir el desaparegut Cedis Judo. També va ser impulsor del camp de piragüisme d'Arfa, un dels embrions de l'actual Club Cadí Canoe Kayak, i va ser membre de la secció d'esquí nòrdic del Centre Excursionista de Catalunya i del CEFUC. En l'àmbit laboral, Caminal era mestre industrial i va regentar la seva pròpia empresa dedicada a manteniments industrials i al disseny o creació de màquines molt diverses. I en l'àmbit públic va estar vinculat a la política local des de l'any 1987 i va ser regidor per Esquerra, tant de l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet com el de la Seu d'Urgell, on va formar part de la Corporació Municipal al llarg de 4 legislatures. També havia estat president de les seccions locals d'Esquerra, tant a la Seu com a l'Urgell, i entre 2019 i 2023 va ser senador per la circumscripció de Lleida.

presidenta, com sempre, recorda destacar que podeu cercar la informació de les festes majors a plecs, fires i mercats a la L'Urgell aquest any 2026, elaborada pel Consell Comarcal de la L'Urgell, també la guia d'activitats d'estiu a la Seu i la L'Urgell per infants i joves. Aquests dies destaquem la festa del carrer Major de la Seu d'Urgell fins al pròxim dia 9 d'agost. També la festa major de Tragó del 6 al 10 d'agost. La festa major del Pla de Sant Tirs del 7 al 9 d'agost. La festa major de Tororiu del 7 al 16. I la festa major d'Alinyà del 7 al 11. També és festa major al 6è, a l'Avanç i Fórnols del 7 al 9. I destaquem, entre d'altres, la representació, avui la primera, del retaule de Sant Ermengol, del 7 al 15 d'agost, cada nit a les 10, al claustre de la catedral. Les entrades ja es poden comprar anticipades. També aquest dissabte, dia 8 d'agost, jornada càtara a Castellbó. Continuen les festes, també aquest dissabte, dia 8, festa major de Bar. I del 8 al 15 d'agost, festa major de Vilanova de Banat. Destaquem aquest dissabte, dia 8, a 8:15 del vespre, a la plaça Major del Segre, el concert de la Baula. I encara més, dissabte, dia 8, a 8:00 del vespre, a la plaça Major de Tuixén, teatre, amb el grup Inhabitants. De cada diumenge, dia 9 d'agost, a 10:00 del matí, taller amb el títol Activem els sentits a la Casa dels Parcs dels Pirineus. Destaquem, ho fèiem als informatius, a partir de les 12:30, la celebració del 40è aniversari del Club Hoquei Cadí i homenatge a Miquel Caminal, al Pontet d'Arfa. I ja a la vesprada, 8:15, ballada de sardanes amb la Bellpuig Copla, al camp del Codina de la Seu d'Urgell, de la mà dels Amics de la Sardana de la Seu d'Urgell. Tota la informació a l'agenda a www.radioseu.cat/agenda.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I com cada dia, la previsió del temps la fa l'home del temps de Ràdio Seu, Néstor Gómez, per la jornada d'avui, divendres dia 7, i pel que fa al cap de setmana.
2: Bon dia. Avui tenim un dia una mica més tranquil que no pas ahir. Unes precipitacions que van deixar més de 40 litres aquí a la Seu, sent una de les poblacions de Catalunya on més va ploure ahir a la tarda. Destaquem aquestes precipitacions que van caure sobretot aquí a la Seu, perquè a les poblacions veïnes, per exemple, cap al sud, cap a Orenyà, Oliana o també Coll de Nargó, la precipitació va ser força més minsa. Tot això en una tarda de forts, ruixats, tempestes i calamarsades. I avui tenim, en canvi, un dia ben tranquil. I ens hem llevat amb unes temperatures matinals una miqueta més fresques, fruit de la presència d'aquesta pluja d'ahir, amb més humitat, alguns bancs de boira matinals, i ràpidament aquest se n'ha esveït per donar pas a un matí assolellat. Però encara aquesta tarda tindrem condicions com perquè puguin créixer algunes nuvolades a les muntanyes que ens envolten. El temps, de per si, és una mica més estable. No repetirem els aiguats i les tempestes d'ahir, però sí que cap a les veïnes comarques, més del Ripollès, més de la Catalunya central, sector d'Osona o del Garrotxa, sí que s'esperen allà alguns ruixats i algunes tempestes que poden ser intenses. En canvi, a casa nostra, si bé pot arribar o aparèixer alguna precipitació, en principi serà de caràcter feble o localment moderat. Tot això amb unes temperatures que avui pujaran lleugerament cap als 33-34 graus a tota estira. I de cara a demà, doncs, repetirem la mateixa situació. Matí de sol i el ruixat que pot aparèixer sobretot durant la tarda cap al Pirineu més occidental que podria descarregar amb certa intensitat. Demà a la tarda sí que la nostra comarca, al igual que també cap al Pirineu més occidental, veïnes comarques dels Pallars o també el sector de la Vall d'Aran, podria ploure amb intensitat forta durant la tarda. Les temperatures demà una mica més altes i més que pujaran sobretot de cara a diumenge.
1: Amb la pressió del temps, convidem l'informatiu, tota la informació a reso.cat, també a les xarxes socials, als perfils de Radio Seu, X, Facebook, Instagram.

0: De les quatre baixes, tres baixes importantíssimes, aquestes que he dit últimes, a Salma, jo crec que se la pot substituir. És cert que va marcar dos gols a la final de la Champions, però això tampoc li valia per demanar 1 milió d'euros en els clubs on ho demanava, com el Barça. Per tant, a mi em preocupa molt aquest relleu que es pugui fer. És veritat que a les competicions com la Copa, la Supercopa i a la Lliga, el Barça és superior amb les joves jugadores, ja ho van demostrar la temporada passada, quan, per exemple, si jugaven la majoria de partits de Lliga amb Carles Julià lateral, però després quan venia la Champions ja posava Ismael Brooks. Per tant, a la Lliga, a la Copa, a la Supercopa, cap problema, però sí que veurem el nivell real del Barça a la Champions quan avancem rondes, perquè també el que és la lligueta inicial... també hi ha equips fluixos, podem dir, però a partir de quarts, semifinals, ja és una altra història. Hi ha els equips potents, els equips consagrats, i aquí és on podem veure el nivell real del Barça.
1: A veure, Marta, Caroline Nicoli, aquest diu el nas. Bona flaire.
2: Sí, jo espero que sí. És una jugadora, jo he jugat contra ella. I
1: ah, mira, com era?
2: Bueno, molt explosiva, però també era en el seu moment molt irregular. I a mi, la gent que treballava en aquell moment amb ella, sempre m'havien dit que era una jugadora en certs moments difícil de portar, perquè era com, no sé com dir-ho, com que li costava, no?, posar-se en la feina. Com
1: era el tòpic del brasiler,
2: sí,
1: Mica Gandú?
2: Sí, correcte.
1: Ho he dit jo i ho voldria dir tu, però ho dic
2: correcte.
1: Jo.
2: No sabia com dir-ho i ho has definit a la perfecció. Però és veritat que jo fa temps que li vaig perdre la pista en aquest sentit. Clar, la gent que treballava amb ella, que jo coneixia i va deixar de treballar-hi, va marxar fora ella a l'estranger, i en aquest període de temps fins que ha tornat, jo no sé si ha evolucionat o no. Jo entenc que és una jugadora molt més madura, entenc una jugadora que vol aprofitar aquesta oportunitat, com va dir ahir, que és un somni per ella, que un club així s'hagi fixat amb ella, i entenc que vol ser titular. Llavors m'espero una Caroline pues això, molt més madura, molt més treballadora i molt més centrada en el que s'ha d'estar, perquè realment el Barça és una peça que, si funciona, la necessitarà molt.
1: Molt bé, doncs a 2 minuts per sobre de les 8 del vespre, acomiado la Laura Brugués i la Marta Corredera, que han vingut a fer tertúlia avui el divendres 7 d'agost del 26. Us espero la setmana que ve.
2: Gràcies.
0: Un plaer, gràcies.
1: Ens actualitzem. Marc Güell, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: També estàs patint, tu, ara.
3: Molt.
1: Abans d'entrar a la teva zona de confort, que són els informatius, ara dius, aquest tio què em preguntarà?
3: Pateixo pel temps, per les pluges.
1: Pel temps, sí. Va, ràpida, te la faig ràpida. Avui hem començat el programa recordant Samuel Eto'o.
3: Uh-huh.
1: Què recordes tu de Samuel Eto'o?
3: Doncs, en fi, alguna transmissió esportiva, eh?
1: Algun gol, eh?
3: Algun gol, sí.
1: Aquell gol contra el Madrid, te'n recordes? Aquell gol.
3: Aquell concret, eh?
1: No, Samuel Eto'o, un gran jugador.
3: I el seu pas per Mallorca, també.
1: També. Mira, veus com en saps més el que vols reconèixer?
3: Què et penses?
1: No, si el que t'infravalores ets tu, Marc, en saps molt més.
3: Això és veritat, m'ho haig de creure més.
1: Del que et penses. Va, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
3: Doncs mira, estem pendents del cel, perquè aquesta tarda el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent aquest vespre en diverses comarques. Per tant, el que millor podem fer és connectar amb en Néstor Gómez per saber com tenim aquestes pluges. Néstor, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda. Doncs tempestes molt actives a l'àrea del Berguedà, també del Lluçanès, Mollanès, el Vallès, tocant pràcticament a la selva, i aquestes tempestes tenen direcció cap al Maresme, on plourà d'aquí a molt poquet i, a més, ho pot fer amb ganes. Tot això amb una tarda que deixa pedregades novament a la Cerdanya, al Ripollès, a punts d'Osona, que ha arribat a la mida dels 3, 4 i 5 centímetres. I pel que fa a la precipitació, pluges que han arribat en alguns casos a superar clarament la xifra dels 30 graus. Val a dir que aquestes tempestes tenen de vida unes quantes hores, és a dir, poden arribar fins a primera hora de la nit com a màxim. Després es dissiparan i arribarem a un cap de setmana que tindrà dues cares. Matins de sol i de nou a la tarda caldrà estar pendents del temps, sobretot al Pirineu.
3: Gràcies, Néstor. Ho ampliarem a partir de 2:15. Unes pluges que també han provocat alguns problemes de mobilitat. Això sí, res a veure amb ahir, però sí que, per exemple, entre la Garrotxa i Osona hi ha hagut algunes complicacions. Comprovem-ho. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
5: Bona tarda. Unes complicacions que ara ja s'han resseplet, s'han endreçat, perquè s'ha reobert la circulació de la C37, al túnel de Bracons per una calamarsada. Millora en general la situació de la circulació a la xarxa viària. A la P7, per exemple, només hi ha circulació intensa a Sant Celoni en sentit sud i també intensitat en sentit nord. Però els punts de retencions més destacats els situem a aquesta hora a la Ronda de Dalt. Les obres que s'hi fan tallen un carril en cada sentit. Hi ha retencions a la Ronda de Dalt entre Vallcarca i la Vall d'Hebron en sentit Besòs i entre Mundet i Vallcarca en sentit Llobregat. A més, a més, a la C C12 a Móra la Nova i es dona pas alternatiu per un accident que hi ha hagut. Hi ha circulació també intensa a la C35 a Llagostera cap a l'enllaç amb la C65 cap a la costa. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, Equip Viari.
3: Gràcies, Carmina. I avui, evidentment, també al Catalunya Vespre ens fixarem en aquesta crisi entre Espanya i Itàlia que va creixent. Itàlia ja ha dit que no pensa acceptar cap ultimàtum d'Espanya i, per tant, això vol dir que mantindrà els controls a les fronteres de viatgers procedents d'Espanya almenys fins al 15 d'agost.
1: Doncs tot això i molt més, sempre molt més,
3: molt més.
1: A 2 de 9 amb el Marc Güell al Catalunya Vespre. Gràcies, Marc.
3: Bona tarda.
1: Pop-up Vespre. A veure, Damià Aguilar, què hem fet fins ara al Tot Costa, que podran recuperar els oients d'aquí a breus minuts a l'app i al web de l'emissora.
6: Home, el tema en majúscules. Rodri, el Barça i el City que negocien. De moment, el primer tret que no ha assolit l'objectiu, eren 45 milions més variables, però el que estem dient al Tot Costa és que el Barça és optimista perquè el jugador vol venir. Hem entrevistat el Carles Planchar, que va ser assistent de Pep Guardiola al City. Ha dit que està molt content de sentir que Rodri pot anar al Barça perquè diu que li hagués costat molt veure'l vestit de blanc. Acabes d'acomiadar les nostres dues comentaristes d'avui. La Laura Brugués ha dit que el fitxatge de Rodri fa molta il·lusió.
1: Sí.
6: I ha dit també que el primer clàssic el Barça l'ha guanyat als despatxos. I la Marta diu que segueix preocupada pel tema del davanter al Futbol Club Barcelona, per dir una cosa diferent. I ha entrat des de Madrid el David Sánchez.
1: Sí, home.
6: Per explicar-nos com d'empipats són a la capital espanyola per aquest regal del cel als blaugranes. Ha dit, la tristor del madridisme és molt important i no s'entén la gestió de Florentino Pérez en aquest cas. El David Sánchez diu que el fet que Rodri anés a la candidatura de Riquelme, aquell que es va enfrontar a les últimes eleccions a Florentino, ha fet que Florentino Pérez no fes prou, diu, quan el 99% del madridisme demanava fitxar Rodri. I a partir d'ara, doncs, més futbol, segurament, amb el Girona-Sabadell,
1: sí,
6: amb les connexions amb en Solà i també, doncs, el poliesportiu amb MotoGP i el Tour femení.
1: Ah, ara farem una petita pausa, molt, molt curta, però la gent que estigui veient el programa per televisió, per Esport 3, haurà vist una cosa del look del Damià, i ara l'expliquem per la gent de la ràdio, i vull que l'expliquis, Damià. Vas amb dos auriculars. Vas, un auricular d'aquests de botó dins de l'orella i a sobre un auricular d'aquests grans de ràdio per sobre.
6: L'auricular de...
1: Pots explicar per què ho fas, això?
6: Del telèfon, perquè estic esperant que arribi alguna declaració que pugui editar algun tall de veu i que pugui sonar en aquest programa abans de 2:15 del vespre.
1: És que ho dic perquè la gent que ho vegi per televisió dirà que aquest tio és boig, i sí, però no per portar dos auriculars, sinó per altres coses.
6: I és una mica molest i tot, eh?
1: Doncs mira, ho hem explicat. Va, fem una pausa molt curta i de seguida tornem per rematar el programa, com deia el Damià, amb Tour de França femení i amb MotoGP.
7: Tot Costa, amb Sergi Camps. El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Tenia una cançó gravada.
0: Tot costa.
1: Una balada que no és balada.
2: I abans del tour i del motor, passem un altre cop pel futbol, passem per Vilablareix, Eduard Solà, bona tarda de nou, tenim en marxa ja la recta final d'aquest partit amistós entre el Girona i el Sabadell.
3: Sí, últim quart d'hora, guanya el Girona per 2-1. Recordem que la primera meitat ha marcat Justin, ha fet l'1-0, en el Sabadell li han anul·lat un gol, ha començat millor el Girona, ha acabat millor el Sabadell a la primera meitat, a la segona tot just començar Genar ha fet el gol de l'empat i ara fa una estona Benat de penal després d'un penal clar que li han fet a Minsum, una entrada de Joel Priego, ha fet el segon gol l'equip del Girona. Últim quart d'hora d'aquest partit a porta tancada, ha deixat ara de ploure, el cel està completament tapat i s'hauria d'acabar aviat perquè com que no hi ha llum aquí, podrien quedar les fosques.
2: Molt bé, esperem que no passi això. A veure, Solà, més enllà d'aquest partit, busquem el final, però ens aturem una mica en l'ecosistema del Girona i també del Sabadell. Comencem pel Girona. Fem una mica F5, Solà, del mercat de fitxatges del Girona, perquè sóc jo o està una mica aturat tot plegat?
3: Tot plegat està una mica aturat, no només el Girona, sinó diversos equips. El Mundial ha aturat moltes coses i el Girona el que està fent és esperar que surtin els jugadors que en principi haurien de sortir per fer lloc en els que han d'arribar. És a dir, jugadors com ara Sigankov, com ara Esprilla, com ara Unagi, han de marxar perquè són jugadors que tenen cartell i evidentment no seran aquí la pròxima temporada, però va, esclar, abans que marxin aquests doncs no en poden arribar d'altres perquè el Girona fins i tot no ha pogut inscriure els nous fitxatges, com és el cas d'Izan González i de Pixur, dos dels seus jugadors que ha fitxat de cara a la pròxima temporada, doncs no els ha pogut inscriure i tot fa pensar que hi podrien haver problemes si no marxen jugadors que han de marxar de cara a les primeres jornades de Lliga.
2: És a dir, interpreto Solà, que és allò del tren o del metro, eh? Abans d'entrar deixin sortir. Exacte. I hi haurà una revolució forta a la plantilla del Girona, no?
3: Hi hauria d'haver, perquè aquests jugadors que t'he explicat doncs haurien de sortir. Veurem si, per exemple, com és el cas d'Arnau, també acaba sortint perquè té ofertes de diversos equips, però és un cas diferent. Amb Arnau sí que s'hi compta, el que passa que és evident que a segona divisió hi haurà jugadors que no hi voldran estar. Veurem què és el que acaba passant amb Ivan Martín o d'altres jugadors que possiblement no seran aquí la pròxima temporada. El Girona està intentant que d'altres com ara Fran Beltran o Benat sí que es quedin aquí i que haurien de ser els pals de paller de la pròxima temporada.
2: Amb primeres setmanes de Quique Álvarez com a entrenador, tu solastes al tanto del dia a dia del Girona. Com ha caigut Quique Álvarez al vestidor del primer equip del Girona?
3: Bé. És un entrenador que ja coneixia sobretot molts jugadors, perquè la temporada passada estava al filial, jugadors que estan fent la pretemporada, com és el cas d'Antal, com és el cas de Minsu i Justin. Aquests dos estaven cedits a l'Andorra, però també havien estat al filial amb Quique Álvarez fa dues temporades. Per tant, és un entrenador de club que està fent bé les coses. Fa dues temporades va pujar l'equip del filial a tercera, segona federació, i per tant és un entrenador que ja coneix la casa. Té com a segon entrenador Òscar Álvarez, que havia el seu germà, que havia jugat aquí al Girona, i per tant, en principi, hi ha satisfacció. Un dels que arribarà, deixi-m'ho dir, que el Girona gairebé té tancat, és aquest central del filial de l'Atlètic Madrid, que està fent la pretemporada amb el primer equip a les ordres de Simeone i Dani Martínez, que en principi ha d'arribar per reforçar una parcel·la a la línia defensiva de centrals, on ara mateix del primer equip només hi ha Francesc i David López.
2: Molt bé, doncs ara pregunto pel Sabadell, Solà, però abans una última del Girona. Amb això que m'has explicat, en qualsevol cas, objectiu de la temporada que ve, o de la temporada que començarà d'aquí a pocs dies, l'objectiu és l'ascens, no?
3: Sí, és evident. Aquí només es pensa en l'ascens, aviam si poden tornar i que no passi com l'anterior vegada que van baixar el 2019, que van haver d'esperar tres temporades a pujar a primera divisió amb aquells dos play-off contra l'Elx i el Rayo Vallecano, que tan mal va fer abans de l'arribada de Mitchell, i aquell ascens a tenir-hi fer el 2022. Per tant, tot el que no sigui pujar a primera divisió no faria complir les expectatives.
2: Doncs el Girona que busca l'ascens i qui busca la permanència és el Sabadell, Solà, el rival d'avui del Girona. El projecte de Ferran Costa, que escolta, dos ascensos en dos anys, i Ferran Costa lidera aquest equip que doncs també amb algun mercat de fitxatges, amb algun moviment del mercat de fitxatges interessant, però que també doncs conserva jugadors de l'etapa de primera federació. Això és un hàndicap perquè són jugadors que no coneixen la categoria molts d'ells, però això sí, té un vestidor més cohesionat.
3: Sí, mira, per exemple, l'últim fitxatge, el davanter Russo Volski, ni tan sols ha entrat a la convocatòria, sí que l'hem vist entrenant-se abans de començar el partit, i avui el que ha disputat els seus primers minuts com com a nou jugador del Sabadell és Edgar González, aquest central que també havia jugat al mig del camp ex del Betis, que ha arribat cedit aquesta setmana per part de l'Almeria, que ha estat titular i ha tingut els primers minuts. El Sabadell ha fitxat 11 jugadors de cara a aquesta pròxima temporada i és evident que el seu objectiu, com al contrari de tot el que dèiem al Girona, ha de ser la permanència. Si encara hi poden haver-hi alguns retocs, però sí que més o menys la plantilla del Sabadell està gairebé configurada de cara a la temporada que ve.
2: Molt bé, doncs, minut i resultat a Vilablareix.
3: 34, gairebé 35 de la segona meitat, 10 minuts per arribar al final, Girona 2, Sabadell 1.
2: Doncs vinga, si podem explicar el final al tot costa, l'expliquem i tornem a connectar amb l'Eduard Solà. Gràcies, Solà!
3: Fins ara!

0: Arribarem a un quart de nou del vespre, parlem de ciclisme, perquè la ciclista polonesa Kasia Nevyadoma és la nova mallot groc del Tour de França femení, després d'adjudicar-se la setena etapa de la prova i exhibir-se en l'ascensió final al Mont Ventoux. Ha estat també una gran etapa per la catalana Paula Blasi. Anem fins allà, enviat especial de Catalunya Ràdio al Tour, Isaac Vilalta, què tal, bona tarda?
1: Què tal, Sergi, bona tarda.
0: Escolta, l'etapa d'avui ha valgut molt la pena, eh?
1: Mira, t'anava a dir, ho has resumit a la perfecció. Adéu, bona tarda, perquè realment ha estat això, eh? Dos noms propis, el de Kasia Nevyadoma i el de Paula Blasi. Et diria que, i a veure, estic generalitzant moltíssim i abarcant moltes actuacions, però el que ha fet avui Kasia Nevyadoma, per mi, si no és la millor o l'exhibició més destacada d'una ciclista al calendari femení que jo recordi, poc li falta, perquè ha atacat a 9 quilòmetres i mig per coronar al Mont Ventoux, en un dia realment complicat, a l'últim tram, sobretot quan ja es perdia la vegetació, el vent picava molt de cara, és a dir, que anant en solitari costava moltíssim. Ella ha anat incrementant la diferència, estava a 1 minut i 17 de Marlene Reuser a la general, els ha aixugat aquesta diferència tant a Reuser com a Demi Vollering, les dues primeres de la general, ella era la tercera, i al final de l'etapa s'ha situat líder. El que ha fet avui Nevyadoma realment ha estat espectacular, eh? Etapa i lideratge, renou mallot groc amb 15 segons ara respecte de Demi Vollering, és a dir, que ens queden dues etapes apassionants, i per altra banda, el que destacaves també, l'actuació de la Paula Blasi, cinquena de l'etapa, a punt de ser quarta, treballant moltíssim per Elisa Longo-Borghini. El que ha fet avui la Paula, per mi també és una de les millors etapes que li recordo mai, sense guanyar, sinó treballant en equip, demostrant una força descomunal i també guardant aquell foradet per lluir-se ella mateixa, i recupera tres posicions a la general. Era desena, ara situa setena. Per tant, dos grans noms propis al dia d'avui.
0: Ara et preguntaré per la general, pel que pot passar en aquestes dues etapes que resten en aquesta ronda francesa, Isaac, però deixa'm aturar-me amb la Paula Blasi, que, escolta, no havia començat del tot bé, avui ho ha fet una miqueta millor. Està remuntant, la Paula?
1: Mira, et diria que va començar bé, que després va passar aquest sotrac que deies tu, un parell de dies que se li va escapar una mica la cursa, se li va descontrolar fins i tot. M'atreviria a dir que emocionalment al Tour de França li ha passat factura per l'enorme pressió, també referent al seu futur, referent al seu rol dins l'equip, en un UAE potent amb diferents líders, però ara s'ha tornat a trobar. Jo avui crec que ha gaudit de l'etapa, avui la cara li ha canviat, avui tenia un grup d'amics, de companys, de familiars que l'animaven, avui era un altre Paula Blasi, aquesta Paula tan alegre que acostumem a veure.
0: Jo t'ho he de preguntar, Isaac, perquè ets l'especialista de ciclisme en aquesta casa. Les males llengües diuen que l'equip no ha cuidat massa la Paula en aquesta edició del Tour, perquè la Paula marxarà de l'equip i llavors no volen cuidar algú que marxarà. Això és així?
1: Jo matisaria moltíssim, eh? Això no m'atreveixo a negar-ho en rotunditat. Sí que és cert que hi ha alguns sectors del periodisme d'alguns països que han alimentat aquest relat, però aprofitant algunes declaracions tretes de context. Tampoc et diria que la Paula és la nena mimada com podria ser després d'haver guanyat una Vuelta, per exemple. És cert que en aquest sentit la Paula li queda escola per fer, i això jo crec que l'UAE, pensant en el seu futur, li està fent fer aquestes classes extra, i sí que és cert que ha hagut de suportar una pressió excessiva, però crec que l'equip no ha estat tan dur com es pot fer creure des d'alguns sectors. També et dic que si l'haguessin volgut mimar una miqueta més, doncs probablement també hi havia espai per mimar-la una mica més.
0: Molt bé. Doncs ara et pregunto per com anirà la recta final del Tour. Queden dues etapes, però abans, Isaac, has pogut parlar amb la Paula, eh?
1: Sí, conversa just a dalt del Mont Ventoux, a l'acabar-se l'etapa, amb molt vent ja en aquells moments, però com et deia una Paula, amb una cara molt més feliç.
2: Paula, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Ja tens el Ventoux a la butxaca, quin tros d'etapa avui?
3: Quin tros de vent, jo diria. Però
2: també, sí. També.
3: Sí, ha fet molt bé. La veritat que no ha jugat molt al nostre favor, perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes.
2: Quina valoració fas? Has treballat per l'Elisa, ella ha estat davant, tu has guanyat tres posicions a la general, cinquena de l'etapa, sempre a prop de les millors, contenta?
3: Sí, jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant a gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
2: Escolta, ja tocaran les valoracions, però aquest any has fet Tourmalet, Angliru i Ventoux, amb què et quedes?
3: Amb Ventoux segur que no, perquè el vent a mi no m'agrada gens, jo crec que és que l'Angliru vaig patir molt més que avui, així que Potser Tourmalet, que com que vaig guanyar, mira, això que t'emportes.
2: Paula, felicitat.
3: Merci.
0: La Paula Blas, Isaac, que no perd l'alegria, eh? És un goig sentir-la, perquè té aquesta espontaneïtat amb els mitjans, que esperem que no la perdi.
1: No, però també et diré que aquests últims dos dies li costava, trobar moments d'alegria. Sí, ahir vaig estar amb ell al final de l'etapa i vaig veure una Paula superada, però en canvi s'ha recuperat ràpid. Això també diu molt a favor d'ella, 23 anys, i passar pàgina o aconseguir passar pàgina de manera tan ràpid, doncs també aquí demostra que hi ha fusta de ciclista top.
0: També podem sentir la Mireia Benito, Isaac, que parla la Mireia de l'etapa d'avui al Movento.
4: És duiada per si no és una pujada que sobretot la part de baix es fa molt i molt dura, perquè realment els percentatges són alts, i llavors quan arribes a la part de dalt, que esperes tenir una mica de descans, però just a les últimes curves ja estava un vent molt fort de cara, i la veritat és que s'haurà fet molt dur, sobretot per davant. Jo al final ja havia fet la feina, llavors he pogut anar una mica més tranquil·la i disfrutant d'un públic brutal, ha sigut increïble.
0: La mateixa Mireia ens explica que es troba una miqueta millor.
4: Avui més bé, la veritat. Ja començo a donar-li també una mica la volta. Al final les preparacions sempre són molt exigents, no? Vam estar en altura 3 setmanes i quan tornes d'altura no saps exactament com reaccionarà el teu cos. Llavors és sempre una mica una incògnita, no? Pots tenir uns primers dies brutals i que després et trobis una mica pitjor, o en el meu cas els primers dies m'he trobat pitjor i ara sembla que m'estic trobant cada vegada més bé, i bé, doncs això ens vindrà molt bé per aquestes pròximes últimes dues etapes.
0: Què en podem dir, Isaac, de la participació de la Mireia Benito?
1: Que està assumint el seu rol de gregària, que a més li agrada, lluny dels titulars, dels focus i de posicions preferents, i en aquest sentit, tot i passar-ho malament, com deia ella, ho està fent fantàsticament. Avui, fixa't, s'ha deixat anar el primer metre de l'ascensió al Ventú, però és que anteriorment havia fet una feina d'aproximació de la Kim LeCour i de la Urska Giger, com ens explicava ara ella, que és aquesta feina fosca, però que té molt valor dins l'equip, i jo crec que en aquest sentit està fent molt bona feina.
0: I ara sí, preguntar-te, Isaac, per què hem d'esperar del desenllaç de la prova, qui s'endú el Tour femení?
1: Bona pregunta. Quasi en Aviadoma, líder, i Demi Vollering, segona a 15 segons, tenen comptes pendents. Fa 2 anys va guanyar el Tour Aviadoma amb només 4 segons de marge sobre Vollering, la diferència més curta de la història en totes les categories. Jo crec que Aviadoma, amb el que ha fet avui, s'ho mereix. Una altra cosa és qui ho aconseguirà, sobretot l'última etapa, amb 4 ascensions al Coll d'Ese, Nissa, serà decisiva.
0: Molt bé, doncs, Isaac, fins aquí la...

0: la solidesa en solitari, perquè el primer Tour va néixer una miqueta de la mà del Tour masculí, l'últim dia del Tour masculí París, allà va començar el femení, però ara el femení va tot sol i jo crec que està plenament consolidat. Les pròpies corredores reconeixen que, malgrat que el Giro és històricament la gran cursa per etapes en el calendari femení, el Tour ja l'ha avançat de manera claríssima.
1: Molt bé, doncs el desenllaç del Tour de França femení a Catalunya Ràdio amb l'Isaac Vilalta, enviat especial. Resoldrem aquesta incògnita de qui s'endú aquesta prova al Club de la Mitjanit de dissabte i de diumenge amb l'Oriol Rodríguez. Isaac Vilalta, moltes gràcies. Fins la propera.
0: Una abraçada.
2: Tot costa.
1: 8 minuts, 7 minuts ja gairebé i arribarem a 8:45 del vespre. Parlem de motor, Damià, perquè Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per la Q2, el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El campió i el subcampió han superat el primer tall, però no se situen encara al grup de favorits.
3: A Silverstone la temperatura era ideal avui, 24 ambientals i 45 a l'asfalt. Això ha permès que els 8 primers de la classificació del Practice hagin rebaixat l'anterior rècord absolut de la pista. El més ràpid ha estat Marco Bezzecchi, un pilot que fa 3 setmanes va ser intervingut per fractura de clavícula, pilota una Aprilia. Els 4 pilots Aprilia són al top 5. Ducati també hi és, però s'han vist sorpresos per aquesta velocitat de les Aprilia, o potser no haurien de sentir-se sorpresos perquè la moto d'anual a Anglaterra normalment vola. En qualsevol cas, Marc Márquez, 6a posició, Àlex Márquez, 7a, han passat el tall a 7 dècimes de Bezzecchi. Recordeu que Bezzecchi és aquell pilot que a començament de temporada va sumar 3 victòries seguides i pensàvem que podria ser campió i que fa 4 diumenges que no suma ni un sol punt. Els 10 que passen directament a la Q2 són, per aquest ordre, Bezzecchi, Raúl Fernández i Gian Antonio, Jorge Martín i Ogura, Marc Márquez, Àlex Márquez, Mir, Miller i Acosta. Hauran de fer repesca, entre altres, Alex Rins, Pol Espargaró, Bastianini i Pecco Bagnaia. Demà, quan faltin 10 minuts per la 1 del migdia, repesca i tot seguit la classificació. I a les 5 de la tarda la cursa esprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I diumenge també fem la cursa en horari normal, 2 del migdia.
1: Ara parlem de la IndyCar, Damià, però aprofundim una mica en MotoGP. És un circuit propici per Marc Márquez?
3: És un circuit en el qual Marc Márquez té pols, podis i una victòria del 2014, però és una victòria antiga. Ara, amb la Ducati, ja ha pujat al podi. Avui hi ha hagut un moment de la classificació que, a més, estàvem a la redacció, ens hem sorprès. Marc Márquez es posava primer amb rècord de pista, però és que després li han passat al davant 6 tios més. Ell ha dit que ha vingut aquí potser a la defensiva, de moment ha fet un primer dia a la defensiva, però recordeu que abans de les vacances es va dedicar sobretot els divendres en el que ell va definir com moda eco, i després el dissabte passava a l'atac. Si aquest dissabte es veu fort per intentar lluitar per la pole position, per què no? També, jo també parlaria aquí d'Àlex Márquez, perquè Àlex Márquez és un pilot que té més èxits en aquest circuit en dates més pròximes, com són 2 curses sprint, i a més jo crec que després d'aquell accident que va tenir Àlex Márquez a Barcelona, que va haver de passar pel quiròfan, doncs ja comença a ser moment perquè Àlex Márquez comenci doncs a tornar regularment a pujar al podi, sigui dissabte, sigui diumenge.
1: Doncs aquestes curses, com dèiem, demà l'horari canvia, quan faltin 5 minuts per les 5 de la tarda, la cursa sprint a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb el Damià Aguilar, i la cursa llarga, la de Gran Premi, el diumenge, horari habitual, quan faltin 15 minuts per les 2 del migdia, horari habitual. Ara sí, parlem de la IndyCar, Damià, dels Estats Units, aquest cap de setmana, sobre el període decisiu. Recordem que tenim una gran figura de l'automobilisme català, que és l'Àlex Palou.
3: Sí, perquè a més són 6 curses en 5 caps de setmana, començant per Portland aquest cap de setmana. El campió i líder Àlex Palou afronta aquesta cursa amb un marge de 83 punts sobre els seus perseguidors a la classificació general. El vallesà busca el seu quart campionat consecutiu, que seria el 5è en 6 anys. De les 6 curses que queden, 2 es disputaran en circuits permanents, com són Portland, com és Portland. Àlex Palou ja ha guanyat 2 vegades en el passat i precisament el 2025 s'hi va proclamar campió pujant al podi. La cursa de diumenge es disputa a les 10 del vespre, hora de Catalunya.
1: Àlex Palou, un esportista que l'hem entrevistat alguna vegada a Catalunya Ràdio, i diu que no li sap greu doncs no tenir el reconeixement que té als Estats Units, no tenir-lo a Catalunya. Realment és una figura que ens queda lluny, però allà és un tòtem de l'automoció, als Estats Units.
3: Sí, el que passa és que els esports del motor als Estats Units no tenen la dimensió que tenen segurament a Europa, no? Són molt importants, belluguen moltíssima gent, sigui la NASCAR, sigui la IndyCar, però estan a anys llum del que pugui ser la NFL o segurament la NBA.
1: De seguida rematem el programa, però me'n torno cap a Vilablareix. Solà, s'acaba o no s'acaba el partit? Perquè, escolta, veig que cau el sol. A veure si quedareu sense llum, aquí.
4: No, és a punt d'acabar, som un minut 48. Acaba d'empatar el Sabadell, amb temps afegit, i, per tant, el partit és...

0: A punt d'acabar-se. Res, som al minut 48. Si dones pas d'aquí res, un minutet, segurament et podré donar.
1: No, mira, et mantinc en antena fins al final, sí, Solà, i vull que m'expliquis quins jugadors t'han agradat de Girona i de Sabadell.
0: Doncs mira, el Sabadell, com sempre, avorria, només el camp, ha fet molt bon partit. I per part del Girona, a mi el que em continua agradant és aquest jugador mig del camp, fitxat del Granada, que Ethan. És un jugador de Blanes, Ethan González, que és un jugador que té molt i molt de terreny, que cobra molt i molt de terreny i que, per tant, és un jugador força destacat. També et puc destacar que... Mira, final del partit.
1: Ara.
0: Veus? Te n'has donat compte. Encara una última cosa. David López expulsat. Per tant, el Girona ha acabat el partit amb 10 jugadors. La primera per protestar, la segona per desplaçar la pilota. Girona 2, Sabadell 2. Demà el Girona jugarà al camp del Nàstic. En partit amistós, el Sabadell jugarà diumenge al camp de l'Olot.
1: Doncs a les reaccions a aquest partit, els blocs informatius de Catalunya de 3Cat Info, a l'Eduard Solà, que el deixem treballar a la zona de vestidors. Gràcies, Solà.
0: Adeu.
1: Vinga, Damià, rematem el programa. Tenim alguna coseta més a explicar abans d'acabar.
2: Bé, sí, aviam, estàvem repassant aquest Girona 2, Sabadell 2 amb l'expulsió final de David López, com ens explicava el nostre company Eduard Solà. Hi ha hagut un altre partit també amistós que ja ha finalitzat, Osca 4, Andorra 0. Recordeu que està jugant el Badalona Women contra el Villarreal. Ha començat la segona part fa uns minuts. Aquest partit es juga a Salou i les noies de Badalona, que guanyen per 3-1 amb gols de Mirari, Lorena i Berta. I mentrestant, el president de la FIFA, Gianni Infantino, que cada dia té menys amics, avui és a la Federació de Noruega, que es veu que li demana que plegui. Ell no en fa cas. I ell està de gira d'amics, dels que li queden, no? Assisteix a Cali a la presa de possessió del nou president de Colòmbia, Abelardo de l'Espriella, que és amic de Trump i, per tant, és amic d'Infantino.
1: Caram, doncs déu-n'hi-do, un tema que obsessiona el Damià Aguilar, les amistats de Gianni Infantino. Bé, és una subsecció del programa, a veure si la podem seguir en algun altre moment. Gràcies, Damià.
2: Adéu.
1: Doncs vinga, va, 30 segons i rematem el Tot Costa d'avui, divendres, dia 7 d'agost del 26. La setmana que ve, més i millor, segurament tindrem novetats de Rodri, ja ho sabeu, el tapant, ningú se l'esperava i sembla que arribarà al mig del camp del Barça, i també esperem tenir novetats doncs, de Ferran Torres i de Julián Álvarez, a més de totes les novetats del món de l'esport. A veure, president Joan Laporta, que ha fet aquest moviment, li ha pispat a Rodri al Madrid. Quina opinió li mereix a vostè, senyor Laporta, la ciutat de Manchester?
3: En Manchester el día empieza antes.
1: Sí, es verdad.
3: Aquí empieza más tarde porque es más largo.
4: Meloni no cedeix a les pressions de Sánchez i mantindrà els controls fronterers. Bona tarda, són 9:15.
5: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
4: La tensió diplomàtica entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria a Ceuta va a més. L'ultimàtum de Pedro Sánchez a Giorgia Meloni perquè aixequi la suspensió de l'acord de Schengen i els controls fronterers aquest cap de setmana no ha provocat cap mena d'efecte. Itàlia mantindrà aquests controls almenys fins al 15 d'agost. Recordem que per aquest dia hi ha una crida a les xarxes socials per una nova entrada massiva a Ceuta. En aquesta ciutat autònoma, però, hi ha una xifra que preocupa especialment.
6: 1.342 niños y niñas, evidentemente se sigue con el proceso.
4: El nombre de menors registrats a Ceuta no para de créixer, com explica la ministra Cira Rego. Les entitats que treballen amb ells estan preocupats que les nenes siguin víctimes d'agressions. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Repassarem els reptes que afronta Illa en la segona part del mandat. Té deures pendents com la crisi de Rodalies, les vagues a l'ensenyament i el finançament autonòmic. De la Crònica del Món avui explicarem el moviment que han fet l'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan i que pot alterar els equilibris geopolítics de l'Orient Mitjà. Els tres països han firmat un acord de defensa mútua per plantar cara a l'Iran. I ara que comença el cap de setmana i que molt segurament carreguen el cotxe per marxar de vacances, atenció a la dada que us hem avançat avui a Catalunya Ràdio. En l'últim any, les avaries dels cotxes a les carreteres s'han disparat un 60% i té a veure que cada cop estirem més la vida dels vehicles, segons els americans, uns 14 anys de mitjana. Doncs bé, parlant de cotxes, com tenim les carreteres? Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
7: Bona tarda. Les incidències a aquesta hora es concentren a les rondes barcelonines. A la ronda de dalt hi ha un carril tallat en cada sentit per obres. També la ronda de litoral. Hi ha retencions entre el Poble Nou i el Poble Sec en sentit Llobregat perquè hi ha un carril tallat a causa d'un accident. Altres punts de retenció, la C32 a Santa Susanna en tots els sentits. A la C12 es dona pas alternatiu a Móra la Nova per un accident i a la C25 també hi ha un carril tallat a Espinelves en sentit Vic, també per un accident.
4: Gràcies, Carmina. S'acosta un dia històric, el de l'eclipsi solar de dimecres que ve. Al Parc Natural dels Ports i el de la Serra de Montsant, el fenomen es podrà observar en la seva plenitud, però avui hem sabut que es prohibirà l'accés a motos i cotxes que no tinguin permís. Quan faltin 5 minuts per les 9 als esports, avui, Oriol Corral, hi ha un nom molt clar, el de Rodri.
8: Sí, perquè el Barça ja negocia des d'avui amb el Manchester City el seu fitxatge. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça de 45 milions més variables. El Barça, però, és molt optimista de cara a l'incorporació del migcampista.
4: I el temps, Néstor Gómez, bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda, Marc.
4: Hem tingut una nova tarda, vespre de tempestes, més localitzades, de fet encara n'hi ha algunes, però hem tornat a veure pedres d'una mida considerable i fins i tot un avís de temps violent.
9: Efectivament, continuem parlant d'aquestes tempestes que a primera hora de la tarda es donaven cap al sector del Pirineu, amb calamarsades, pedregades a la Cerdanya, punts del Ripollès, han arribat aquestes cap a Osona, i ara mateix les més actives cap a l'Alt Maresme, sectors del Moianès, Lluçanès i el Berguedà, i aquestes tenen rumb de desplaçar-se cap a àrees del Vallès. Tenen les hores comptades, però encara poden ser localment intenses i acompanyades de pedra o de calamarsa. I tenen les hores comptades perquè en el moment que marxa el sol, aquestes tempestes tendiran ja a perdre energia per donar pas a una nit i matinada serena arreu del país. I tot això a les portes d'un cap de setmana que tindrà dues cares. Els matins, tant de dissabte com de diumenge, amb ampli domini del sol, un sol generalitzat, i en canvi, a les tardes se'n tornem-hi. Demà a la tarda, amb ruixats que es concentraran cap a les comarques de Lleida, no només al Pirineu de Lleida, entre l'Alta Ribagorça i la Cerdanya, sinó que també poden arribar aquestes tempestes des del Segrià i avançar cap a la Noguera i a l'Alt Urgell. Això de cara a dissabte. I de cara a diumenge sí que quedaran més tancades a l'àrea del Pirineu, entre la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, nord del Berguedà i àrees de la Cerdanya. A banda del sol i de les tempestes, atenció a les temperatures, perquè durant aquest cap de setmana nova calorada, especialment diumenge, amb unes màximes que les comarques de Girona s'acostaran i molt a la xifra dels 40 graus.
4: Déu-n'hi-do. I la setmana que ve ha de seguir aquesta tònica de sol i pluges, Néstor?
9: És possible que sí, sobretot a les tardes, més que als matins. Hasta els matins seran prou tranquils, però seran a les tardes que cada dia aniran apareixent aquests ruixats. I això sí, també el tercer ingredient no fallarà tampoc, és la calor que continuarà ben intensa gran part de la setmana que ve.
4: Doncs dilluns en seguirem parlant. Gràcies, Néstor. Que vagi bé.
9: Adéu, bona tarda.
5: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
4: Passen 5 minuts de 9:15. Creix la tensió diplomàtica entre Pedro Sánchez i Giorgia Meloni per la crisi a Ceuta. El govern italià es planta i mantindrà els controls als ciutadans espanyols com a mínim fins al 15 d'agost. El ministre de l'Interior italià ho justifica per motius de seguretat i per les crides a les xarxes socials per una nova entrada a Ceuta la setmana que ve.
10: En consideració de quello que s'ha vist,
11: tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments.
10: A ripetere questo tentativo di invasione.
11: Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa. Ja ho veurem.
10: Agosto, dove si osserverà.
4: El govern espanyol respondrà a partir de dilluns amb controls als passatgers que arriben en vols o creuers d'Itàlia si Meloni no rectifica, i res fa pensar que ho faci. Anem, doncs, cap a Madrid. Paula Bruixans.
12: Si Meloni manté el pols, què tal? Bona nit. I de res ha servit l'ultimàtum del govern espanyol, que aquest matí reclamava per carta a la primera ministra italiana que aixequi els controls abans de diumenge a la mitjanit, però Itàlia no ho farà, i per això la Moncloa ja es prepara per respondre a José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors.
13: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignidad de los españoles, porque las medidas son completamente injustas e injustificadas. La situación en Ceuta y Melilla está reconducida.
12: I les mesures que prepara el govern espanyol passaran segons fons de l'executiu per respondre a Meloni amb la mateixa moneda, amb controls als italians que arribin a Espanya. La Moncloa l'acusa de ser una insolidària i li recorden que no és precisament cap exemple de controlar les fronteres, ja que governa el país amb més entrades irregulars d'Europa. I a la pràctica, en què es tradueix que Itàlia tingui tancat l'espai Schengen? Doncs hi ha molts matisos, perquè el que estan fent en aquests controls és que totes les persones que aterren procedents d'Espanya han d'ensenyar, sí, el DNI o el passaport, però només s'atura els que no són ciutadans europeus o espanyols.
4: Gràcies, Paula. Mentrestant, els principals ministres implicats en la gestió d'aquesta crisi a Ceuta no en donaran explicacions al Congrés fins a finals d'aquest mes, Àlex Giralt Robert.
11: Els titulars de Defensa, Interior, Justícia i Afers Estrangers hi compareixeran al Congrés a petició pròpia la setmana del 25 d'agost. El PP es queixa que és massa tard, però l'executiu espanyol sosté que ja estan informant de tot diàriament i que estan volcats a resoldre la situació. De fet, els populars han citat els ministres la setmana que ve al Senat, però des de la Moncloa ja han dit que no hi aniran.
4: I avui hi ha hagut una xifra que ha continuat creixent. 1.342 nens i nenes han estat registrats pel sistema d'acollida a Ceuta després de l'arribada massiva de migrants de la setmana passada. El govern espanyol espera que els primers trasllats a altres comunitats autònomes comencin d'aquí unes setmanes, Montse Mir.
14: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha reconegut que la situació continua sent complicada i ha anunciat que la setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu que s'ha encarregat de redistribuir a la península els menors no acompanyats.
15: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
14: La quantitat de menors podria augmentar. De fet, n'hi ha desenes que fan cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per poder accedir al sistema de protecció. A diferència d'altres arribades, ara hi ha més nenes i també molts infants de menys de 13 anys. A les ONGs i entitats que tenen els migrants, els preocupa que les nenes puguin patir violència sexual. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
16: Están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas, desgraciadamente, en este tipo de situaciones. Nosotras, del lado marroquí, hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
14: D'altra banda, en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats des de Ceuta a Catalunya. Segons les dades de drets socials, actualment es comptabilitzen uns 2.000 menors acollits.
4: Gràcies, Montse. I en plena crisi migratòria, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització dedicada al tràfic marítim de persones. Aquesta xarxa criminal transportava droga d'Espanya a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per introduir migrants de manera il·legal. Durant l'operació s'han detingut 78 persones, 27 de les quals ja han entrat a la presó, i també s'han confiscat 18 embarcacions d'alta velocitat. L'organització criminal hauria fet almenys 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic de prop de 2.000 persones. Cinc minuts i tres quarts de nou. Demà, 8 d'agost, farà 2 anys d'això.
17: Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor, resta investit president de la Generalitat de Catalunya.
4: Amb els números a la mà, arrenca, doncs, la segona meitat del mandat de Salvador Illa a la Generalitat, que el president afronta amb el valor d'oxigen que va suposar l'aprovació dels pressupostos, però amb una llista de deures pendents, Àlex.
11: Sí, el president té al davant reptes majúsculs com la crisi d'educació, amb una vaga de professors convocada per al primer dia de curs, i la investigació oberta per l'error que va deixar Catalunya fora de les proves PISA. També els problemes de mobilitat encapçalats pel mal funcionament de Rodalies. Illa es va mostrar convençut fa uns dies que podrà solucionar aquestes qüestions a curt termini.
18: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents, i no passaran massa temps.
11: El cap de l'executiu, que vol seguir comptant amb Esquerra i els comuns al Parlament, té a més el repte del nou model de finançament, pel qual assegura que continuarà donant-ho tot. En aquest context, però, Illa no prepara cap revulsiu ni gir de guió al govern, perquè considera que està fent bona feina.
4: Demà seguirem parlant d'aquests 2 anys. Avui sí que hem començat a sentir part de l'oposició, per exemple, Junts per Catalunya, que no comparteix el diagnòstic.
11: Sí, la líder parlamentària del partit, Mònica Sales, ha acusat Illa de viure de la propaganda i d'estar sotmès a Pedro Sánchez.
19: El president Salvador Illa, absent davant dels problemes dels catalans i, en canvi, obedient sempre davant dels interessos del PSOE.
11: I diu que el país està pitjor ara que no pas fa dos anys.
4: El govern de Salvador Illa ha fixat com una de les prioritats l'accés a l'habitatge, que és una de les principals preocupacions dels catalans. Avui ha anunciat que reserva 310 solars més per poder construir els 50.000 pisos de lloguer assequible que havia promès Roger Santaló.
20: Són solars de més d'un centenar de municipis, la majoria dels quals de les comarques gironines i l'àrea metropolitana de Barcelona, on es calcula que es podrien aixecar més d'11.000 habitatges. La Generalitat haurà de buscar un promotor que hi construeixi en dos de cada tres solars cedits en aquesta tongada. Fins ara, el govern tenia reservats 670 terrenys amb potencial per construir-hi més de 22.000 habitatges abans que s'hi incorporessin les parcel·les que s'han anunciat avui.
4: Mentrestant, les compravendes d'habitatges signen el millor mes de juny des de la bombolla immobiliària, després d'uns mesos en què s'havien estancat les transaccions.
20: Durant el juny es van vendre gairebé 9.500 pisos i cases a Catalunya, a tocar de les 9.700 operacions que es van fer el 2007, segons l'Institut de Estadística Espanyol. En la primera meitat d'aquest 2026 s'ha fet gairebé un 1% més de compravendes que en el mateix període de l'any passat, amb més de 57.000 operacions.
4: I tenim novetats un dia més en l'embolic per la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid. El govern d'Isabel Díaz Ayuso l'ha posat a la venda per 400.000 euros més del preu que va pagar per comprar-lo. Això el mateix dia que el PSOE ha anunciat que porta aquest cas a la justícia.
11: Segons l'agència pública madrilenya que gestiona l'immoble d'alta gamma, que ni tan sols tenia llicència d'oficina, es ven per gairebé 6,7 milions d'euros. Les investigacions periodístiques conclouen que l'executiu regional el va comprar per 6,3 milions. Hores abans de conèixer aquesta informació, com deies, el PSOE ha explicat que han denunciat l'afer davant de la Fiscalia i veuen possibles delictes de malversació i prevaricació. Óscar López, ministre y líder de los socialistas madrileños.
21: Es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
11: La denuncia del PSOE se suma a las que ya han presentado Més Madrid y un particular.
4: 30 anys després de la tragèdia de Biescas, en què van morir 87 persones arrossegades per la riuada que va destruir el càmping Virgen de las Nieves, la consciència del perill i les alertes per a aquests fenòmens extrems ha augmentat, però encara queda molta feina per fer. A Catalunya, tot just ara, s'està comprovant si els càmpings que tenen rius a prop poden gestionar el risc en cas d'inundacions, Montse Poblet.
22: Sí, el procés es va iniciar fa gairebé un any amb l'aprovació del decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions, que obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients i, si això no és viable, tancar-los. Sergio Delgado, subdirector de programes de protecció civil, valora que, a diferència del que passava fins ara, ara ja poden exigir als propietaris que actuïn i els poden dir com ho han de fer.
23: Nosaltres, com a Protecció Civil, no podíem dir-li canvia això, perquè és una activitat existent, i sempre arribàvem a un punt de no poder avançar, de dir, ostres, doncs ara com ho resolem, això? Tot això ara s'ha resolt.
22: Des del sector valoren positivament aquest procés, però reclamen a l'administració que agilitzi la realització dels informes i l'homologació dels plans d'autoprotecció. Dels 179 càmpings que tenen rius a prop, només 42 el tenen aprovat, malgrat que fa més de 10 anys que se'ls exigeix.
4: Tres quarts de nou, aquesta emergència climàtica arriba a tot arreu. La Vall d'Aran ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. Aquí les cases estan preparades per al fred, però no per la calor. I el mateix passa amb els edificis públics. Per això, l'Hospital d'Aran ha començat a instal·lar aire condicionat en consultes i també a l'àrea d'urgències. Anem cap a Viella, Sofia Cabanes.
24: Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. De moment, s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. Maria Àngels Borràs, directora del Servici Aranès de Beneste e Salut.
25: Habitualment era Vall d'Aran les cases, els edificis, el que se preparen és de combater i red, no de calor. Per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o de pal·liar això.
24: En les darreres setmanes, Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.
4: I es va acostant l'eclipsi solar de dimecres que ve, el Departament de Territori tancarà l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i el de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi solar per preservar aquests espais i garantir la seguretat de la ciutadania. En aquesta mateixa línia, Salut ha dissenyat un pla per reforçar els serveis sanitaris a les comarques del sud i de Ponent. Anem cap a Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
0: Les restriccions als espais naturals entraran en vigor el dia 11 d'agost a les 9 del vespre fins al dia 13 a les 8 del matí. La mesura s'ha pres tenint en compte la gran afluència de gent que podria acudir a aquests parcs a veure l'eclipsi en un moment que coincideix amb un elevat risc d'incendi. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor, argumenta la decisió.
1: Hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim dades segures, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels ports. Per això se ve adequat restringir-ho.
0: La mesura arriba dies després que pobles com la Morera o Corundella de Montsant ja decretessin restriccions d'accés per aquests motius. D'altra banda, entre l'11 i el 14 d'agost, el Departament de Salut també reforçarà els serveis sanitaris de la demarcació de Tarragona i Ponent, concretament els centres d'atenció primària, les urgències dels principals hospitals, l'àrea d'oftalmologia i el SEM.
4: Les averies dels cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60% durant l'últim any. De fet, des del gener d'aquest any hi ha hagut 1.900 vehicles que s'han hagut d'aturar al voral. Són dades que el Servei Català de Trànsit ha avançat a Catalunya Ràdio. El Gremi d'Automoció de Catalunya ho atribueix a l'envelliment del parc mòbil a casa nostra i també a la falta de manteniment, Maria Costa.
2: Les averies es produeixen principalment a l'AP7, la via més transitada, però també a l'A2, la C25, la C33 i la C58, on gairebé s'han doblat els conductors que hi han tingut avaries. Segons el president del Gremi d'Automoció de Catalunya, Domingo Comas, per motius econòmics ja no s'acostuma a portar el cotxe al mecànic abans de sortir de vacances. N'ha parlat aquesta emissora.
3: Hi ha molts vehicles, s'estan envellint, les famílies que tenen cotxes ja molt vells, ens arribem fins a 20 anys, són famílies amb poc poder adquisitiu, amb la qual el manteniment a vegades, per desgràcia, és molt limitat o, per no dir, escàs totalment.
2: La corretja de distribució o els aïllants dels tubs de refrigeració són els punts més febles dels vehicles amb molts quilòmetres. Segons l'ANFAC, la patronal de fabricants, l'edat mitjana dels cotxes a Catalunya se situa en els 14 anys i n'hi ha un 45% que fins i tot superen els 15. 4 de cada 10 cotxes tenen l'etiqueta mediambiental verda, la C, i les Eco i les Zero només representen el 10% del parc. Els elèctrics purs, tot i haver pujat força, encara són només un 1,3% del total.
4: Ara posem la mirada a l'Orient Mitjà. És el moment de la firma d'un important acord entre tres potències del món musulmà. Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan es comprometen a defensar-se si un d'aquests països és atacat. Els líders dels tres estats han assegurat que l'objectiu és la seguretat col·lectiva i la promoció de la pau sense anar contra ningú. Però l'Iran i els seus aliats ja s'han sentit al·ludits, Nando Zanoguera.
6: El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès, Shehbaz Sharif, i el príncep Arau Saudita, Mohammed bin Salman, han rubricat aquesta aliança a la Meca en ple conflicte entre els Estats Units i l'Iran, que es tradueix en atacs iranians cap a les monarquies del Golf, entre les quals l'Aràbia Saudita, o també agressions dels rebels hutis del Iemen, aliats de Teheran, també contra aquest país. El ministre de Defensa estrangera iranià, Abbas Araghchi, ha fet una crida de fet als països musulmans perquè actuïn units davant del que ha qualificat d'elements externs hostils, i els hutis han titllat aquest pacte de sessió de fotos commemorativa. Precisament poc després, els rebels iemenites han anunciat que han atacat unes instal·lacions militars el govern reconegut internacionalment i que reben el suport de l'Aràbia Saudita. Els tres països també estan preocupats per la postura militar d'Israel, tot i que des del govern de Netanyahu no hi ha hagut encara cap reacció. Però al marge d'aquest conflicte regional, el president turc Erdogan ha reconegut que un dels objectius del pacte és la producció d'armament, i és que Turquia s'està convertint en una potència exportadora i el Pakistan n'és un dels principals clients, mentre que l'Aràbia Saudita és el tercer màxim importador del món.
4: Gràcies, Nando. A Colòmbia, Belardo de l'Espriella pren possessió aquest vespre com a nou president del país. El polític d'extrema dreta substitueix Gustavo Petro i posa fi al primer govern d'esquerres en la història del país sud-americà. Anem cap a Buenos Aires, Joan Biosca.
7: Amb l'arribada de Belardo de l'Espriella a la presidència de Colòmbia, el país sud-americà es prepara per a un brusc cop de timó de 180 graus després de 4 anys de l'esquerra al poder. El primer canvi ha estat portar el relleu presidencial a la ciutat de Cali, lluny de Bogotà, per trencar amb el centralisme tradicional. Fins a Cali han volat convocat presidents sud-americans i delegacions de països de l'esfera de la dreta i l'extrema dreta, com és el cas de Xile, el Paraguai, l'Equador, l'Argentina i també els Estats Units, entre d'altres, així com també el rei Felip VI. Una ciutat Cali que ha quedat blindada amb milers de policies i militars. Pedro Sánchez és el ministre de Defensa de Colòmbia.
5: Aquí se han dispuesto más de 11.000 hombres y mujeres, con drones, antidrones, blindados.
7: De l'Espriella rebrà la banda presidencial a la Universitat de Cali per ja, com a cap d'estat de Colòmbia, pronunciar el seu primer discurs oficial en una caserna davant de militars i policies. Aquí vol situar primera línia contra el narcotràfic i les guerrilles armades.
4: I atenció a aquest cas, la policia ha detingut al sud del Paraguai dos homes de Granollers acusats d'assassinar dues persones i d'intentar matar-ne una altra. Es tracta d'un pare i el seu fill que ahir havien d'entregar a les víctimes or a canvi d'uns 370 milions de guaranís. Gairebé 54.000 euros.
2: Els dos detinguts van citar els tres paraguaians en una casa per fer l'intercanvi, però un cop allà els van lligar i els hi van disparar per quedar-se els diners. El pare i el fill van assassinar dos homes i en van ferir un altre que va fingir la seva mort i després es va escapar per demanar ajuda i identificar els autors. Segons la policia, els dos catalans no tenien l'or per fer la venda i els volien donar gat per llebre. El pare ja va ser condemnat, de fet, a 10 anys de presó el 2014 per idear des de la presó de València el segrest del fill d'un narcotraficant amb qui va compartir cel·la. De fet, va demanar un rescat de 5 milions d'euros. Llavors, el fill d'aquest narcotraficant tenia 11 anys.
4: Repassem més notícies. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant el crim d'ahir a la tarda a Nou Barris, a Barcelona, en què un home va morir apunyalat després d'una baralla, Cristian Roldán.
8: Sí, segons fonts consultades per aquesta emissora, el presumpte agressor, que ja ha estat detingut, seria l'exparella de la dona, que també era present al lloc dels fets, mentre que la víctima n'era la parella actual. Després de l'atac, l'home hauria intentat fugir amb moto, però va perdre el coneixement abans de poder arrencar-la. El cas encara segueix sota secret de les actuacions.
4: I ha quedat en llibertat amb càrrecs el conductor del vaixell que dimecres es va passar per sobre d'una moto d'aigua en Empuria Brava, l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home francès de 54 anys. Anirà a judici, acusat d'homicidi imprudent. Girona, Maria Rovira.
14: El jutge que l'ha interrogat aquest migdia ha decretat, però, mesures cautelars. S'haurà de personar periòdicament al jutjat o a la comissaria que li pertoqui fins que se celebri el judici. L'acusat és un ciutadà també francès i, a més de l'homicidi imprudent, el jutge també l'ha acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors i d'un tercer per negar-se a passar la prova de l'alcohol. La llanxa que conduïa va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Va ser el fill de la víctima, que també anava a la moto d'aigua, i diversos testimonis els que van alertar dels fets.
4: I l'estudi tècnic de l'Ajuntament de Tarragona valida la construcció d'un obrador a la confraria de pescadors. El projecte, finançat pel port, és clau per garantir els llocs de feina d'un sector molt afectat per la caiguda dels ingressos i la falta de relleu generacional. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: L'obrador permetrà comercialitzar el peix que es pesca a Tarragona a través de plats cuinats, conserves o productes de quarta o cinquena gamma. La regidora de Promoció Econòmica, Montse Adán, ha avançat que els resultats de l'estudi de viabilitat són positius.
10: La voluntat és que amb cofradia s'afagi. I aquest estudi ens planteja molt la viabilitat. Hem d'acabar de presentar la forma jurídica, el tema d'infraestructures, però sí que és un objectiu que es va plantejar i un objectiu que es portarà a terme.
9: El projecte l'impulsa en la confraria, l'Ajuntament, la Generalitat i el Port. Tell me what you
4: remember. A la ciutat francesa de Montpellier és on hi ha la sala de cinema més propera a Catalunya, que permet veure en el format original l'Odissea de Christopher Nolan. És la primera pel·lícula filmada íntegrament en el format IMAX 70 mm i cal veure-la en aquest sistema per apreciar la imatge completa tal com la va capturar la càmera. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
12: A Catalunya i la resta d'Espanya no hi ha cap sala que projecti l'Odissea en el format original. La sala de Montpellier és en una zona creada fa uns 25 anys anomenada precisament Odisseum, com la pel·lícula de Christopher Nolan que tants catalans cinèfils voldrien veure en aquestes condicions. Sentim Sebastián Rodríguez, el responsable d'aquest cinema.
13: És un honor i un privilegi ser l'única sala de França i del sud d'Europa que fa projeccions en IMAX 70 mm.
12: Aquesta exclusivitat ha propiciat una gran demanda amb reserves fins a finals del mes de setembre. Rodríguez confirma que han vingut molts catalans, però també italians italians i suïssos.
15: De nombreux spectateurs ont organisé...
13: Molts espectadors han organitzat caps de setmana, dies o les vacances per poder venir i assistir a una sessió al Pathé Odysseum. És una gran oportunitat i compartim tots aquesta passió pel cinema.
12: Els responsables del cinema IMAX de Montpellier confessen que els ha sorprès el gran ressò mediàtic i que a partir d'ara es preparen per la tercera part de juny.
4: Gràcies, Laura. 4 minuts i les 9 als esports. Esports que repassem amb l'Oriol Corral. El Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández.
16: El Barça ja té el sí de Rodri i negocia ara amb el Manchester City. De moment, l'equip anglès ha rebutjat la primera oferta de 45 milions més variables, però les negociacions continuen. El Barça és molt optimista de cara a la incorporació del migcampista, recordem, pilota d'or el 2024 i també pilota d'or del Mundial d'aquest estiu. D'altra banda, el Barça viatjarà demà cap a Udine, a Itàlia, per jugar un torneig triangular. Els de Hansi Flick jugaran un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest i un altre contra l'Udinese. L'equip s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, ja sense Gistau, Diarra ni Àlex González, que tornen a la dinàmica del filial.
4: L'Espanyol ha viatjat aquesta tarda a Anglaterra per disputar un partit amistós contra el Coventry City.
16: Sí, rival de la Premier League anglesa. El partit serà demà a 6:45 de la tarda. Ja hi serà l'últim fitxatge blanquiblau, el central basc Unai Núñez, que arriba cedit del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada.
4: El Girona i el Sabadell, els dos equips catalans de la segona divisió, han empatat a 2 al partit amistós que han jugat aquest vespre.
16: S'han enfrontat a la ciutat esportiva del Girona. Justin ha fet el primer gol dels gironins a la primera part. Gerard Fornés ha empatat pel Sabadell a l'inici de la segona. Bànat ha tornat a avançar els locals de penal i el temps afegit Escudero ha fet l'empat definitiu.
4: El primer equip femení del Barça continua la seva estada a Andorra. Avui han fet el Media Day i han parlat diversos pesos pesants del vestidor blaugrana.
16: Entre elles Catacoll, Eva Pallor i Clàudia Pina. Totes han assegurat que, tot i les sortides importants i les noves incorporacions, el Barça aquesta temporada mantindrà com a objectiu guanyar-ho tot.
17: Sentit... No, jo crec que tenen sorpresa, tot també, en plan les que són també de Masia, que tenen 15 anys, que estan pujant, inclús fitxatges. És increïble el que ve de baix, sempre ho dic, crec que hi ha un futur enorme i crec que l'hem de cuidar, no? I crec que, quan dic tan bé, com s'ha dit, que hi ha gent que ve de fora, que sobretot han vingut gent molt jove, pues se nota que estan fent bona feina i l'objectiu d'aquí, pues, bueno, intentar guiar-les un poc, però continuïn fent bona feina i puguin arribar al primer equip i tenir minuts.
16: Marta Torrejón, Irene Paredes i Patrick Guijarro seran les tres capitanes de l'equip entrenat per Pere Romeu.
4: En ciclisme, la polonesa Kasia Nebiadoma és la nova mallot groc del Tour de França femení.
16: La ciclista de l'equip Canyon ha guanyat la setena etapa en final del Mont Ventoux. Nebiadoma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vollering. D'altra banda, Paula Blasi, la catalana, ha acabat avui l'etapa en cinquena posició. A la classificació general ha guanyat 3 posicions i ara és setena a 4 minuts i 32 segons de la polonesa.
18: Ha fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
4: I per arribar a les 9, alguna cosa més, Oriol?
16: Sí, en MotoGP, Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per a la Q2 al Gran Premi de la Gran Bretanya. Demà a la repesca a la 1 del migdia i tot seguit la classificació, a les 5 la cursa a l'esprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I en bàsquet ja tenim els horaris de la Supercopa ACB. Començarà el dissabte 19, es disputarà a Badalona i el primer partit serà un xoc entre els anfitrions, la penya contra el Baskonia. La segona semifinal començarà a les 9 del vespre.
4: Bona nit, són les 9.

0: Principals titulars a aquesta hora. El govern italià rebutja l'ultimàtum de Pedro Sánchez i mantindrà els controls aleatoris als ciutadans que arriben al país des d'Espanya com a mínim fins al 15 d'agost. Roger Santaló.
1: El ministre de l'Interior italià ho justifica per motius de seguretat i per les informacions que apunten a una possible nova entrada de migrants a Ceuta la setmana que ve.
2: Tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments. Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa. Ja ho veurem.
1: El govern espanyol havia donat temps fins diumenge a Itàlia perquè reobrís l'espai Schengen, que va tancar l'1 d'agost per la crisi a Ceuta.
0: L'executiu de Pedro Sánchez també creu que els primers trasllats cap a la península de menors que han arribat a Ceuta des del Marroc es faran d'aquí unes setmanes.
1: De moment, el sistema d'acollida de Ceuta ha registrat l'arribada de 1.342 menors des del Marroc. La ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, espera que el procediment es faci de manera eficient.
3: El dia 16 se traslada el equip del Ministeri de Joventut precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
1: Respecte a fa uns anys, hi ha més criatures de menys de 13 anys i també més nenes.
0: La Generalitat autoritza el retorn la setmana que ve dels veïns d'un dels edificis afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona. Són els residents del número 54 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, que té 31 habitatges i un local comercial.
1: Fa just un mes, la tuneladora de les obres de l'L9 del metro va provocar un forat que va obligar a desallotjar els veïns de 93 pisos. Amb l'anunci del govern, el 60% dels residents ja hauran pogut tornar a casa seva la setmana vinent, però encara no se sap quan ho podrà fer l'altre 40% dels quatre blocs dels carrers Rubinstein i Teodora la Madrid afectats per una nova esquerda. Mentrestant, la Generalitat ja ha resolt 50 bestretes de particulars per fer front a les despeses sobrevingudes per culpa de l'incident.
0: El ja excandidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, ha fet un pas més i ha abandonat el partit i els càrrecs institucionals que tenia.
1: El dirigent, a l'ull de l'huracà per uns àudios filtrats en què atacava companys de la formació, ha anunciat que deixa la vicepresidència del Consell Comarcal del Gironès i la regidoria d'Hisenda de Sant Julià de Ramis, d'on va ser alcalde durant una dècada. El fins ahir, alcaldable dels republicans de la capital gironina, diu que ara se centrarà a la seva activitat privada com a arquitecte.
0: A Tailàndia, un tiroteig ha deixat 8 morts, inclòs l'atacant, als afores de Bangkok.
1: El presumpte autor, un estudiant de 14 anys, ha matat primer el seu avi i la seva àvia, després 5 professors al seu institut i finalment s'ha suïcidat. Les autoritats del país parlen d'un atac premeditat i l'atribueixen a l'estrès acadèmic de l'atacant. Aquest és el segon tiroteig en un institut del país aquest any. El primer ministre ja s'ha compromès a impulsar una llei perquè només puguin portar armes del carrer els funcionaris en servei.
0: De tornada a Catalunya a l'estampè, es tornen a portar problemes de mobilitat a la xarxa ferroviària, com ahir l'R3 de Rodalies està tallada, aquest cop en el tram entre Ribes de Freser i Planoles, on no circulen trens per la caiguda d'un arbre a la via.
1: S'ha activat el Pla Especial d'Emergències Ferrocat de Protecció Civil per aquesta incidència greu a la xarxa. També continua tallada la RL4 entre Calaf i Manresa per la tempesta d'ahir. Aquests moments s'està oferint un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions.
0: I el Parc del Fòrum de Barcelona es torna a omplir de música electrònica fins diumenge. És que s'hi fa la quarta edició del Brunch Electrònic, que aquest any compta amb 100 actuacions d'artistes consagrats i talent emergent, Valeria Obareda.
4: El productor canadenc Kai Trenada, el referent del Progressive House Eric Prydz i el mestre del Tecno Luciano són algunes de les estrelles que passaran aquests 3 dies pel festival. François Jusic n'és el director.
5: Estamos ya con 6 escenarios, esperamos a más de 65.000 personas en los 3 días este año, entonces a nivel de tamaño el festival ha cambiado mucho. Cada espacio conserva la esencia del brunch, ¿no? Una cierta intimidad con escenarios donde nunca hay más de 6-7.000 personas.
4: El cartell també reserva un espai per al talent local, com la DJ i productora Paula GM o Briella.
0: I als esports, Oriol Corral, què destaquem?
6: Que el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. De moment, el club anglès ha rebutjat una primera oferta de 45 milions més variables. Tot i així, les negociacions continuen i al Barça hi ha optimisme amb l'arribada del migcampista madrileny. El Girona i el Sabadell han empatat a 2 en l'amistós que han jugat. Cap dels dos equips catalans de segona divisió s'ha pogut imposar. El Girona s'ha avançat 2 vegades al marcador, però el Sabadell ha empatat el temps afegit. L'Espanyol ha viatjat aquesta tarda a Anglaterra per disputar disputar un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. Ja hi serà l'últim fitxatge blanc i blau al central basc, Unai Núñez. I amb ciclisme, la polonesa Kasia Nevyadoma és la nova mallot groc del Tour de França femení. Paula Blasi avui ha pujat 3 posicions a la general. És setena a 4 minuts i 32 segons de la nova líder.
0: Gràcies, Oriol. I ens trobem a les portes d'un cap de setmana que tindrà 2 tipus de temps, matins de sol i tardes amb ruixats, sobretot al Pirineu de les comarques de Lleida. La calor anirà a més. Pràcticament passen 6 minuts de les 9, acabem el Catalunya Vespre i tornem dilluns a 2:15. Bona nit i bon cap de setmana.
7: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
8: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
10: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
11: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Tenen els catalans.
10: Tornen els draps bruts.
12: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
10: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
7: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
10: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
13: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
8: 16 d'octubre del 1984. En un poble del nord-est de França, a prop de la frontera amb Alemanya, desapareix un nen de 4 anys. Es diu Grégory Villemain. Els seus pares, una jove parella de 24 i 26 anys, creuen saber qui és el culpable. La mateixa persona que els ha estat amenaçant durant anys per telèfon i per carta. Un anònim que es fa dir el cor.
14: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El cas de Grégory Villemain és un dels més coneguts de la història negra francesa. Al País Veí, el relat de la desaparició i posterior assassinat d'aquell nen de 4 anys va començar fent esgarrifar els ciutadans i es va acabar convertint en un espectacle mediàtic. L'any 2019, Netflix va estrenar un documental titulat Grégory, que retrata molt bé com els rumors, les interferències mediàtiques i també la mala praxis judicial i policial van enterbolir la investigació del cas. És la història d'un assassinat, un corp, uns quants voltors i molts carrerons sense sortida. Intentarem posar llum a la foscor.
15: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
8: Crims. Per què matem?
15: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
8: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
14: L'any 1984, a la família Villemain li anava tot bé. Christine i Jean-Marie, una jove parella francesa feia 5 anys que s'havien casat i 4 que havien tingut el seu primer fill, el Grégory. Vivien a L'Epanche-sur-Boulogne, un llogarret d'uns 1.000 habitants al nord-est del país, a 400 quilòmetres de París. El poble està situat en una vall. El formen unes quantes casetes envoltades de camps de pastura i alguna fàbrica, i hi passa el riu Boulogne. És el departament des Vosges. Poc abans del 84, Jean-Marie, membre d'una extensa família d'origen humil que repartia pels pobles propers a L'Epanche, havia aconseguit ascendir laboralment. De ser un obrer ras, havia arribat a capatàs d'una de les fàbriques de la zona i, gràcies a la seva nova posició, va poder comprar-se una casa als afores del poble, on es va traslladar amb la seva dona Christine i el seu fill Grégory. Jean-Marie i Christine, que també treballaven en una fàbrica, no arribaven ni a 25 anys i ja tenien un xalet en propietat, un fill i una vida feliç. A algunes persones això els feia ràbia. Fins i tot un familiar de Jean-Marie li havia retirat la paraula perquè deia que s'havia convertit en un burgès i havia deixat de banda el seu costat obrer. Malgrat tot, Christine i Jean-Marie continuaven amb la seva vida sense fer mal a ningú. Però la seva felicitat es va acabar un dia fred i ventós d'octubre. 16 d'octubre de 1984. A la gendarmeria del districte de Pinal, al qual pertany el poble de L'Epanche, reben l'avís que un nen de 4 anys ha desaparegut a plena llum del dia i davant de casa seva. La seva mare, Christine Willemann, explica això.
16: El vaig deixar fora i vaig entrar a agafar un gorro, perquè estava malalt i l'hi vaig posar. Vaig tancar la porta, vaig encendre la ràdio i em vaig posar a planxar. Em vaig posar còmoda. Després d'una estona planxant, em vaig dir a mi mateixa: vaig a veure el Grégory. Vaig mirar l'hora i vaig pensar: ja és hora que entri. I no hi era allà. El vaig buscar i no hi era.
14: Christine declara que havia sortit al pati a les 17:20. En veure que el seu fill ha desaparegut, la dona va cap a casa de la cangur del nen amb l'esperança que el Grégory hagi anat a veure un amiguet sense avisar-la. Però no, allà no hi és. Quan va a casa d'un altre amic, comprova que tampoc no en saben res. Aleshores comença a preocupar-se de debò. On és el nen? Christine Willemann, desesperada, torna a casa i truca al seu marit, Jean-Marie, que encara és a la feina. Junts decideixen que posaran una denúncia per desaparició. Els sembla molt improbable que el seu fill de només 4 anys hagi marxat per pròpia voluntat i s'hagi perdut. Creuen que algú se l'ha emportat. Fins i tot tenen algunes sospites de qui podria haver-ho fet. Una estona després, Christine rep una trucada de la seva sogra que els hi confirma.
16: Aleshores em va trucar la meva sogra i em va dir que l'home que ens havia estat assetjant per telèfon havia segrestat el Grégory i l'havia tirat al Boulogne.
14: El relat de Christine Willemann ens deixa moltes preguntes per respondre. De seguida parlarem d'aquesta trucada, que és molt important, però abans, a què es refereix quan diu que els havia estat assetjant per telèfon? Explica'ns-ho, Lídia Oriol, sisplau.
4: Els Willemann van començar a rebre cartes anònimes i trucades estranyes l'any 1981. Algú que es feia dir el Corp es dedicava a explicar els secrets més íntims de la família per intentar enfrontar els uns amb els altres. El telèfon no només sonava a casa de Jean-Marie i de Christine, sinó també a la dels seus pares, dels seus tiets i d'altres membres de la família. A l'altra banda hi sentien una veu misteriosa. De vegades, la família podia rebre fins a 27 trucades en un dia. En algunes, com hem dit, el Corp es bombava els seus secrets més íntims. En d'altres, simplement els insultava o no deia res i deixava sonar música.
14: Même si ça vous fait... Amb Jean-Marie, el pare del nen, aquell ocellot tenia una obsessió especial. Li deia le chef, que vol dir el cap en francès, perquè, com ja hem dit, havia esdevingut el capatàs d'una fàbrica. Era com si la persona darrere el Corp, que ells creien que era algú de la família perquè sabia coses prou íntimes, li tingués enveja a Jean-Marie. De fet, un dia, mentre era a la feina, li va trucar i el va amenaçar de cremar-li la casa. Estoicament, l'home li va respondre que en podia construir una altra. No volia mostrar-se dèbil davant les amenaces i va actuar exactament igual quan l'anònim va amenaçar, violar i ferir la seva dona, Christine. Però en una altra trucada, el corp li va dir al Jean-Marie que podia veure a través d'uns binocles que el seu fill Gregory estava jugant al pati de casa seva. No el deixis sortir o un dia te'l trobaràs escanyat, li va dir. Això a Jean-Marie li va resultar insuportable i va tornar-li l'amenaça. Li va prometre que si s'atrevia a tocar el seu fill, el mataria. Però el corp deia que mai no el trobaria i que mai sabria qui era. Per a la tranquil·litat de la família, però, les amenaces es van aturar al maig de l'any 83. Aquell mes va arribar una última carta anònima de les que rebien juntament amb les trucades en què el corp els va dir que els deixaria en pau.
17: Aquesta és la meva darrera carta. Mai més tornareu a saber-ne res de mi. Us preguntareu qui sóc, però mai ho esbrinareu. Adeu, estimats porcs.
14: Durant un any i mig, els Villemain, especialment Christine i Jean-Marie, van respirar tranquils. Pensaven que per fi podrien ser feliços. Però no, perquè la promesa del corp de deixar-los en pau no es va complir. L'octubre del 84 va batre les ales negres una altra vegada i es va endur el que més estimaven, el seu fill Gregory. Després de la desaparició del nen, el corp torna a trucar a casa del Jean-Marie. Era el 16 d'octubre de 1984 i agafa el telèfon un germà del Jean-Marie que es diu Michel. En aquell moment no hi havia cap telèfon punxat i el Michel Villemain explica que el corp li va dir això.
17: M'he venjat del cap i he segrestat el seu fill. L'he escanyat i l'he llançat al riu Bologna. La seva mare l'està buscant, però no el trobarà mai. He complert la meva venjança.
14: La trucada deixa tothom, incloent-hi la policia, amb la incògnita de si serà cert que el nen és mort i l'ha llançat al riu. Un grup de 15 gendarmes es desplaça a Les Panges-sur-Bologne per començar a buscar-lo. Els agents de la gendarmeria, que a França s'ocupa de la seguretat, sobretot en zones rurals, com vindria a ser aquí la Guàrdia Civil, busquen pistes pels voltants de la casa dels Villemain. El que els sembla estrany és que la desaparició del nen s'ha produït a plena llum del dia, cap a 17:45 de la tarda, però ningú ha vist res, ni la mare ha sentit cap soroll estrany. D'acord que diu que tenia la ràdio posada, però com pot ser que hagin segrestat el seu fill a uns metres d'on era ella i no hagi sentit res? Ni un crit? Mentre passen les hores, els gendarmes amplien la cerca al centre de Les Panges i als pobles del voltant. Cap a les 9 de la nit, quan hi és fosc, per fi troben el nen.
18: El comunicant anònim deia la veritat i el cadàver del Gregory apareix al riu Bologna en el tram que passa per Dosels, un poble a 4 quilòmetres de Les Panges. Quan el treuen de l'aigua, veuen que està vestit igual que quan va desaparèixer. Porta un anorac de color blau i un gorro. Hi ha un detall, però, que crida l'atenció dels gendarmes. El gorro cobreix completament la cara del nen i li arriba fins al coll. A més, està lligat de peus i mans. A part d'això, no hi ha cap signe de violència. La roba la té intacta i no té cap ferida visible.
14: El jutge que instruirà el cas, Jean-Michel Lambert, encarrega la investigació als gendarmes en comptes de fer-ho a la policia francesa. I això ho fa en un moment en què hi havia una certa rivalitat entre els dos cossos per veure qui resolia més casos. Seria una mica com l'habitual col·lisió entre la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. En el cas de Catalunya, si afegim els Mossos, la cosa encara s'enreda més, però a França la rivalitat entre gendarmes i policies nacionals era molt gran. Així doncs, són els gendarmes els que han d'intentar esbrinar qui ha assassinat Gregory Villemain. Com i per què? La resposta a qui és l'autor del crim equival a preguntar-se qui és el corp. I això no serà fàcil de saber. El més ràpid de respondre és el com. Escoltem el capità dels gendarmes, Etienne Sesmat, quan va explicar els resultats de l'autòpsia davant dels mitjans.
19: Portava un gorro de llana que li havien abaixat fins a la barbeta i que estava lligat al voltant del coll amb una petita corda. Estava en aquesta posició, lligat de mans i peus, i amb el gorro cobrint-li completament la cara, potser perquè no els veiessin o no els reconeguessin o perquè no cridés. Així el van llançar al riu Bologna. El van llançar viu perquè va morir ofegat.
14: Des del primer moment, quan els informen de les amenaces del corp, els gendarmes sospiten de l'entorn familiar dels Villemain. De fet, estan tan segurs que ha de ser algú proper que creuen que no trigaran gaire a treure'n l'entrellat. El jutge Lambert, un home de 32 anys sense gaire experiència professional, també ho creu. L'endemà de trobar el cos de Gregorí, el 17 d'octubre, els pares reben una carta sense remitent enviada el dia anterior.
17: Chef, espero que et moris de la pena. Els diners no et retornaran al teu fill.
14: Una altra vegada, el corb deixa veure que sent una enveja malsana vers els Villemant. El mòbil de l'assassinat del petit Gregorí és, des del punt de vista dels gendarmes, clarament passional. El problema, però, és esbrinar d'on ve aquesta ràbia. Només en l'entorn familiar, els investigadors tenen una feinada. Entre pares, germans, cosins, tiets i cunyats, tenen més de 70 persones a investigar. Això suposa comprovar moltes coartades i saber destriar el gra de la palla.
4: Per intentar facilitar les coses, doncs, i com que estan segurs que la persona o persones que hi ha darrere el corb són els responsables de l'assassinat, decideixen que a tot aquell a qui interroguin li faran un dictat per contrastar la seva cal·ligrafia amb la de les cartes anònimes. Els interrogats hauran d'escriure el contingut de la carta del corb amb les dues mans. A mesura que els gendarmes disposin d'aquest material, l'enviaran un expert en grafologia i serà ell qui intentarà trobar, entre més d'un centenar de textos, algun rastre de la persona que durant anys va assetjar la família Villemont i va acabar amb la vida del petit Gregorí.
14: El funeral del nen és el 20 d'octubre. En les imatges d'aquell dia hi apareixen els pares del Gregorí davant d'un taüt molt petit envoltats de gent. Al cementiri, a més de familiars, hi ha molts periodistes que intenten captar imatges de la cerimònia. En un moment donat, Christine Villemont es desmaia i se l'han d'emportar a coll. Aleshores, els reporters es barallen per aconseguir un primer pla de la mare mentre els familiars els increpen i els demanen que respectin el seu dolor. En aquesta història, a més d'un corb, també hi ha molts voltors. Ja ho anirem veient.
4: A l'enterrament també hi ha alguns gendarmes de paisà perquè veuen bastant probable que l'assassí del

0: una parella que és família indirecta de Jean-Marie Villemain.
1: Els gendarmes fan anar el Solar a comissaria i els interroguen, però es troben amb dues persones completament descol·locades que no entenen res del que els estan dient. Després de comprovar que és impossible que tinguin cap relació amb l'assassinat, els deixen marxar tan perduts com han arribat.
0: Qui hagi assenyalat el Solar s'ha equivocat de ple o està jugant amb els investigadors. Recordem que era una dona rossa.
1: De mica en mica, els gendarmes van interrogant els familiars, els fan escriure la carta del corp amb la mà dreta i amb la mà esquerra i envien els seus textos a la secció de grafologia. És un procés lent i complex perquè hi ha molta gent a interrogar i moltes cartes a analitzar. Per això, de manera paral·lela, pregunten per comportaments estranys el dia de la desaparició o en dies anteriors. En un principi, l'únic que els crida l'atenció és un episodi que passa uns dies abans de la mort del nen, quan el germà de Jean-Marie, el Michel Villemont, el va veure a casa seva.
0: En un moment donat, el pare del Gregory li ensenya al seu germà un sofà que s'acaba de comprar. El Michel s'hi asseu, se'l mira sorprès i exclama que allò només s'ho pot permetre un xef, un cap. Recordeu qui utilitzava aquesta paraula, oi? Exacte, el corp. Però no correm. Això no és cap prova, ni de lluny. Però també és cert que el Jean-Marie és el capatàs de la fàbrica on treballa el Michel. Per als investigadors és un detall a tenir en compte. Més coses. Mentre van interrogant els familiars, els gendarmes intenten esbrinar des de quina part del riu es va llançar el cadàver del Gregory.
2: Quan vam començar la investigació, aviat vam recollir el testimoni d'algú que deia que el 16 d'octubre havia vist un rastre fresc de rodes de cotxe a l'entrada de Dossel. Aquelles marques provenien d'un camí que portava fins al riu Bologna. Ens va interessar el lloc i hi vam anar. Vam portar un ninot que pesava el mateix que el Gregory, el vam llançar a l'aigua a l'entrada del poble i vam veure que el ninot mai arribava on vam trobar el cadàver.
0: Utilitzant aquell ninot, els investigadors dedueixen que el cos del Gregory s'hauria d'haver topat amb branques i altres obstacles naturals, que o bé l'haurien frenat pel camí o bé li haurien estripat la roba. En canvi, quan van trobar el cadàver del nen, tenia l'anorat intacte i cap ferida visible.
1: Els gendarmes interpreten que el cos no va recórrer tanta distància a l'aigua, sinó que el van llançar molt a prop d'on el van trobar, segurament davant d'un parc de bombers que hi ha allà. També tenen la hipòtesi que va passar molt poc temps entre el segrest del nen i el seu assassinat. Segons l'autòpsia, el van llançar a l'aigua viu, segurament inconscient, i va morir ofegat.
0: Passen els dies i a mesura que la gent parla, les coses s'acceleren. El propietari d'un bar que hi ha a prop d'on van trobar el Gregory explica als investigadors que el dia de l'assassinat hi va entrar un home que no havia vist mai. Això en un poble remot i petit no és habitual. A més, segons diu, aquell home estava molt nerviós i mirava contínuament el rellotge. Finalment, cap a les 5 i 10 de la tarda va veure com marxava. El Gregory va desaparèixer entre les 5 i 3, quan la seva mare el va deixar sol, i les 5 i 20, quan va tornar a sortir. Gràcies a la declaració de l'home del bar i d'una altra persona, els gendarmes elaboren un retrat robot del possible sospitós.
1: En l'esbós s'hi veu un home amb serrell, patilles a l'estil Curro Jiménez i bigoti. I qui és aquest home? Els investigadors encara no ho saben, per això demanen als mitjans de comunicació que difonguin el retrat robot per si alguna persona el reconeix.
0: El 27 d'octubre, 11 dies després de l'assassinat del Gregory, arriba una notícia important de part dels grafòlegs. La lletra de la carta del corp coincideix amb la d'un cosí de Jean-Marie Villemain, que es diu Bernard Laroche. Aquesta persona, a més, té la mateixa aparença que l'home del retrat robot. Els investigadors, doncs, pensen que ja tenen el culpable. Només necessiten interrogar-lo i comprovar que no tingui coartada per al 16 d'octubre. A la gendarmeria, Laroche defensa en tot moment la seva innocència, però els agents que l'interroguen els sembla que es pensa massa el que ha de dir i que actua d'una manera estranya.
2: Es prenia les coses amb distància. No semblava que s'adonés, o almenys ho feia veure, que estava envoltat de gendarmes que buscaven l'assassí d'un nen.
0: Tot i això, l'home té una resposta per tot i els fa un relat minuciós del que va fer el dia de l'assassinat del Gregory.
3: Em vaig aixecar cap a la una del migdia. Vaig anar en cotxe a casa la meva tieta, Louisette, que viu a uns 200 metres de casa meva, per demanar-li ajuda. La vaig portar a casa i vam estar guardant llenya fins a 3:15. Després vam prendre una copa i la vaig tornar a portar a casa seva.

0: Després vaig anar a casa del meu cosí, Michel Villemont, i vam estar parlant de coses sense importància. Més tard, cap a les 4:20 o les 4:25, vaig tornar a casa de la meva tieta perquè un amic havia de venir a buscar-me per anar junts a buscar vi a casa d'un conegut.
1: Segons explica Laroche, va tornar de recollir el vi cap a les 17:20 i quan va arribar a casa de la seva tieta va veure la seva cunyada Muriel, que tenia 15 anys. En aquest interval de temps, però, la seva explicació és més fluixa, segons els gendarmes, i és precisament quan se suposa que van segrestar el Gregori i el van llançar al riu.
2: A les 5:20, Christine Villemont va sortir de casa i es va adonar que el seu fill no hi era. En aquell moment, els gendarmes no saben si el nen ja era mort, però si l'assassí hagués estat Laroche, és molt poc probable que hagués arribat tan aviat a casa de la seva tieta. El següent pas, doncs, és confirmar la seva coartada. I el primer que fan els investigadors és preguntar a la seva cunyada, esperant que confirmi el relat del sospitós.
1: La sorpresa ve quan Muriel, una noia de 15 anys, els diu just el contrari, que quan va arribar de l'institut, Laroche, el marit de la seva germana, ja hi era a casa. Qui menteix, doncs? De seguida ho sabrem. De moment, expliquem més coses de Laroche.
2: Bernard Laroche és cosí per part de mare de Jean-Marie Villemont i quan eren adolescents tenien una relació molt estreta. De fet, juntament amb el germà de Jean-Marie, Michel Villemont, passaven molt de temps plegats i anaven d'acampada tot sovint. La seva relació es va començar a refredar l'any 1976, quan Laroche es va casar i va empitjorar quan, 3 anys després, Jean-Marie també va passar per l'altar amb la seva nòvia, Christine, a qui Laroche considerava una dona altiva. Més endavant, quan el seu cosí va ascendir laboralment i es va comprar una casa lluny de la seva família, l'estiventós i la gelosia van trencar definitivament la relació. Michel Villemont, en canvi, va continuar passant molt de temps amb el seu cosí Bernard. L'any 1984, quan assassinen el Gregory, Laroche viu amb la seva dona i la seva cunyada a Monzy, un poble de 500 habitants a 10 quilòmetres de Lepanche. Investigant Laroche, els gendarmes s'adonen que la dona rossa que havia assenyalat els Olar, uns parents llunyans del nen que no tenien res a veure amb el cas, era la dona de Bernard Laroche.
1: Ja veurem si aquesta mala relació entre cosins ens portarà enlloc. De moment, tornem amb la declaració de la cunyada, la Muriel, de 15 anys. La noia explica als investigadors que el 16 d'octubre va agafar l'autobús escolar per tornar a casa a les 5 de la tarda. Quan li pregunten pel conductor, descriu l'home que conduïa el vehicle habitualment. Resulta, però, que aquell dia justament n'hi havia un de diferent. I quan prenen declaració tant el treballador com els companys d'institut de Muriel, els diuen que la noia no va pujar a l'autobús aquell dia, sinó que va marxar en un cotxe. Per tant, la cunyada de Bernard Laroche no ha dit la veritat als investigadors. A la gendarmeria, els agents li exposen la contradicció i ella no aguanta la seva versió. En un primer moment, només admet que va mentir, però a poc comença a parlar. Sense la presència d'un advocat, la noia aporta una informació clau per atrapar el culpable. Diu que el dia de l'assassinat del Gregory va marxar de l'institut amb el seu cunyat Bernard Laroche. El que va passar després ho recorda el documental de Netflix un dels agents que la va interrogar. Escoltem-ho.
3: El Bernard era allà. Va aparcar davant de l'institut i la va cridar pel seu sobrenom. Bubul, en grassoneta. Li va dir, Bubul, sóc aquí. Llavors ella va pujar al cotxe. Al vehicle hi havia també el fill de Bernard. I Muriel ens va dir, d'allà vam anar a un poble que jo no coneixia, però recordo que en un moment vaig veure pel camí que hi havia obres a la carretera i que vam pujar per un turonet i ens vam parar en un aparcament. Allà, Bernard va sortir del vehicle i jo, des del meu seient, vaig veure una casa amb la façana blanca i la teulada vermella. Ella, que és el cotxe, es queda amb el fill de Laroche i Bernard surt i aviat torna amb un nen. Des d'allà vam anar a un altre poble, ens vam parar en una plaça o alguna cosa semblant i Bernard, en un moment donat, va marxar amb el nen i va tornar sol.
1: Aquesta declaració és com un regal del cel per als investigadors. Ara sí, creuen tenir el presumpte assassí de Gregory Villemont. Només han de portar la nena al jutjat perquè la repeteixi i després detenir Laroche. La confessió de Muriel davant dels gendarmes es produeix el divendres 2 de novembre, però no compareix davant del jutge fins dilluns. Els plans dels gendarmes es retarden perquè, atenció, el jutge d'instrucció comunica als investigadors que se'n va de cap de setmana i no té temps per rebre la noia. Ja veureu que això no és l'única cosa poc professional que farà aquest home. En qualsevol cas, dilluns tot surt com estava previst. Muriel confirma que va veure com el seu cunyat pujava un nen al cotxe i després baixaven tots dos i ja només va tornar el cunyat sense el nen. I es produeix la detenció de Bernard Laroche. Podríem pensar que aquí s'acaba el cas, oi? Això és el mateix que creien els investigadors de la gendarmeria, però no. Perquè el jutge d'instrucció, aquell home jove que se n'havia anat de cap de setmana quan hauria d'haver pres declaració a un testimoni crucial del cas, no es pot estar callat. Quan les càmeres de televisió i els micros de la ràdio se li planten al davant, la persona que suposadament ha de ser el major garant del secret de sumari diu això.
4: Bernard Laroche està acusat?
5: Sí, d'assassinat.
4: Què li ha permès acusar-lo?
5: Una declaració molt important i en part l'informe d'un expert.
4: La declaració és la de Muriel?
5: Exacte.
4: I què ha dit exactament?
5: No us ho puc dir, és confidencial.
4: Però Muriel va acompanyar Bernard Laroche a l'escena del crim, no és així? Estava a cotxe.
5: Sí, era dins el cotxe.
4: Teniu alguna pista del mòbil?
5: No.
4: Enveja, gelosia...
5: Gelosia, oh, sí.
4: Com explica que al principi Muriel li donés una coartada a Bernard?
5: Per por, per por.
1: El fet que el jutge Lambert confirmi davant de la premsa que la cunyada de Laroche és precisament qui l'ha inculpat posa la noia en una situació compromesa. Els gendarmes pensen que el magistrat s'ha extralimitat, més encara perquè ella ha de tornar a casa amb la seva família. Poc després, la dona de Laroche explica públicament que la seva germana Muriel s'ho va inventar tot perquè els agents de la gendarmeria la van pressionar. I vet aquí la versió que uns dies després farà seua la mateixa Muriel i que mantindrà a partir d'ara.
6: No vaig estar al cotxe de Bernard. Mai he estat a Lepanys ni enlloc on van ofegar el nen. Mai no he estat a Lepanys ni a Dosel. Un dels agents em va cridar. Vaig tenir por. Em van dir que Bernard Laroche ho havia fet i jo vaig dir el mateix. Em van ensenyar el camí de Lepanys a Dosel, el que deien que va agafar Bernard, i jo els vaig ensenyar el mateix. Em van dir que m'enviarien a un centre de menors, que si no ho explicava el jutge, m'enviarien al centre. Bernard és innocent. El meu cunyat és innocent. Mai hi vaig estar amb el meu cunyat.
1: Òbviament, els agents neguen aquestes acusacions. És la paraula d'una noia de 15 anys contra la dels gendarmes. Algú va fer córrer que havia canviat la versió perquè un familiar li havia pegat. I en aquest punt, el cas queda enverinat. La versió de Muriel ja no es pot prendre com a segura perquè la mateixa testimoni l'ha retirat. Si el corp no és Bernard Laroche, qui és? Els investigadors troben una possible pista quan tenen una reunió conjunta amb gran part de la família de Jean-Marie Villemont i els expliquen la història de les trucades del corp.
2: Allà uns diuen que estaven segurs que era un home qui trucava com pensaven els gendarmes, però és que n'hi ha que asseguren que era una dona. Per tant, hi ha la possibilitat que no hi hagi un corp, sinó dos. O el que és el mateix, que hi hagi més d'un implicat en l'assassinat del Gregory, un home i una dona.
1: Sense perdre de vista aquesta informació, arriba l'hora d'enfrontar la versió original de Muriel amb la de Laroche, que encara és a la presó. El cara a cara es produeix el 9 de novembre del 84. A la sala, diversos testimonis confirmen la coartada de Bernard Laroche, segons la qual a les 17:30 del dimarts 16 d'octubre era a casa de la seva tieta i es va trobar amb la seva cunyada Muriel. Del fet que els companys d'institut i el conductor d'autobús diguessin que ella no hi era aquella tarda, ningú en diu res. I amb aquesta bona notícia per als sospitós, els seus advocats demanen que surti en llibertat.
7: I'm ready, my lord.
8: Crims. Amb Carles Porta.
1: I Ja anireu veient que en aquest cas hi ha moltes parts fosques, molts rumors que mai es confirmen, però que enterboleixen la investigació. Si voleu seguir en detall, mireu-vos els 4 capítols de la sèrie de Netflix. Alguns dels testimonis afirmen que en aquell acarament entre la joveneta Muriel i el seu cunyat Laroche, l'advocat de Laroche, Gerard Welzer, es va apropar molt al jutge Lambert, que sembla que era un home fàcilment influenciable i el va convèncer que el seu client era innocent. Això no està confirmat. El que sí que ho està, però, és que Lambert no va permetre que s'investigués una possible prova.
2: Segons explica el capità dels gendarmes, algú va trobar al costat del parc de bombers de Dosels, on es creu que van llançar el nen al riu, una caixeta amb una xeringa d'insulina que es podria haver utilitzat per adormir el Gregorí. Recordem que, segons va determinar l'autòpsia, el nen va morir ofegat al riu, però l'absència de marques, tot i estar lligat, va suggerir que l'havien deixat inconscient. És a dir, que ell mateix no s'havia ni intentat deslligar.
1: És possible que el droguessin amb la xeringa d'insulina? De moment, no ho podem saber perquè el jutge es nega a investigar-ho.
8: Quan Lambert descobreix que tenim aquesta pista, ens prohibeix que la seguim investigant. No volia sentir a parlar de cap element que inculpés Bernard Laroche.
1: Per acabar-ho d'adobar, a finals de 1984, un tribunal d'apel·lació al qual recorren els advocats de Laroche anul·la els informes grafològics que el relacionen amb el corp per un error de procediment. D'aquesta manera, la línia al voltant de Laroche queda més o menys parada. De moment, encara és a la presó, però els seus advocats han demanat que l'alliberin. El jutge Lambert haurà de prendre la decisió. Aleshores es produeix un altre gir de guió. 4 dones declaren que han vist Christine Willeman, la mare del nen assassinat, entrant a l'oficina de correus cap a les 5 de la tarda del dia de la desaparició. I aquell testimoni es converteix en una acusació. Acaba semblant que ella mateixa, la mare, havia enviat la carta en què el corp confessava l'assassinat del Gregorí. Els gendarmes han sentit familiars dient que alguna trucada del corp tenia veu de dona, però creuen que, si realment la mare va entrar a correus a les 5 de la tarda i el nen va desaparèixer a les 5:20, no tindria lògica que Christine hagués enviat una carta confessant un crim que encara no hauria comès, sense estar segura de si es trobaria amb algun impediment. Tanmateix, a partir d'aquí, comença un autèntic circ mediàtic que acabarà presentant la mare davant de tots els francesos com una autèntica bruixa.
2: Quan li demanen la seva versió, Christine Willeman confirma que sí, que va anar a l'oficina de correus, però no el 16 d'octubre, dia de l'assassinat, sinó l'anterior, el 15, i diu que hi va anar per demanar que li enviessin una revista, no per enviar cap carta. La mort del nen va ser l'endemà, el dia 16, i ella repeteix que aquell dia va sortir de treballar cap a les 16:57. Va recollir el Gregorí de la Cangur, va anar a casa i es va posar a planxar roba mentre ell jugava al pati del davant. Cap a les 5:20, aproximadament, la dona va sortir i ja no el va trobar per enlloc.
1: A finals de gener de l'any 1985, el jutge d'instrucció, Jean-Michel Lambert, organitza un cara a cara entre la Muriel, la cunyada de Bernard Laroche, i els gendarmes que la van interrogar. Tenien pendent d'enfrontar la versió dels agents amb la de la noia, que primer va culpar Laroche de l'assassinat i després va dir que els gendarmes l'havien pressionat perquè l'inculpés.
2: En aquella sessió, els encarregats de l'interrogatori admeten que la van ajudar, entre cometes, perquè li van dibuixar un mapa de la zona. Però ella va més enllà i diu que ells mateixos van traçar el camí que suposadament va seguir Laroche, des de Montsí, on vivien, fins a Le Panche, on hauria segrestat el Gregorí, i cap a Dosels, on suposadament el va llançar al riu. És a dir, Muriel els acusa d'haver-li dictat la declaració.
1: Sigui per aquestes possibles irregularitats que no es poden provar, sigui pel canvi de versió de Muriel o perquè es van anul·lar els informes dels grafòlegs, el jutge decreta la llibertat de Bernard Laroche.
9: Novetats sobre el cas Gregorí. Hem sabut fa una hora que el jutge d'instrucció, Jean-Michel Lambert, ha deixat en llibertat Bernard Laroche.
10: En 3 mesos la investigació ha avançat molt, però a dia d'avui considero que no tenim proves suficients contra Laroche.
1: Més de 3 mesos després de l'assassinat del petit Gregorí, es torna a la casella de sortida. Això sí, es canvien els jugadors. Els advocats de Laroche presenten queixes contra els gendarmes i el jutge Lambert els fa cas i els treu del cas. El primer que fan els nous investigadors és interrogar per separat els pares del Gregori. Una part del documental sobre l'assassinat del nen que ha portat cua és precisament aquella en què Jacques Corazzi, el comissari de policia que va agafar les regnes de la investigació, explica que l'aparença de la mare del nen li va fer dubtar d'ella. Escolteu i jutgeu vosaltres mateixos.
3: La primera impressió que vaig tenir de la parella va ser contradictòria. D'una banda, Jean-Marie Villemont estava destrossat. Era algú per qui sentíem simpatia, de tot cor. En canvi, amb ella no hi teníem tanta química. No ho sé per què. Ella anava vestida de negre, sí, però la seva roba era sexy, diguem-ne. Portava un jersei molt ajustat. En unes altres circumstàncies, fins i tot hauríem intentat lligar amb ella. Aleshores vaig pensar, és agradable mirar-la. Com a home, em va semblar atractiva. Jo esperava trobar-me amb algú plorant, sense pentinar, vestida de qualsevol manera, però no va ser així. Això no la feia culpable, és clar. Però teníem algun dubte, alguna cosa que havíem d'aclarir. Volíem saber què havia passat exactament, perquè, no ho oblidem, ella va ser l'última persona que va veure el Gregori en vida.
1: Que la mare del nen mort sigui guapa li farà mal. Més coses. El paper dels mitjans, o d'alguns periodistes, també té un paper determinant. Recordeu aquest nom, Jan Kerr. Va ser l'únic que va aconseguir apropar-se als pares del Gregori i, de mica en mica, els va semblar que es convertia en el seu amic. En aquella època, parlem dels anys 84 i 85, l'accés als sumaris judicials no era tan fàcil com avui. I a França el secret és molt estricte. De seguida sabreu per què ho diem. Aquell mateix febrer de 1985, l'advocat de Bernard Laroche truca al periodista Jan Kerr, que ja hem dit que era l'únic que parlava amb els pares de la víctima, i li diu que l'ajudarà en tot el que pugui. El periodista va al despatx de l'advocat del principal sospitós i li demana que li deixi veure el sumari. A França, ja ho hem dit, el secret de sumari és molt estricte i s'acostuma a complir. És a dir, hi ha molt poques filtracions. Com que aleshores no existien els mòbils, que probablement el periodista hauria pogut utilitzar per fer fotos ràpidament de les pàgines del sumari, el que fa Kerr és enregistrar la seva pròpia veu mentre llegeix les declaracions dels Laroche. El periodista, que té previst publicar aquelles declaracions, té la sensació que està traint els pares del nen mort i els acaba dient que té aquella informació abans de fer-la pública. I allò tindrà conseqüències molt importants. El 26 de febrer de 1985, Jan Kerr va a casa dels Villemont, a Lepanche, i els posa les tres o quatre cintes que ha gravat al despatx de l'advocat de Laroche. A mesura que els Villemont escolten les declaracions de la família que ells consideren que els ha amargat la vida i han matat el seu fill, la parella es va posant més seriosa i quan la gravadora s'atura, Jean-Marie mira el periodista que és allà com a amic i li demana que es quedi a sopar. Gairebé sense haver fet ni la digestió, Jan Kerr sent una cosa que li regira l'estómac.
11: Jean-Marie es va aixecar i em va dir: de totes maneres li dispararé al Laroche. Li vaig dir: espera abans d'estar-ne segur. I ell va dir: abans n'estàvem segurs al 80%. Ara ho estem al 99% i amb tots els detalls que coneixem de la instrucció. Em va dir: vine, que t'ensenyaré una cosa. I em va portar a una petita habitació. I em va dir: mira, això és el que passarà. Agafa això. Em va tirar una cosa. La vaig agafar amb els braços. Vaig veure que era un fusell. Li vaig dir: què és això? I va dir: això és per matar Laroche. És un fusell que he comprat. A un Laroche li farà un forat així de gran al cap. Són cartutxos per caçar senglars. Els he provat amb taules i sé que li explotarà el cap com una carabassa.
1: Jean-Marie Villemont li explica al periodista que l'endemà Bernard Laroche comença a treballar a les 5 del matí i que l'atacarà quan baixi del cotxe per entrar a la feina. En aquell moment, el periodista no s'ho pot creure, però el pare del nen mort parla seriosament de matar el seu cosí. De fet, li ensenya dues bosses de plàstic amb roba per entregar-se a la policia després de cometre l'assassinat. Jan Kerr intenta convèncer-lo que no ho faci, que no faci cap bogeria. Li demana, sisplau, que no malgasti la seva vida, que no té ni 30 anys. I ell, qui sap si per treure-se'l de sobre o perquè en aquell moment s'ho repense, li promet que no ho farà. Iker se'n va a dormir a l'hotel més o menys tranquil. A les 4 de la matinada, Janker es desperta nerviós i decideix que, per si de cas, anirà a un treball a Bernard Laroche per comprovar que estigui sa i estalvi. El que veu quan arriba al poble d'Aumotzi, on viu Laroche, li fa venir una esgarrifança.
11: Vaig veure Christine, el cotxe del Jean-Marie, amb el motor en marxa i els fars encesos. Aleshores, vaig mirar a l'esquerra i vaig veure Jean-Marie de genolls, en posició de tir, apuntant a la carretera que descendia, a punt per disparar Laroche.
1: En aquell moment, el periodista convertit en amic s'acosta als pares del Gregori, els pregunta a crits què redimonis estan fent i els demana que ho deixin estar. Aleshores, Christine Villemain l'insulta.
12: Que et bombin, Janker. Ets un cabró. Ens vas animar a fer justícia i ara no vols que matem Laroche. Fot el camp, cabró.
1: Janker, cap cot, torna el cotxe. Però no se'n va, sinó que espera que arribi el cotxe de Laroche per fer sonar el clàxon i alertar-lo perquè no avanci. Finalment no li cal, perquè quan el cosí està arribant on hi ha Jean-Marie amb un fusell a la mà, el seu cotxe s'atura i fa marxa enrere. Poc després, passa a tota velocitat davant dels nassos dels Villemain, que miren al seu amic i li diuen amb posat seriós: li has salvat la vida a Bernard Laroche. Pots estar content. Amb els ànims per terra després d'aquest episodi de tensió, Jean-Marie i Christine segueixen el periodista fins al seu hotel. I allà, a l'habitació on s'allotja Jean Kerr, els dos homes mantenen una conversa sense transcendència mentre Christine dorm en un llit. Una hora i mitja més tard, Jean-Marie desperta la seva dona i li diu al periodista que se'n van i que se'n torni a París. Després d'aquest moment, la relació entre els pares del nen mort i el periodista queda tocada. Els Villemain senten que el seu amic no els ha donat prou suport en un moment de necessitat. El pare del nen assassinat no ha pogut prendre's la justícia pel seu compte. De moment, el periodista Janker decideix demanar una reunió amb el jutge d'instrucció per prevenir-lo. El que li respon el jutge Lambert quan li explica que Jean-Marie Villemain vol matar el seu cosí el deixa totalment descol·locat.
10: Si li passa alguna cosa, no serà culpa meva. Va ser ell qui va voler sortir de la presó i tornar a la seva família.
1: Tornem a la investigació. Recordem que Christine Villemain està en el punt de mira dels nous investigadors del cas, la Policia Nacional. Al febrer de 1985, la dona fa el mateix que havien hagut de fer la resta d'interrogats: escriure la carta del corp amb les dues mans. I mentre espera els resultats dels experts en grafologia, la policia demana el matrimoni que vagi a un interrogatori sense advocat. El motiu no el saben, i el seu representant legal dubta que sigui una bona idea. Malgrat tot, la parella decideix que hi anirà perquè creuen que no tenen res a amagar. Per cert, en aquell moment, Christine està embarassada per segona vegada. En certa manera, com va admetre ella mateixa, va concebre el fill entre llàgrimes, però creien que seria una manera de tornar a ser feliços després de l'assassinat del nen. Escoltem com va anar l'interrogatori sense advocat. Parle un dels policies.
8: Els van preguntar sobre els fets per separat. Jean-Pierre Pesson i jo vam interrogar Christine Villemain. Li van preguntar per la seva vida privada, no per la seva vida íntima. Per casualitat no tindria un amant? Es podria haver produït un episodi de gelosia? Havíem de preguntar aquestes coses.
1: A Christine Villemain no li troben cap amant. Si hi ha una cosa en la qual tots els que coneixen la parella estan completament segurs, és del vincle tan fort que tenen. Christine i Jean-Marie s'estimen incondicionalment i precisament per aquest motiu el marit no pot suportar que la premsa parli de la seva dona dia sí, dia també, per acusar-la d'haver assassinat el seu propi fill. El 12 de març de 1985, el diari François publica aquesta notícia.
9: Va ser una dona qui va escriure la carta enviada el mateix dia del segrest i abans que el petit Gregory Villemain, de 4 anys, fos llançat a les aigües fredes del Bologna. El corp és una dona i el jutge sap qui és, però guarda en secret el nom que han assenyalat els experts en grafologia.
1: El xou mediàtic es dispara. A partir d'aquell moment, tota la premsa dona per segur que els grafòlegs assenyalaran Christine Villemain i que serà culpada. En les notícies parlen només tímidament de dues dones més de la família que també són sospitoses, una tieta de Jean-Marie i la dona de Bernard Laroche. Però com pot ser que la mare del Gregory sigui sospitosa? Quin seria el motiu per matar el seu propi fill? Ni el jutge ni els investigadors, que ara han canviat, no en troben cap de sòlid, però focalitzen les investigacions en ella i, de rebot, s'hi concentra tota l'atenció mediàtica. La cèlebre novel·lista Marguerite Duras s'atreveix a escriure que Christine Villemain, amb l'assassinat del seu fill, venjava totes les dones sotmeses i obligades a dedicar-se a la maternitat. Que matar el seu fill era una forma d'alliberament. Òbviament, aquesta opinió era de la senyora Duras, i no pas la dels encarregats d'investigar el cas. Però que una persona tan notòria en parlés als mitjans demostra el grau d'interès que va despertar al país veí el cas del petit Gregory. A Christine, el jutge Lambert la cita el 25 de març per comunicar-li els resultats dels estudis grafològics. Abans, però, passa una cosa que trastoca els seus plans. El dia anterior, la cadena de ràdio RTL dona una notícia d'última hora.
9: Demà, dia decisiu pel cas de l'assassinat del petit Gregory. Al jutjat de Pinal, el jutge d'instrucció revelarà les conclusions dels experts en grafologia sobre les cartes del corp.
2: Sí, demà cap a les 2 de la tarda, Jean-Michel Lambert notificarà els resultats dels experts, primer als pares del Gregory i després a Bernard Laroche, que encara figura com a investigat en la causa. No obstant això, tothom ja sap que per als dos experts és Christine Villemain, la mare del petit assassinat, qui probablement va escriure la carta reivindicant el segrest i l'assassinat del Gregory.
1: Christine Villemain sent aquesta notícia mentre és al cotxe i té un atac d'ansietat. Poques hores després té una hemorràgia interna i ha de ser hospitalitzada. Afortunadament, tant ella com el nen que porta dins estan bé, però necessita descansar i recuperar-se. Aleshores, totes les mirades apunten al jutge Lambert. Tothom es pregunta què farà el magistrat, perquè l'endemà Christine Villemain estava citada al jutjat i en el seu estat no hi podrà anar. Ajornarà la vista? Doncs no. L'endemà, Jean-Michel Lambert es presenta a l'hospital acompanyat per dos experts en grafologia i li fan una darrera prova a la dona, ingressada. Allà mateix, li confirmen amb un 80% de certesa que és ella qui va escriure la carta de confessió de l'assassinat del Gregory. Evidentment, ja s'ho esperava, però no per això li resulta menys xocant. Christine manté en tot moment la seva innocència i el seu marit li dona suport, però el jutge sembla estar segur que és la culpable. A tot això, el seu marit, Jean-Marie Villemain, ha anat a pitjor després de l'intent fallit d'assassinar el seu cosí, Bernard Laroche. No pot suportar que s'insinués que la seva dona podria ser la cruel assassina del seu fill de 4 anys. I si no pot aguantar les insinuacions, quan s'assabenta que ho confirma el mateix jutge, ja no pot més. Des de l'hospital, com un autòmata, l'home condueix fins al cementiri de Les Panys. Allà, als peus de la tomba del seu fill, li sembla sentir la seva veu que li assenyala un culpable. El seu petit el va matar Laroche perquè li tenia enveja. N'està segur. Més tard, la ràdio dona una notícia d'última hora.
2: Bona tarda. Villemain ha matat d'un tret Bernard Laroche. La tragèdia ha tingut lloc avui al matí al domicili de Laroche. Jean-Marie Villemain ja s'ha entregat.
1: Al final, completament desesperat i creient que mai es faria justícia per l'assassinat del seu fill, Jean-Marie Villemain va matar el seu cosí. Ell, al contrari que el jutge, creia fermament en la culpabilitat de Laroche i va fer el mateix que li havien fet a ell, destrossar una família. Va deixar una dona viuda i un nen petit orfe de pare. I la justícia li va fer pagar. La història del cas Gregory Villemain, però, encara ha de fer moltes voltes. I a nosaltres se'ns ha acabat el temps. Què passarà amb la Christine, la mare del nen mort? Una dona a qui, per ser guapa, se la considera sospitosa. Aviat ho sabrem. Per cert, a França, els periodistes, en aquest cas, no van quedar gaire ben parats. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
13: protagonistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Nil Montilla. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Vols escoltar més podcasts com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Marc Güell. Espanya escala el pols diplomàtic amb el govern de Giorgia Meloni i aplicarà controls fronterers a viatgers que venen d'Itàlia des d'aquesta mitjanit. Això després que Roma hagi rebutjat restablir la normalitat de l'espai Schengen entre els dos països per la situació a Ceuta. La Moncloa assegura que ho fa per la persistent pressió migratòria irregular que pateix Itàlia. Anem cap a Madrid, Paula Brujans.
2: El govern espanyol no espera diumenge a la nit i imposa controls als viatgers procedents d'Itàlia des d'aquest divendres a la mitjanit. Tothom que arribi en avió o vaixell haurà d'ensenyar a la frontera el DNI o el passaport i el permís de residència en el cas dels ciutadans que no siguin italians o europeus. Una dràstica decisió d'Espanya que arriba després que el govern italià s'hagi negat a reobrir l'espai Schengen. I ara Pedro Sánchez respon a Giorgia Meloni amb la mateixa moneda i escala encara més el xoc diplomàtic obert per la crisi migratòria a Ceuta. Els controls d'Espanya estaran en vigor fins al proper 7 de setembre, excepte que Itàlia rectifiqui i aixequi abans els seus controls. Paula Brujats, Catalunya Ràdio. Ràdio Madrid.
1: Més notícies amb la Gemma Sagrera.
3: La línia de xàfecs que ha afectat aquesta tarda diverses zones es desplaça cap a l'est i el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que hi pot haver tempestes intenses amb pedra, ratxes de vent fortes i esclafits al Bages, al Berguedà, al Moianès, Osona, al Vallès Oriental i al Maresme. Durant la tarda ha plogut amb intensitat en punts del nord i també de la Catalunya central, però sense incidències destacables. Durant una estona, a causa d'una calamarsada, s'ha tallat el trànsit de la C-37 al túnel de Bracons, que comunica la Garrotxa i Osona.
1: El Departament de Territori tancarà l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i el de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi solar per preservar aquests espais i garantir la seguretat de la ciutadania. Les restriccions estaran en vigor des del dia 11 d'agost a les 9 del vespre fins al dia 13 a les 8 del matí. La mesura s'ha pres tenint en compte la gran afluència de gent que podria acudir a aquests parcs a veure l'eclipsi en un moment que coincideix amb un elevat risc d'incendi. Joan Castor és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
4: Hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim dades segures, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels ports. Per això se ve adequat restringir-ho.
3: Adif ha fet les primeres proves amb trens al nou accés ferroviari de l'aeroport del Prat, que permetrà connectar directament les terminals T1 i T2 amb la resta de la xarxa de Rodalies. El nou accés s'obrirà a principis del 2027 i s'ha dut a terme amb una inversió de 400 milions d'euros. Amb un traçat de 5,2 quilòmetres de doble via, permetrà connectar l'estació de Sants amb la T1 en 20 minuts. Els recorreguts de fiabilitat d'aquesta setmana han servit per verificar l'estat i el funcionament de tots els sistemes.
1: Avui ha arrencat a Tremp la 15a edició del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars. Fins diumenge, aquest certamen convertirà la capital del Pallars Jussà en punt de trobada del cinema vinculat al món rural, amb 16 curtmetratges a competició, seleccionats entre prop de 200 propostes arribades d'arreu. Anem cap a Tremp, Pau Rovira.
5: Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
6: Entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt àmplia, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, aquest any, per exemple, entre els finalistes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'estat espanyol.
5: El programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.
1: Esports, Oriol Corral, bona nit.
7: El Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. De moment, el club anglès ha rebutjat una primera oferta de 45 milions d'euros més variables. Tot i així, les negociacions continuen i al Barça hi ha optimisme amb l'arribada del migcampista madrileny. El Girona i el Sabadell han empatat a 2 en l'amistós que han jugat a Vilablareix. Cap dels dos equips catalans de segona divisió s'ha pogut imposar. El Girona s'ha avançat dues vegades al marcador, però el Sabadell ha empatat el temps afegit. I l'Espanyol ha viatjat aquesta tarda a Anglaterra per disputar demà un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. En ciclisme, la polonesa Kasia Nevyadoma és la nova mallot groc del Tour de França. La catalana Paula Blasi ha pujat 3 posicions a la general i ara és setena. I acabem amb MotoGP perquè Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per la Q2 del Gran Premi de la Gran Bretanya. Demà, classificació al migdia i a la tarda, cursa sprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
0: Fins aquí les notícies.

0: això no està afinat, això no. Això no. Aquest, no sé quin instrument és, però no està afinat, eh?
1: Crec que són uns gats dins un sac.
2: Quin desastre.
1: És l'instrument nacional de Sèrbia.
2: Hosti, tu.
0: Avui ens situem en un país governat per un vell conegut del programa. Som a la Iugoslàvia governada pel mariscal Tito.
1: Tito, protagonista del capítol 88 de la tercera temporada.
0: Carai, quina memòria,
1: bueno,
0: Jair.
1: Bueno, m'han escrit aquí, eh?
0: Sí que és veritat. Els que recordeu aquell capítol ja sabeu que la Iugoslàvia d'en Tito ha deixat enrere la foscor soviètica i s'ha convertit en un país pròsper i modern.
1: Amb un president que es diu Tito.
0: Home, tot ha de ser Tito,
1: Tito,
0: Tito, Tito. Déu-n'hi-do, quin gorro, eh? El gorro d'en Tito.
1: Ah.
0: Déu-n'hi-do.
1: Ah. No, és raro.
0: És raro aquell gorro, sí.
1: Està bé, és perquè és el tret distintiu,
0: sí,
1: de Tito.
0: Sí, sí, sí. Suposo que el deuen comercialitzar, ja, aquell gorro, entenc.
1: Vull perquè dir que tothom pugui ser en Tito.
0: En Tito, és sí. Com unes orelles de gat, porta aquell gorro.
1: Sí.
0: Està bé.
1: Ell no és gat.
0: Però... ell no, ell no. Ell li treu el gorro i allà no hi té res sota. Vull dir que no, no hi té res. Aviam, per l'amor de Déu. No, no, ara se m'està agafant claro. Que no s'estregui de context, això. Vull dir que no hi té uns triangles al cap com perquè li faci la forma aquell gorro.
1: Cuidado, mentitó.
0: Home.
1: Estructura d'estat.
0: I tant.
1: Com a mínim, de la corpo.
0: Home.
1: Vam intentar fer un dia una mica de broma d'en Tito i se'ns va tallar les ales directament.
0: Se'ns va dir.
1: Bromes les justes d'en Tito. Vam anar a gravar la promoció d'aquest any.
0: D'en Tito.
1: I ens van dir, en Tito serà allà.
0: Sí.
1: Però on és, on és?
0: No, no, ell ve més tard.
1: No, ell ve més tard. Vosaltres feu
0: sí.
1: Que ell ve en una altra franja horària.
0: Ah, exacte. Vam gravar aquella ai. Promo que encara no he vist.
1: No, jo tampoc, però no conto veure-la.
0: Ja sortirà, no?
1: Però potser nosaltres ni sortim, eh?
0: No ho sé, no ho sé. Està bé, aquell rodatge va
1: molt
0: estar
1: bé. Molt bé, va sisplau.
0: Va, home, no
1: som
0: us encanteu.
1: Som en Tito, a Iugoslàvia.
0: Ah, sí, sí. En Tito, és veritat que també té el seu cantó fosc, eh?
1: Sí.
0: El mariscal governa amb mà de ferro. Però en línies generals podem dir que els iugoslaus viuen molt millor que abans.
1: D'acord.
0: El matrimoni Vulović...
1: sí.
0: És un exemple de la bonança que es viu al país. Mai no s'haurien imaginat tenir una vida tan ben muntada com la que tenen avui dia. El pare de família és un home de negocis que gestiona petits comerços. La mare fa d'entrenadora de gimnàstica esportiva.
1: Què? Has vist els Jocs Olímpics d'aquest estiu o què?
0: Ojo. Sí, algo he vist, algo he vist. Sí, la Simon Biles.
1: Déu-n'hi-do, que
0: sí,
1: bé, eh?
0: Sí.
1: Però és la diferència, no? Els americans, el Simon quan acaba molt bé, campiona i tal i
0: sí.
1: Qual, i en canvi els de l'ex-repúbliques soviètiques...
0: Sí, tristos.
1: Joder, puta mal, lo has hecho. Sí. Sí, senyora, sí.
0: Però guanyen l'or i tristos.
1: Tristos perquè
0: no,
1: saben el que els espera.
0: Sí.
1: Fuet i crustó de pa.
0: Sí, sí, sí. Ai, que bé que estem a París, ara.
1: Sí?
0: Sí.
1: A veure's quan tornis.
0: Ja sabeu que als països de l'est hi ha molta afició a la gimnàstica.
1: Feina ben parida, sí, sí, sí.
0: Els Vulović guanyen diners suficients per mantenir sense problemes les seves tres canalles. Una d'elles, la Vesna, és la nostra protagonista d'avui. La Vesna té 14 anys i és una mossa ben espavilada.
1: D'acord.
0: Ha sortit intel·ligent i emprenedora com el pare i esportista i disciplinada com la mare.
1: Ai.
0: A l'escola la nostra amiga destaca en literatura i, evidentment, en gimnàstica. Per una banda, la Vesna voldria ser escriptora, però amb una mare com aquella, la noia s'ha convertit en una de les gimnastes iugoslaves més prometedores de la seva generació.
1: Tu coneixes gaire gent que hagi hagut d'escollir entre ser escriptor o gimnasta?
0: No.
1: Camins molt diferents,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, és veritat. Escriptor o gimnasta?
1: Sí, bueno, nano, decideix-te.
0: Decideix-te,
1: perquè...
0: decideix-te.
1: No sé. En un has d'entrenar molt.
0: Sí, a l'altre, bueno... Quants escriptors pròxims a la gimnàstica coneixem?
1: Cap.
0: Zero.
1: Zero. A l'alcoholisme, gairebé tot.
0: Sí.
1: A la gimnàstica, zero.
0: Zero, zero, zero, zero.
1: Zero. Bueno... A veure, esportistes que hagin escrit llibres, ells...
0: Ells.
1: Per tant, Iniesta descartat.
0: Sí.
1: Kilian Jornet, per exemple.
0: Kilian Jornet, sí.
1: Podria ser gimnasta.
0: Sí.
1: Té 0% de greix al
0: sí.
1: Cos.
0: Kilian Jornet fent allò de tirar aquell mocador en l'aire, que faria una gràcia de Déu.
1: Quin mocador en l'aire?
0: Allò que fan, que tiren aquella cinta i recollir-la.
1: No, tiren els pals...
0: Què tiren?
1: Les masses.
0: Sí, però va amb una cinta, allò.
1: No, allò ho tens a la mà, fa...
0: No, no la llença, aquella cinta també la llença,
1: pots llançar-la, pots llançar-la.
0: Ah.
1: Però tu només et quedes amb la de llançar la cinta o què?
0: Allò, si allò,
1: la mà. Allò tira-la amb els peus, i a vegades
0: sí.
1: L'agafen amb els peus,
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí, bueno, i la tiren amunt, donen una voltereta i la troben després, eh? Curiós.
1: Que jo crec que és una mica sort, no?
0: Sí, home.
1: Jo crec que fas dues volteretes i aixeques els braços i dius...
0: Que sigui el que
1: si
0: Déu vulgui.
1: Si la pillo, endavant.
0: En fi, tu, va, que estàvem parlant d'aquesta noia, la Vesna, sí, la Vesna, la noia té molts dubtes a l'hora de triar el seu futur. Mm. Gimnasta o escriptora? Va, com que Iugoslàvia és una potència esportiva, dedicar-se a l'esport podria ser una bona sortida. Però és una carrera que té molts riscos. Una torçada de peu, sí, una mala recepció, ja te'n pots acomiadar, eh? Sí. Ja està.
1: Escriptor és molt més estable.
0: Home.
1: Si et lesiones el canell, què?
0: Això sí. Però és molta casualitat.
1: Molta, i més sempre pots escriure, teclejar amb un dit, que és el que fa el 80% dels escriptors.
0: O dictar-ho i que t'ho escriguin, com l'Anna Rosa Quintana.
1: Ah, exacte. Bueno, és que ella ni dictava.
0: Ni dictava, eh. Lo mínim és dictar-ho, hòstia. Val. Després de molts anys dubtant, la Vesna s'acaba decantant pel món de les lletres. Decideix estudiar filologia anglesa i ho fa per un motiu de pes. Hi ha una cosa de la cultura anglesa que la té ben enamorada.
1: Se'ns ha enamorat d'un guiri?
0: No, s'ha enamorat d'un grup de música, dels Beatles. Let me tell you how it will be. Resulta que quan la Vesna fa 16 anys li regalen un disc dels Beatles i allò li canvia la vida. S'obsessiona tant amb el grup que decideix estudiar anglès per entendre què signifiquen les cançons.
1: Ostres, sort que no li agrada el death metal.
0: Sí, ara... Ara gaires anys estudiant anglès per ja lo submarin.
1: Bueno, clar, sí, és veritat. Però és, els Beatles és bona manera d'aprendre anglès.
0: Sí.
1: Les cançons.
0: Sí, perquè pronuncien bé.
1: Pronuncien bé. Bé.
0: La Vesna estudia el primer curs de la carrera a Belgrat. Va pels passadissos de la facultat amb la carpeta forrada amb les fotos del grup. Els altres estudiants de la universitat la coneixen com la noia dels Beatles. També es fa famosa perquè la Vesna s'ha convertit en una rossa imponent amb un somriure que enamora. Aquella universitat de seguida li queda petita. La Vesna té ganes de veure la cultura britànica amb els seus propis ulls. Demana permís als pares per anar a estudiar a Anglaterra.
1: Ep.
0: I els pares li donen permís.
1: Molt bé.
0: Pares molt moderns per ser iugoslaus.
1: Sí, sí, sí.
0: Per ser iugoslaus d'aquella època.
1: Iugoslaus d'aquí, no d'ara.
0: Sí, no. Al març de 1970, la nostra amiga fa les maletes i marxa a la llar dels Beatles.

0: Ves-ne, que encara els veuràs en directe.
1: Bé.
0: Va, tira.
1: Hòstia, el plat del bateria podria ser un martell i una enclusa, eh? Bon plat, eh?
0: Pensa que en Ringo li van dir, toca la bateria, i ell era esquerrà i va dir, bueno, jo m'ho posaria al revés, però no em deixen. I van
1: anar... Ah, sí? Tota la vida malament.
0: La personalitat que tenia, eh?
1: Un mes després de l'arribada de la Vesna a Londres, encantada amb els Beatles...
0: Sí, va!
1: En Paul McCartney anuncia que els Beatles se separen. Mala pata.
0: Quin desastre!
1: Ai.
0: Hosti, ja és mala sort.
1: Sí, tu. En fi, per sort, sembla que la separació del seu grup de música preferit l'ha afectat relativament poc. La Vesna està ocupada amb altres temes. I és que la nostra amiga ha descobert la vida nocturna de Londres i el disgust li marxa al cap de poc. La Vesna passa de 0 a 100 en molt poc temps i no sap controlar la situació. A Iugoslàvia era un avorriment. A Londres, en canvi, si vols sortir de festa un dimarts, sempre trobaràs un pub obert.
0: Sí!
1: La noia es deixa anar més del compte. Ha sigut massa llibertat de cop.
0: We are living... Que s'han separat.
1: La de los Beatles.
0: La de los Submarine. La perdem, aquesta.
1: Sí. Els informes acadèmics de la Vesna baixen en picat. Una mica sí que l'estem perdent. Quan els pares se n'adonen, la fan tornar immediatament cap a casa. Home, eren moderns, però no tant.
0: Sí, no es passa. Ningú vol un fill així.
1: No. El 1971, la Vesna torna a ser el lloc on hem començat la història. A Belgrat.
0: Música que et posen a l'avió quan estàs aterrant.
2: Sí, sí,
0: a Belgrat, eh?
1: Clar. És que és molt... Venim dels Beatles.
0: Clar. I tot es fa feixó, però és que aquest violí serbi...
1: Ojo, eh?
0: O sigui que a Londres no hem fet res de profit.
1: Res. L'única cosa que ha après a dir en anglès és another whiskey, please. I res més. La qüestió és que la Vesna, per fi, ha vist què era viure en un país modern i liberal. S'adona que Iugoslàvia és un infern on el jovent es mor de fàstic. Enyora els mesos que ha passat a Londres i busca alguna manera de tornar-hi. La solució li arriba caiguda del cel, mai millor dit. Una amiga seva li comenta que una aerolínia busca hostesses de vol. La Vesna veu l'oferta com l'oportunitat per guanyar diners i per viatjar a llocs com Londres.
0: Però... Ho sap que per fer d'hostessa s'ha d'anar serè?
1: Sí.
0: No pots treballar amb la corbata lligada al cap, eh?
1: No, home, no dona confiança.
0: Zero confiança, eh?
1: Millor l'hostessa que el pilot, també és veritat.
0: Sí, que l'hostessa vagi borratxa...
1: Jo l'última vegada que vaig anar amb avió, quan estava entrant, i vaig veure que el pilot s'estava menjant una poma. Us vaig explicar això i vaig pensar, bé, aquest tio no es vol morir.
0: Tens molta raó, home.
1: Sí o no?
0: Aquesta manera de pensar m'agrada, eh?
1: S'està cardant uns xetos, la vida li importa una merda. S'està fotent una poma. Anirem bé.
0: Molt bé. Clar, un tio que té intenció d'estavellar l'avió, per exemple, en aquell moment...
1: Tu cardaràs una poma l'últim dia?
0: Clar.
1: No.
0: El loco aquell de German Wings?
1: Aviam, sí, que li mirin a veure si es va cardar una poma.
0: Què ha menjat vostè per esmorzar?
1: Aquell es va cardar una tarta al whisky.
0: Una copa a Brasil.
1: La nostra amiga sap perfectament que quan estigui de servei haurà de fer bondat, però tindrà escales per poder fer la seva... Bueno, i voltar per les ciutats, i llavors allà potser sí que es fot un whisky. A més, la Vesna no només vol torrar-se com un all, també vol fer turisme i veure món. Quan pensa en fotre el camp de Iugoslàvia, la mirada se li torna pura i brillant.
0: Sí, home, això també m'ho crec, sí.
1: La Vesna es planta a les oficines de Jet Airways i amb 21 anys aconsegueix el seu propòsit. Ja és hostessa de vol. Des d'ara... viatjarà arreu d'Europa.
0: Bé. Això sí, aquesta és la música d'avió que m'agrada.
1: Ara. Els primers vols en què treballa no tenen res de l'altre món. Són trajectes més aviat curts a països veïns. La Vesna practica les seves habilitats com a hostessa mentre serveix menjar i begudes als passatgers.
0: Bon dia, vol un whisky? Perquè jo sí. Got a terra, que no el pots trencar perquè hi ha la moqueta aquella, ben gruixuda.
1: Sí, és veritat. Tots els avions tenen moqueta. Que la moqueta fa brut. Hòstia.
0: Sí.
1: Molts hackers.
0: Molts, a més, entre vol i vol, desinfecten molt fort perquè la gent puja allà suada.
1: Hòstia, sí.
0: Per què pugeu tan suats a un avió? Què us ha passat?
1: A més, fa fred a l'avió. Com sueu a l'avió amb aquell aire condicionat a tope?
0: Jo crec que és la gent d'última hora que arriben allà...
1: Esvalutats.
0: Amb una maleta, esvalutats, amb la corbata, corrent per... Però, tio,
1: no, ja ho
0: calcula
1: saps.
0: L'horari.
1: Calcula, calcula. Bé. La nostra amiga és una bona hostessa. La Vesna sap comportar-se. Amb el temps ja agafa trajectes més llargs. Va d'una banda a l'altra del continent i sempre que té un parell de dies lliures aprofita per fer turisme. Està ben contenta amb la seva nova feina, sobretot quan pot passar per la seva estimada Londres.
0: Que passada amb Londres,
1: tu? Li agrada, li agrada.
0: Sí, bueno.
1: El seu viatge més interessant, però... no té relació ni amb Londres ni amb Anglaterra. Es produeix en una ruta que uneix Estocolm amb Zagreb. Una ruta que té escales programades a Dinamarca i Belgrat.
0: Ostres, una ruta una mica merdosa, no?
1: Estranya, sí.
0: És que no, no, no,
1: jo no l'agafaria, jo aquesta no l'agafava. Sé, jo.
0: Passem per Belgrat, Zagreb...
1: Déu-n'hi-do. D'Estocolm a Zagreb, bueno, sí, va. Ja veuràs que per ella la ruta sí que serà bastant entretinguda.
0: Ai, ai, què?
1: Ens situem el 25 de gener de 1972.
0: Ai.
1: A Copenhagen. Gener, a Copenhagen.
0: No m'agrada el gener a Copenhagen, no agrada.
1: Durant una de les escales, la nostra amiga ha fet turisme per la ciutat, gaudint del dia.
0: Sí.
1: I quan ha arribat l'hora d'embarcar, la Vesna s'ha posat l'uniforme i ha començat a donar la benvinguda als 28 passatgers de l'aeronau.
0: Que va ben borratxa.
1: No! Allò va ser una etapa de la seva vida que l'hem superat, sí? Jair, ja està.
0: Val.
1: Atenció ara, un dels passatgers que ha de pujar a l'avió sembla més nerviós del compte. Se'l veu neguitós, té una actitud un pèl estranya.
0: Posar-te nerviós abans de volar és el mínim, eh?
1: És el mínim.
0: I més als anys 70.
1: Home.
0: Que no hi havia controls a l'aeroport. I podies posar amb mig quilo d'heroïna al cul.
1: Sí.
0: Llavors plaves nerviós.
1: La nostra amiga li pregunta a l'home si tot va bé. I ell li respon que no. Li diu que li han perdut la maleta. La Vesna intenta ajudar-lo fent unes comprovacions a veure si la pot trobar.
0: No la trobaràs.
1: Doncs mira, al cap de pocs minuts, la Vesna torna amb bones notícies. La maleta no s'ha perdut, està controlada. Fa estona que l'han carregat al portaequipatges de l'aparell. Molt eficient aquí, la Vesna.
0: Ostres, molt bé.
1: Molt bé. El problema és que ara el que ha desaparegut és el propietari de la maleta. Quan la Vesna torna per donar-li les bones notícies, no troba l'home per enlloc.
0: Però quin desastre, companyia. Perdre el passatger. Oh, és que no. ni Spanair
1: t'ho fa. No. Has de cardar-ho molt malament.
0: Molt malament.
1: Spanair no existeix, ja no.
0: És que no vull problemes.
1: Que Spanair és aquella que es va vendre per un euro, no? No la va comprar el...
0: L'últim que sé de Spanair va ser un accident. terrible.
1: La Vesna dona per fet que l'home es deu haver assegut al seu seient.
0: Ahir ja. Van comptar malament i no sí. Han passat els professors a fer allò de ficar les mans al cap, no?
1: Ella continua fent la seva feina rebent els passatgers de l'avió. Quan tothom està preparat, la porta es tanca i la nostra amiga s'encarrega de fer el discurs de benvinguda que tots coneixeu.
2: Señores pasajeros, vamos a efectuar una demostración sobre el uso de los sistemas de seguridad. Es muy importante que presten atención.
0: Ho fas molt bé, Pello.
2: Sí?
0: Molt bé. Però pots fer un català? Català.
2: No, català.
0: Català. Va, és que no ho he sentit mai en català, una cosa així tan ben feta.
2: Vinga. Va. El cinturó de seguretat ha de romandre acordat si la llum ho indica.
0: És que, perdona, és que fas més veu de dona que moltes dones que conec, eh? Per quan fas amb el filtre d'avió?
2: En cas d'evacuació, els punts lluminosos indiquen les sortides.
0: Fes-ho de les portes d'emergència. Fes-ho dels gestos.
2: Ara. En aquest avió hi ha 8 sortides d'emergència. 2 situades a la part davantera de la cabina. 4 sobre les ales centrals i 2 portes a la part posterior de l'avió.
0: No, perquè és la sensació. Sisplau. Sisplau.
1: Sí que és veritat que em surt com un to de pel·lícula porno. És veritat. És veritat, té un punt. Se'n va una mica el porno, una mica.
0: Té un punt hot
1: sí.
0: Que a l'avió s'agraeix.
1: Bueno.
0: Dius, bueno, aviam què passa. Si hi ha alguna aerolínia que no té les instruccions aquestes en català, us ho podeu treure al programa.
1: Es pot descarregar directament al podcast del búnquer.
0: I ja està, no ja crec que no us cobrarem res.
1: No. Jo si és perquè se senti el català arreu del món...
0: Mare de Déu, el cacà!
1: Endavant. Ara que tenim nova concepció.

0: zero persones sorpreses, també t'ho diré.
1: Has dit una bomba de gener.
2: Jo he intentat posar-hi una intriga.
1: Ja ho sé. S'ha intentat, però no hi havia manera. No. Sobrevolant Txecoslovàquia, una maleta perduda, a veure, no. Ja.
2: A les 4 i un minut de la tarda, la bomba explota mentre l'avió és a més de 10.000 metres d'altitud.
1: Boig, però ha petat molt fort, això.
2: Sí, que ha petat
1: Pensava
2: fort.
1: Que seria una bombeta i hi hauria supervivents.
2: No.
1: S'acaba així, l'avió?
2: No, espera't, no hem acabat. L'avió ara mateix s'ha convertit en dos enormes trossos de metall partits per la meitat que cauen cap a terra. Els passatgers, que no moren per l'explosió, surten disparats cap a fora de la cabina.
1: Ostres, què t'estimes més, tu?
2: És bona pregunta.
1: Sí.
2: Jo crec que moria en l'explosió.
1: Sí, no?
2: Morir.
1: És que aquell esglai dura molt, eh?
2: Hòstia, sí.
1: Caiguent, eh?
2: 10.000 metros, eh?
1: 10.000 metros i molt ràpid.
2: Sí.
1: Perquè si tu vas a 60 per hora i ja treus el cap per la finestra del cotxe, ja tot aquell vent ja t'embafa.
2: No, un mosquit et rebenta el front.
1: És veritat, va molt ràpid.
2: Després de 3 minuts de caiguda lliure, els trossos de l'aeronau comencen a caure sobre les muntanyes de la població de Zbazka Kameniste.
1: És maco, Zbazka Kameniste.
2: És més o menys com Castellfollit de la Roca.
1: Ha caigut tot allà a sobre.
2: Tot allà. Quan els habitants del poble arriben al lloc on ha caigut l'avió, doncs, bueno, imagineu-vos el panorama que s'hi troben. Tot és ple de cossos desmembrats i fa ratlla.
1: Oh, quin fàstic, fa ratlla.
2: De cop i volta, però... es comencen a sentir entre el mig de la ferralla uns gemecs.
1: Hòstia. No és moment, eh?
2: No és moment.
1: Però hi ha gent...
2: Hi ha gent, noi...
1: Que hi ha... Ostres, tu! Escolta, de veritat, ara.
2: Home, no podem esperar.
1: Ernest, sisplau. Ernest, home. Gent que té una habilitat en uns moments... No, tio...
2: Home, no has agafat el karma d'aquí una mica? Home, s'ha mort una gent, ara no és moment, Ernest. No, són uns gemecs... Uns altres gemecs. No, són d'una sola persona. Rebuscant entre les restes de l'avió apareix una supervivent, l'única que ha sobreviscut a la tragèdia. La Vesna,
1: no.
2: La nostra amiga, és viva.
1: També aplaudir ara, d'acord, agraeixo l'aplaudiment, però portem 20 minuts parlant de la Vesna. Ara que diguessis la Mercè Terrades, una senyora de Reus...
2: La gent se l'estima ja.
1: La gent se l'estima. Doncs això és un miracle.
2: És un miracle.
1: És l'única supervivent, m'estàs dient?
2: És l'única supervivent.
1: Diu-me.
2: I a més, el que acaba de fer és un rècord absolut. Atenció, que ara sabreu el motiu pel qual hem dedicat el programa a la Vesna Vulovic.
1: Aviam.
2: Resulta que la nostra protagonista s'acaba de convertir en la persona que ha sobreviscut al salt més alt fet mai sense paracaigudes.
1: És que, perdona, eh?
2: Aquest és un rècord molt concret. Ha caigut des d'una alçada de 10.160 metres, sense paracaigudes, i encara és viva.
1: Si en metres no impressiona, són 10 quilòmetres.
2: Són 10 quilòmetres. Són 10 quilòmetres que hi ha gent fent-los en cotxe que ja arriben justet. Ja venen molt marejats, ja. Imagina't, eh? I ha sobreviscut per pura casualitat. La mossa es va quedar enganxada a un carretó, el carretó aquell de l'esmorzar.
1: De les magdalenes.
2: Aquell. El carretó estava lligat al fuselatge de l'avió i això va evitar que l'aire succionés la Vesna i l'enviés cap a fora. Va caure juntament amb la ferralla que va esmorteir l'impacte.
1: Però, a veure, pregunto.
2: Sí.
1: No et mors del susto?
2: Mira, és una bona pregunta. I té resposta perquè la Vesna ha tingut sort fins i tot en això. Els metges s'adonen que la Vesna tenia la pressió baixa i que això la va fer desmaiar ràpidament durant la caiguda i li va evitar un possible infart.
1: La pressió baixa. O sigui, si heu d'agafar un avió, rem sal.
2: No.
1: Pernil salat?
2: A l'avió has d'entrar-hi a punt de desmaiar-te, que falti poquet.
1: Sí.
2: Amb les forces justes.
1: Sí, saps que ha de passar una desgràcia d'aquestes, eh?
2: La nostra amiga arriba a l'hospital feta un xafastre, en coma, amb les dues cames i tres...

0: vèrtebres trencades i una hemorràgia cerebral de cal Déu. No es desperta fins al cap d'un mes. Quan ho fa, el primer que demana als metges és poder fumar.
1: Bueno, és que què vol? Que li vaig a comprar un paquet.
0: Home,
1: hasta si no fumes, ho demanaries.
0: Home, hasta jo t'ho demano.
1: Sí.
0: La recuperació del nostre protagonista és molt lenta, però amb esforç i dedicació aconsegueix tirar endavant. La Vesna recupera la mobilitat a les cames i amb el pas del temps aconsegueix fer vida completament normal. Fins i tot, torna a volar.
1: Home, no, ostres, ja són ganes, això, eh?
0: Hòstia.
1: I tornaries tu després d'això?
0: Ni boig.
1: Jo crec que està amb tala sort massa.
0: No, home, no, jo ja mai... Vens que no sé ni si agafaria el cotxe, ja. Iugoslàvia celebra la seva recuperació com una victòria nacional. La policia descobreix que l'atemptat l'ha perpetrat un grup terrorista d'extrema dreta i la Vesna acaba convertida en un símbol de la resistència. És una heroïna nacional, fins i tot en Tito la condecora amb honors. Conscient del respecte que li tenen, la Vesna entra a la política.
1: Carai.
0: S'enfronta públicament amb Milosevic, a qui acusa d'exterminar els bosnians.
1: Compte amb Milosevic. O sigui, sobreviure a un avió de 10 quilòmetres, vale, però Milosevic...
0: Milosevic és el primer dolent que vaig reconèixer de petit, jo. Era com era el que parlaven a les notícies.
1: Aquest, Milosevic, aquest, ja pinta maneres.
0: Mai s'atrevirà a posar-li un dit a sobre, això sí, Milosevic. La Vesna té massa poder mediàtic i atacar-la seria un suïcidi polític. És una icona massa gran. Al llarg de la seva vida, la Vesna fa servir la seva fama per alçar la veu contra qualsevol injustícia. Aquella caiguda de 10.000 metres li va canviar la vida i va impulsar la seva carrera política i mediàtica. Hi ha formes més fàcils de fer-ho, segurament, no?
1: Ah, sí, en coneixem molt quants.
0: Es manté activa la nostra amiga fins al 2016, quan mor als 66 anys. O 45, comptant des del dia que va tornar a néixer.
1: Sí, per això sí que es torna a néixer.
0: Sí, noi.
1: Déu-n'hi-do.
0: La Vesna, la voleu veure?
1: Sí! Aviam, com...
0: Aquí la teniu, guaita-la.
1: Vestida d'hostessa.
0: Què?
1: Davant d'un papino.
0: L'he encertat, la veu o no?
1: Clavada. És aquesta veu. Ostres, la Vesna Bulovic. Destacarem la persona que ha sobreviscut a la caiguda més alta sense dur paracaigudes, un rècord concret, com dèiem. Ah. És digna d'entrar al búnquer, sí o no?
2: Sí!
1: Carai.
3: Doncs un fort aplaudiment per Vesna Bulovic. Que entra al búnquer.
4: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: dia, Neus Rossell. Ah, ahir vaig dir bona nit perquè ja vam dir que ens adreçaríem als oients.
1: Ho anirem variant.
2: Ho anirem
3: variant.
1: Sí,
2: bona tarda,
1: bon migdia.
0: Bon migdia. La gent diu bona tarda a partir de, que no s'ha de dir, a partir de les 12 al migdia.
2: Bon pomeriggio.
0: Bon pomeriggio.
3: Bé, va, escolta, m'agrada molt aquesta noia, que no m'ho estàs preguntant. Molt bé, molt a favor.
0: Anava a preguntar.
3: Ja ho sé, ja ho sé. Però estava nerviosa perquè m'agrada molt aquesta dona.
0: Bé, aquest és el que més t'agrada.
3: Em fa molta gràcia que s'hagi salvat. Sí.
0: Però ja estima que sigui l'última temporada del Búnker, perquè aquest personatge m'encanta ara.
3: Ja, em faria sortir cada moment. Sí, eh?
0: Una hostessa, crec que no.
3: No, m'agrada la idea de que s'hagi salvat agafant-se el carretó on normalment hi ha l'alcohol. Llavors... M'agrada pensar que
0: no
3: va estar arrelada sempre.
2: El que jo no sabia és que la part més segura de l'avió fos aquell carretó, tampoc.
3: Ja,
2: que està bé saber-ho.
3: És veritat.
2: Ara, quan hi hagi un accident, la gent fotent-se hòsties per agafar-se el carretó.
0: No.
3: Va, som-hi, a veure. S'ha de dir que hi ha moltes incògnites pel que fa a la història de la nostra Vesna. La història oficial és la que us hem explicat, d'acord? La de les autoritats comunistes és aquesta. Però hi ha altres versions que diuen que aquest atemptat va ser un intent de desviar l'atenció per tapar alguna cosa més grossa.
0: Ai. Què vols dir, més grossa?
2: No sé.
3: A veure.
2: Puigdemont.
0: Cuidado.
3: Clar, heu de tenir en compte que no es van trobar caixes negres, cap grup terrorista va reivindicar l'autoria dels fets, la policia no va dedicar gaire temps a investigar gaire res a fons...
0: Ai.
3: Clar, com que va passar això, molta gent es va posar a investigar pel seu compte, va dir, si ho fan ells, ho farem nosaltres. Les autoritats ja tenien la seva versió, els encaixava, anava molt bé pel nostre protagonista, sí, perquè de cop doncs era un símbol de la resistència,
0: perfecte,
3: anava com en ell el dit. Però vinga amb la pregunta que tots espereu, la gent d'Aitona, estigueu atents.
2: Avui a la primera fila del búnquer, gent d'Aitona.
3: Quina és l'altra versió dels fets que es contempla? La versió no oficial, que potser va ser intentat tapada. Opció A, que l'avió va ser abatut per un avió de les forces aèries txecoslovaques, o sigui, ells mateixos.
2: Sí.
3: Opció B, que un estol d'ocells va impactar contra els motors. I opció C, que la Vesna, ben borratxa, va prendre el control de l'avió pensant que sabria pilotar-lo.
0: Que sigui la C, si us plau.
4: Jo penso que la B.
5: Jo també.
2: La B.
5: Jo crec que pels mitjons això quedi més... Almenys per la premsa quedi més tapat.
0: Els ocells, eh?
3: Els ocells, ja, perquè feia vergonya dir que per uns ocells...
4: Sí. La B, la B.
2: La B.
3: Doncs vinga, anem a veure si és la B. Doncs no,
0: no van ser els ocells,
3: no,
0: què va passar?
3: No, és opció A, eh? Ells mateixos. Sí, és molt fort. Segons les investigacions, l'avió va tenir un problema al motor, va anar perdent altura, i al marxar de la ruta que hi havia contemplada, doncs el van confondre amb un avió enemic i el van disparar. Les altres versions diuen que es va veure l'avió sobrevolant la zona d'alta seguretat militar i això va fer que disparessin directament.
0: Vaja. Dispareu els avions.
3: No sé, fort. Va, sigui com sigui, la nostra amiga rep l'any 1985 el rècord Guinness de supervivent a la caiguda més alta sense
0: patir. Això sempre fa il·lusió.
2: Sí,
3: a veure, sí que va ser involuntari, però, però el llibre no hi entén d'això, d'acord? Alerta, perquè la cerimònia se celebra a Londres.
2: La del Guinness.
3: Sí, home, la ciutat preferida d'aquesta...
0: Quina il·lusió.
3: Noia, sí. Doncs mireu, la gent de Vic, us faré una pregunta, aviam.
0: Vigila, eh?
3: Qui va entregar el galardó del rècord Guinness a la nostra amiga? Recordem que és a Londres. Opció A, Margaret Thatcher. Uh-huh. Opció B, Freddie Mercury. Uh-huh. Opció C, Paul McCartney.
0: No sé quin faria...
6: Paul McCartney volaria, eh?
7: Estaria bé.
6: Però Thatcher no.
0: Ostres, no sé quin faria més il·lusió.
6: Representa el govern.
8: L'any passat sempre era la B, eh?
7: La B hauria de...
6: Freddie Mercury.
7: Home, volaria.
2: Hauríem d'anar-nos decidint, eh?
8: Era Mercury.
6: Mercury és més
7: fàcil. Vinga, va, anem pel Mercury.
2: Freddie Mercury.
3: Ja veig que és la B.
0: Déu meu, estàvem entrant.
3: Entre Thatcher i Mercury, doncs és Paul McCartney.
0: Home! Quina il·lusió!
3: Sí,
2: devia estar contentíssima.
3: Sí, clar.
2: A Londres i Paul McCartney,
3: ciutat
2: tu.
3: Ciutat preferida i a sobre lliure el premi un dels seus ídols de la joventut.
0: Val la pena caure d'un avió.
3: Jo tant!
0: I rebentar-te el clatell.
2: Oi tant, com si.

0: La nostra amiga Vesna no és l'única persona que li agrada el Regne Unit. De fet, la convidada d'avui va estar vivint a Gal·les quan tenia només 21 anys.
1: Ah, mira.
0: Ella, perquè veieu la seva influència, és una persona que ha aconseguit merchandising de la seva pròpia cara.
1: No és fàcil, això.
0: Té xapes, imants, samarretes.
1: Nosaltres no hem pogut.
0: També us diré que és una persona fàcil de dibuixar, perquè és única. Es podria dir que si mai comet un crim, les passarà canutes, perquè serà molt fàcil de descriure-la i reconèixer-la en una roda de reconeixement. Amb els seus cabells inconfusibles pel color i les seves ulleres, la nostra convidada és coneguda per programes com Prohibit als pares.
1: Hòstia, que hem anat enrere.
0: Sí, de Ràdio Flashback. Sí. Que durava fins les 2 de la matinada.
1: És que molt tard, acaba molt tard.
0: Clar, jo penso les coses que m'han passat a mi, vull dir que jo he viscut això, no?
1: Això.
0: I allà hi podria sentir, doncs, de tot, des de persones que explicaven les seves infidelitats obertament, fins a persones que donaven detalls concrets sobre els seus genitals.
2: Però no, és que no, el títol del programa no era gratuït.
1: No, no, no.
2: Realment
0: sí,
2: estava...
0: Sí, sí. Jo em sentia malament de sentir-lo, de dir, ai, està Prohibit als pares. Actualment la podem trobar a l'Està passant o a la tarda de Catalunya Ràdio, on és la presentadora. Sí que suposo que ja ho sabeu, tenim entre nosaltres i ens fa molta il·lusió rebre l'Elisenda Carot.
3: Coneixin el nom, eh? Epa!
0: A veure, com hem dit, l'Elisenda va estar vivint a Gal·les i va arribar conduint 26 hores en cotxe, passant pel Calais Eurotúnel, que hi ha gent que tenia molts problemes amb això, perquè si hi ha aire, què vols
1: conduir?
0: Doncs, atenció a la pregunta de la gent de Callús.
4: Última fila del búnquer, gent de Callús.
0: Vinga, va. On va viure l'Elisenda Carot durant la seva estada a Gal·les? Opció A, compartint cova amb una companya de feina.
1: Compartint cova.
0: Opció B, compartint autocaravana amb una socorrista de Liverpool.
1: Autocaravana?
4: Socorrista?
0: I opció C, en un pis tutoritzat amb drogadictes.
1: Aquest ja enquadra més, aquest enquadra més.
0: Endavant.
5: La cova.
6: La cova
5: no ho acabo de veure per un tema.
6: No sé.
5: L'autocaravana.
6: Va, molt guai.
0: Sí. L'autocaravana. Vinga, va.
1: L'autocaravana.
0: A veure si és aquesta. Quant de temps, Elisenda?
1: Autocaravana amb una socorrista de Liverpool.
3: Aproximadament un any.
1: Carai. Un any en una autocaravana?
3: Sí, un any, no, però era una... Li diuen allà mobile home.
1: Ah, que són... bueno, aquí li diem mobile home, no?
3: Bueno, una mobile home. Doncs una mobile home,
1: sí.
3: Que no són autos, vull dir, no la pots moure, eh? Ja necessites un carro molt gros, per moure-ho.
1: Com d'un...
0: com la que té Peyu.
1: Un dels càmpings. Jo en tinc una, es diu O'Hara.
3: Doncs la meva no sé com se deia, però tenia un llit de veritat, eh? Vull dir, no us penseu que cada dia muntava i desmuntava el llit.
2: Però era com un allò poblat nòmada.
3: Mira, perquè us imagineu, us heu d'imaginar Dirty Dancing,
1: sí,
3: val? Però en cutre. I allà és on te vivia.
1: Aquests
3: jo.
1: Aquests dos no han vist.
3: No heu vist Dirty Dancing?
4: Sí que l'he vist. Ah, sí. El Patrick Swayze.
0: Ai, tranquil,
4: És veritat, que no, les bones les he vist totes.
3: O l'has vist o t'has après el nom per quedar?
4: No, l'he vist diverses vegades.
2: Però era com un resort per pijos,
3: era
2: no?
3: Com un... pijos anglesos, entén-me.
2: Sí.
3: Pijos anglesos ja saps què vol dir. Vull dir que el més luxós que teníem allà dintre era el Burger King.
4: I la socorrista de Liverpool?
3: La socorrista de Liverpool es deia Paula.
1: Sí.
3: Paula.
1: Ah.
3: Paula, com diries tu.
1: Diem aquí, Paula i mobile home. De moment ho estic entenent tot.
3: I ell era la socorrista de la piscina que hi havia en aquell resort.
1: Fixa't.
3: I el més curiós és que em va dir un dia, bueno, em vindrà el meu germà i tal, guarda la càmera de fotos.
1: Cuida, què?
3: I,
1: per què?
3: Per què he de guardar la càmera de fotos si ve el teu germà?
1: Oi.
3: I després ja em vaig assabentar que el seu germà havia estat a presó perquè era drug dealer.
1: Drug dealer, aquí sí que no sé com ho diguem.
3: Com es diu? Que passen droga, Traficant.
1: Camell.
0: Que havia d'anar
1: al
0: pis aquest
1: tutoritzat
0: de...
1: I
3: a les tantes de la matinada va venir la policia a picar al nostre mobile home...
1: Buscant el Camell.
3: Perquè havia desaparegut el bolso d'una treballadora d'allà.
1: Ai, els prejudicis de la policia sempre. A la teva habitació.
3: A la meva habitació.
1: Oh!
5: dur.
2: I et van detenir a tu.
3: No, no, vaig dir, jo no, escolta'm, jo no he sido, ha sido él.
0: Soy
3: española.
1: En fi, els únics que han encertat la pregunta són els que contestaven precisament la pregunta adreçada a l'Elisenda. Per tant, ells, i només ells, la gent de Callús, podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Una mica de romesc o allioli, salsa chimichurri, salsa brava, que se l'emportarà.
2: Qui encerti la cançó de la Neus?
6: Què?
0: Estava cantant, aquí!
2: Estaves cantant! Estaves cantant! De qui és?
0: Baby, you can... no sé què... My heart. Heart no, no és heart.
1: Però de qui és? De qui és aquesta cançó, Maria? No saps de qui és.
0: Fes una dels fills de cada...
2: Nena!
0: Dels Beatles.
1: Dels Beatles. Com es diu la cançó, Neus?
0: Drive my car. Era de Campi Strauss, però la Neus estava...
3: És socorrista.
1: Ho ha encertat la Maria de Callús. Fort aplaudiment per ella i per la Neus. Bravo!

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
3: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Van i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
2: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
4: Tot el que cantes...
5: Aquest estiu, el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
6: Com vas camuflar la intenció?
7: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
8: Ei, hola, bones. Los tàpers passen la prova de la tomaca? Perquè jo l'he rentat 3 putes vegades i segueix brut de tomaca. A veure si m'ho puc explicar, perquè jo no entenc.
9: No vale, no entenc, no marxa, eh?
10: No marxa mai.
9: El tomata no marxa. No. El tàper aquell que és una mica purós, una mica rugós,
10: sí.
9: Sabeu?
10: Sí. El barato, vols dir.
9: Sí.
10: Sí. Sí. Perquè si és de vidre, no passa.
11: El vidre no passa, això,
9: és noi. Com mate... No, clar, el vidre no passa. No, però és que no. Són de plàstic...
12: No, és que no puc parlar perquè els fem servir un cop i prou a casa perquè desapareixen. La meva xicota no sé on els porta.
10: Allà amb les cabres.
12: Va, s'emporta els tàpers i no tornen.
9: Ah, sí?
10: Pues emporta les dues parts o només la tapa?
12: Les dues coses.
10: Sí, i aquell moment que no hi ha tapa i intentes fer coses estranyes, no ho feu, compreu més tapes,
12: però és
10: mala
12: que
10: sort.
12: Hi ha unes mides que només hi ha com mig centímetre de diferència i enganya, eh? Estàs un rato allà amb aquell quadrat.
10: Hauríem de ser estàndards, tu, com els carregadors.
12: Sí, això s'ha de fer. Sí. Això els fabricants de tàpers s'han de posar d'acord. I volem unes mides estàndards per tots.
9: Volem mides estàndards
10: per tots. I la carmanyola aquella de metall?
12: Allò, sabeu? Però allò és per anar d'excursió.
9: Sí, però allò no,
12: però no el fiqueu al microones.
10: Ah, no, allò no. Ah. O poso, ja veuràs què passa.
9: A la nevera de casa passa una cosa, que la Neus té tàpers allà.
12: Sí.
9: No se'n recorda de treure'ls.
10: Ah,
9: llavors sembla que estiguem...
10: Els cims, no?
9: Hi hagin anàlisis clíniques.
10: Sí. A veure, jo... No, però és que al final formen part de la... Al final formen part de la nevera.
9: De l'arquitectura interna, sí.
10: I això és així.
13: Jo estic amb tu, Neus.
10: Ah,
13: de fet,
10: sí?
13: Jo algun l'he hagut de desactivar. No treure de la nevera, sinó desactivar, perquè obres la tapa i fa...
10: Sí. Malament, això.
13: I fa tuf i tot, eh?
10: Sí, tant que fa.
13: Sí, jo hi ha alguns que no els obro.
10: No,
13: una bossa i els tiro i penso... Sí, i a la deixalleria s'apanyaran.
10: Sí, senyora. Sí, ja sap greu, però...
12: Estem barrejant el vidre amb el fong. Bueno, cuidao. Ha anat així, tu.
10: Bueno, però el fong va tot arreu, també, eh? No s'hi posi allà, ja està.
12: Neus, no sé si algú del públic vol fer alguna pregunta.
10: En David de Bigues i Riells diu que ens porta alguna cosa.
12: Ah, sí, David. Hola.
14: Sí, és que...
12: Què has portat, David?
14: És que l'altre dia em va fer una mica de pena el Jair quan deia que havia de veure el cafè amb
10: ja
14: les
10: passa.
14: Fotos dels ex.
12: És veritat.
14: No passa res.
12: La gent que no té el
14: context. Les nosaltres
9: fem
14: tasses.
9: No m'ho puc creure.
12: Home.
10: I personalitzades, eh?
12: Home, i la caixa és espectacular, també, eh? Jo em quedo la caixa.
14: Em queda una que la portàvem per si volia sortejar o si li voleu regalar a l'Hisenda.
10: Ah, el convidat. Seria perquè el convidat no té...
12: Són unes tasses blanques meravelloses que posa, en el meu cas, Peyu. Tu també tens la mirada pura i brillant. I a l'altre costat hi ha el logo del búnquer
14: no,
12: i posa...
14: No cal que la trenquis, eh?
10: No,
12: és el millor programa de ràdio del món i la resta són collonades. És perquè vosaltres us dieu collonades, eh?
10: És que
14: faig tasses amb el nom de collonades. I
10: molt bé, eh?
13: Cuida't la senyera, eh?
12: Home,
13: és... La senyera sota.
12: És xulíssim. Nois, jo, a mi no m'ha costat tant obrir-ho.
10: Escolta, noi, perquè no perds el temps amb els tàpers.
9: Jo no sé obrir res sense trencar-ho.
10: Que guai, ja, això és veritat. Escolta'm, l'altre deixem pel convidat que vingui, o què? Perquè no entenen.
12: Però posa algun nom en concret o no posa?
14: No, aquesta no posa nom.
10: No, és que
9: posés Elisenda?
13: T'imagines?
10: Oh, seria preciós.
12: Pues no ho posa.
13: Posa Motaque.
14: No, no posa, no posa.
12: Ja ens sap greu, Elisenda, però no ho posa. Posa.
14: Si voleu, te la poso rotulador, eh? No passa res.
12: Cap problema. Mira, aquesta serà la del convidat, ja està, la deixarem aquí. Mira, mira.
10: La pots gaudir només una estona.
13: Va, escolta, la llevo
9: és, és de les millors tasses que he vist a la meva vida, més mida, molt correcta.
12: Bona mida.
9: Hi ha gent que se li va la castanya?
12: Sí, perquè aquestes que hem agafat són un pèl estretes,
10: sí,
12: eh?
10: Sí,
12: són petites.
14: Sí, si en voleu més, en venc, eh?
12: Perfecte.
14: No, collonades.cat, les que vulgueu.
10: Collonades.cat.
9: Doncs hi anirem.
12: Moltes gràcies, eh?
10: Bé,
12: vols fer alguna
10: gràcies.
12: Pregunta a banda de la promo?
14: No, en principi, no. Quan en comprareu?
12: Bueno, a veure, si se'ns trenquen aquestes...
9: Sí, home, farem pedido.
12: Llavors farem un pedido, sí. Però mentre aquestes vagin bé, no tenim per què canviar-les, tampoc.
9: És, us diré una cosa, és molt bon regal per Amic Invisible.
12: Sí, senyor.
13: Oh, sí. Bona.
9: Sí, senyor. Prou de regalar merdes a l'Amic Invisible. Sí. Regaleu tasses.
12: Bé.
1: El Búnquer és un programa històric.
12: Esclata la Primera Guerra Mundial.
9: Ai, ai, ai.
12: Estic, de veritat, estic de que esclati la Primera Guerra Mundial fins aquí.
9: Esclata tantes vegades,
12: perquè,
9: ja.
12: Perquè de veritat que ho hem patit més nosaltres que la gent que ho va viure.
9: De veritat que sí.
1: El Búnquer, patint la Primera Guerra Mundial des de fa 5 temporades.
11: Hola, bunqueros. Mira, que estem aquí a la feina parlant del búnquer confidencial que acabem de comprar les entrades i mos preguntàvem per què no heu fet mai un búnquer confidencial a les Terres de l'Ebre. No totes les poblacions de les Terres de l'Ebre fan bous ni els agraden els bous. És més, aquí a la Ribera d'Ebre, a Ascó, teniu un casal ben fermós on van vindre els companys de la ruïna i on mos encantaria que vinguésseu. Ale, puta Espanya.
12: Va amb força a la Ribera d'Ebre, eh?
13: Com tancar-ho amb...
10: Sí, amb força,
9: amb
10: un,
9: eh? Sí.
10: Tu hi has anat per allà a l'Ebre?
12: Jo no hi he...
10: No, però vull dir, feu un especial.
13: Sí, mira, vam fer un dia mundial de la ràdio, ara fa 3 anys, si no m'equivoco, 4 anys, amb la Terribes, en una de les casetes de... al mig dels arrossars, d'aquelles cases que hi ha.
12: Sí.
13: Una d'aquelles cases.
10: Ah.
13: Preciós, fantàstic. A mi Terres de l'Ebre m'encanta. Passa que heu d'untar-vos una miqueta amb antimosquits, eh?
12: Sí, que és veritat.
13: És l'única cosa.
12: Sí.
9: Trobo que voltes molt.
13: Sí, volto molt.
9: Et fa envoltar molt.
13: Em fa molta volta.
9: En algun moment hauries de dir que no.
13: He d'aprendre a dir que no, no?
12: Sí, sí.
13: Llavors, fem un bolo a no sé què avui, demà i demà passat?
12: No,
10: un de tant en tant.
13: No. Un de tant en tant.
10: Perquè sigui especial.
13: Un any, als 40 anys de la ràdio, vam fer un bolo diari.
12: Diari?
13: Ai,
9: sí,
13: diari.
9: Te
13: recordes?
9: Sí, una que vas arribar amb febre un dia.
13: No vaig arribar... vau venir vosaltres el divendres a Girona.
10: Sí.
13: I em veu recollint pinces.
12: És veritat.
9: Estaves fet un parrac.
13: Home, nano, Tarragona, Girona, jo no sabia on era, ja.
12: Va ser quan van posar les entrades en venda de la primera gira del Búnquer Confidencial.
13: Sí, cert.
12: Que, per cert, aquest any també fem gira de Búnquer Confidencial i està gairebé tot ple, excepte alguns pobles. Esparreguera queda alguna entrada, em sembla, queda alguna cosa a Girona, vull dir que poseu-vos les piles perquè ja s'estan acabant les entrades. No sé si algú del públic vol fer alguna pregunta a la Elisenda.
10: La Susana.
12: La Susana, o a
10: Susana,
12: nosaltres.
10: No, no és pas que demanar.
12: Home, la Susana.
15: Jo tinc una pregunta que crec que és digna de fer aquí al búnquer, perquè veig que teniu molt menjar, molts regalets, però què us portaríeu vosaltres més sentimental a un búnquer?
12: Més sentimental?
10: Sentimental.
12: Més sentimental que les patates fregides.
9: Ostres, a un búnquer, eh?
10: Elisenda, tu què?
13: Ostres, a un búnquer, així sentimental, perquè em recordi algú.
9: No val, no val el teu gos.
13: I ha de ser una cosa de menjar?
15: No.
13: Ah, perquè ara és una combinació molt estranya, no?
10: Com
13: aigua amb gas, que em recorda la meva iaia.
12: Hòstia.
13: Crispetes, no? Perquè és de menjar, però també et recorda com un moment xulo.
10: Ah, sí?
13: Dius, és un diumenge a la tarda... No,
10: bueno, però se't posa per tot arreu de les dents, eh? I després, si no tens... No sé si tens allà a l'abast una mica d'escordent, però...
13: No ho sé, un fil dental, no?
12: Però unes crispetes abans que una foto d'un familiar teu, per exemple.
10: Clar, emocional. Aire emocional.
12: Com a sentimental, eh? Parlo.
13: Lamentable, no, això?
12: Bueno, no.
10: S'ha enviat el seu xicot, que és allà...
12: Cadascú se sap lo seu.
13: No? Un àlbum de fotos. No sé.
12: Sí,
13: ara
12: però
13: sí,
12: què?
13: No? Amb crispetes.
12: Què, per plorar, també,
10: clar,
12: al final.
10: Ja, és que quina pena.
9: Quin bajón.
13: Algú de menjar, algú de menjar. Que duri molt.
12: Algú de menjar que duri molt.
9: Un Toblerone.
10: Que dura gens.
9: Sí, que dura, un Toblerone.
10: Clar, Toblerone. Però te'l vols menjar de seguida.
12: No sé.
10: No sé. Perquè emocional, tu, Peyu, què agafaries emocional?
12: Per un búnquer. Emocional.
9: És que
12: no sé.
9: Una pregunta... No és fàcil de respondre.
10: No,
9: eh?
10: Per què? Que tu tens la idea d'això.
12: No sé.
15: Jo m'emportaria un peluix de quan era petita.
10: És que és l'únic que se m'acudia. Un peluix.
9: Ah, ja estava pensada.
13: Jo crispetes, Susana. Vas a parar.
15: Passaré.
9: Un peluix?
10: Sí, el peluix que tenies quan era petit.
12: Jo tinc un problema amb els peluixos a casa meva. La meva filla té un Diògenes de peluix...
10: Ai... Diògenes de peluixos.
9: Sí, sí. Fa molts àcars, allò que en té molts.
12: Molts peluixos, molts.
10: Ah, sí?
12: Molts. Mira, perquè et facis la magnitud de la tragèdia,
9: aviam.
12: He optat per guardar-los en una bossa d'escombraries industrial.
10: Jo també ho tinc a casa, això.
12: A la seva habitació. Són a la seva habitació, però dins d'una bossa d'escombraries.
13: Però
12: perquè...
13: tu saps que es poden rentar, per ell?
9: Com vinguin serveis socials. Estàs acabat.
12: Ja, ja, ja.
9: Tiene la niña viviendo con la basura.
12: Tu entres a l'habitació de la meva filla, el primer que veus és una bossa d'escombraries industrial.
10: Però això a la nit deu fer una por de com una cosa ben grossa.
13: Però, Peyu, quina és la diferència entre tenir-ho en una bossa i sense ocupar
12: que,
13: mateix?
12: Que no? Si ho has de moure, és més fàcil de moure i de recollir. Ah. Si no van corrent tots per allà, n'hi ha un merder.
13: Encola'ls, els encoles tots junts, tot junts, així com una muntanya de peluixos.
9: Perquè tancar la bossa amb un pan-pensil d'aquests, amb un segelló...
12: Que és un pan-pensil.
13: Aquells que treuen l'aire.
9: Allò que treien l'aire.
10: Ah!
9: Els dinos al buit que queden
12: deformats tots. No.
9: Ostres, faria,
12: no.
9: Sí que faria
12: una mica d'angúnia.
13: Sí, ja deixaria de ser Diògenes de peluixos,
12: sí,
13: ja veuràs.
12: Sí.
9: Ostres, tu.
16: El Búnquer, el nou magazín de migdia fresc i dinàmic. Un programa que us porta a l'actualitat d'una manera informal, amb humor, seccions sobre tecnologia i consells per tenir una vida plena de... El Búnquer de sempre amb la violència de sempre. Però ara amb horari de magazín. De dilluns a divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. I a les 9 del vespre al YouTube.
17: Bona nit, gent del Búnquer. Voldria fer una consulta perquè porto un disgust tan gran que no sé com gestionar-ho. Els fico amb antecedents. Vinc d'una família nacionalista de 8 cognoms catalans. Us diré que ma padrina, en Pic, va néixer i li va encantar la Santa Espina a Cau d'Orella.
12: Oh, que maco.
17: I els meus pares sempre han insistit que si alguns parlàvem castellà, nosaltres ens havíem de mantindre fermes en el català. Pues tot i així, resulta que la meva neboda, la seva neta, la filla de ma germana, s'ha comprat una samarreta d'Espanya.
10: Oh!
17: Una samarreta
10: no
17: l'han ben picat. Una samarreta no l'han ben picat. I això no li ve de son pare, que son pare també és independentista. De fet, estan pensant tots dos d'anar a Montserrat.
12: Deixa-la, deixa-la.
10: No.
12: Tallem-ho, perquè ara això ja ho ha d'atendre un psicòleg, no nosaltres.
17: Sí. Però la veritat, que jo ja he parlat amb ella, jo ja ni...
12: Està preocupada, la senyora amb raó està preocupada.
9: Està preocupada.
12: Però això passa, hi ha una generació jove ara que els agrada la selecció espanyola. Noi.
13: Ah, sí. Jo sé d'un company de la ràdio...
12: Ui!
9: Cuidado, que surten tots els draps.
12: Oi.
13: Que posem que el nen es diu Tomàs...
12: Sí.
13: Ara he agafat un exemple malament, espera't. Posem que es diu...
12: Torquemada?
13: Àlex.
10: Àlex.
13: I ell va dir, perquè no em confonguin a l'altre Àlex de l'equip, que em diguin Alejandro.
12: No! No.
13: Ah, sí. I el seu pare va dir, Alejandro, de què, si tu et dius Alexandra?
12: Sí.
13: En català.
10: Alejandro.
13: Que tot això de la selecció està molt de moda.
12: Això de la selecció espanyola... Bueno.
9: Ja vam dir-ho en el seu dia. Vam dir-ho, nosaltres estem en una lluita tal que potser els nostres fills no se la veuen ser.
13: Ara. Pregunta-li què et companya.
10: I no se la senten.
9: No se la senten. Perquè, bueno, ha passat el que ha passat.
12: A veure, és futbol, al final.
10: Però és que no s'estava parlant... Vull dir, és només samarreta o és en general? Vull dir, és samarreta de la selecció espanyola, entenc,
12: sí.
10: No era una d'aquelles d'Espanya, de Lloret de Mar?
12: No. Allò és horrible.
10: A Lloret de Mar n'hi ha, d'aquestes.
12: No.
9: Sí que n'hi ha.
10: Bueno, no sé, a Lloret com a altres llocs.
12: Allò no podeu comprar ni que posi Catalunya.
9: Espanya i hi ha un tio amb barretina.
10: Ja, és molt estrany.
12: Sí, és veritat. Que cadascú animi la selecció que vulgui. Bueno,
10: sí.
12: No, la que vulgui no, perquè n'hi ha que en volen animar alguna que no existeix. Però la que pugui. Ja està.
13: És futbolera?
10: Zero.
13: Si hi ha alguna cosa, el bàsquet.
10: Ja.
9: Mira, ha sonat l'alarma de la gent que no vol parlar de bàsquet.
10: A veure.
12: Aquest any aquí ens hi surten les preguntes i l'entrevista...
16: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
18: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
19: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. El govern espanyol escala el pols diplomàtic amb l'executiu de Giorgia Meloni i activa controls fronterers a viatgers procedents d'Itàlia. Això després que Roma s'hagi negat a retirar aquesta mateixa mesura per als que venen d'Espanya i per la crisi de Ceuta. En un comunicat, el Ministeri d'Exteriors ha assegurat que ho fa per la persistent pressió migratòria irregular que patix Itàlia. El seu titular, José Manuel Álvarez, ja havia advertit que la Moncloa mouria fitxa.
20: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignidad de los españoles.
19: Els controls aleatoris en ports i aeroports es posen en marxa aquesta mitjanit i Espanya els allargarà fins al 7 de setembre. Més notícies amb Montse Poblet.
21: El govern espanyol espera que els primers trasllats de menors que han arribat a Ceuta des del Marroc es facin d'aquí unes setmanes. De moment se n'han registrat 1.342 al sistema d'acollida de la ciutat autònoma. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha dit que l'objectiu és que el procediment es faci de manera eficient.
22: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
19: Adif tornarà a fer obres la setmana vinent en la màquina que va fer tremolar alguns pisos del barri de la Trinitat Vella de Barcelona. La matinada de dijous es va haver de desallotjar durant unes hores una vuitantena de veïns per les vibracions dels treballs de la variant ferroviària de Vallbona. L'empresa gestora reprendrà les obres en la compactadora després d'haver-la aturat per precaució. Ho farà amb mesures per mitigar les tremolors i en controls tipogràfics. Es preveu que la feina s'acabi d'aquí 4 setmanes.
21: Tres potències del món musulmà, Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan, han firmat una aliança per defensar-se mútuament si un dels països és atacat. L'acord s'ha rubricat en un moment de conflictes armats a l'Orient Mitjà, amb l'Iran i Israel, però Turquia també ha admès que un dels objectius és la producció d'armament. El pacte l'han firmat a la Meca el president turc Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès i el príncep hereu saudita. Els tres asseguren que no van contra ningú, però l'Iran ja ha advertit que aquest pacte no protegirà l'Aràbia Saudita, aliat dels Estats Units a la regió.

0: Fins diumenge, el poble de Les Piles, a la Conca de Barberà, es transforma en un escenari de dansa contemporània a escala internacional amb el Danseu Festival. És la seva 14a edició. El festival reflexiona sobre la mirada i reivindica el diàleg amb el territori. Tarragona, Jordi Barranca.
1: La importància de la mirada queda reflectida en l'eslògan escollit per la direcció Com Mires, una filosofia amb la qual es vol anar més enllà del simple espectacle. De fet, fins diumenge se n'han preparat 17 i una trentena d'activitats amb noms com els de Julian Hamilton o Alberto Velasco. Uns espectacles que es faran en espais adaptats expressament. Carmela Queirolo, cap de producció.
2: Un any convertimos un pajar en un escenario. Este año como un nuevo espacio, un parking de tractores y un granero será un espacio escénico. Y este espacio le llamaremos el cover del Ricky, manteniendo su idiosincrasia, pero allí habrán unas gradas, focos, todo lo que implica generar el espacio para que suceda allí una pieza de danza.
1: Durant les últimes setmanes, a més, se n'han fet actes previs en altres punts de la Conca, com ara Montblanc o l'Espluga de Francolí.
0: Esports, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. De moment, el club anglès ha rebutjat una primera oferta de 45 milions més variables. Tot i així, les negociacions continuen i al Barça hi ha optimisme amb l'arribada del migcampista madrileny.
3: El Girona i el Sabadell han empatat a 2 en l'amistós que han jugat a Vilablareig. El Girona s'ha avançat dues vegades al marcador, però el Sabadell ha empatat al temps afegit.
0: L'Espanyol ha viatjat aquesta tarda a Anglaterra per disputar demà un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. I ahir serà l'últim fitxatge blanc i blau, el central basc Unai Núñez.
3: En ciclisme, la polonesa Kasia Nebiadoma és la nova mallot groc del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi avui puja 3 posicions a la general i ara és setena. Demà, penúltima etapa de 172 quilòmetres amb arribada a Niça.
0: I en MotoGP, Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per la Q2 del Gran Premi de la Gran Bretanya. Demà, classificació al migdia i a la tarda, cursa sprint en directe a l'app i el web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
4: Fins aquí les notícies.
5: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
6: Catalunya Ràdio presenta Rècords.
7: Es queixen d'aquest entrenador.
6: El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
8: Que m'ho va dir el seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixen els jocs.
6: Rècords.
4: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
6: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
9: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
6: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
10: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
11: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
6: El divan, el valor de la conversa.
12: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu lo que és una dictadura.
6: El divan amb Sílvia Coppolo.
13: El divan s'hi està divinament.
6: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
14: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
15: 59.797. 59797, sèrie 80.
14: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueltazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
6: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution.
3: People that will change the world. Revolution. It's a revolution. Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
16: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely
3: place, such a lovely place. Avui us oferim l'entrevista que vam fer a Fernando Amat, un dels artífexs d'una manera de veure i consumir continguts audiovisuals, la que ens proposa Netflix. Ell ens explicarà fins i tot que ha estat un dels enginyers que s'ha inventat els algoritmes que ens recomana aquesta plataforma.

ja el coneixeu, amb l'Àlex Carballo, punt de xarxa, relacionarem dues paraules imprescindibles cadascuna pels seus motius: salut i telecomunicacions. Cristina Mon ens proposarà jugar amb la intel·ligència artificial per fer-nos la vida una mica més divertida, i acabarem el programa escoltant les previsions que ens fa el professor de SADE, Esteban Mirall, sobre la IA, que seguirà creixent molt i molt aquest any. De fet, serà aquest any l'any més important per a la intel·ligència artificial.

0: Ja sabeu que ens trobareu a les xarxes socials de Catalunya Ràdio els dissabtes, nou capítol a l'API Web, i els diumenges de 10 a 11 a Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Xantal.

0: nostre viatge a Silicon Valley vam parlar amb moltíssims catalans i catalanes que treballen en algunes de les empreses tecnològiques més importants del món. I no podia faltar una conversa amb una empresa molt disruptiva que des de fa dues dècades està revolucionant la manera de produir, distribuir i consumir productes audiovisuals. Em refereixo a la plataforma Netflix. Aquesta és la conversa que vam tenir amb el Fernando Amat, que, entre altres coses, és un dels responsables que els algoritmes sàpiguen què ens agrada i ens proposin sèries i pel·lícules que ens poden interessar. No us perdeu aquesta conversa.
1: Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.
0: Netflix va néixer el 1997 quan una empresa per llogar DVD. Avui Netflix, la plataforma streaming de sèries, pel·lícules, documentals i infinitat de continguts audiovisuals en tota mena de dispositius connectats a internet i per una quota mensual, és una de les grans revolucions de l'oci de les darreres dècades. Actualment té més de 300 milions d'usuaris i factura els 45.000 milions de dòlars. Si comptem que a moltes cases hi ha diverses persones, vol dir que Netflix forma part també de la nostra vida, de gairebé una quarta part de la humanitat. I avui també saludem un català que treballa en aquesta meca tecnològica que el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio està visitant. És el Fernando Amat, molt contenta de conèixer-te. Què tal? Quants anys fa que estàs als Estats Units?
2: Doncs ara fa 21 anys, el 2004.
0: Déu-n'hi-do, mitja vida gairebé.
2: Sí, d'aquí dos anys serà mitja vida.
0: Mitja vida. I a Netflix quant de temps?
2: Sempre dic 7 més 1, vaig entrar el 2015 i després de 7 anys vaig decidir provar altres coses, però resulta que m'agrada molt treballar allà i fa un any vaig tornar amb el meu antic equip.
0: Explica'm una mica la teva història, enginyer, com arribes aquí, volies treballar a la meca de la tecnologia?
2: Sí, la veritat és que sí. Jo sóc enginyer de la UPC i vaig venir aquí a fer el doctorat perquè realment era el meu somni. Bueno, de fet, el meu somni era anar a l'MIT, a Massachusetts, perquè per un enginyer, evidentment, allò... Però, bueno, Stanford em va agafar per fer el doctorat i no, tampoc està malament. I ja un cop vaig arribar, vaig fer el doctorat. Evidentment, Califòrnia, heu estat passejant per aquí, s'assembla molt al Mediterrani, té un clima mediterrani, sí, de fet. I ja un cop estàs aquí, la veritat, és difícil tornar. Hi ha moltíssimes ofertes, moltíssimes coses a fer i ja al final, bueno, em vaig quedar.
0: És veritat que vas arribar procedent de Google?
2: En Netflix ara sí. Sí, el meu anterior treball era a Google, sí.
0: I em sembla que fa anys, no?, ja hi havies treballat, o sigui que és la teva segona etapa a Netflix. M'explicaves que has estudiat a Catalunya, com arribes fins aquí, i clar, jo estic parlant amb tots vosaltres i no és casualitat, és a dir, teniu un talent especial, els que heu aconseguit treballar en aquestes empreses tan importants.
2: Bueno, sí, no, jo, o sigui, sí, no, evidentment, sí, no ho negaré, evidentment, si tu mires el meu currículum, jo sóc enginyer de l'OPC, però... soc doble titulat, també soc titulat de matemàtiques, o sigui, el que ara es diu el CFIS,
0: sí.
2: I evidentment hi ha molt poca gent que surt així de preparada i vaig arribar a Stanford. Havent dit això, no, o sigui, crec que es pot arribar sense, no has de ser, diguéssim, top, top. Evidentment et facilita les coses, però sí, per arribar aquí has de tenir, bueno, bastant de talent i molt de treball.
0: Molt de treball, moltes, sí, hores. Quina feina fas a Netflix? Està relacionada amb algoritmes i intel·ligència artificial?
2: Sí, és el meu dia a dia, bàsicament, tot el de la intel·ligència artificial, i suposo que molta gent té Netflix a casa seva, bàsicament les recomanacions. Quan tu veus la pàgina de Netflix i tu veus les pel·lícules que et recomana, fins i tot, no sé si això la gent ho sap, les imatges que veus per cada pel·lícula estan personalitzades. El tràiler que veus per cada pel·lícula també està personalitzat per tu. I, de fet, aquest algoritme en particular sí que... O sigui, jo vaig ser l'encarregat de fer-ho, o sigui que, diguéssim, sé exactament com...
0: Però... Perdona, o sigui, que no em diguis que tu... Ets de què has creat els algoritmes que fa que Netflix em recomani, sí, una cosa o una altra en funció dels meus gustos.
2: O sigui, jo formo part d'un equip, és un equip gran, però sí, evidentment, soc part de l'equip i soc, diguéssim, he escrit molt del codi que, que faci que et recomani la pel·lícula.
0: Ara, quan miri Netflix, sí. Pensaré en Fernando Amat i els oients de Catalunya Ràdio i del Revolució.
2: Em pots enviar
0: també
2: un WhatsApp i queixar-te si no t'agraden les recomanacions.
0: Molt bé. Com és un dia a dia a l'oficina? Es treballa moltes hores aquí, a diferència de Catalunya?
2: La veritat, depèn molt de l'empresa i de com tu vulguis prendre. Evidentment, sí, sí que es treballa molt, però també tens oportunitats de, o sigui, de morar-ho. Jo, per exemple, ara Netflix és una mica més tranquil. Jo, evidentment, també porto molts anys aquí. I jo, la meva vida familiar és molt important. Llavors, jo treballo de 9 a 5, la majoria de dies. Treballo a tope, diguéssim, això de parar una hora per dinar, tampoc.
0: Aquí no però... es fa, aquí es dina ràpid, m'han dit, en 10 minuts?
2: Sí. Jo intento almenys tenir mitja hora, per almenys ser... Però a les 5 de la tarda, la majoria de dies, jo puc tornar a casa, desconnectar i sí, ja estar amb la meva família. Evidentment, coneixo molts casos, o si volgués treballar més, puc. Hi ha molta gent que treballa de 9, el que sigui, a 7, a 8, 9... però tu pots muntar, si vols, que no sigui tan estressant.
0: Fernando, parlem una mica de la intel·ligència artificial. Està de moda a tot arreu, cada vegada... Totes les notícies parlen d'NVIDIA, de xips, OpenAI, intel·ligència artificial... Netflix. La intel·ligència artificial està a totes les empreses, però, clar, la intel·ligència artificial també és una companya més ja a Silicon Valley i també la teva feina, i cada vegada més ho serà? Per tots?
2: Per fer la meva feina?
0: Per la teva i la de tots els oients, sí. Creus? Quina és la teva reflexió, en general?
2: I tant. Jo això li dic a gairebé tothom que em trobo. Si pots fer, diguéssim, si pots aprendre com utilitzar les eines, és igual si és ChatGPT o el Gemini o els que sigui, utilitza-ho perquè seràs molt més productiu i només seran avantatges. Fins i tot pels meus nanos, jo tinc dos nens de 11 i 13 anys que estan a l'escola i, evidentment, hi ha molta polèmica de si pots utilitzar-ho o no per còpia. Jo, o sigui, no els hi prohibeixo, evidentment, els estic intentant ensenyar com utilitzar l'eina de manera adequada. Però crec que seria un desavantatge per ells si surten de la universitat o del col·le i no saben com utilitzar la intel·ligència artificial, perquè avui en dia estàs en desavantatge, bàsicament. I sobretot, evidentment, si et dediques a la tecnologia. Però, en general, sí.
0: Val, això és la primera vegada que ho sento, que d'11 a 12 anys ja li ensenyes una mica a utilitzar les pantalles. Ja saps que a Catalunya estem una mica més distanciats amb el mòbil. Aquí l'educació nord-americana està més propera, sí?
2: Bueno, jo no estava referint-me tant a... No, aquí a les pantalles també, al col·le on van els meus nanos, al mòbil no, o sigui, es deixa a la taquilla a l'entrar i ja l'agafes al sortir.
0: Sí.
2: Això està... Jo m'estava referint més quan fas els projectes o els treballs de classe, que... O sigui, tenen accés, supervisat, si vols, però tenen accés al ChatGPT i al Gemini perquè els ajudi, diguéssim, a fer-los.
0: O sigui, tu ho aconselles,
2: sí.
0: En el teu cas.
2: Sí.
0: Pel·lícules, sèries fetes totalment amb intel·ligència artificial són la pròxima revolució visual que veurem, tu creus, en general?
2: La veritat, no tinc molta idea, perquè és un sector... O sigui, dintre de l'empresa està totalment separat. Em costaria de creure, perquè hi ha una cosa màgica, que és que tothom vegi la mateixa pel·lícula. Tu, quan parles sobre sèries o pel·lícules antigues, tothom té aquella referència cultural que pot compartir, però realment és molt possible. Hi ha moltes startups que ho estan provant. Llavors, és una de les possibilitats. Però la veritat, no m'atreveixo a predir el futur.
0: En aquest cas, et pregunto com a enginyer, no com a treballador de Netflix, què en penses, per exemple, de Sora, Sora 2? Sí. Perquè estan creant imatge, sabem que la IA generativa fa text, però imatge i ens sorprèn, no?
2: Sí, com a enginyer, impressionant. O sigui, i jo et diria, fins i tot, en aquest cas, igual, perquè vinc de Google, el VO3, jo crec que és millor que el Sora 2, però bueno, estan allò... I si tu mires fa un any, el que generaven eren 3 segons de vídeo bastant mal formats, i en un sol any tu ara pots generar un minut sencer amb àudio i totalment, diguéssim, realista. És una cosa molt, molt impressionant.
0: És el tòpic d'aquí que diu que tot és possible. No sé si et mires com a enginyer algun guru tecnològic de totes les empreses que tenim aquí. Creus que aquí tot és possible? Estats Units? És el lema, no?
2: Sí. Home, evidentment, jo crec que sí, perquè m'agradaria dir que jo soc prova d'això. Les oportunitats que a mi m'ha obert estar aquí i les coses que he pogut aconseguir, no sé si les hagués pogut aconseguir a qualsevol altre lloc. En temes de gurú, això ja la veritat m'ho prenc una mica més amb calma. Els agrada fer molt de màrqueting, diguéssim, i ja quan portes bastants anys aquí és difícil creure's tot el que prometen, però que sí, que tot és possible i et donen, si ets bo, et donen oportunitats per provar-ho. Això sí que és veritat.

0: Tu vas estudiar aquí, som a prop de Stanford. És cert que quan estudiaves veies els creadors de Google per aquí passejant i m'agradaria que m'expliquis també què t'ha ensenyat de Stanford i per què és tan especial la formació d'aquí.
1: Sí, la veritat sí que és veritat, perquè jo vaig venir aquí el 2004, que és Google està justament començant. De fet, van comprar YouTube a l'any, em sembla que era 2005-2006, i sí que és veritat que els he vist passejar. Bueno, de fet, em van fer un parell de classes magistrals per explicar, no? I els servidors, els primers servidors de Google estan al costat de l'oficina on feia el doctorat. Però, bueno, a part de sí que et pots creuar així amb personalitats, el que sobretot em sembla que és especial de Stanford és... O sigui, tu pensa que tothom que estudia aquí, primer, que és molt bo, i després que té molta ambició. Llavors, hi ha moltes probabilitats que els teus companys de classe o els que són els teus amics, els teus companys de pis, acabin fent una empresa, acabin de VP o de director a una empresa gran. Llavors, la formació en si, avui en dia amb YouTube i altres els cursos els pots veure a qualsevol lloc. Això no crec que sigui únic. De fet, Stanford obre, diguéssim, pots accedir a als seus cursos públicament. Però els contactes i les amistats que fas, això, i l'ambició...
0: T'ha passat a tu?
1: Sí, evidentment no sóc amic de Sam Altman, però evidentment sí, tinc molts amics i coneguts que estan a posicions molt, diguéssim, elevades i que han fet empreses... Igual no meta, però que han fet empreses grans.
0: Clar. Fernando, 20 anys aquí, amb la dona, amb fills, ja no et planteges tornar a treballar a Catalunya?
1: Treballar? Segurament no. Jo he treballat la majoria... És això, vaig venir després d'acabar la carrera, o sigui que he treballat la majoria de la meva carrera aquí, estic acostumat a ja certes coses, cert ritme, però la jubilació, realment, hi ha molts números que sí a Catalunya.
0: Ah, sí? T'agradaria sí. Tornar? Enyores? Què enyores de Catalunya?
1: Hi ha moltes coses, evidentment, la família, els amics, o sigui, tota la meva família segueix estant a Barcelona, i per mi, sobretot, el Mediterrani. Jo torno cada estiu, un mes sencer, a Barcelona, amb la meva família, per veure, evidentment, amics i família, però també per estar, diguéssim, simplement davant del mar. Jo vaig créixer davant del mar, i això sí que és una cosa que es troba a faltar.
0: Segur que molts joves oients estan pensant a viure la teva aventura de Califòrnia. Ens ho recomanaries i com? Perquè com s'arriba estudiant molt, com s'arriba a treballar a Netflix, a Google, a Apple, que per molts oients joves poder ara és el seu somni, què els diries?
1: Uf, què els diria? Home, realment jo crec que és totalment possible. Si tu vols aconseguir, com he dit abans, no fa falta ser top, top. Tu, si tens la missió, sigui amb internships, totes les empreses aquestes tenen internships per agafar estudiants internacionals. Moltes d'aquestes empreses tenen sedes a Europa, que pots entrar allà i després transferir, diguéssim. Pots venir a fer màsters a universitats americanes, encara que no sigui Stanford, i després sol·licitar treball aquí. Llavors, si tu realment vols aconseguir-ho, hauràs de treballar, però jo crec que és, diguéssim, és molt possible, i a nivell acadèmic jo crec que la preparació a Catalunya, o sigui, és bastant bona i no t'hauries de tancar portes, diguéssim.
0: Molt bé. Per acabar, ja sé que tu treballes més en tecnologia, però com t'imagines el futur audiovisual? Tenim ara plataformes com Netflix, moltes televisions, xarxes socials, hi ha molts emissors, YouTube, hi ha molts emissors. Com t'imagines el futur audiovisual?
1: Jo hauria de dir, per desgràcia per mi, perquè jo ara ja començo a ser més gran, molt d'aquest contingut molt breu. Jo ho veig fins i tot amb els meus nens. La seva attention... la veritat no me'n recordo.

0: Netflix. Doncs també hi ha un català, que és Fernando Amat. Moltes gràcies.
1: A tu.
2: Punt de xarxa.
3: Atenció a les xifres. 9 de cada 10 joves d'entre 16 i 19 anys consulten la IA quan tenen un problema de salut. I a Espanya, el 25% de la població s'autodiagnostica amb el que troba a les xarxes. Són dades molt significatives i molt perilloses, perquè internet i la IA tenen moltes virtuts, però entre elles no hi ha la de ser metges. Molt contenta de saludar un col·laborador que ja coneixeu. Ets l'Àlex Carballo, director a Catalunya de la companyia Vodafone. Què tal? Com està anant aquest 2026?
4: Molt bé, bon dia i bon any. I està anant bé per lo poc que l'estem gaudint de moment, el 2026.
3: Molt bé. Doncs escolta, que vagi molt bé el 2026. Fa un moment comentava, Àlex, unes xifres preocupants sobre com molta gent usa la IA i la informació que troba a internet per autodiagnosticar-se, no? I justament avui l'Àlex vol parlar, no?, de com les telecomunicacions són claus en un àmbit fonamental de la vida humana com és la salut, i com diem sempre, la tecnologia és bona o no segons l'ús que en fem, no? Quan parlem del vincle de telecomunicacions i salut, com podem parlar exactament aquest tema, Àlex?
4: Pues mira, deixa'm fer-te una petita metàfora. Ara que recentment he vist un musical molt maco interpretat per la Beth Rodergas, que es diu El fil invisible, molt recomanable.
3: Amiga
4: també,
3: sí.
4: Molt maca.
3: Una abraçada.
4: De part meva també. I les telecomunicacions, per mi, són aquest fil invisible que fan que la sanitat del nostre país funcioni millor. Per exemple, un metge, a dia d'avui, doncs, té les dades clíniques d'un pacient en temps real. O una ambulància està comunicant-se amb l'hospital abans d'arribar-hi. O un pacient, per exemple, és monitorat a casa seva a través de les telecomunicacions, a través d'aquest fil invisible que ens connecta amb el sistema sanitari català.
3: Clar. Per tant, potser molta gent, oients, els costa imaginar, Àlex, però avui la salut passa pel mòbil, no? És a dir, amb pacients, a l'hospital, no? Aquesta connectivitat, sense aquesta connectivitat, no es podria solucionar moltes coses.
4: De fet, el mòbil, diguem, que és una eina fonamental del sistema sanitari català. Avui en dia tu consultes informes, consultes resultats, pots fer videoconferències amb el teu metge, reps alertes, per exemple. Hi ha gent gran que a determinada hora, si li sona el mòbil o vibra el mòbil, sap que s'ha de prendre la medicació. O qui no recorda utilitzar l'aplicació La meva salut durant el Covid. Encara ara, de fet, jo em comunico amb la meva metgessa del CAP via l'aplicació de La meva salut. Per tant, està totalment integrat.
3: Clar. Per tant, en els hospitals és important la connectivitat. I és cert que avui es poden veure pacients des de casa sense que vagin al CAP, no?
4: Totalment. I, de fet, és una tendència a anar-se per diferents motius. I te n'en diré un parell. Una és per la pròpia satisfacció del pacient. És a dir, si tu pots evitar agafar el cotxe, anar a un centre de salut, fer l'espera pertinent, anar al que és un lloc, en el fons, hostil. Si ho pots fer des de casa teva, molt millor. Per tant, de cara al pacient, bé. I, de fet, de cara al sistema sanitari, és fonamental. Mira, jo fa poc, i explico una anècdota, dinava amb el gerent d'un dels principals hospitals de Catalunya. I em deia, Àlex, per fer viable el sistema de salut, necessitem la tecnologia. Per què? Per descongestionar el sistema.
3: Clar.
4: El sistema no aguanta més persones. Per tant, la telemedicina i la teleassistència han vingut per fer sostenible aquest sistema.
3: Molt bé. I sobretot, Àlex, pensa en la gent gran que ens escolta, o gent amb malalties cròniques, que necessita tenir aquesta connexió directa, i és molt important.
4: Per exemple, et poso un exemple concret, casos reals. Nosaltres vam fer una prova amb l'Hospital de Bellvitge per monitorar a través del 5G gent que patia de diàlisi. I aquest servei, aquesta prova, servia primer per millorar la satisfacció del client, perquè ell se sentia segur. Ell sabia que 24/7, els 365 dies l'any, hi havia algú darrere.
3: Clar.
4: Que a través de la informació que enviaven els sensors que ell portava, que és el que s'anomena ara el IOMT, Tu que ets molt tecnòloga, l'IoT és l'internet de les coses. Doncs ara està el IOMT, que és l'internet de les coses mèdiques. Rellotges, polsadors, balances, coses que

0: portem integrades a sobre nostre i que estan donant en temps real informació al centre mèdic.
1: I cada vegada més metges també estan fent videotrucades o a través de Zoom o a través de... Sobretot, també després de la pandèmia, Àlex, no? Van canviar moltes coses, no? I el 5G juga un paper real, no és només màrqueting, no?
0: No perquè, és només clar, màrqueting.
1: Si falla la xarxa, que ja ho vam viure amb la pagada i vam parlar, és un sistema crític pel sistema sanitari.
0: A veure, el 5G no és màrqueting, i et diré per què. Perquè el 5G, a diferència de les tecnologies prèvies, com el 4, el 3 i el 2G, incorpora una funcionalitat clau en l'àmbit de salut, que és la latència. No? La latència, perquè tothom ens entengui, és la, el temps que triga una senyal en anar i tornar. No? I en l'àmbit de la salut, el temps és crític. I, per tant, tenir funcionalitats sobre la xarxa 5G en què la senyal viatja en temps real pot salvar vides. I et poso un exemple. Et deia al principi, no? Una ambulància que porta la sirena posada i va a tota Castanya per Barcelona perquè ha d'arribar d'hora a l'hospital perquè minuts, per no dir segons, poden canviar la vida d'un pacient. Aquella ambulància està retransmetent a dia d'avui informació crítica del pacient a les urgències de l'hospital. Constants vitals, un electrocardiograma, una informació clau perquè la gent d'urgències, quan rebi el pacient, sàpiga el que ha de fer. I això es fa a través de la xarxa de telecomunicacions.
1: Clar.
0: La robustesa, ho hem vist amb l'apagada. Vull dir, se'ns cau la xarxa de telecomunicacions i se'ns cau un país. Per tant, avui en dia la xarxa de telecomunicacions és tan crítica, és un actiu crític del país com és l'electricitat o és l'aigua.
1: Yeah.
0: En aquest sentit, els hospitals estan fent una tasca d'inversió amb la robustesa de les xarxes, que jo ho estic vivint en primera mà, espectacular. És veritat, també, que no totes les parts del país estem en el mateix punt. I, per tant, hem de seguir treballant en que no només Barcelona o les grans ciutats tinguin hospitals resilients, sinó tota Catalunya.
1: I la gent es pregunta, la salut també mou moltes dades sensibles, no? És segur tot això? És a dir, quan ara l'Àlex pot entrar a l'hospital, o jo, què ens passa, no? I queden totes les dades, la seguretat d'aquestes dades, no? I que ningú tingui accés al meu informe o al teu, no? Com li diem?
0: Expliquem. És un tema molt rellevant, per diferents motius. Una és perquè és una dada excessivament valuosa pels ciberdelinqüents. Ells saben que aquella dada, la teva dada clínica, té un preu molt elevat en el mercat en el que ells es mouen, el mercat negre de la venda de dades. Per tant, hem de protegir en accés, et diria jo, a aquest tipus de dades. I, per exemple, a Catalunya, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ja té un programa especial de seguretat pels hospitals. És una vertical pròpia de l'Agència de Ciberseguretat. Aquestes dades estan...
1: Sembla Albert, n'hem comentat alguna vegada.
0: Amb el secretari.
1: Sí.
0: Aquestes dades estan encriptades, estan xifrades extrem. Però deixa'm incorporar una cosa i no ens oblidem mai. Això no només va de tecnologia. Això va de factor humà. Al final, el 80% dels ciberatacs venen per errors humans. I, per tant, la conscienciació, també en l'àmbit de salut, de no deixar pantalles obertes, de no reciclar contrasenyes. Sempre dic, la seguretat és tecnologia més sentit comú. Per tant, no ens oblidem mai del factor humà.
1: Molt bé. Per anar acabant, les telecomunicacions també ajuden a reduir costos i llistes d'espera, perquè sobretot les llistes d'espera, no? És el que necessitem, que tothom sigui atès quan li toca i no hagi d'esperar més del compte, perquè esperar molt pot dir que no arriba a una bona solució.
0: Correcte. De fet, la teleassistència permet, com et deia, no? Permet dos grans avantatges. Una és el metge, on abans podia atendre 4 o 5 persones en presencial, ara en pot atendre 15 en virtual. Per tant, pot atendre més pacients. I per l'altra banda, insisteixo, és l'experiència d'usuari del pacient. Per mi és molt més còmode fer-ho des de casa amb una pantalla quan, evidentment, no és quelcom greu. Estem parlant de revisions, de controls rutinaris, etc. No? I, per tant, aquests dos factors fan que el tema de la teleassistència ha vingut per quedar-se.
1: Molt bé, per acabar, titular Àlex Carballo. Si mirem de 5 a 10 anys endavant, com creus que canviarà la nostra relació amb la salut?
0: Sempre em demanes projectar-me aquí 5 anys amb tecnologia.
1: Home, sí.
0: És impossible.
1: Perdona, he vingut de Silicon Valley. A veure, Àlex... Què ha après a Silicon Valley?
0: Què has après?
1: Que tradueixo a tots els oients i a tu i a tothom. Que s'ha de pensar en el futur.
0: Ah, sí?
1: És a dir, si estem en el 2026, Àlex, hem de pensar a com serem el 2034 per treballar ara de cara al 2034.
0: Vale. Jo penso, però no asseguro encertar. Val? Per tant, què penso? Jo el que penso és que passarem d'una sanitat reactiva a una molt més preventiva. És a dir, el fet de sensoritzar-nos permetrà enviar dades als centres mèdics i anar abans de que ens trobem malament.
1: Clar.
0: Això passarà amb un altre avantatge, i és que no anirem quan no sigui necessari, cosa que també està passant ara. I, per tant, guanya tot. Guanya el sistema i guanyem
1: nosaltres. I ser més productius, ser més productius.
0: Absolutament.
1: També. Molt bé, com sempre, aprenent a fer-se felicitats. Deixa'm felicitar-te, Àlex Carballo, perquè ha tret un llibre que es diu Paul, mi camino hacia el cielo, que expliques una realitat personal complexa sobre la pèrdua d'un fill quan era molt petit, molt petit, i que l'has tret aquesta primera edició i que, per tant, també el recomanem.
0: Pues
1: si vols dir
0: gràcies.
1: Alguna cosa d'aquest llibre...
0: Doncs mira, el llibre parla de com es trenca un pare quan perd el seu fill a les 39 setmanes d'embaràs de la seva exdona, però és un llibre escrit des de l'amor i no des del dolor, i que té com a únic propòsit ajudar aquella gent que perd un ésser estimat, que perd l'esperança, i que jo asseguro que es pot tornar a ser completament feliç.
1: Ja que sí. I tu també vas ser pare després.
0: També, també, de la Martina.
1: La Martina. Doncs una història preciosa, que també l'Àlex li volia dir felicitats per aquest llibre, que és un llibre és com un fill, sempre, també.
0: Pues.
1: Paul, mi camino hacia el cielo. Moltes felicitats.
0: Gràcies.
1: Malgrat el que ha corregut per algunes xarxes aquests dies, desmentim aquesta informació. La intel·ligència artificial no pot preveure quina serà la grossa de Nadal ni quin serà el número premiat en cap sorteig. Tots els números tenen les mateixes possibilitats de sortir i per més anàlisis de dades i estadístiques que facin els algoritmes, és impossible que la IA l'encerti. La IA serveix per a moltes coses, però no per a encertar cap rifa. Aquest any serà l'any de la IA, el 2026 serà un any on la intel·ligència artificial serà molt i molt protagonista i en volem parlar, ja la coneixeu, amb la Cristina Mont, és directora de la Vinia AI. Què tal? Com estàs? Bon any.
2: Què tal? Bon any, Chantal. Com anem?
1: Què tal? Escolta, ja saps que la feina que et dediques a la Vinia Intel·ligència Artificial, ja saps que aquest any es parla molt de IA. N'ets conscient o no? Ja t'ho has començat a preparar?
2: Home, estic constantment, però sí, sí, he de fer un esforç també per estar al dia perquè va tot molt ràpid i a nosaltres ens afecta directament, però alhora és molt interessant. Moltes ganes.
1: Clar. Comença l'any, sempre ens fem propòsits, però tu m'has dit avui, fer una proposta als oients que no són exactament grans idees o grans propòsits i la IA ens hi pot ajudar, no? A veure, què és la proposta que em fas, Cristina, avui? A veure.
2: Aviam, la idea és aquesta, no? Arriba any nou, estem tots pendents, aviam què millorarem l'any que ve, i clar, arribes el 15 de gener i ja no tens pila, no?, per intentar implementar aquestes coses.
1: Sí.
2: Per tant, us proposo un element una mica diferent, no?, un enfocament diferent, i fer-lo amb la IA perquè sigui una mica més original. Per tant, un exercici molt simple, que és demanar a la IA que et proposi petits experiments per aquest any.
1: Val. Per exemple, proposta d'anar al gimnàs, proposta d'aprimar-se, proposta de...
2: Aquests són els clàssics, no? Estudiar un nou idioma,
1: Estudiar més intel·ligència artificial.
2: Bueno, aquest és constant.
1: I, per tant, com li proposem, què li demanem a la IA?
2: Mira, en aquest cas us he proposat que li demanem a la IA 12 petits experiments que puguem anar provant cada mes de l'any, no? Així, en comptes de ser una cosa que ens hem de mantenir, que hem de fer i que hem d'assegurar que mantenim tot l'any, doncs són pinzellades a les que ens podem dedicar. Per exemple, proposa'm 12 petits experiments que pugui provar aquest any, un per mes. Per exemple, li podem dir també que siguin lleugers, divertits, curiosos, relacionats amb la vida quotidiana.
1: Sí?
2: I també li podríem posar, doncs, no sé, un pressupost de dir que costin menys de 50 euros o que es puguin començar en menys de dues hores.
1: 50 euros, a veure què ens proposa, perquè, clar, per 50 euros, depèn de què, no ens arriba ni pel gimnàs. Què més podem afegir?
2: Sí, de fet, aquesta part més del pressupost és un exemple, però en realitat hi ha moltes idees que és que no ens caldrà res. En aquest cas també hi podríem afegir cosetes com, diguem, per cada experiment quin seria el primer pas, que a vegades és el que més costa, o com sabré si ha funcionat. I aquí ve la part una mica també divertida, que pot jugar amb la pregunta segons el que tu et vingui de gust, no? De dir, doncs, vull experiments més creatius, o que siguin més socials, o dedicats a aprendre coses noves, que siguin ideals per fer sol, o també, doncs, amb altres persones, no? Aquí una mica que puguem distingir tot això.
1: Molt bé. O sigui, que li has anat a Cristina afinant el to, ho hem fet amb ChatGPT, amb Perplexity, amb quina... Ho hem fet amb ChatGPT?
2: Sí? En aquest cas, amb ChatGPT.
1: ChatGPT. Sí, sí. I llavors, més exemples concrets, a veure, estic ja intrigada que ens ha proposat, eh? Què més? Quins exemples més? Què li has preguntat més, Cristina?
2: Aviam, la idea és que ens digui coses molt concretes. Com més concrets som nosaltres, la resposta que ens doni serà més adequada també de cara a nosaltres, no?
1: Clar.
2: En aquest cas, m'ha proposat, doncs, pel gener, un primer experiment que sigui una hora de curiositat. Dedicar 60 minuts a un tema que no coneixes gens, no? Llavors em dona un primer pas de triar un tema aleatori i l'èxit es podria medir per si podem explicar una cosa nova a algú.
1: Molt bé. La llista continua. Quins altres exemples t'ha proposat la intel·ligència artificial? Hem demanat reptes, que ens doni idees per fer nous experiments, recordem, 12 experiments, i que costin menys de 50 euros i, per tant, es puguin començar en menys de dues hores. Cristina, què més?
2: Aquest m'ha agradat molt, el del febrer, que em proposa que creï alguna cosa expressament dolenta. Aquí m'ha agradat perquè al final no sempre que fem coses intentem que ens sortim bé i en aquest cas és, per exemple, fes un dibuix però fes-lo expressament malament, no? I que en acabar-lo no el jutgis. M'ha semblat molt interessant.
1: Molt terapèutic. És terapèutic, eh? Alliberador. Març, què tenim pel març, abril, maig, juny, juliol? A veure.
2: Doncs fer un cafè d'una sola pregunta. Quedar amb algú i fer-li una sola pregunta bona que ens pugui donar doncs, aquestes respostes més profundes, no? I l'èxit en aquest cas seria que la conversa vagi a un lloc inesperat.
1: Aquest és molt de ràdio, no? Podria ser.
2: I de vida real.
1: Quins altres tenim, també, que t'ha proposat?
2: Doncs em diu també que a l'abril escrivim tres històries personals, al maig crear la banda sonora del teu moment vital. Aquest està bé, no? Crear-te una llista que digui, mira, ara mateix em sento així, i tu posis, et connectis anant pel carrer. Escriure una carta que no enviaràs, també molt terapèutic, trobo. O provar una microhabilitat en 90 minuts.
1: Molt bé. Ara escoltarem una mica de la nostra música i tornarem als reptes de l'EIA d'agost a desembre. Baby,

0: fent propòsits amb la intel·ligència artificial de la Cristina Mont. A veure, què t'has recomanat? Que sigui fàcil, eh? Agost, setembre, octubre, novembre, desembre del 2026. Què et proposa?
1: Mira, l'agost em diu dir sí a coses petites durant una tarda, per exemple, no? Això és interessant. Això ho fan molt amb les criatures, que diuen una tarda que no li pots dir no.
0: Val,
1: o sigui, doncs en aquest cas, si algú et fa plans o et proposa alguna cosa, que en general diguis que sí. Home, és interessant, no?, per l'agost, que més és una època diferent de l'any.
0: Clar que sí, setembre. Fer un trajecte habitual per una ruta alternativa.
1: Aquest m'encanta, perquè anem sempre amb el, no?, amb el pilot automàtic posat, i trobo que quan canvies de ruta és quan penses diferent, veus coses diferents. Tenia una persona coneguda que es posava l'alarma cada dia a minuts diferents, perquè no fos exactament la mateixa rutina. Sempre he pensat que aquestes coses enganyen una miqueta el cervell.
0: Jo crec que també és molt ètica la intel·ligència artificial, perquè diu fer un petit gest de generositat, no?
1: Sí, aquest m'agrada, però alhora penso que tampoc cal que sigui un experiment, no? Podríem tenir només incorporat en el nostre dia a dia.
0: Ja. El del novembre no l'entenc. No me'l pots explicar?
1: Ah, a mi m'agrada molt. Què explicar. Diu? Tu li expliques el teu dia, no?, un dia com ha anat, a la intel·ligència artificial, i li demanes que te'l torni a explicar com si fos una altra persona, no? Llavors és com si a un amic li demanessis vista en perspectiva com t'ha anat el dia. Llavors aquestes coses a vegades crec que també et poden sorprendre, aquesta visió diferent, no? Tu tens molt clar que el que has explicat s'entén tal cosa, i a veure què et torna.
0: Clar. Avui hem fet el ChatGPT, però recomanem als oients, Cristina, tu que utilitzes moltes eines d'IA, quines podem recomanar que trastegin, provin aquest 2026 als nostres oients? Què els diries?
1: Aviam, ChatGPT és la mítica, i també perquè té aquest punt una mica més creatiu i complaent, fins i tot, si vols, però, per exemple, en Perplexity, quan volem coses més científiques, més quirúrgiques, també està molt bé. Gemini ha fet un salt molt, molt important.
0: Què diries que ha canviat, no? Jo crec que ha millorat molt, sobretot també amb el tema de la imatge.
1: Clar, és que ho ha barrejat tot, no?, una mica. O sigui, tenim tota la part aquesta més del multimodal, que ja fa temps que els diferents models diuen que ho són, no?, que incorporen, doncs, imatge, vídeo, text, tot. Però en aquest cas és realment que ho ha integrat d'una manera increïble, fins al punt, no?, que amb text li pots arribar a demanar que t'expliqui com funciona una neurona, i et fa no només l'explicació, sinó a través d'un gràfic, que tu puguis moure, una cosa interactiva. Per tant, en aquest sentit, crec que és un salt molt interessant que dona molt per experimentar, també.
0: I amb tu, Cristina, que havíem parlat dels agents intel·ligents, abans es necessitava moltes aplicacions, no?, per crear-los. Cada vegada serà més fàcil fer aquest agent intel·ligent, Cristina?
1: Clar, totalment. Al final, també dependrà una mica de les ganes que tinguem de donar-li accés a tot el que nosaltres tenim, no? Hi ha moltes eines, com per exemple l'Atlas, o també de Perplexity, el Comet, que també han sortit fa poc, que, clar, són eines que precisament pretenen ser aquesta integració, que t'ajudin a fer qualsevol cosa en el teu entorn. Però perquè realment siguin útil, els has de donar totes les teves contrasenyes, accés a tot allò que tu fas, perquè si no, no poden ser independents.
0: I tu te'n refies, sí? Ens ho recomanes?
1: Jo, de moment, m'estic esperant a veure com va tot.
0: Ja.
1: La veritat. Prefereixo anar de forma una mica més manual encara, o amb cosetes que no em sàpiga tan greu, no? Entorns una mica més tancats. Doncs, per exemple, a través del de Google sí que ja m'agrada que estigui connectat al chat, amb el calendari, amb el mail, amb tot
0: però
1: això.
0: Però Gemini ja et pot contestar a correus, eh?
1: Per
0: ara
1: això,
0: cada vegada.
1: Per això, en aquest tipus d'ecosistema més tancat, doncs m'atreveixo una mica més, no? Mm-hmm. Perquè també a nivell professional, doncs, ja hi tinc una compte, hi ha un contracte preestablert, no? Però la part aquesta més de tot el meu navegador integrat, i amb tot el que això comporta a nivell de publicitat i de coneixement sobre mi, doncs encara em fa una mica de cosa. Però a poc a poc crec que haurem d'anar entrant tots, perquè al final ja hi som.
0: Molt bé, doncs repassarem la tecnologia amb la Cristina Mont. Avui posarem en pràctica, no?, el que ens has proposat amb l'ajuda de la IA, perquè aquesta tecnologia sí o sí serà protagonista. Segur, aquest any 2026 hi haurà moltes novetats i les anirem explicant. Gràcies, Cristina Mont.
1: Moltes gràcies.
0: Hi ha uns treballadors que la IA mai podrà substituir. Aquells treballadors capaços d'inventar. No ho dic jo, és una frase que va dir fa unes setmanes Jeff Bezos, el CEO del gegant d'Amazon. Prenem la nota, com més creatius siguem, més imprescindibles serem. My lover's got no money, he's got his I vaig a saludar ja un col·laborador molt estimat del programa, professor de SADE, l'Esteve Almirall. Què tal? Com ha començat aquest any?
2: Ei, bon any. Bueno, ha començat un any, doncs, corregint exàmens, escolta.
0: Sense intel·ligència artificial, no?
2: Sense intel·ligència artificial, però s'ha de corregir tot, s'ha de llegir. És pitjor.
0: Quants exàmens tens?
2: Bueno, ja n'hi corregim molts, ja només en queden 300 treballs.
0: 300 treballs, eh? Sí. Molt bé, professor. Professor, Esteve Almirall, a veure, som al 2026 i encara no anem amb cotxes voladors, les ciutats no s'assemblen a les de Blade Runner. Què ens està passant? La tecnologia va lenta o va ràpida?
2: La tecnologia va molt de pressa, però l'adopció de la tecnologia per part de les organitzacions i les societats, no. Per part dels individus, sí, ja no hi ha ningú que no faci servir el ChatGPT per qualsevol cosa. Però si tu et fiques en una empresa, clar, les coses canvien, perquè s'han de canviar processos, s'han de canviar maneres de fer, has d'estar segur, la gent té molta por... Clar, tot canvia. N'hi ha algunes que sí, que es tiren a la piscina ràpidament, i altres que triguen molt.
0: Molt bé. Avui repassarem què serà la tendència el 2026, claus per entendre amb l'Esteve Almirall, i dius d'entrada que serà l'any de l'adopció. Què vol dir? És a dir, hem de passar a adoptar moltes coses, sobretot en la intel·ligència artificial? A on?
2: A veure, el valor econòmic de les coses no ho crea el descobriment. Si tu descobreixes qualsevol cosa, això no crea un valor econòmic. Qui crea un valor econòmic és agafar aquest descobriment i fer-lo servir per fer les coses millors o diferents que a algú li interessin, perquè si no li interessen a ningú, tampoc serveix, tampoc crea valor econòmic, i han d'interessar a algú, no? I això és l'adopció. I aquest és l'any on veurem que les empreses grans, petites, multinacionals i start-ups comencen a adoptar coses, i veurem com aquests somnis, doncs, que teníem comencen a ser realitat, com cotxes autoconduïts i coses d'aquesta mena.
0: Molt bé. Seguirem parlant d'OpenAI, que ja compta més de 900 milions d'usuaris, Nvidia amb el més de 5 bilions de dòlars. Són xifres sense precedents. I serà un bon any per a Europa, que sembla que sigui la més mediocre de tot, en aquest sentit?
2: Europa ho té malament. És a dir, la Xina va decidir d'alguna manera que el seu fort havia de ser adoptar la intel·ligència artificial a tota la tecnologia, a tots els jocs, no? Als hospitals, a les escoles, a les fàbriques, fer robots, etc. No? I als Estats Units, doncs, vol aquestes aplicacions que donaran molts diners a grans empreses com és el ChatGPT o com és el Gemini, etc. etc. Europa s'ha de posar les piles, i si no es posa les piles ho passarà molt malament, perquè aquí es crearà molta riquesa i la recollirà qui adopti i creï valor amb aquesta riquesa, no? I Europa fent discursos i criticant a uns als altres i més regulació i tot això no crea riquesa, al contrari, posa més pausa a la roda. Llavors Europa o es posa les piles o passarà molt malament.
0: Europa s'ha de posar les piles. L'Esteve Almirall diu que hi ha 20 claus, per entendre aquest 2026. No tenim temps de les 20 claus, però sí que anem, per exemple, per la primera. Què dius? Arribarà el primer assistent universal. Què vols dir?
2: Bueno, aquest és el somni dels d'OpenAI. El somni d'OpenAI, ells volen fer això. Ells volen fer, doncs, un assistent, doncs, que sigui com el ChatGPT, o que tu hi preguntis de tot. Des de quan et trobes malament, que passa amb el metge, fins als treballs de no sé què...
0: I que no s'equivoqui.
2: Almenys que no s'equivoqui massa. I que no s'equivoqui massa sovint. El que s'equivoqui una mica tampoc li importa massa a la gent, però si s'equivoca molt i sovint, això és un problema, no? Però per això volen un assistent que sigui amable, que sigui amigable, que tu t'hi puguis entendre. Ells estan intentant fer això, no? Teuran un dispositiu de hardware que serà amb veu i que serà com una mena de penjoll, i aquesta és una de les seves apostes.
0: Ah, sí? Amb veu? Perquè amb veu ja el tenim, el ChatGPT, amb veu ja podem parlar, però que serà com una...
2: Un dispositiu de hardware que serà una mena de penjoll que anirà amb veu...
0: Un micròfon, com si portés un micròfon. Sí. I anem parlant amb ell.
2: Sí. I tindrà una càmera i entendrà el món on estem. És a dir, entendrà on estem, etc. I podem parlar amb ell i podem fer-li consultes. Aquesta és l'aposta...
0: Ara imagino com una mena de Tamagotchi, però que és una...
2: Ningú sap masses més coses. Això és l'aposta del Jonathan Ive, i aquesta és, diguem, la nova versió d'aquest assistent personal que volen que estiguis amb tu, que volen estar amb tu i acompanyar-te a qualsevol lloc.
0: Una mascota, és com una mascota digital.
2: Clar, això, clar, a nivell econòmic és importantíssim, perquè quines possibilitats de vendre això són infinites, és a dir, cada persona en necessita un, és a dir, la possibilitat de vendre això és absolutament infinit. Es veu com una mica el successor a l'iPhone, no? el segon pas més enllà dels smartphones, aquest assistent personal que t'acompanya tot arreu i ho entén tot i ho sap tot. Veurem si funciona o no.
0: Molt bé, veurem aquest assistent virtual. Una altra qüestió. Els agents d'IA ho inundaran tot. Què faran? Seran tutors, metges, assessors fiscals? Què faran aquests agents? Com ho expliquem fàcilment als oients, tant els que saben molt del món TIC com els que no?
2: Bueno, jo crec, en tindrem, diguem, de dos grans classes, si vols, no? Una és la classe dels agents que ajuden a les persones i són generalistes, aquells que compraran per tu, aquells que els diran, doncs, vull unes sabates i et buscaran els preus de la sabata de tot arreu i quines t'agraden, quines no t'agraden, vull anar al cine o vull una pel·lícula de Netflix per aquesta nit i miraran totes les pel·lícules de Netflix, et faran un suggeriment i et connectaran al Netflix. Això, aquesta és l'aposta d'empreses com, per exemple, OpenAI. Aquest assistent personal que serà genèric, aquest agent que serà genèric, no? I després hi ha els que estaran a les empreses. I les estaran a empreses fan coses molt concretes. Doncs, per exemple, has de veure si tot el que tu has demanat a proveïdors t'ho han servit i si t'ho han cobrat el preu que t'havien de cobrar i no falta res, no? Aquest procés de conciliació, doncs, que és un drama, no? Aquest procés de conciliació ho faran agents. Temes com assistència als clients, això, doncs, que tu truques a les telcos és l'exemple de tota la vida, i et trobes allà esperant 4 hores per després no saber què fer-ne, etcètera, no? Doncs aquest tipus de coses, doncs, també ho faran, no? Esperem que els del sector públic, això de la cita prèvia, també ho facin amb un assistent personal i no t'hagis d'esperar 28 hores.
0: Passant a l'Esteve Almirall, què serà tendència el 2026? I una de les coses que canviaran molt, canvis brutals a la publicitat i l'audiovisual. Seran dels sectors que la IA també dius que hi haurà canvis? En quin sentit?
2: Bé, ja estem en un moment on totes les eines de text, de creació de vídeo, creació d'imatges, etcètera, funcionen prou bé, i funcionen prou bé. O sigui, costa encara una mica la continuïtat, és a dir, si tu has de
0: fer... Fan pocs segons, no? Fan minuts, no? Sí. Llarga durada, sí?
2: Sí, els que fan més fan un minut, els que fan més normalment fan 15 segons, 20 segons, clar, és poc. Però clar, si tu has de fer una escena de publicitat per ficar-la enmig, n'hi ha prou.
0: Tenim competència, sí.
2: Clar, si tu has de fer una cosa per posar-ho enmig d'una pel·lícula on hi hagi una escena no sé què, també n'hi ha prou, no? I això va avançant molt ràpidament, i aquest és un camí on hi ha una colla d'empreses que ja han firmat acords amb la Disney, etcètera, on hi ha una part de tot això, doncs, que anirà ja a intel·ligència artificial, no?
0: I en sanitat hi ha, perquè jo m'he quedat parada amb aquesta notícia, a la Xina hi ha 1.200 cabines als metros, on et pots prendre l'atenció, i als hospitals xinesos ja pots recollir radiografies i ressonàncies en caixers automàtics minuts després de fer-te-les.
2: Sí, això és un... El primer és un experiment, ara només en tenen 1.200, no és només pressió, anàlisis de sang, glucosa, etcètera, inclús pots fer una teleconferència amb el metge.
0: Això hem d'anar a la Xina, sí. A veure-ho,
2: I costa 2 yuans, que és una cosa aproximadament uns 20 centaus de dòlar. És a dir, res. I ara en tenen 1.200, en volen arribar a tenir 30.000, i estan als metros i connecten amb els diferents hospitals. I és una empresa privada, és una start-up, no? I l'altre no, l'altre és una cosa més general, doncs, que està... Així és com aquí, quan fas una radiografia, una ressonància, etcètera, t'has d'esperar dies i has d'anar a recollir-la, etcètera, això, a la major part d'hospitals de la Xina no passa. Directament vas i la reculls, si tenen una mena de caixer automàtic, on t'envien un missatge per WeChat o WhatsApp d'allà, et diuen, ja tens el no sé què. Normalment triga mitja hora, 20 minuts, 40 minuts, depèn del que sigui. Clar. Vas allà, t'ho imprimeixen i ho reculls.
0: I dius que amb la intel·ligència artificial no farà falta aprendre idiomes, és a dir, que el coneixement sempre és necessari, però dius que ara no cal.
2: Bé, no, a veure, això ja ho tenim. Aquí ja tenim, doncs, tant els d'Apple com els de Google, els dos fan traducció simultània. Poses els auriculars...
0: Els auriculars, i podem parlar amb una persona xinesa, sí. I en castellà, català, clar. I ens entenem.
2: I ens entenem. Clar, això és un canvi.
0: Però també el cervell està bé, que estudiem idiomes, no?
2: També està bé, no? Però, clar, una cosa és estudiar idiomes perquè tu vols viure allà, perquè et vols integrar...
0: Però si vols fer un negoci o una reunió online, no cal aprendre japonès.
2: Clar.
0: Què passarà amb la justícia, amb la IA, dius?
2: Bueno, amb la justícia ja tenim alguns països, doncs, Japó, països asiàtics, bàsicament asiàtics, no? Que el que fan és bastant integrant. Això no només és dels asiàtics, també als Estats Units, ja fa molts anys, tenien les sentències, hi ha tota una colla de sentències, penitències, les civils, que acaben amb multa, que són sota cavall i rei, escolta, mira, has fet no sé què, toca tant, si no tal, i van molt ràpides, i a molts jocs van molt ràpides. No? Això ha estat apujat doncs, per la IA, jo estic convençut que aquestes coses acabaran fetes directament doncs, per la IA, i després si vols recórrer, ja recorreràs.
0: Jo crec que tindrem molta IA i serà l'any de l'explosió també de la IA. Un plaer, gràcies, Esteve.
2: Moltíssimes gràcies per invitar-me.

Ja és el camí final del programa i, com sempre, acabem amb una frase avui de Sojourner Truth, que és una lluitadora nord-americana pels drets de les dones del segle XIX, i diu així, la frase: alliberar-se significa prendre decisions valentes cada dia. Revolution. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. L'advocat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha estat investit com a president de Colòmbia. La presa de possessió està fent-se a estora a la ciutat de Cali i no en la capital del país, Bogotà, ja que el nou president ha volgut llançar un missatge de descentralització. Així jurava el càrrec davant del president del Congrés que li ha imposat la banda presidencial.
2: Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia.
1: La cerimònia es fa en presència d'una majoria del Congrés i presidents de 8 països americans com Argentina o Xile, tots de dreta o extrema dreta, a més del rei d'Espanya. De l'Espriella, que farà el seu primer discurs davant d'un grup de militars en una caserna, pretén fer un gir de 180 graus a la política del país després de l'únic govern d'esquerres que ha tingut Colòmbia. El nou mandatari, aliat de Trump, ha promès mà dura en seguretat amb el narcotràfic i les guerrilles i vol restablir les relacions amb Israel. Abans de la cerimònia, el fins ara president Gustavo Petro ha abandonat el Palau Presidencial a Bogotà. Els diputats del seu partit no assisteixen a l'acte d'investidura, ja que consideren que va haver frau en l'elecció del nou president. Més qüestions. El govern espanyol escala el pols diplomàtic amb l'executiu de Giorgia Meloni i activa controls fronterers a viatgers procedents d'Itàlia. Això després que Roma s'hagi negat a retirar aquesta mateixa mesura per als que venen de l'estat espanyol per la crisi a Ceuta. En un comunicat, el Ministeri d'Exteriors ha assegurat que ho fa per la persistent pressió migratòria irregular que patix Itàlia. El titular del govern espanyol, José Manuel Álvarez, ja havia advertit que la Moncloa movia fitxa.
3: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignidad de los españoles.
1: Els controls aleatoris en ports i aeroports s'han posat en marxa aquesta mitjanit i Espanya els allargarà fins al 7 de setembre. I desarticula d'una xarxa de tràfic marítim de persones que transportava droga d'Espanya a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per entrar immigrants al país de forma il·legal. Agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han confiscat 18 embarcacions d'alta velocitat valorades en més de 5 milions d'euros i han detingut 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a la presó. Lídia Abajas, portaveu de la Policia Nacional, explica l'interès de la xarxa criminal per transportar droga d'Espanya a Algèria.
4: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga y exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia y además era fabricada en Francia.
1: Durant el registre en diversos immobles relacionats amb l'organització, els agents també han localitzat armes de foc i diferents tipus de droga. El jutge ha deixat en llibertat en càrrecs el conductor del vaixell que va embestir una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, i va causar la mort d'un home francès de 54 anys. L'acusat, també francès de 52 anys, a més de l'homicidi imprudent, el magistrat ha acusat l'home d'un delicte d'omissió de deure de socors, perquè després de l'accident no es va aturar per socórrer el ferit, i d'un tercer per negar-se a passar la prova d'alcoholèmia. La llanxa que conduïa va passar per sobre de la moto d'aigua i tot seguit va fugir. Va ser el fill de la víctima, que també anava en la moto d'aigua, i diversos testimonis és que van alertar dels fets. Per això, quan l'home va anar al Port de Roses a tornar la llanxa a l'empresa de lloguer, la Guàrdia Civil el va detenir. L'acusat s'haurà de personar periòdicament al jutjat o a la comissió que li pertoqui fins que se celebre el judici del cas. I multa milionària a Meta, propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà sanciona la companyia en gairebé 500 milions d'euros per causar danys psicològics als menors. El jutge ha condemnat aquest divendres al gegant tecnològic a destinar aquests diners a un fons per a la salut mental dels joves, perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i la seguretat dels més vulnerables. Meta ja ha anunciat que recorrerà la sentència. El Departament de Territori tancarà l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi solar per preservar aquests espais i garantir la seguretat de la ciutadania. Les restriccions estaran en vigor des del dia 11 d'agost a les 9 del vespre fins al dia 13 a les 8 del matí. La mesura s'ha pres tenint en compte la gran afluència de gent que podria acudir a aquests parcs a veure l'eclipsi en un moment que coincideix amb un elevat risc d'incendi. Joan Castor és el delegat del govern de les Terres de l'Ebre.
5: Hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim dades segures, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels ports. Per això se ve adequat restringir-ho.
1: Els esports amb l'Oriol Corrala.
6: Ronald Araujo marxa del Barça cedit al Liverpool. Està previst que l'equip anglès es faci càrrec del 100% de la fitxa de l'Araujo. L'operació s'ha precipitat aquest divendres. Mentrestant, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El club anglès ha rebutjat una primera oferta, però al Barça hi ha optimisme amb l'arribada del migcampista madrileny. Un Barça que viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia, per disputar un triangular amb el Nottingham Forest i l'Udinese. D'altra banda, l'Espanyol és a Anglaterra per jugar també dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de la Premier League a 6:45 de la tarda. El Girona i el Sabadell han empatat a 2 en l'amistós que han jugat aquest divendres a Vilablareix. El Girona s'ha avançat dues vegades al marcador, però el Sabadell ha empatat el temps afegit. En ciclisme, la polonesa Kasia Nevia-Doma és la nova mallot groc del Tour de França femení. Després de la setena etapa, la catalana Paula Blasi puja 3 posicions a la general i ara és setena. Dissabte, penúltima etapa de 172 quilòmetres amb arribada a Niça. I en MotoGP, Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per la Q2 del Gran Premi de la Gran Bretanya. Aquest dissabte, classificació al migdia i a la tarda, curs sprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
0: Fins aquí les notícies.
7: Clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
7: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
0: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
7: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
0: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.
8: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
9: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
8: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
9: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
8: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.

0: Hola, molt bona nit i salutacions. De qui us parla? Amb Gerard López Fageda. Avui, al programa d'excursions No cal anar a Suïssa, de Catalunya Ràdio, que ara comença, us hem preparat una selecció d'altíssim nivell amb dues sortides imperdibles. Primer, caminarem pel Pallars Sobirà amb un dels programes més escoltats de tots els temps, l'excursió per la Vall Ferrera fins a l'estany de Xeus i al cim del Mont Teixó. Aigua, natura, boscos i panoràmiques del sostre del país. Val molt la pena. I després, atenció, perquè fem un canvi total, anem a una altra comarca i amb un dels programes més comentats d'aquesta mateixa temporada, al nord d'Osona. Anirem de Sant Pere de Torelló a Vidrà, resseguint el riu Gès pel forat Micó, a la vall del Gès. Farem un bon tros del camí vora Gès, que justament aquest 2026 ha complert 25 anys. Som-hi? Doncs va, calcem-nos, cordem-nos i a caminar. Primera parada, al Pallars Sobirà. Vinga, anem per feina. Ja sabeu que aquí, al No cal anar a Suïssa, sempre busquem l'excel·lència en la narració, en el producte, i per això comptem amb el millor equip de la Ràdio Nacional per ajudar-vos a estimar aquest país i la seva riquesa. D'entrada, com sempre, saludem el nostre geògraf oficial, Guifré Lloses. Benvingut de nou.
1: Bona tarda a tothom.
0: Guifré, una paraula per definir l'excursió d'avui?
1: Doncs jo, Gerard, diria que és una excursió obligada.
0: També saludem el nostre home de les enquestes, el senyor Soler Amerra. Ben retrobat.
2: Moltes gràcies.
0: Avui hem anat a preguntar sobre el Mont Teixó, la Pica d'Estats, l'Estany de Xeus. Per on ho hem anat a fer, això?
2: Doncs us he de dir que he tingut la sort de poder anar cap a la platxeta i he fet les meves enquestes a la gent de Palamós.
0: Farem mar i muntanya, no?
2: Exacte.
0: Això està bé. Com sempre, ja sabeu també que aquest programa no avança ni una passa sense comptar amb algú que domini de veritat el país, el que trepitgem. I per això avui, si anem a la Vall Ferrera, ens acompanya un veí, veïna de la Vall Ferrera, l'Anna Savoia. Molt bona tarda, Anna.
3: Hola, bona tarda.
0: Anna, si els informes no ens fallen, tu ets de l'INS.
3: Sí, exacte.
0: Molta gent aquest estiu, molt turisme...
3: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. L'únic que encara som una vall una mica verge, que se'n diu, i llavors la gent potser no ens acaba de conèixer tant, però molt bé, van venint la gent.
0: Va venint la gent, i a més, la gent que vol anar a fer turisme de morbo cap a Tor... passa per l'INS.
3: Ho tenen ideal, exacte. Han de passar per l'INS i aquest any s'ha notat una miqueta més per aquesta raó.
0: Tu treballes de mestre aquí al Pallars Sobirà mateix, no pas a la Vall Ferrera, sinó a la Vall del Costat.
3: A la Vall de Cardós, a Ribera, a l'escola de Ribera, a l'escola dels Vineirons, i, bueno, entre Vall Cardós i Vall Ferrera, doncs passo els meus dies.
0: Molts alumnes?
3: Una quarantena d'alumnes.
0: Una quarantena. M'imagino que deu aplegar bona part de la canalla de la Vall de Cardós.
3: Sí, exacte. I juntament amb altres quatre escoles, l'escola de l'INS, la de Tírvia, la de Rialp i la de Llavorsí, doncs formem part de la ZER al Pallars Sobirà.
0: Escolta, ets de caminar gaire?
3: Soc de caminar, sí. Hi ha èpoques que camino més, èpoques que camino menys, però m'agrada molt i procuro fer-ho.
0: Doncs ara ens posarem a caminar, però això ho hem de fer amb el nostre caminaire nacional. Les tiracames del programa, el nostre far de les xiruques, que sí, que també ha fet aquesta ruta, o almenys, com a mínim, això és el que sempre ens va dient. Joan Vilaplana.
4: M'agraden molt aquests focs artificials.
0: Sí, ja saps que de vegades fan figal, també els focs. Joan, recordo que m'explicaves que aquesta ruta et va flipar bastant.
4: Em va flipar, em va captivar, em va fer esbufegar bastant, també. Tot i que això ja sabíem que passaria.
0: Anna, tu ets aquí per corregir, per esmenar, per desmuntar, per millorar, per complementar...
4: Per felicitar.
0: I per puntuar al final del programa tot el que ens expliqui en Joan.
3: A veure...
4: Anna, normalment les notes són entre 9 i 10.
3: Sí, vols dir, tan altes? Sí.
0: De la nit. Som-hi, Anna?
3: Som-hi.
0: Doncs va, però abans, com sempre, el nostre obligat recordatori.
5: Your attention, please. A muntanya, la gent se saluda.
0: Dues preguntes més, Anna. Estàs d'acord? Cal reivindicar la salutació muntanyera?
3: I tant que sí, és que sempre, no?, una mica d'educació i, de fet, ens hauríem de saludar sempre, ciutat, poble, muntanya, hauria de ser obligat fer.
0: Segona qüestió, a la Vall Ferrera, quina és la vedet? Sí. Deu ser la Pica, no?, m'imagino.
3: Clar, la més coneguda, la que té més fama, evidentment, és la Pica d'Estats, no? Per tot el que suposa ser el sostre de Catalunya i tot plegat. Però si anem a mirar les rutes boniques, també tenim la Pica Roja, per exemple, i d'altres rutes, els Estanys de Baiau són molt bonics, que sense fer cim, doncs pot fer caminades també molt recomanables i precioses.
0: Veieu que, Joan, aquesta la van fer,
4: la vam fer, i tant, i tant. Sí, sí.
0: Encara està suant. En tot cas, sí que és veritat que la vedeta sol ser la Pica d'Estats, però és la vedet per tothom? Creus que és prou coneguda?
3: És prou coneguda a nivell català?
0: Sí.
3: Penso que sí.
0: Sí?
3: O vull pensar que sí.
0: Senyor Soler, vostè té la resposta, oi?
2: I tant.
5: I en Soler també.
0: En Soler també té la resposta, volem saber-ho. La gent coneix la Pica d'Estats i el Montexo?
2: Doncs ara mateix us ho dic, però abans vull presentar-vos els nostres encastats. A Palamós vaig poder parlar amb el Carles, la Lídia, la Dolors, el Josep Maria, l'Anna i el Miquel, i podem dir que tots ells o saben el que és la Pica d'Estats, o tenen alguna noció, o alguna vegada han sentit parlar.
6: Una muntanya.
7: Una muntanya molt alta, molt alta, molt alta.
8: Pau, tranquil·litat, solitud, desconnexió del món mundial.
9: Una muntanya.
10: Una muntanya, de les més altes de Catalunya.
0: Bé, no? Bé, no? Ara què, bé, no?
3: Bé, bé, molt bé. Bé, jo... que la gent, només pel tema d'això, muntanya molt, molt alta, anem bé, anem bé.
2: Sí, sí, sí. Per ara podem dir que Pica d'Estats queda aprovada. Però i el Montexo? Doncs bé, aquí potser ja se'ns ha complicat una mica.
11: Una altra muntanya.
12: Jo la ubicaries, aquesta muntanya?
11: No tinc ni idea. Aquí hi ha el Montseny, potser?
10: Penso que és un lloc d'interior, rural, eh? O gent hi va de vacances.
13: Pues, no sé, el pic de la muntanya.
12: I on ubicaries aquest pic de la muntanya?
13: No sé, aquí, que gros, potser?
5: És que no cal anar a Suïssa.
0: Els carrers de Palamós han parlat, però ara qui hauria de parlar també és el mestre Guifré Lloses.
14: Som-hi, doncs. De la Vall Ferrera ja en vam parlar anteriorment en un altre programa del No cal anar a Suïssa. Per no repetir-nos avui, us mencionaré dos elements diferents relacionats amb la Vall Ferrera. El marc de referència del Montexo, el protagonista d'avui.
0: Doncs va, anem pel primer, però això ho farem amb acompanyament musical tipus Locos Amoenos.
14: Doncs perfecte, Gerard, perquè aquesta música em va adequadíssima pel primer punt. El primer és el protagonisme ancestral de les pastures al Pallars en general i a la Vall Ferrera en concret. Les pastures d'estiu als prats d'alçada i a les vessants herboses més amables que baixen dels cims altius han format part de les seves activitats característiques des de temps remots. Ramats bovins o pasturatge d'eugues i també en menor mesura ramats ovins formen part del paisatge històric i cultural d'aquest vell indret. I amb ell, l'ofici de pastor. Avui sortosament reconegut i promocionat gràcies a iniciatives valentes com l'Escola de Pastors, una iniciativa 100% pallaresa. El Pla de Boet, per exemple, a la capçalera de la nostra vall protagonista, ha sigut durant molt temps una de les vies de transhumància més concorregudes per pastors provinents de les Terres Planes de Ponent.
0: Harmonia de l'home amb l'entorn. Anna, tot això és molt bonic, però qui no viu a la vall ho té una mica desdibuixat?
3: No, jo penso que sí, que l'harmonia aquesta, sortosament encara la tenim, no? Que som uns privilegiats, al cap i a la fi, perquè estem immersos dins la natura, la gent que hi vivim, intentem respectar-la. Penso que encara tenim aquesta mica d'essència que l'hauríem d'anar conservant.
0: Parlant d'essències, Guifré, en segon lloc tenim una altra essència.
14: En segon lloc tenim el romànic. Malgrat no ser refugi dels grans monuments coneguts per molts, la Vall Ferrera alberga igualment exemples més austers del romànic d'alta muntanya que ens faran connectar amb el misticisme dels seus promotors i els valors de la natura. Sant Lliser de Virós, Sant Vicenç i Sant Quirze de Lins, Sant Esteve i Sant Francesc d'Araós, Sant Feliu de la Força d'Àreu, Sant Cerni de Norís, Santa Maria de Besant o Sant Pere de Tor són exemples de petites capelletes d'alçada, però gran bellesa. I finalment, Gerard, sí. Deixeu-me llegir-vos una cita d'un reconegudíssim autor català sobre la part del país on ens trobem, a veure si me'l sabeu reconèixer. Escolteu bé.
15: És per això que quan arribem al Pallars Sobirà tenim una impressió nova. Aquí ja no impera la petitesa, sinó la grandiositat més potent i viva. Aquestes contrades són immensament grans. El seu superb muntanyam projecta sobre la nostra ànima una sensació desconeguda. No hi estem acostumats al caos geològic, a les proporcions gegantines d'aquesta geografia de cataclisme.
14: Què?
1: Ho endevineu?
0: Això...
2: Jo no sé, eh?
0: Verdaguer?
1: No.
0: Anna?
3: Ostres, doncs no ho sé, eh?
0: Joan Vilaplana?
4: Desvetllem un no perquè la cagaré segur.
0: No, no, estava dient si eres tu.
2: No, de la cita, no? Sembla teva, eh?
0: Guifré.
1: Doncs veto aquí qui ho havia dit, que havia de ser un empordanès, el gran Josep Pla, a la seva gran guia de Catalunya.
0: Anna, de tot això que ens ha explicat, tot aquest conglomerat d'idees que ens ha donat a conèixer en Guifré, res a dir-hi?
3: Una cosa, quan ha dit lo de les esglésies romàniques, un petit incís. A l'Ins tenim la de Sant Vicenç, però també tenim la de Sant Quirc, no Sant Quirze, és Sant Quirc, que és d'on baixem les falles.
0: Des de fa poc hi ha un petit monument, que sí, a les falles?
3: Sí, i a la dona fallaire, perquè té una importància molt important, és molt important el paper de la dona a la baixada de les falles. I, a més, també a la capella de Sant Quirc hi ha un punt del Vallferrera Llegeix. El Vallferrera Llegeix és un projecte que es va començar des del Maresme, al capdavant hi ha el Joan Antoni Barón, i es tracta, doncs, que a cada ermita hi ha, doncs, llibres que tu pots anar a fer una lectura in situ o te'ls pots endur, pots fer intercanvi de llibres. És una bonica iniciativa per fomentar la lectura en espais, doncs, que no estan disposats a priori per fer aquesta tasca.
0: Sí, n'hi ha de coses per aprendre i per visitar. Fem una cosa, ens cordem les botes i anem per feina, anem pels reclams de la ruta. Joan Vilaplana, primer reclam de la ruta que vas fer.
4: Doncs l'estany de Xeus meravella lacustre, situada a 2.363 metres d'alçada, i passarem ben a prop camí cap al cim del Montexo.
6: Gràcies.
4: Què és això? Farem un petit homenatge a la PM, Gerard.
0: Ja ho veig. Va, segon reclam.
4: La pica d'estat, si et preguntaràs per què em treus la pica si estem fent el Montexo.
0: Per què em treus la pica si estem fent el Montexo?
4: Gràcies per la pregunta. Doncs perquè si tenim dia clar, la podrem veure ben majestuosa des de bona part del recorregut.
6: Molt bé, molt bé. Estupendo.
0: Va, tercer.
4: El cim del Montexo de 2.905 metres, fita sense dificultats tècniques, apta per tothom que estigui preparat. De fet, si ho vaig poder fer jo, per tothom.
0: Yeah.
4: I preparat i acostumat a l'alta muntanya, coronar-lo ens alegrarà l'esperit.
6: Mi corazón palpita com una patata frita.
4: Que bonic.
0: Vale. A veure, que sàpiga, Joan, mira el que et dic ara, eh? Respecto al principi d'autonomia d'aquest programa, però crec...
4: No coartis la meva llibertat, eh?
0: És que penso que els separadors que has escollit aquesta vegada no s'adequen a l'esperit del no cal anar a Suïssa.
4: Ja ve a tot en aquest món.
9: És motiu de ser.
16: No cal anar a Suïssa.
0: Joan, amb quina música podem acompanyar l'excursió d'avui?
4: Doncs mira, amb un disc molt vinculat a la Vall Ferrera.
17: Jo vull ser del color de les muntanyes.
4: És el disc Ferrera de la compositora, cantant i productora Vicky Mel. Un disc del 2013 inspirat en la necessitat humana de fugir de les multituds i la sobreinformació per retrobar-se amb un mateix a través de la natura. Un disc composat, per cert, al Centre d'Art i Natura, que és un espai de creació i de repòs situat al poble de Ferrera, a l'entrada de la vall que porta el seu nom i que és la protagonista d'avui.
0: Escoltem, escoltem.

0: Mel, eh?
1: Bonic, eh? Vicky Mel.
0: Sí, sí. Anna, els coneixes?
2: És preciosa aquesta cançó, m'encanta. Però he de fer un petit incís.
0: Bé, m'agrada.
2: Ferrera és a la Coma de Burg, no és a la Vall Ferrera.
0: Ah,
2: hi ha molta gent que li passa. És a dir, confonen, és molt habitual, eh? Al ser Vall Ferrera amb E, la gent ho canvia per Ferrera, i llavors Ferrera és el poble que està a la Coma de Burg.
1: Jo, de fet, em pensava que un cop agafaves la rotonda, sí, passant Llavorsí, on et devies cap a la Vall de Cardós, a Vall Ferrera, i ara ets a la Vall Ferrera, i ara he sabut que no. Escolta'm.
2: Exacte. Però realment, si et vas a escoltar la cançó, tota la lletra que diu Vicky Mel, realment també et pot descriure fàcilment la Vall Ferrera.

0: realment és molt maca, aquesta.
1: És molt maca.
2: Sí.
0: A més, en Joan acaba de baixar un punt a la seva nota, perquè no sabia, no sabia ni de què parlava. Dos. Que tot és perfecte. Joan, dades bàsiques d'aquesta ruta, va.
3: Va, doncs, és una ruta de poc més de 3 quilòmetres, però és anar i tornar, per tant, en farem uns 6,5 en total. Desnivell important, estem fent alta muntanya, haurem de salvar gairebé 900 metres positius de desnivell i desfer-los. En total, poseu-hi unes 6 horetes per anar i per tornar.
0: 6 horetes per anar i tornar. Joan, per mera curiositat. I Anna, para l'orella, sisplau.
4: Ai.
0: Joan, amb quant temps la vas fer tu?
3: No, però és que no hi fa res, no té cap importància el temps que vaig fer jo.
0: Joan.
3: 7 hores i mitja.
0: 7 hores i mitja.
4: Bueno, però anar i tornar, no?
3: Ara. Ara que sí, home.
4: Bueno, no, està molt bé.
3: Està molt bé.
4: S'ha de parar, s'ha de parar.
3: Ara.
4: No anem a fer cap cursa.
3: Exacte.
2: No, deixeu que es pesen.
0: Anna, quan la fas tu?
4: Depèn. Mira, l'he fet bastant ràpid, sense córrer, eh? Això els deixo els que fan la milla vertical al Monteixo, que surten des d'Àreu, no van per Aixeus, però després de puc haver fet parant a Aixeus, parant a badar, a fer-nos fotos, i per tant, hores i hores, vull dir, és que...
0: Sí,
4: jo
0: però...
4: penso que has de gaudir el camí.
0: Sí, però no cal fer quedar ben, Joan, eh?
4: No, unes 3 hores de pujar i unes 3 de baixar,
3: val,
4: una mica menys, està bé. Vas esbufegant i vas pujant.
5: Diam, és que no cal anar a Suïssa.
0: Per cert, Joan, no podríem fer aquesta ruta sense la teva proposta de Carmanyola.
3: Sí, dedica, en aquest

0: un bon pernil de casa, que hi ha gent que encara fa el mandongo típic, i després també un bon xolís. El xolís el podem comprar, llavors si teniu Cadantema, embotits Vallcardós, vull dir, teniu molts obradors on ens fan boníssims, tant llangonisses com xorissos, i tot tipus
1: estic apuntant,
0: de...
1: Estic apuntant,
0: apunta, apunta, Joan, apunta.
2: És que no cal anar a Suïssa. A veure, cal anar a Suïssa? No!
3: Doncs ara desenvoluparem els tres moments màgics d'aquesta ruta. Primer, l'estany de Xelta.
4: Sí, és la meravella de llac, dèiem, està situat a 2.363 metres, 4 hectàrees, 814 metres de contorn, tancat pel sud per cims com el Pic de Norís o el mateix Montexo. T'hi podries quedar-vos mirant-lo pel contrast entre el color blau de les aigües, les zones herboses a l'entorn. Importantíssim, hem de tenir present que som a un llac d'alta muntanya i per molta calor que faci, moltes ganes que tinguem de banyar-nos, no ho hem de fer perquè aquests llacs tenen un equilibri ecològic molt fràgil.
3: Sí.
4: I, en resum, no ens hi hem de banyar mai.
3: Per cert, Guifré, algun apunt sobre Xeus?
5: Que si us hi heu fixat, aquest bonic estany glacial als peus del Montexo té una gran similitud toponímica i fonètica amb el cim protagonista d'avui. Tant Montexo com Xeus provenen del mot basc Etxe, que vol dir casa, segons el mestre Coromines.
3: Has citat el mestre Coromines una vegada més?
5: Efectivament.
3: Saps què toca, no? Anna, perdona, és que en aquest programa, quan se cita Joan Coromines, sempre ho acompanyem d'una ovació de reconeixement pòstum. Sí.
0: Molt bé, i a més, és una cosa que no sabia.
3: Doncs mira, senyor Guifré, acabes d'il·lustrar l'Anna.
4: Ens estem il·lustrant els uns als altres,
3: sí,
4: avui.
3: Sí. Però realment hem de preguntar-nos, és conegut l'estany de Xeus? Quan parlem del concepte de Xeus, a la gent li ve al cap una clínica, per exemple, un metge? Senyor Soler, en teniu la resposta? També.
6: I en Soler. També. Tot posant els ulls en blanc, vaig asseure'm en un banc.
3: A veure, senyor Soler, molta gent us ha dit que ha anat a Xeus a fer-se una revisió, per exemple, o...
7: A veure, això he de dir, en defensa dels meus encastats, que les dues paraules s'assemblen moltíssim. Això, de Xeus a Xeus, s'assemblen.
3: Això és un sí, per tant.
7: Sí, sí.
8: A la clínica de Xeus.
9: A Xeus... Pues me ve a la clínica Xeus. Però no és això.
7: Clínica Xeus.
3: La clínica Xeus. Aquesta te l'esperaves, Anna?
0: No, però ara que ho dieu, pues evidentment sí que s'assemblen molt els dos noms. He de dir que hi ha nens aquí al Pallars que es diuen Aixeus de nom.
7: Ah, ostres.
0: Que jo el trobo especialment bonic.
7: Doncs
0: no,
7: sí.
0: No sé. Personalment el trobo preciós, sí.
5: De nen, nom de nen.
0: Nom de nen, sí.
5: Caram.
7: És maco, és maco. Després tenim el Carles, l'Anna i el Miquel, que no han pensat en la clínica, però tampoc s'han apropat massa.
10: Això no ho he sentit mai. Això sí que no sé, no te sabria dir. Potser un parc.
9: Ai, què pot ser, a Xeus? Em sona una zona d'Osca...
10: No sé, no sé que sigui un paratge natural, però no tinc ni idea.
7: I per últim tenim el Josep Maria, que sense saber-ho ha tirat molt bé d'intuïció.
11: Ostres, no ho sé, no ho conec, però deu ser algun lloc a Xeus que hi ha aigua, algun llac, alguna cosa d'aquest estil.
3: Una miqueta més, eh?
7: Bé, per tant, i si em permeteu el joc de paraules, podem dir que el Josep Maria ha tingut un bon ull clínic.
3: Bé, bona. Senyor Soler, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres.
3: Continuem amb els reclams d'aquesta ruta i ara anem pel segon, que és ni més ni menys que la Pica d'Estat.
4: Sí, perquè
3: cim més alt.
4: Sí, som el camí que porta al cim del Montexo, però és que si tenim un dia clar, des de la pujada a Xeus i durant tota la resta del camí fins al Montexo, veurem perfectament la Pica amb els seus 3.143 metres amb 45 centímetres, com ens va explicar en Guifré en el programa dedicat als estanys de Baiau. Ben enganxadets al cim de la Pica d'Estats, doncs la Punta Gavarró a la dreta, el Pic Verdaguer a l'esquerra, obrint una mica més la panoràmica, altres cims de més de 3.000 metres, el Montcalm, el Sollo, i de fet, si hi ha sort, fins i tot podem arribar a veure la Maladeta i la Neto.
3: Déu-n'hi-do. I el tercer reclam, el cim del Montexo.
4: Doncs sí, des de Xeus, en dues horetes més ho tindríem, pujada forta, però sense cap complicació tècnica.
3: Per tant, toca remar amunt amunt, no?
4: Sí. Toca anar remant, ni anar fent, ni anar caminant. I anem pujant, i anem pujant, i anirem superant collets.
3: No s'acaba mai,
4: però al final veurem la pala d'accés al cim. Jo ja em va fer una miqueta de...

0: de cagadela, perquè es veu ben dreta. En mitja horeta serem dalt i gaudirem de les endorfines, de l'esforç realitzat, d'haver fet cim, de la satisfacció d'haver aconseguit l'objectiu, i des d'allà, més de la pica i companyia, també podrem gaudir d'una estupenda vista d'ocell de l'estany de Xeus.
1: Perfecte, Joan, moltíssimes gràcies per les explicacions completíssimes. I ara, Anna, atenció, ha arribat l'hora de la veritat.
2: Avaluem el Joan.
0: No, sí, no siguis molt exigent, eh?
1: Som-hi, som-hi.
2: Joan.
3: L'ha anat gana, Joan. Sí.
2: Mira, t'he de finalitzar. T'he de finalitzar que has comès l'error de la coma de Burg.
0: Ah.
2: I jo crec que tu ja no l'hauries de cometre, aquest error.
0: És veritat, és veritat. Però és que he fet una descoberta increïble avui, eh? Jo això no en tenia ni idea.
1: No, sí, del que es tracta és que tu ho expliquis. Jo sempre... tu vens aquí per explicar-ho, això, no per descobrir-ho.
0: Ja, escolta, mira, però està bé sempre aprendre. Jo pensava, passes la rotonda i ets a la Vallferrera.
1: Clar.
2: I però no. Has escollit un indret que no és massa conegut, ara, però que és espectacular, de la Vallferrera.
0: I
2: penso que només per això... Va, un nou, un excel·lent.
1: Sí! Bon.
0: Gràcies, Anna. Ja després et passo el acordat.
1: Escolta'm, Anna, alguna altra sortida que ens recomanis per la zona, a banda d'aquesta que hem explicat avui? Que diguis, aquí hi heu d'anar.
2: El Salòria, que és la... està situat més a la muntanya de l'Inn i conflueix amb la comarca de l'Alt Urgell. Que, de fet, l'Alt Urgell també diu que el Salòria és seu. A la Vallferrera també diem que és nostre. És un cim que té el cor partit entre una comarca i l'altra.
1: Anna, tu no ho veus, eh? Però cada cop que fas una intervenció tens el mestre Guifré Lloses que va de bòlit amb el mòbil buscant informació, a veure si això...
4: No, el Salòria, efectivament, és un cim molt conegut.
1: No dubto que el coneixes, però segur que estaves buscant exactament...
4: Sí. No, saps què estava buscant?
1: No.
4: Ara potser fico la pota, eh? Potser fico la pota.
1: Estàs amb en Joan.
0: Intentem.
4: Oi que hi ha un hotel que es diu Salòria?
2: Sí, hi ha a l'Alt Urgell també hi ha llocs que es diuen Salòria, per això, per lo que us dic, que tant a una comarca com a l'altra és molt important el pic Salòria.
0: Ara som nosaltres els que estem intentant enganxar l'Anna.
1: Anna, moltíssimes gràcies, espero que t'hagis passat bé amb nosaltres.
2: Sí, he rigut molt.
1: Repetiràs un altre dia també, si s'escau?
2: Sí, puc repetir.
1: Perfecte.
0: Fitxada.
1: Anna, que vagi molt bé i moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Doncs fins aquí la primera proposta d'aquesta nit. Us ha agradat? Us han vingut ganes de pujar al Montexo? Segur que sí. Però ara pareu l'orella perquè hi ha més ingredients. Ara us vindran ganes segurament de trascar pel Vidranès i per la Vall del Gès. Anem al nord d'Osona, al congost del Forat Micó, al riu Gès. I ja que parlem del riu Gès, engeguem amb la música feta a la Vall del Gès, a Torelló, amb en Pere Alboi, el comboi, i aquest temacle, Com es mou.

0: Amb aquesta ferma música a quilòmetre zero saludem el nostre sospitós habitual, Guifré Lloses. Com estàs, Guifré?
1: Molt bé, encantat. Gràcies per convidar-me una altra vegada.
0: Feies cara de... què és aquesta música?
1: No, és que... sí, ho haig de reconèixer, m'he quedat parat. Presenta-lo una mica més, aquest Dan Peralbo, Gerard, perquè està molt bé, sona molt bé.
0: És músic, fill de músic, per tant, una persona que porta anys i panys mamant música, especialment també aquest estil de música que escoltàvem. En fi, en Guifré Lloses, a banda d'indignar-se només de començar, ja sabeu que és el nostre geògraf nacional del programa. Avui caminem per la vall del Gès, Guifré. Per tant, com sempre, ja ho saps, una paraula per definir aquest tros de país.
1: Vaja, una conjunció avui, a veure si l'encertem. La conjunció és cruïlla de paisatges.
0: Cruïlla de paisatges. Val.
1: D'acord. És que, com jo, amb el Dan Peralbo.
0: Sí, sí, no, però després la convidada ja ens dirà el què. També donem l'amable benvinguda al nostre entrevistador oficial, el senyor Xavier Soler Amerra. Senyor Soler, com anem?
2: Hola, què tal?
0: On heu anat a preguntar? Per la Vall del Gès i pel Forat Micó i aquests racons que avui explicarem, va.
2: Doncs mira, avui he agafat el cotxe i he anat a Sant Hilari Sacalm. I us he de dir que allà m'he trobat amb una gent amb moltes ganes de jugar, eh? O sigui, molta gent volia que l'entrevistés. Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. Sí, sí, sí. Sant Hilari, vas fer honor al nom, digui, al poble? Vas fer algun Sant Hilari?
2: No. No es pot explicar.
0: Encara es diu això, de fer un Sant Hilari, o ja no?
2: I tant, sí.
0: Sí, encara es porta?
2: Sí, sí, sí. Sí.
0: Tot això, com sempre, amb el tercer dels nostres sospitosos habituals del programa. Ja hi ha llàgrimes que estan caient dels ulls en
2: aquesta sintonia, eh?
0: El nostre far de les xiruques, el caminaire més motivat d'aquest país, sempre que la motivació, sempre que la motivació acabi.
3: Sempre que hi hagi un bon reclam al final de la ruta en forma d'àpat.
0: Un plat a taula, eh? Això. Joan Vilaplana, com estàs?
4: Molt bé, aquí estem.
0: I què n'hem de dir d'aquesta ruta, Joan?
4: Que mira, jo crec que és d'aquelles excursions que fan afició, perquè tenim una mica de tot. Tenim pistes, tenim corriols, tenim ponts, també trobarem aigua... Sí. Paisatges apostoflants, gorgs, estrets, salts, el riu Gès que haurem de creuar fins a 6 cops. Per tant, una ruta ben diversa i completa, d'aquelles que dius això de fer excursions està molt bé.
0: Està molt bé. Com sempre, això ho explicarem amb algú del tros que conegui mínimament això que trepitgem. Joan, no dubtem, de la teva...
4: Feu bé de dubtar.
0: De la teva alta capacitat d'absorció del terreny, però segur que la convidada que avui ens acompanya ens acosta encara més l'essència de la ruta d'avui. Saludem-la també, caminaire, periodista i veïna de Torelló. La Maria Costa, com estàs?
5: Què tal, com esteu? Molt bé. Molt contenta de ser aquí, sí.
0: Situem-nos, ets Pesca Llunes de Torelló, ets periodista aquí a Catalunya Ràdio mateix, i a més caminaire de primera divisió, podríem dir, perquè...
5: No sé si dir de primera divisió, perquè amb aquest planter... Però vaja, sí, m'agrada molt.
4: Amb aquest planter segurament ho ets, eh?
0: Sí, sí.
5: No ho sé.
0: No t'enganyis.
5: No ho sé, però sí, m'agrada caminar.
0: Coneixes bé aquesta ruta del Forat Micó, oi?
5: Sí. L'he fet uns quants cops, de petita també hi anava força, suposo que després explicareu com és la ruta, però sí, tenim molta tendència a anar per la serralada de Bellmunt, tota aquella part de la serra, potser no tant per aquí al Forat Micó, però és un lloc que val molt la pena anar-hi, i tant.
0: En Guifré diu que és una ruta, com ho deies, això?
1: Cruïlla de paisatges.
0: Comparteixes aquesta senyada?
5: Sí, perquè, vaja, ho explicareu més bé vosaltres, però no és aquesta confluència entre aquestes dues zones, i he de dir una cosa, que sempre des de petita, quan veus de lluny Forat Micó, identifiques ben bé aquesta ve baixa.
0: Sí.
5: I és... vaja, sempre t'hi fixes, com et fixes potser en Cabrera, que fa aquell tall, no? O Sau, que cauen tots els...
0: els tallats,
5: exacte.
0: No?
5: Exacte.
0: Sí.
5: Doncs aquesta ve baixa de Forat Micó és mítica.
0: Per cert, recordem una cosa molt important. Al final del programa hauràs de posar nota a les explicacions d'en Joan, eh?
5: Sí. Vaig apuntant, doncs.
0: De l'Ordeu, eh?
5: Ja ho pots fer bé.
4: T'he hagut d'aprenar, Maria?
5: Val.
0: Consideres, des del teu punt de vista particular, que aquest lloc és prou conegut? Vidrà, no? Posem Vidrà, per exemple. Creus que la gent coneix aquest lloc?
5: Jo diria que la Vall del Gès, segur.
0: Sí, però ja parlem...
5: Comarca...
0: Qui ens escolti, no sé, a les Terres de l'Ebre, si li parles de Vidrà, què creus?
5: Jo penso que no. No el que s'hauria de conèixer, perquè és una zona realment preciosa i molta gent potser té tendència a anar a llocs molt més coneguts. Jo crec que no, que encara li falta, no sé, una mica més de...
0: Saps quin té la resposta?
5: Qui?
0: El senyor Soler.
5: I en Soler.
6: també. Tot posant els ulls en blanc.
0: Senyor Soler, senyor Soler, senyor Soler, després d'haver recorregut els carrers de Sant Hilari, Sacalm, vos creieu que Vidrà és prou conegut?
2: Doncs jo, Gerard, jo diria que no existeixen els blancs o els negres. No?
0: Oh,
2: que...
0: ja, això,
2: sí, que ens hem de quedar...
0: Comencem.
2: Primer de tot, us presento la Rosa i la Luisa, que per elles Vidrà sona a aigua.
7: Vidrà, muntanya, pot ser, riera... Vidrà, algú format per aigua.
2: Sona aigua, bueno,
0: sona bé,
2: no podríem dir que l'han ubicat.
0: No massa, però bé, escolta, ja sabem que aquí no anem a jutjar ningú mai, eh?
2: Mai. Ara és el torn del Jordi, que sí que té clar que Vidrà és un poble, però que a l'hora d'ubicar-lo ha ballat una mica pel mapa.
8: Poble que està, o sigui, a la comarca del, si és el Ripollès, diria que és el Ripollès, està al costat d'Olot, més o menys.
2: He dit una... s'ha d'especificar una mica, perquè, clar, està bastant a prop, aleshores s'ha mogut bé. I per últim, us he de parlar del Benjamí i l'Antoni, que han sabut que era un poble i que han encertat fins i tot, això sí, amb una mica d'atzar, jo crec, la comarca.
9: Un poble? Malament, no ho sé, prop de Vic.
10: Vidrà és una població.
2: Vale, i on la ubicaries?
10: No sé si és Osona.
0: Bé. Maria, què et sembla?
5: Ens acostem una mica.
0: Veus? En fi, el que farem ara és situar-nos encara més sobre aquest territori amb unes esponeroses pinzellades del nostre geògraf nacional. Moment de lluïment, sisplau, justifica això que deies fa una estona. Per què estem davant d'una cruïlla de paisatges?
1: Perquè ens trobem just a la confluència, per un cantó, dels relleus a la falda de la Serra Bellmunt, ja la coneixem prou, de gran domini escènic i encimballada pel seu bonic i atalaiat santuari, on aquí dominen les petites carenes pelades i erosionades de materials tous, amb margues i gresos, sobretot les margues, tan característics d'aquesta zona a la qual li confereixen una morfologia singular, així com també un cromatisme que alterna el gris de les margues amb el verd dels roures.
0: I això, amb què ho contrastem?
1: Doncs finalment ho contrasto amb la frondositat boscosa del vidranès, que ja ho hem mencionat, sempre més humida i esponerosa, amb un mantell vegetal on hi dominen els arbres caducifolis. Aquesta part, que s'identifica just quan passem al forat Micó, coincideix amb la capçalera del Gès i és una unitat ja d'una alçada considerable i envoltada de serres que frega no superen els 1.500 metres d'alçada. Les muntanyes de la Serra de Santa Magdalena, la Serra de Curull o la Serra de Milà, any ja coneguda i visitada en algun altre capítol del nostre programa.
11: A veure, cal anar a Suïssa? No!
0: Joan, reclams de la sortida.
4: Va, doncs, tres, com sempre. El primer, l'espectacular congost de Forat Micó que separa les serres de Bellmunt i de Curull i on hi trobem la presa de Forat Micó.
0: Ens banyem, no?
4: Ens banyem. Adequadíssim efecte, diria jo. El segon és el pla de Degollats, on s'hi pot veure la tosca de Degollats, una formació geològica de característiques formes a causa del degoteig constant de l'aigua. I el tercer, el majestuós salt del Molí de Salgueda, un dels punts més visitats del riu Gès, per on si hi baixa aigua i si estem acalorats podrem banyar-nos sota la cascada, per què no?
0: Maria, valoració d'aquests, diguem, continguts que ha destacat en Joan.
5: Fantàstics.
4: Veus?
5: Sí. Fantàstic.
4: No, camí del 10.
0: No s'ha deixat res.
5: De moment, que ens penso que no, però serem exigents. Serem exigents, Joan.
4: Va,
0: Joan, escolta, música per amenitzar aquesta ruta.
4: Doncs pensava que podem recuperar un dels projectes musicals d'un altre torallonenc, en aquest cas en Santi Carcassona. Toc

0: En aquest cas he apostat per Verge Santa, que és un dels alter egos musicals d'en Santi, que és un tot terreny en això de la música. Ho toca tot, com diu a la cançó. I el 2021 va publicar aquest EP, 5 cançons d'indie pop, que es diu O-U-I-E-A. És a dir, Oh Yeah. Cada tema està dedicat a una vocal i aquesta que sentim, òbviament, és O. De Verge Santa o Santi Carcassona, que el podeu trobar a Bandcamp. Bones cançons que us ajudaran a fer camí.
1: Carcassona té una llarguíssima carrera en el món de la música.
0: I ha fet de tot, a més a més.
1: És un gran baterista.
0: Sí.
1: Va, fem un repàs de les dades bàsiques de la sortida.
0: Comencem pel punt de sortida. Sortirem de Sant Pere de Torelló, com que anem seguint un sender pel costat del riu. Anem a buscar el riu en un punt conegut, la Riera, al costat de la carretera de la Bola. Allà mateix us podeu enganxar al caminet que voreja el riu per la seva riba dreta.
1: Que, per cert, Maria, allà, si no m'equivoco, hi ha alguna zona de pícnic, que sí, en aquesta part de...
2: Fins i tot hi ha una zona d'acampada, sí, hi ha persones inclús que poden, doncs, fer dinars. És una zona molt bonica, de fet, per passejar-t'hi, per estar-hi una tarda.
1: Doncs, escolteu, si es fa mandra la caminada, ja sé, us podeu quedar allà. Però, en tot cas, si decidim anar fins a Vidrà, dades bàsiques de la sortida, Joan.
0: Doncs, tal com la plantegem avui, és una ruta que no és circular, força recta de sud a nord, que surt de Sant Pere, arriba a Vidrà, en total uns 9 quilòmetres i mig de pujada, 390 metres de desnivell. El desnivell no és molt exigent, està a l'abast, per exemple, de gent com jo, diguéssim. I molta gent, quan arriba al destí a Vidrà, fa un bon dinar en algun restaurant del poble, també a l'abast de gent com jo, i torna en cotxe cap a Sant Pere. És un bon pla, diguéssim.
1: Doncs escolta, tenim les dades bàsiques, requisits per fer aquesta ruta que, com sempre, ja ho veuràs, Maria, sempre repetim el mateix a cada programa.
0: És que sempre m'acusen d'això, de sempre repetir-me i repetir-me i repetir-me. Jo crec que són coses que la ràdio nacional i pública ha de dir. Però avui farem un experiment. Ens ho dirà la nostra convidada, si us sembla, i seré jo qui li posi nota.
1: Quina barra.
0: Va? A punt, Maria? Estan
2: va,
0: a punt?
2: Som-hi.
0: A veure, Maria, quin equipament et vas procurar per fer aquesta excursió amb total seguretat? Per exemple, calçat.
2: Sí.
1: Què
2: millor
1: vols,
2: no fer-ho descalç.
1: Descalça, no?
0: Sí. No, quin calçat. Quin
2: podria
0: calçat.
2: Ser un tipus de penitència,
0: molt,
2: però...
0: M'ha donat molt a més el convenciment, eh? Calçat? Sí, sens dubte.
2: Un bon calçat, això sí.
0: Va, calçat ha de comportar sí. Ben abrupte, diguéssim.
2: Sí, perfecte. Sí.
1: Que, per cert, si em permets, quan es fan les travesses del riu, si el riu porta bastanta aigua, com aquest hivern, et vas trobar potser que havies de trepitjar
2: sí,
1: aigua.
2: Sí, això és important dir-ho. Pot ser més exquisit o menys. Val la pena portar els mitjons de recanvi.
0: Ah, oita.
2: Val la pena. Si aquesta ruta es fa a l'estiu, cap problema. Passes amb el calçat adequat.
0: I ja s'assecarà, no?
2: Sí, i si et mulles una mica els mitjons, és millor. Ara, si la fas a l'hivern...
0: Clar.
2: És una espècie de processó. Passar 5 o 6 vegades al riu, l'aigua està molt freda i t'has de descalçar peti-qui-peti. Llavors, si t'acabes mullant els mitjons, uns de recanvi no aniria malament.
0: No aniria malament, sí. Perfecte. Per si baixen de cop les temperatures...
2: Un abric.
0: Una roba d'abric, exacte. I què cal fer els dies previs a la sortida per no trobar-nos amb tempestes o canvis de temps inesperat?
2: Mirar el cel, escoltar el cel i informar-se.
0: Informar-se a través de Catalunya Ràdio de la Meteo. Un 10, Maria.
2: Un 10.
0: Felicitats, felicitats.
1: A veure, un moment, o sigui, per evitar el rotllo de cada vegada que dius que s'ha de portar calçat, protecció solar, menjar aigua, mapa o trac frontal o lot, roba d'abric i consultar previsió,
0: que
1: això són 10 segons, hem fotut aquí un rotllo patatero.
0: Però com que sempre m'acuseu de repetir-me, pensat doncs, que repeteixi la Maria.
1: Ja, en fi,
0: no... Que no ha de tornar més.
1: A més, tu fent la pilota a la Maria, quan és ella que t'ha de posar nota, tu, per altra banda.
0: Ho ha fet de manera excel·lent.
1: S'ha deixat alguna cosa, Maria?
2: Jo et diria que no, però és que m'ha promès un berenar i això ha fet molt mal.
1: Ah,
2: i ara estic condicionada.
1: Amigo. En fi, anem a caminar? Som-hi.
3: Cal a Suïssa? No!
1: Vinga, Joan Vilaplana, els tres reclams desenvolupats, sisplau. Comencem el primer, que és l'estret i la presa de Forat Micó.
0: Va, doncs sí, començarem amb una aproximació suau, amb un camí ample, amb poques ombres, això sí, que de mica en mica m'enfilant, serpentejant pel costat del riu Ges. Alerta, perquè abans no arribem al Congost, creuarem el riu fins a cinc vegades, molts cops amb passeres, d'altres a pèl. Veureu que sempre hi ha uns graons elevats de ciment per als caminaires.
1: Encara hi són aquells graons que permeten passar o ja no en queda
2: sí,
1: ni un?
2: Sí, són. El que passa que si el riu baixa molt ple, sí, hi ha parts que estan força separats. Llavors, no hi ha altra que descalçar-te i fer aquesta processó que dic jo.
1: Sí, a més, és un tros de riu que hi ha molts gorgs petitons.
2: Sí.
1: És fàcil veure-hi barbs, veure-hi bagres. Vull dir que és una zona molt, molt bonica, també. Per cert, Guifré, avui parlem del Forat Micó, del riu Ges, però al país en tenim més de Forats Micó,
3: sí,
1: oi?
3: Sí, tenim uns quants més. En tenim una a Cardona, a la muntanya de Sal, en tenim una altra a Calders, al Bages, en un accident geomorfològic molt curiós a tocar de la riera de Calders, i el protagonista d'avui és Sant Pere de Torelló. En els tres casos estem parlant de la coincidència de la presència d'un curs fluvial, un riu com el Ges, un torrent que desemboca el riu Calders, o un petit corrent d'aigua que circula per dins i moldeja la muntanya de Sal a Cardona. Amb tot, no tots tres prenen forma de cavitat. Només els forats Micó de Calders i Cardona són cavitats. Més evident i notable és el cas de la cavitat que forma un forat Micó de Cardona, que és tota una gran cavitat, ressenyable espeleològicament parlant. Però en el cas del forat Micó de Sant Pere de Torelló, és el lloc és un important tall a la muntanya, com un pas de Congost, amb un petit assut, una presa, que dèieu sí. abans, i uns pocs pous i gorges que forma el Ges. També trobem derivacions toponímiques similars a forat Micó a Montblanc i a la Conca de Tremp.
1: Carai, sublim, sublim, mestralloses, com sempre.
2: Sí, sí, és molt interessant.
1: Joan, què més?
0: Seguim caminant, va. Després de 2 quilòmetres entrem de ple a l'estret de Forat Micó, a l'esquerra la serra de Bellmunt, a la dreta la serra de Curull i al mig el seu creador, el riu Ges. A partir d'aquest punt la pista comença a pujar fort, el riu es quedarà sota, a mà dreta, uns 30 metres enfonsat. La pujada s'acaba quan arribem a l'altura de la petita presa del Forat Micó. Maria, és una presa petita.
2: Sí, és una presa petita, sí. Sí, sí, però t'hi pots banyar, si vols.
0: Sí, no? Sí. Creu fer uns 10-15 metres d'alçada, més o menys.
2: Sí, més o menys. Sí, a vegades va més plena, sí, però...
1: Tu t'hi has banyat?
2: Sí.
1: T'hi has arribat a banyar, eh?
2: Sí, sí, sí, de petita més sovint, amb els escoltes, però sí.
1: Sí,
2: i
1: sí.
2: És un clàssic quan hi vas a l'estiu, i a més ve de gust, perquè vas és el principi de, no, del camí, que vas una mica de pujada i fa calor.
0: T'arribes acalorat.
2: Sí, ve de gust, ve de gust.
1: Sí, és un lloc ve de gust. Ve molt de disgust quan vols fer-ho i està seca, que alguna vegada m'hi he trobat també, però bé, és veritat que quan porta aigua és un racó, és com un oasi, una sí. mica, és molt agradable. Segon reclam, la Tosca de Degollats.
0: Doncs, passada la presa, continuem per la mateixa pista, muntanya amunt. Ara ens separem una mica del riu, que sempre el tenim a la dreta. I ara sí, ja veiem el canvi. La cruïlla de paisatges que ens deia en Guifré, aquí ja estem rodejats de boscos. Els de la Serra de Curull, els boscos de Collsaplana, els boscos de la Baga. I atenció, que en aquest tram trobarem un petit racó feréstec. És el Pla de Degollats, que és un petit prat envoltat de boscos i vorejat pel riu, amb les restes mig derruïdes de l'antiga casa de Degollats.
1: Això ho coneixes, Maria, aquest raconet?
2: Ho conec, però no prou. Sempre penso que quan just passes per aquest... Per
1: aquest punt, no?
2: Sí, per ja. aquest punt, sí. Sempre penso que tenim tendència a anar directament, que suposo que ara en parlarem, a la Tosca de Degollats, sí. i mai ens desviem, perquè em sembla que són...
1: Res, són 150 metres,
2: sí.
1: és una desviada ràpida per arribar just a aquest punt, sí, sí.
2: Sí, i sí, fas via i ens hauríem d'aturar més.
1: I sabeu per què se'n diu Guifré Lloses? Saps per què se'n diu Pla de Degollats?
3: No.
1: És una pregunta que no estava al guió, eh?
3: No,
1: t'esveris.
3: És una qüestió històrica?
1: Com a mínim hi ha una qüestió de llegenda
3: de
1: popular.
3: Llegenda.
1: La podeu trobar, aquesta llegenda, a la web Vallges Bisaura, i és aquesta.
4: Diu la història que fa molts anys, a l'antiga masia que s'aixecava en aquesta raconada ferèstega, el patriarca de la família hi va trobar una mort escabrosa. Un bon dia va fer matar un porc. Convidar tothom a fer festa grossa. I com que del porc se n'aprofita tot, va penjar un tros de l'animal del sostre de la casa per fer-ne cansalada. Passat el temps, l'home va decidir anar a tallar un bon tros de cansalada, però se li va encallar l'eina a mig fer i va començar a estirar. va estirar amb tan mala fortuna que li va caure tota la peça del porc a sobre, inclosos els ullals de l'animal, que se li van clavar al coll i el van degollar. Arran d'això, aquest mas va rebre el nom de Degollats.
1: Tela, eh? Joan, quina cara...
0: història...
1: Sí, no,
0: una mica,
1: rotllo,
0: una mica gore,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Maria, anaves fent... Que...
2: No, és que m'ha fet molta gràcia, però sempre pensava la tosca de Degollats. De què deu venir això de Degollats? De què deu venir, doncs, Rita?
1: Aquí tenim la història... Una mica bèstia, no?, del que havia passat.
5: És que no cal anar a Suïssa.
6: I, Maria, en aquest punt ja estem a prop de Vidrà?
2: Estem més a prop. Falta... un pas més.
0: Vale. De fet, tècnicament, som només a 3 quilòmetres i mig del destí, però entremig encara ens queda la peça grossa de la sortida, que és ni més ni menys el salt del Molí de Salgueda. El salt del Molí de Salgueda, que és una cascada d'uns 20 metres d'alçada que, en dies de molta aigua, sona així, escolteu.
1: Autèntica aigua del riu Ges, eh?
0: I tant.
6: I cau, sí, sí.
1: Et dono fe que és autèntica aigua del riu Ges, eh? Em puc donar fe autèntica. Sona bé.
6: I és un lloc molt visitat, Maria, aquest salt?
2: Sí, sí, jo penso que sí. A més, és un lloc molt agradable, que és de fàcil arribar-hi, si vens des de Vidrà, a vegades famílies no s'hi acosten...
0: Clar, clar, el lloc és immillorable.
1: Hem de pensar que hem fet una ruta, que l'hem començat a Sant Pere, clar, això és el final de tot, si clar, ho fem a l'inversa, és el primer que ens trobarem si venim de Vidrà. Sí. Això sí, de vegades hi ha gent que es queixa de que hi ha massa gent.
2: Sí, sí. Que ara t'estava explicant això, de que és un lloc molt agradable, i estava pensant, potser m'estic tirant pedres a la teulada, no?
1: És una mica...
2: Sí.
1: És el que ens trobem aquí en aquest programa, que sempre estem explicant llocs, sí, i et quedes amb aquella sensació, convé que expliquem aquest lloc que ja està prou petat, però és clar, aquí sempre intentem com a mínim explicar-ho, ja ho diem sempre, amb aquesta visió d'anar a respectar i estimar el lloc, no anar-te a fer una foto, fotre el camp i no saber ni què has anat a veure, per entendre'ns. Joan, què més?
0: Doncs un cop haguem gaudit de la visió i d'una bona dutxa sota les aigües del Ges, arriba la recta final. Superem el salt d'aigua per un caminet lateral i un cop dalt caldrà tornar a travessar el riu, però aquest cop per un pont de pedra, el pont de Salgueda.
1: Escolteu, ho tenim ja tot, per tant, arriba l'hora de la veritat, si és el moment de posar nota a les explicacions meravelloses d'en Joan Vilaplana, ara mateix.
0: Fins d'arris.
1: A Maria, nota de l'1 al 10 a les explicacions del nostre caminaire.
0: Pensa-t'ho bé, Maria. Pensa que jo t'he posat un 10 abans.
2: Sí. Mira, només per deferència posarem un 10, també.
1: Va, aquí, home, va. No.
0: Molt bé, Maria. Berenar... absolutament justificat.
1: Sí, no?
0: Guanyat.
1: Sí, yeah. Sí. Una coca amb fuet, que és molt típic d'allà. Coca amb fuet.
2: Ah, sí? Exacte.
1: Sí, sí, aquesta combinació de...
2: dolç amb salat.
0: És bo. Sí.
1: La coneixes tu, el coca amb fuet?
3: No, t'anava a dir, això és com una coca recapta?
1: No, és coca de forn.
0: Sí, a una mala coca.
2: La coca de forn amb sucre de tota la vida.
3: Coca de sucre?
2: Sí, molta gent ho combina amb xocolata, doncs. Sí. Nosaltres, que som mig beneits, ho fem amb fuet.
3: Però llavors feu un plec i llavors el fuet a dins?
2: Hi ha zones que divideixen la coca entre mig i fan com si fos un entrepà.
1: Aguaita.
2: Sota el meu parer, per mi és molt millor separat, però tu menges a la vegada. Menges un tall de coca i un tall de fuet.
1: Una cada mà.
3: I això, és això és un berenar de la Vall d'Albers.
2: Un berenar, un esmorzar... Sí.
1: Sí, o de vegades, si algú va a casa d'algú, doncs hi haurà per la canalla coca i fuet, per
2: exemple. Els aplecs, les caminades populars, se serveix això.
0: Jo, tot i no ser de la zona, jo això ho he menjat, coca de sucre amb fuet, i és boníssim.
1: Sí. Molt bé, doncs escolta, endavant, Joan, que la plana...
0: Certifico.
1: Escolta, ja estem acabant. Maria, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
1: Molt agraïts. Només em grinyola la nota que li has posat a Joan, excessiva, potser.
2: Ara passarem comptes, Joan.
0: Sí, i tant.
1: Que vagi molt bé i fins a la pròxima.
2: Que vagi bé.
1: Doncs nosaltres... nosaltres marxem. Ja sabeu que podeu recuperar tot l'àudio d'aquest programa a la nostra pàgina del 3CAT i que també ens podeu fer arribar qualsevol proposta, queixa o suggerència al correu, que és molt fàcil, suissa@3cat.cat. Esperem que hàgiu passat una molt bona estona. Senyor Soler, moltes gràcies per les seves animades aportacions de carrer.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Mestre Lloses, gràcies per les seves acadèmiques aportacions.
3: Al vostre servei sempre.
1: I Joan Vilaplana. Ei, escolta.
0: Jo me'n vaig a menjar coco amb fuet.
1: Gràcies. Gràcies per les teves vidraneses aportacions
0: a
1: també.
0: A vosaltres.
1: I, evidentment, gràcies també a la tècnica de so, la gran Rosa Silluer, i a les seves tecnològiques aportacions també. Rebeu també una aportació en forma de salutació de qui us parla, en Gerard López, ja ho sabeu. Recordeu, per gaudir d'un bon racó de país...
5: No cal anar a Suïssa. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3CAT i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El govern espanyol escala el pols diplomàtic amb l'executiu de Giorgia Meloni i activa controls fronterers de viatgers procedents d'Itàlia. Això després que Roma s'hagi negat a retirar aquesta mateixa mesura per als que venen d'Espanya per la crisi a Ceuta. En un comunicat, el Ministeri d'Exteriors ha assegurat que ho fa per la persistent pressió migratòria irregular que pateix Itàlia. El seu titular, José Manuel Álvarez, ja havia advertit que la Moncloa ho mouria fitxa.
2: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignidad de los españoles.
1: Els controls aleatoris en ports i aeroports s'han posat en marxa aquesta mitjanit i Espanya els allargarà fins al 7 de setembre. L'advocat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha estat investit com a nou president de Colòmbia. Així jurava el càrrec davant del president del Congrés que li ha imposat la banda presidencial.
3: Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia.
1: La cerimònia s'ha fet a Cali i no a Bogotà, la capital del país, perquè el nou president vol llançar un missatge de descentralització del poder. A l'acte han acudit una majoria del Congrés i presidents de 8 països americans, com Argentina o Xile, tots de dreta o extrema dreta, a més del rei d'Espanya. De la Estrella pretén fer un gir de 180 graus a la política del país després de l'únic govern d'esquerres que ha tingut Colòmbia. El nou mandatari aliat de Trump ha promès mà dura en seguretat, el narcotràfic i les guerrilles i vol restablir les relacions amb Israel. El mossèn Lluís Bonet Armengol, que va ser rector de la Sagrada Família durant 25 anys, ha mort aquest divendres als 94 anys. Bonet Armengol va ser el promotor de la causa de beatificació d'Antoni Gaudí iniciada l'any 2000. A més, el sacerdot era fill de l'arquitecte Lluís Bonet, un deixeble d'Antoni Gaudí i germà del també arquitecte Jordi Bonet, que va dirigir les obres del temple des del 1985 i fins a la seva mort el 2022. Aquest mes de juny va assistir a la cerimònia que hi va oficiar el papa Lleó XIV, que li va dedicar una salutació especial en acabar l'acte. El jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs el conductor del vaixell que va embestir una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, i va causar la mort d'un home francès de 54 anys. L'acusat també és francès de 52. A més de l'homicidi imprudent, el magistrat ha acusat l'home d'un delicte d'omissió del deure de socors perquè després de l'accident no es va aturar a socórrer el ferit i d'un tercer per negar-se a passar la prova d'alcoholèmia. La llanxa que conduïa va passar per sobre de la moto d'aigua i tot seguit va fugir. Va ser el fill de la víctima, que també anava a la moto d'aigua, i diversos testimonis que van alertar dels fets. L'estudi tècnic de l'Ajuntament de Tarragona valida la construcció d'un obrador a la confraria de pescadors. El projecte, finançat pel port, és clau per garantir els llocs de feina d'un sector molt afectat per la caiguda dels ingressos i la manca de relleu generacional. Tarragona, Ricard Bauigas.
4: L'obrador permetrà comercialitzar el peix que es pesca a Tarragona a través de plats cuinats, conserves, filetejats o productes de quarta o cinquena gamma. L'objectiu principal és garantir els llocs de feina al sector. És un projecte conjunt de la confraria, l'Ajuntament, la Generalitat i el port, que seria l'encarregat de finançar l'equipament amb un pressupost d'un milió d'euros. L'Ajuntament presentarà en breu l'estudi de viabilitat. La regidora de Promoció Econòmica, Montse Adán, ha avançat que els resultats són positius.
5: La voluntat és que amb confraria s'afagi i aquest estudi ens planteja molt la viabilitat. És un objectiu que es va plantejar i un objectiu que es portarà a terme.
4: Adán ho ha explicat durant la presentació de la campanya Tu compres, nosaltres cuinem, que permetrà que els clients que comprin peix de Tarragona a les parades del mercat puguin demanar que el cuinin al mateix mercat per un euro. Els peixaters diuen que la campanya fa que molta gent perdi la por a comprar espècies que desconeix i no sap cuinar.
1: Esports, Ronald Araujo marxa del Barça, cedit al Liverpool. El central uruguaià, un dels capitans de l'equip, marxa a la Premier League. Està previst que el Liverpool es faci càrrec del 100% de la fitxa d'Araujo. L'operació s'ha precipitat aquest divendres. Mentrestant, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El club anglès ha rebutjat una primera oferta per al Barça i hi ha optimisme amb l'arribada del migcampista madrileny. El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia, per disputar un triangular amb el Nottingham Forest i l'Udinese. L'Espanyol és a Anglaterra per jugar també dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de la Premier League a 6:45 de la tarda.
0: Fins aquí les notícies.
6: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
7: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
6: Donem espai als testimonis en primera persona.
8: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
6: Fem reportatges.
9: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
6: I denúncia.
10: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
6: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
11: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
6: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a 4:00 p.m.
12: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
13: La cinta de Mobius.
12: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
13: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
12: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Mobius. Fins la propera.
13: La cinta de Mobius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada. Dissabtes i diumenges a 5:00 p.m. Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes. L'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
14: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a 9:00 p.m. al Tres Rondes.
0: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
13: Escolteu-nos i fem pinya.

0: Als anys 80, Barcelona es va convertir en la capital del disseny. Es parlava sempre d'homes. Recordeu els noms? Amèrica Sánchez, Enric Satué, Javier Mariscal, Josep Maria Mir... I les dones, on eren? Que no feien disseny. Ja us dic jo que sí que n'hi havia, i és clar, per exemple, una mica més jove que tots ells, la dissenyadora gràfica Patty Núñez. Ha guanyat 12 Premis Laus, Premi Nacional de Cultura de la Generalitat, va ser la primera dona a ser guardonada amb el Premi Nacional de Disseny el 2007. Molts dels seus dissenys són icònics i encara perduren avui. El logo del Port de Barcelona, les bosses de la botiga Vinson i, per exemple, el logo de la discoteca Otto Suds. La pregunta que potser ens hauríem de fer és... per què no és tan coneguda com els seus col·legues?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Patty Núñez, benvinguda, com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
0: Escolta, aquesta pregunta de per què no és tan coneguda com els seus col·legues, te l'has fet o és mentida, això?
2: Bueno, no està tan clar, eh? Hi ha gent que em coneix més a mi que
0: has citat. Tota sí. Aquesta colla, eh?
2: Sí.
0: Ben fet. Escolta'm, si haguessis de fer... Ja sé que és una pregunta una mica agosarada ja per començar, però si haguessis de fer un logo de la teva vida, ja ho sé que ara no ho pots pensar en dos segons, però què seria allò que imprimiria? El color? El moviment?
2: Ostres, no ho sé. El que faig sempre, abans de començar a guixar res, és pensar. O sigui, si jo tinc una setmana, per exemple, per resoldre un projecte, o 10 dies, dedico entre un 50 i un 70% del temps a pensar. I un 30% del temps, o entre el 50 i el 30% del temps, a produir, a fer, no? A fer, maquetar, donar forma, no? Perquè... els logotips, no només els logotips, també els colors, les tipografies, tot comunica. Llavors, el primer és què vull comunicar i després veure com.
0: Tu dius que tens com una conversa amb les emocions, per exemple, amb el client, no? O sigui, l'emoció de la Patty Núñez per la seva vida, potser l'emoció que has tingut més forta o més important a la teva vida, quina seria? No sé. Per imaginar-nos aquest logo. Jo insisteixo, eh?
2: Ostres. Ja, tu insisteixes, però jo diria, no, dona'm
0: temps per pensar.
2: Dona'm un marge de temps per pensar-ho, perquè...
0: Escolta, tenim una hora.
2: I, a més, un logo d'una vida, bueno, també aquest concepte s'ha de pensar molt, perquè és una cosa rara.
0: Tens raó. Escolta, deixem-ho estar, tenim una hora. El que farem és que és divendres, ja sabeu que els divendres convidem a una dona que admirem i li demanem que porti la seva música. I avui hem de dir que ens ha portat una música, aquesta dona, que ja estem rendides als seus peus. I feel it.

0: I començava amb Carol King i aquesta cançó I Feel the Earth Move. Te'n recordes de quan la cantaves? O sigui, algun moment de la teva vida lligada a això?
1: Sí, o sigui, jo vaig anar a una escola anglesa, però vaig aprendre molt, molt anglès cantant primer els Beatles quan era més petita i després, per exemple, doncs, cantant cançons de la Carol King o de la Janis Joplin. O m'agradava molt cantar, m'agrada molt cantar.
0: Sí, t'hem d'imaginar, cantant per casa, abans o després del disseny, o quan o dibuixant.
1: Mira,
0: també.
1: Per treballar no gaire, perquè em desconcentra, però per exemple quan haig de rentar plats o netejar la casa, ordenar i tal, em poso la música a tope.
0: Els veïns contents,
1: i llavors, no tinc veïns perquè tinc una caseta aïllada amb jardí, o sigui que no em poden sentir.
0: M'agrada bastant.
1: Aquí no hi ha cap problema. Em poso la música a tope i llavors de vegades doncs, m'agafa tanta energia que després no puc dormir, si és al vespre, no?
0: De fet, tens una casa molt especial, perquè és una casa, com es diu,
1: bioclimàtica.
0: Bioclimàtica,
1: sí.
0: Que vol dir que funciona doncs, amb l'aigua de la pluja, no fa falta que... O sigui, amb el sol també no hi ha calefacció.
1: S'escalfa amb el sol perquè té obertures, o sigui, finestres molt grosses i també dirigides al sol, i després està superben aïllada, i així és com haurien de ser totes les cases.
0: Perquè són eficients.
1: Són eficients.
0: Clar. Clar. Això em sembla que més és un disseny de tu i la teva germana, l'Alicia Núñez.
1: La Lluïsa.
0: La Lluïsa.
1: Les dues vam encarregar la casa, però el disseny de la casa és d'uns arquitectes, uns joves arquitectes, que es diuen Alventosa i Morell.
0: Això era important per tu. M'imagino que algú que estima el disseny també creu amb la feina que fan els altres i també la importància del disseny, no?
1: I la veritat és que ens vam entendre superbé amb aquests arquitectes, perquè tot el que presentaven era com si ho hagués triat jo, no? O sigui, teníem un gust molt, molt, molt similar.
0: Clar, la feina de dissenyadora també és una feina que et fa estar tancada, és a dir, en silenci, concentració. És una feina que també necessites certs espais, no? Abans tenies un taller i el vas tancar en el moment que et van pujar molt el lloguer, i ara treballes a casa.
1: Sí. I ara a casa em concentro millor perquè l'estudi que tenia, a part de que tenia ajudants, que tota l'estona m'estaven preguntant què et sembla això, com solucionem allò, etcètera, no? Doncs clar, era tot un espai obert. Jo mai he tingut un despatx per mi sola. No volia, a mi m'agradava estar en equip, no?, amb tot l'equip. Però és cert que de vegades doncs, no t'ajuda a concentrar-te.
0: Amb aquesta concentració t'has fet moltes coses durant molt de temps. Has treballat per marques, institucions molt conegudes, per l'OEF, per Mango, Camper, Danone, Antonio Miró, Cacau Sempaca, els perfums d'Armand Basi... Però hi ha un logo i una feina que crec que t'ha marcat una vida, no?, que és el logo del Port de Barcelona.
1: Bueno, això jo era molt jove, quan ho vaig fer. Bueno, tenia 25 anys, 24, 25. I sí, per mi va ser com, ostres, això m'ho encarreguen a mi? Quina responsabilitat, no? Perquè em semblava, doncs,
0: un projecte... El Port de Barcelona és molt bèstia, eh?
1: Clar,
0: a part
1: és molt bèstia.
0: A part que mou molts diners, eh?
1: Sí.
0: com per espifiar-ho, eh?
1: Exacte, i a més és que no només era fer el logo, també vaig pintar les grues, els tinglados, els uniformes dels treballadors, o sigui, vaig estar 5 anys treballant pel port, eh?
0: Tenies 25, 26 anys, tinc entès.
1: Sí, i a més jo era una dona, i jo coneixia el director d'aquell moment del Port de Barcelona, que era una persona com molt assequible i tal, però tota la junta, diguem-ne, de govern del port, doncs eren tot homes, òbviament, i grans, no?
0: Burgesia catalana, una mica, no?
1: Sí, la veritat és que no els recordo gaire, perquè els vaig veure un dia o dos.
0: Et feien por.
1: La resta del temps, sí, doncs em veia amb el director directament. Clar. Que era com molt fàcil tot, no? Però em vaig preparar, saps, per aquesta presentació. Primer que vaig contractar els serveis de Norberto Chávez, que era un teòric de la comunicació, que primer em va estar ajudant a desenvolupar el projecte, a extreure comunicació de tot el que jo dissenyava, i també a donar-me conceptes de comunicació perquè jo els convertís en imatge, no? Vam estar treballant junts, que a mi em va anar molt bé, no?
0: El poder de saber-ho explicar.
1: Tot el discurs de presentació el va fer ell i bueno, una meravella. Jo vaig aprendre per sempre, d'aquest projecte del Norberto.
0: Perquè, clar, aquí hi havia dues coses. Molta joventut per part teva, 25 anys, que jo m'imagino que se m'haguessin plegat les cames amb tots els senyors del port allà
1: davant. Bueno, jo no se m'han plegat les cames, però em vaig aprimar 5 quilos.
0: D'acord.
1: I no els tenia, no els tenia a sobre.
0: Doncs això, doncs que m'imagino els nervis, no?, d'una primera feina. I també... creure't en un món on jo crec que el disseny és una cosa que a tothom li agrada veure el fet, però tothom es pensa que ho pot fer, en sí. realitat. I hi ha com, a vegades com una mica menyspreu allò de dir, va, fes-me un logo, que a tu no et costa res, això, no? I hi ha una feina.
1: Potser en aquell moment no tant, eh? Ja. És ara, sobretot,
0: és ara. Amb la IA i...
1: És ara amb la IA i que els nens ja treballen Illustrator al col·le i que qualsevol, doncs, es pensa que pot fer un logo, no?
0: El logo, justament, del Port de Barcelona és gris, que és com la maquinària, no?
1: Representa l'organització.
0: Exacte. I després hi ha aquesta línia blanca i a baix el mar.
1: Bueno, són dues formes, no?
0: Sí.
1: Que hi ha, o sigui, és el mar, la part blava i la part grisa, que és com l'organització. O sigui,
0: I el que és curiós és que ara ja fa molts anys d'aquest logo, no?
1: Bueno,
0: estem parlant de quants anys?
1: De l'any 85, o 84 o 85. Uh-huh. Són 42 anys, no?
0: Sí. I clar, i encara funciona. Això vol dir que era molt bo.
1: Doncs sí, això la veritat és que aquestes coses a mi m'omplen de satisfacció perquè és totalment la meva intenció i sempre ha estat la meva intenció fer coses que perdurin, o sigui, eternes, no? Uh-huh. El que em sembla que no és just és que dissenyem molt a la moda, perquè la moda, el que està de moda sempre passa de moda, no és just pel client. Perquè els anys passen de seguida, 5 anys passen de seguida, 10 anys és que passen que ni te n'enteres, i que hagis d'anar renovant la imatge cada 5 o cada 10 anys, doncs és molt fort, no?
0: I de fet, les grans marques tenen aquesta cosa que no s'han mogut gaire. De fet, quan pensem en el logo de Coca-Cola, amb tots els anys no ha canviat gens, o canviat poc, o el logo de Becrem, aquestes marques que ens han construït a la vida... I que sempre
1: les que
0: recordem...
1: estan ben fetes no han hagut de canviar.
0: Clar.
1: Però, per exemple, de Bayer, jo això ho vaig haver de fer per una conferència, la de Bayer, doncs han tingut com 40 logos en tota la seva història.
0: Clar, però jo me'n recordo sobretot aquella de l'aspirina, eh?
1: Sí,
0: amb la
1: però
0: ratlla.
1: Això ja va ser més tard de la meitat de la seva història.
0: Clar, clar,
1: sí,
0: clar.
1: Sí.
0: O sigui, un logo que està ben fet dura per sempre.
1: Sí.
0: O dura bastant.
1: Pot durar sempre.
0: Tu dius que treballes amb el llenguatge de les emocions. Què vol dir això?
1: Bueno, que emocionar és important quan fas un projecte gràfic, no? Perquè el més important és que primer cridi al cor, no? I després a la ment.
0: I això vol dir que ets d'alguna manera una mica pitonissa, per definir-ho d'alguna manera, que com saps el que vol l'altre?
1: Bueno, això és una intuïció, eh? És una intuïció que potser tinc, no? La d'avançar desitjos de la gent, no? Per exemple, quan vaig fer un cafè per el Cafè Saula, vaig fer un cafè de color rosa, perquè era un cafè que era una cosa molt atípica, no? A més, era el primer aquí en aquest país, no? Saps aquell cafè que se'l menja un animal, se l'empassa... surt per baix, diguem-ne, per dir-ho d'una manera educada, i llavors recullen els grans de cafè entre els extrements, els torren i tal, i ostres, aquell cafè està, bueno, bo és poc, eh? És una meravella, perquè l'estómac de l'animal li ha
0: fet rumiat, com...
1: Sí, li ha canviat una mica
0: l'estructura.
1: El gust, l'estructura i tal, no? És un cafè deliciós, caríssim. I clar, el vaig fer de color rosa, perquè primer perquè era el contrari de l'escatologia, no? El món oposat, o sigui, sobretot si penses en aromes, no? El rosa no fa olor d'excrements, no? Ni tan sols de cafè, no? I després també perquè me'n vaig anar als lineals així de Carrefour i de Corte Inglés i tal, vaig veure que tots els cafès eren negres, com a molt blancs, o sigui, els que eren diferents, no? Però no hi havia cap cafè rosa, no? I llavors, de cop i volta, bueno, aquest cafè va tenir un èxit brutal i jo diria que va ser pel color rosa.
0: He sentit...
1: El color rosa és molt emocional, eh? I, a més, hi ha vegades que quan no ha estat de moda immediatament, la gent ho veu i tothom li atreu, no?
0: He sentit que a tu t'agrada desobeir. I ara t'estava sentint, amb aquesta, això que explicaves, com que tothom ho feia marron o negre, tu vas voler fer-ho rosa.
1: A veure, no és que m'agradi desobeir, però si per fer bé la meva feina haig de desobeir el client, desobeeixo. I això sí que ho he fet moltes vegades, perquè de vegades em diuen pots fer el que vulguis, però no toquis aquest color groc. I val, jo he fet un projecte sense tocar el color groc, però després he pensat, en aquest cas, estava venent xocolata, i quan tu vas per un lineal d'un supermercat i tens ganes de menjar xocolata, què és el que desperta les ganes de menjar xocolata? Doncs veure la textura de la xocolata, no? Llavors vaig fer a banda un fons que era com una crema de xocolata, no?
0: I vas triomfar.
1: Al principi van dir, això no es pot fer i tal. Dic, bueno, mira, ja que t'he fet tot el que tu volies. Però jo, si aquesta marca fos meva, jo faria això. I van pujar les vendes un 40%, que és molt, eh? Sense fer cap mena de promoció, només pel canvi de color. Jo vaig fer bé la meva feina, però vaig haver de desobeir.

0: The Tide is High, aquesta cançó de Blondie, que, clar, tu has tingut la sort d'anar a un col·le anglès, que això, quan tu vas tenir la sort d'anar-hi, això hi havia molt poca gent al món on vivíem, a Barcelona, a Catalunya, que parlés anglès i el parlés bé. Sí. Això jo crec que et canvia la teva manera de veure i de viure el món. No sé si ho sents així.
1: A veure, jo el que no entenc és com fa la gent que no parla anglès, no? Perquè, no sé, jo a internet és que ho escric pràcticament tot en anglès, perquè trobo moltes més coses si ho poso en anglès que si ho poso en castellà, no? I llavors, doncs, no entenc com fa la gent, o sigui, com pot sobreviure sense parlar anglès, no?
0: Ja, però el que passa és que era un privilegi en aquell moment anar a un col·legi com aquell.
1: Sí, la veritat és que sí. Sí, vam tenir la sort de que el meu pare, per a nosaltres érem sis, ens van treure de l'escola de monges, afortunadament, perquè era molt dura, i les tres primeres pobres van anar de Guatemala a Guatepeor, perquè les van ficar en un col·le de l'Opus, i en canvi les tres petites ens van ficar a St. Peter's, no?, que era una escola anglesa i més aviat laica, bueno, molt més lliure i més divertida.
0: Com recordes aquesta època de l'escola? Perquè tu ja m'imagino que ja devies començar a dibuixar, no?
1: Sí, jo dibuixava des de molt petita, però també perquè els nostres pares tampoc ens compraven tantes coses, ni joguines, ni regals. La meva mare era molt estricta amb la televisió, ens la deixava veure una hora al dia només, i llavors, doncs, bueno, t'havies d'inventar coses per jugar, i llavors, doncs, jugàvem a dibuixar gran part de la tarda.
0: Sí, germanes, eh?
1: Sí.
0: Ni que bello és vivir, això, eh? Yeah. Com recordes això? Perquè, clar, sis nenes amb el seu univers propi, com deies, en aquest món on tenia una casa amb certs privilegis, perquè tenia una casa on tenia una assistenta, és a dir, que teníeu també, em sembla que venia una modista un cop a la setmana a casa vostra, és a dir, que això no és la vida que ha tingut molta gent, però al mateix temps, com deies tu, no era com ara que els pares estan...

0: Hi ha molta gent amb aptituds, podríem dir, artístiques,
1: sí,
0: o estètiques. Sí, una
1: altra és fotògrafa.
0: Mm-hmm. D'on creus que va sortir això? Hi havia algú a la família que tingués aquest gust per l'estètica?
1: Doncs la veritat és que no, eh? És molt curiós. No, perquè el meu pare tenia dos o tres germans que dibuixaven de meravella, bueno, i un d'ells pintava molt.
0: Però, i el teu pare no venia d'aquest
1: però
0: món.
1: Però el meu pare no dibuixava mai, no. La meva mare havia pintat de jove, havia fet alguns quadres i els teníem allà a casa, no? Però després, doncs, ho va deixar. O sigui que no sé d'on venia.
0: Però tens algun record del que és, no sé si dir el bon gust, el disseny o una idea de disseny, de dir, no sé, me'n recordo, no sé, del collaret de perles de la meva àvia. No sé, a vegades hi ha una imatge que...
1: Jo sobretot la que va imposar el bon gust a casa meva va ser la meva germana Alicia, que tenia 4 anys més que jo, i de seguida es va encarregar doncs, de la decoració de la casa, saps, de canviar-la, i a més doncs, era molt convincent, i ella, només ella podia convèncer els meus pares de treure el paper, aquell típic...
0: Paper pintat.
1: Paper pintat, horrorós, i pintar de blanc, i canviar les cadires, i canviar colors d'aquí i d'allà, i... Mm-hmm. Sí, canviar una mica el mobiliari, això era tot l'Alícia. I de fet va ser l'Alícia la que em va fer conèixer el món del disseny també, perquè ella es va ficar a l'Escola Eina molt abans que jo.
0: Tu comences a l'Escola Eina, que ara és una institució, però en aquell moment era una cosa pràcticament que començava. I a mi una cosa que em sobta moltíssim és que tu ja des de petita, veient logos de coses que menjaves i tal, tu pensaves que un dia series dissenyadora gràfica.
1: Sí.
0: Això em té...
1: Sí.
0: Com, és a dir, perquè jo no m'imaginava ni que hi hagués algú dissenyant allò. Llavors, que tu ho tinguessis
1: no,
0: tan clar...
1: No, jo tampoc, però jo ho veia i m'agradava mirar-ho i llavors, doncs, sí que recordo que li vaig dir a la meva mare, jo de gran vull dibuixar coses d'aquestes, no? Suposo que sí, vaig pensar que algú, que hi havia algú darrere que ho dibuixava, no? Mm-hmm.
0: Recordes algun logo que fos molt important per tu? O alguna...
1: Més que logos, packs, no? Per exemple, m'encantaven les... Perquè en aquell moment venien tots els fruits secs d'Eagles en llaunes, no? I llavors les llaunes, per exemple, d'Anacardos, tenien unes fotos i uns colors i em podia estar allà hores mirant, no? I també m'agradava molt una capsa de cubitos de caldo de gallina blanca, que era com un cub, la capsa, tota sí. Groga, amb una gallina allà, òbviament, no? I a dintre eren tot de cubets petits, tot
0: sí,
1: cúbic, no?
0: Això era meravellós.
1: I a mi això m'entusiasmava també, els colors, el groc, el blau, el vermell, no? Eren colors molt, molt vius. I després em guardava packagings d'aquests per enganxar-los als dibuixos, saps? Quan eren capsetes petites i tal, jo les enganxava o retallava el logo de Nestlé del paper d'embolicar la xocolata i l'enganxava allà en un moble dels dibuixos que jo feia, no sé.
0: O sigui que això ja és vocació màxima.
1: Ja feia collage.
0: Mare meva. O sigui, quants anys tenies quan feies això?
1: Suposo que 7, 6, 7, algo així.
0: Artista.

0: de Pretenders, aquesta dona, la Chrissy Hynde, que sempre té aquest punt, no sé si diria fort, combatiu.
1: Sí.
0: La Paty Núñez també té alguna cosa d'això, combativa i forta o què?
1: Jo crec que sí. I que això també és un efecte de ser tantes dones en una casa. Saps com passa amb algunes plantes, que quan hi ha moltes plantes femelles, algunes es fan mascles, no? Doncs a nosaltres també ens va passar això, no? Que ens vam fer, no vol dir que no siguem femenines, però sí que ens vam fer amazones, no? O sigui, fortes, valentes, guerreres. Sí.
0: Per això que dèiem, per això no se't van plegar les cames quan vas presentar això, doncs aquest logo del port amb 25 anys, però quan passes d'eina, és a dir, vas estudiar eina, i després quan és el primer logo? És a dir, quan tens la sensació que estàs començant ja a treballar de dissenyadora gràfica?
1: A veure, el primer logo que vaig fer, us recordo perquè jo encara anava a l'escola, no?

0: era una empresa que cultivaven verdures, fruites i tal, que es deia Agroflora, i flors també, Agroflora. I vaig fer el logo d'Agroflora, que jo en aquell moment, òbviament, no existien els ordinadors, ni la fotocomposició, ni res, i jo no tenia diners per comprar letra set, que era el que fèiem servir de vegades per composar paraules, no? I jo les vaig dibuixar totes, les lletres, jo les dibuixava. I va ser el primer logo. I després un altre dels primers també va ser uns laboratoris que desgraciadament ja no existeixen, uns laboratoris de fotografia de blanc i negre que es deien Zebra. Aquest el vaig fer l'any 83.
1: Clar, tu eres joveníssima i, clar, quan per exemple et fan l'encàrrec aquest del port, tu t'has de muntar una empresa, perquè, clar, allò no era només fer un logo, havies de fer tota la marca del port. I llavors, pues, et compres una fotocopiadora, llogues a gent...
0: Vaig llogar gent,
1: com va ser això? Perquè bueno, no et va impressionar gens, eh?
0: Ho vaig haver de fer. A veure, jo havia estat treballant també a Taula de Disseny, que era una empresa que... Érem com, no sé, 15 o 20 treballant en una sala allà i per grans projectes, eh? O sigui que jo havia anat a presentacions a
1: Codorniu,
0: a Telefònica, saps? A clients importants, no?
1: Clar, però una cosa és tenir imaginació i l'altra és fer d'empresària.
0: Sí, bueno... Bueno, jo el que feia era liderar un equip, no, més que fer d'empresària, no? Perquè fer d'empresària em sembla que encara no en sé.
1: Però escolta, i en aquell moment, o potser en tota la teva vida, t'ha costat posar preu a la feina que fas?
0: Sí, molt. I em segueix costant. Jo crec que sempre he cobrat menys del que podia cobrar.
1: I això creus que és perquè ets dona?
0: No, això és perquè sóc tonta. Perquè tinc col·legues, saps, que no tenen ni la meitat del nom que jo tinc, sí. I tal, i que s'han forrat, no? I jo, doncs, també ho podria haver fet, a veure, forrar-me. No,
1: ja t'entenc.
0: No m'agrada ser honesta, això per mi és molt important, la honestitat, no? Vol dir, doncs, no cobrar més del que cal, no? Però sí que podria haver cobrat molt més. I això ho he dit sempre, eh? Però... no hi ha manera d'arreglar-ho.
1: Encara ara, eh?
0: Però encara treballo, eh?
1: D'acord. Escolta, hem parlat al principi del programa de tots aquests noms, d'Amèrica Sánchez, Satué, Mariscal, etc. Quina relació tenies amb ells? És a dir, eren mons a parts? Éreu tot una colla? Us trobàveu?
0: O a veure, l'Amèrica Sánchez, sí. Jo el vaig conèixer amb la meva germana Alicia, que el seu nòvio estudiava disseny gràfic a Eina, i vaig conèixer també diversos amics d'ell i d'ella, no?, que també eren dissenyadors gràfics. I llavors, doncs, teníem una relació molt amistosa amb Amèrica Sánchez, no? Llavors jo també el vaig conèixer així com d'amistat, no? I llavors un dia vaig anar al seu estudi i em vaig quedar impressionada i vaig dir, jo vull fer això, no? Jo l'admirava molt. I de fet jo em vaig apuntar a Eina perquè volia tenir de professor a l'Amèrica. Però quan jo em vaig entrar primer, ell va passar segon. Quan jo vaig arribar a segon, ell va passar a tercer. I quan jo vaig arribar a tercer, ell va deixar l'escola. O sigui que només el vaig tenir de professor de dibuix, que va ser una meravella, eh? Però de professor de disseny, mai.
1: I amb els altres?
0: I amb Claret Serraïma, per exemple, el vaig conèixer quan jo tenia, crec que 18 o 18 o 19, o potser eren 20, no ho sé, eh? Un professor meu, pel qual jo havia treballat al seu estudi, em va ficar a l'ADGFAT, a l'Associació de Dissenyadors Gràfics, que jo era una pipiola, però bueno, ell m'hi va ficar i em van acceptar, no? O sigui que vaig estar...
1: O sigui que et van acceptar bé.
0: Sí, jo portava
1: mirada...
0: el tema d'escoles de disseny, o sigui, contacte amb escoles, i organitzava coses, i m'encarregava una mica també de l'arxiu històric, no? Però bueno, el cas és que vaig conèixer tots els de la Junta i vaig conèixer Claret Serraïma i també vaig anar al seu estudi. Uau, quina meravella! Jo en aquella època ja era estudiant, o inclús ja havia acabat.
1: Clar, el que passa és que amb aquesta gent et portes uns anys.
0: Sí.
1: Clar, jo em pregunto també si hi havia altres dones i també se les tenia amb la mateixa consideració o no. Clar, per ells eres un aprenent, llavors, suposo, encara, oi?
0: Sí, totalment, sí. I dones, doncs jo recordo molt a una parella, que havien sigut professores meves, no? La Loni Gist i Tune Hoverstad, però jo no sé, no eren molt conegudes.
1: I això potser sí que té a veure.
0: Feien una feina bastant institucional, clar. I a mi em va tocar una feina més comercial, que això fa que també
1: et coneguin
0: tinguis més notorietat, no?
1: Tot i així, ser dona, tinc entès que et va beneficiar al principi, tu creus, de la teva carrera?
0: Jo, al principi, sí.
1: Per
0: sí,
1: què?
0: Sí, perquè els anys 80 va ser el boom del disseny i la premsa només volia que publicar coses i gent relacionada amb el disseny, no? I llavors jo, com que era dona, doncs els hi anava molt bé com a abanderada, no? D'una professió que semblava com molt apta per una dona, no? Perquè era molt... tenia molt a veure amb l'estètica i, bueno, em van treure a totes les revistes, a totes, totes, totes, eh?
1: A més, sempre apareixes com una actriu de Hollywood, perdona, amb uns vestits meravellosos...
0: O amb vestits meravellosos, sí. Amb el cabell meravellós, o sí, sí, eren de vegades doncs eren 4 pàgines o 6 pàgines.
1: No. Com ho portaves, això, de ser no sé, una sex símbol del disseny gràfic?
0: No, sex símbol tampoc em vaig sentir mai,
1: una mica, eh?
0: No, que va, jo almenys no m'hi vaig sentir.
1: Home, jo he vist una foto aquesta tarda que semblaves l'Ava Gardner.
0: Una amb un vestit
1: verd.
0: Aquella és del Toni Bernat.
1: Home, una mica vagant de
0: l'estat. I l'estilista, una amiga meva, l'Anna Vallès, que em va portar uns vestits que, bueno, jo no hi cabia. Dic, t'he agafat la talla petita, que tu estàs molt prima. Dic, Anna, jo no estic tan prima, que jo no hi cabré i tal. I aquell vestit, bueno, em va costar de pujar-me la cremallera i per això sembla intenció de sexy, perquè és que em calia una talla més.
1: Però
0: era boníssim,
1: no
0: el vestit.
1: Era preciós, aquell vestit.
0: I a més surt la meva gossa pujada a la taula, no?
1: Exacte. Sí,
0: la
1: sí,
0: Sali.
1: Sí, sí, sí. Clar, un espai molt masculinitzat, especialment en els llocs de reconeixement, de direcció creativa. Tu tenies la teva pròpia empresa, però, clar, com ho vas percebre, tot això?
0: A veure, jo el que sí que vaig fer era, doncs, el que et comentava abans, no?, que quan no tens credibilitat el que has de fer és preparar-te molt més, no?, les presentacions. I llavors no...
1: Però, home, tu sí que en tenies de credibilitat, no?
0: No et pensis, sempre tenen...
1: Però per què? Perquè tenies una mica, com diuen ara, síndrome de la impostora?
0: No, perquè sóc dona. És només per això.
1: O sigui, ells no creien que tu tinguessis credibilitat només pel fet de ser dona?
0: Ells, els clients, em
1: sí,
0: refereixo, no
1: sí.
0: Als altres dissenyadors.
1: No, clients.
0: Però molts clients, sí, encara et trobes amb aquests casos, saps? Que si, per exemple, li encarreguen en un concurs, no?, que hi hagi 2 homes, i jo, doncs, jo tinc menys credibilitat, jo ho sento així, eh? Uh-huh. I et diré que inclús ho sento més a Catalunya que fora de Catalunya. Desgraciadament, em sap molt greu dir-ho, però aquí a Catalunya hi ha més prejudicis amb les dones, i sobretot quan som grans.
1: Sí, edatisme.
0: Menyspreu per la gent que ja té més de 50 o 60, no? Si són homes, no. Si són homes, no, però si són dones, sí.
1: Però, clar, és fort.
0: I això fora de Catalunya no ho sento, saps? Perquè jo vaig a donar moltes conferències i workshops i tal a altres universitats de la península, no? I em tracten sempre amb un respecte i amb una admiració i tal, que jo aquest tracte no l'he tingut mai aquí a Catalunya.
1: O sigui, tu trobes que, tot i l'experiència que tens, encara t'has estat jutjant o per l'edat o perquè ets dona,
0: sí,
1: a l'hora de fer els projectes.
0: En alguns casos sí, en altres no,
1: sempre,
0: òbviament, no? Afortunadament.
1: Sí, sí, sí.
0: I amb els clients que segueixo treballant més, doncs no hi ha aquest problema, òbviament, no? Però de vegades encara es nota, no? I el que fas és preparar-te més, o sigui, jo no prenc cap decisió que no estigui raonada per algun motiu. I així, si algú diu, no m'agrada, doncs ja has d'explicar, no és qüestió de que agradi o no agradi, perquè això és com molt subjectiu, no?, sinó de que estigui comunicant el que ha de comunicar. I això comunica això, tal cosa, no? Llavors, si ho portes tot ben raonat i justificat, doncs és més difícil que et tombin el projecte.

0: meravella, aquesta cançó de Sade, Hang On To Your Love. Quina meravella, eh? I a més alegre, parlant d'amor. Com hem estat d'amor?
1: Totes les cançons de Sade eren molt maques.
0: Molt.
1: Però jo crec que era una noia que patia molt. Que era molt
0: sí,
1: patidora.
0: Sí. Escolta, i tu has patit per amor o què? Com hem tingut el tema de l'amor?
1: Crec que tots hem patit, sí. No? Però bueno, tampoc tant, eh?
0: Abans deies això, que totes les dones de la teva família éreu com amazones, o sigui que us havíeu fet fortes perquè havíeu nascut juntes, però jo em pregunto també, amb una dona que ha fet una carrera com la teva, que has treballat, com dèiem, també en un món molt d'homes, no?, amb les empreses moltes vegades, no?, amb empreses on normalment els homes són els que estan al capdavant i que t'has de defensar, en el sentit, per exemple, t'ha afectat totes aquelles idees sobre l'amor per tota la vida, el príncep blau, la mitja taronja... Com ho has portat, això?
1: Bueno, de jove jo la veritat és que m'enamorava molt fàcilment.
0: M'encanta.
1: He tingut relacions llargues, eh? Però acabava una relació, per A o per B, o sigui, perquè no acabava de funcionar, i al cap de no res ja és que ja estava enamorada d'un altre, no? I era una relació que em durava, també, eh? O sigui, que sempre ho he tingut fàcil. Sempre ho he tingut fàcil.
0: Això creus que té a veure amb la convicció d'amazones que teniu a la vostra família, o no?
1: No, crec que no. Crec que no.
0: Escolta, continuem parlant amb la Pati Núñez, avui Les dones i els dies, parlant també d'aquesta carrera, no?, que dèiem que depenent de si ets home o dona, doncs a canvi és molt diferent de vegades, i també hi ha molta precarització. Hi ha aquesta idea de que un logo el pot fer qualsevol, quan sí, és una feina que té molt de temps darrere, no? Suposo que això et fa molta ràbia.
1: Sí que fa molta ràbia, la veritat, sí.
0: Aquesta cosa
1: i això sempre ha passat al nostre país respecte a altres països d'Europa, però aquí amb les crisis econòmiques encara més, no? I no ho dic jo, és que ho comenta tothom, no? Abans hi va haver una època que hi havia pressupostos astronòmics per fer una identitat corporativa d'una gran empresa o multinacional o empresa de serveis, no? Vull dir, com tipus Repsol, Botan o coses d'aquest tipus, no? I es cobraven uns preus astronòmics. Jo mai, mai directament. O sigui, he treballat per estudis que han treballat per aquest tipus de clients, però jo mai he cobrat directament. Però alguna vegada havia pogut veure algun pressupost i pensava, mare de Déu, senyor, i el client ho paga, això. I ara, en canvi, estan molt, molt, molt baixos els preus, no?
0: I també hi ha molt intrusisme, perquè te n'han deixat anar alguna vegada, no? Allò d'anar a fer un logo i que t'expliquin... No, si tinc algú de la família que també en sap molt de fer logos.
1: Sí, sí, sí,
0: no?
1: Bueno, i jo què sé, una vegada el director de la marca Petrus, te recordes d'aquelles grapadores i tal, típiques d'oficina, no? La va comprar la marca Esselte, de llapisos també, i de material d'oficina, no? I em va trucar des d'Alemanya i em va passar un croquis de com havia d'espaiar la tipografia. O sigui, de que totes les distàncies entre lletra i lletra havien de ser iguales, no? I sí, jo, mare de Déu, vaig haver de fer una conferència allà a Petrus per explicar que mai les lletres han tingut, perquè cada lletra té una arquitectura diferent i no pots homologar els espais, no? Bueno, són coses denigrants, no? Però s'ha de tenir paciència i bon humor.
0: Bon humor.
1: O sigui, intentar que no t'afecti.
0: Uh-huh. El que sí que has fet és intentar sempre, quan et trobaves amb els caps de les empreses, és anar vestida discreta.
1: Sí, sobretot en presentacions a grandíssimes empreses, sí.
0: Per què?
1: Bueno, doncs en principis eren homes, tot homes, i que semblaven bastant avorrits. Alguns inclús s'hi adormien. Per exemple, si la presentació era després de dinar, el 80% roncaven.
0: Mare meva.
1: Sí. I llavors, doncs, clar, alguna vegada que m'havia posat faldilla, jo veia que és que només que miraven les cames, no? I jo el que volia és que escoltessin el que jo deia, no? Això em feia molta ràbia, no? Llavors vaig aprendre a vestir-me més discreta.
0: Ja, però fa ràbia això, perquè si un no es pot vestir com és o com vol... O tu miraves com part de la feina?
1: Bueno, és part de la feina també, no? I quan fas una presentació, de fet, estàs fent com una mena de... una mica una actuació, no?
0: Una performance.
1: Sí, sí. Encara que jo, a mi m'agrada molt ser sincera i ser honesta, però sí que estàs una mica en una posició que no és la mateixa que tens quan estàs amb els teus amics, no? O amb gent de més confiança.
0: I algun cop tinc entès que t'havien ofert feina a canvi de... d'embolicar-te amb
1: sí,
0: algú.
1: Sí.
0: Això em sembla molt de Wagner, eh?
1: Això m'ha passat tres vegades.
0: Què dius?
1: Sent molt jove, eh?
0: Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Em va dir, deixaré fer el logo si passes pel meu llit.
1: Sí, hi va haver una època que jo anava amb el meu book, que el book d'escola, òbviament, i vaig anar a diverses empreses per trobar feina, no? I vaig anar a una agència, que el director era americà, i aquest, sense conèixer-me de res, em va dir directament això, que si me n'anava al llit amb ell, ell em donava feina, no? I vaig recollir la meva carpeta i vaig sortir pitant, no? I després un altre jefe que vaig tenir, que no cal dir el nom, no? Però em anava deixant notes i notes i notes i tal. I llavors un dia em va convidar a sopar i em va dir això, que és que ell m'estimava tant que si no érem nòvios que no em podia veure cada dia. O sigui, em va arribar a dir que se m'acabava la feina si no m'enrotllava amb ell, no? I jo li deia, però si és que jo no estic enamorada de tu, això no importa, ja vindrà l'amor, no? I llavors a mi em va semblar tan patètic que estàvem al restaurant de l'Up and Down, una discoteca que hi havia fa molts anys, no? I em vaig posar a plorar i a plorar, bueno, perquè em quedava sense feina i la necessitava, a més em pagava molt bé, no? I me'n recordo que va venir l'Oriol Regàs, que era l'amo d'aquell negoci, d'aquell local, no? Per assegurar-se de que no m'estiguessin fent cap mal, no? I llavors jo em vaig aprofitar per aixecar-me i me'n vaig anar amb l'Oriol i li vaig dir no passa res i tal, i vaig agafar la meva moto i vaig marxar i ja està, em vaig quedar sense feina. I em va enviar durant un mes un ram de roses a casa cada dia. I al final les llançava per la finestra, perquè ja no sabia què fer amb tantes flors.
0: Això té un nom.
1: Té un nom?
0: Sí.
1: Què?
0: Assetjament.
1: Assetjament,
0: sí.
1: Sí, sí. Així tal qual, però no li va sortir bé, eh? No li va sortir bé.
0: Ja, ja, però clar, penses que això mateix que m'estàs explicant, tota aquesta colla que hem parlat abans, Amèrica Sánchez, Òscar Tusquets, etc., això segur que no els hi ha passat.
1: No, clar. I després amb un altre, amb un argentí, també em va passar similar. Similar. Aquest em va despedir perquè jo no volia rotllo amb ell, no?
0: Si és la factura que han de pagar les dones dissenyadores?
1: No ho sé si encara passa això, no m'ho puc creure, no? Jo crec que no.
0: Espero.
1: Espero.
0: Jo també ho espero.

0: S'hagi triat la Alilla, aquesta música tan norantera, meravellosa, de senyores raperes de l'època. Dius que t'agradava molt anar a Nova York.
1: Sí. Sí, tenia dos o tres amics instal·lats a Nova York i anava a casa, sobretot a casa d'un, però si no tenia lloc, doncs a casa dels altres, no? I trobava bitllets barats, perquè abans, doncs, quan no hi havia vacances, o sigui, si no eren temporada alta, els bitllets sortien baratíssims, no? I que de vegades me'n recordo que jo agafava un avió i tenia tota la fila per mi, per dormir, no?
0: De quina època estem parlant?
1: Uf, doncs això dels anys 80, 80-90. I anava molt a Nova York, doncs, per comprar-me roba, discos i llibres.
0: Sí, i ve d'aquesta època, aquesta
1: música. I ve d'aquesta època, sí. Mm-hmm. Jo tenia un amic, un dels que vivien allà a Nova York, que era DJ, i llavors em portava a botigues de DJs i m'informava de tots els grans últims èxits de discoteques i de tot, no?
0: Clar, una persona que li agrada el disseny, que li agrada, doncs, tot l'imaginari, en un món com Estats Units, estem pensant en els grans logos del món, Estats Units ha estat una fàbrica del capitalisme i, per tant, una fàbrica de logos.
1: I tant.
0: Has viatjat molt per conèixer logos, per veure com es feia, has conegut dissenyadors gràfics,
1: He conegut dissenyadors gràfics, no? Mm. Per exemple, al Japó vaig conèixer un que era el meu ídol i que, bueno, quasi em desmaio quan el vaig conèixer. Llàstima que no parlava anglès. No parlava anglès. Tadanori Yoko. Es deia, boníssim. I després a Nova York, aquest amic, el que anava sempre a casa seva, ell era dissenyador gràfic també i treballava pel Milton Glaser. Que Milton Glaser, per qui no ho sàpiga, doncs és el que va dissenyar el I Love
0: New York,
1: no? O sigui, el I Love amb un cor, no? Que això, doncs, bueno, s'ha convertit en la gràfica com més usada del món, no? Per tot. I després també a Los Angeles també vaig fer un breu stage per un dissenyador que m'agradava molt, que es deia Jay Vigon, que treballava molt fent portades de disc. Per exemple, feia tots els discos de Stevie Wonder, que ja en aquella època m'encantava, i pensava, ostres, si pogués fer una portada de Stevie Wonder.
0: Però i a com més, que amb vaig aquelles portades tan psicodèliques, tan xulíssimes.
1: Però com que vaig estar només, no va arribar un parell de setmanes, clar, doncs no em va tocar dissenyar res d'això.
0: Però, perdona, tu vas fer portades de discos per un segell que tenia Joan Manuel Serrat.
1: Sí. Sí.
0: Alguna cosa va quedar aquí.
1: Sí, però això ja va ser molt més tard, eh?
0: Ja.
1: Sí.
0: Però t'hagués agradat això de fer portades de discos?
1: Sí, per què no? Fer portades és meravellós, igual que fer etiquetes de vins.
0: Per què?
1: Perquè estàs dissenyant amb un suport reduït, saps? O sigui, petit. I és només allò, no és una identitat corporativa, has de pensar com quedarà a sobre d'una furgo, com quedarà en una bossa, com, saps? És una feina complexa. I en canvi, quan dissenyes una portada, és només aquest quadradet d'aquí, no? I això m'encanta. És difícil també treballar per un suport petit, sobretot quan són etiquetes de vins, no? Però és on pots afinar molt, no?
0: També, a més, també has fet molta cosa de colònies i perfums.
1: Sí.
0: I aquí també em sembla que hi ha alguns dissenyadors, alguns empresaris que han tingut dubtes, no? Si és una dona, millor que em faci el perfum de dones, no?
1: Sí.
0: I aquí tu et reveles una mica, també.
1: Bueno, jo aquí vaig demostrar que això no té res a veure, no? Li vaig ensenyar a aquest client alguns dissenys que semblaven com molt masculins, que eren de Susana Branco, que és una dissenyadora brasileña afincada a Milano, bueno, té estudi a Milano i a Rio, i és una dona, no?, i ha dissenyat coses per homes, no?, i després, doncs, tot lo de Evax en aquell moment ho portava el Mario Eskenazi, que era un home, no?
0: Uh-huh.
1: I no es pot dir qui hi ha darrere de cada projecte. Qui digui jo ho puc endevinar, menteix, saps? No es pot endevinar si ho ha fet un home o una dona. No hi ha diferències.
0: No hi ha diferències, només hi ha bons i mals dissenyadors.
1: Exacte, això sí.
0: Patapam.

0: Estàs sentint les dones i els dies. Avui Catalunya Ràdio, divendres, amb Patricia Núñez, Pati Núñez, pels amics, aquesta dissenyadora gràfica, amb molts premis, 12 Premis Laus, Premi Nacional de Cultura. Quina relació tens amb els premis? T'agraden, no t'agraden, et són igual?
1: Bueno.
0: Tampoc t'han solucionat la vida?
1: No, no et solucionen la vida. A veure, per exemple, els Premis Laus són molt importants pels clients. Els clients se senten molt, molt, molt feliços quan el seu projecte ha guanyat un premi, però moltíssim, eh? Després, coses com el Premi Nacional, el Premi Nacional de Disseny, clar, com que vaig ser la primera dona en guanyar-lo, vaig passar un any horrorós, saps? Perquè és que em perseguien els periodistes per tot arreu,
0: no? I et feien fotos de Wagner.
1: Em feien tota mena de fotos. No, la de Wagner no era pel Premi Nacional.
0: D'acord.
1: Em feien fotos horrendes, o sigui...
0: Ah.
1: És que al final jo ja no podia més, no? A veure, posa't així, ara fes veure que parles amb aquell. Jo al final, però sisplau, prou, em sento com una titella, no? I jo no volia fer veure que faig, saps? O sigui, fotografia'm tal com sóc i tal com treballo, sí. Però els periodistes moltes vegades els avorreix la realitat i necessiten inventar-se altres coses, no? I això m'emprenya molt. Però sobretot, doncs, era perquè, bueno, em perseguien per fer-me entrevistes, perquè anés a fer conferències. Va ser una mica dur.
0: I tinc entès que a tu t'agrada la tranquil·litat i meditar, que fa molts anys que medites.
1: Sí.
0: També. I a més et funciona molt per treballar.
1: Sí. Realment funciona per la ment, no només a mi, o sigui, li funcionaria a tothom, no? Perquè el fet de silenciar la ment una estoneta cada dia, doncs fa després que la ment estigui més desperta, que sigui més certera, no?
0: Tu ara treballes menys, diguéssim, no t'has jubilat.
1: No m'he jubilat.
0: Però estàs allò triant molt, m'imagino, el que esculls.
1: Sí, sí, treballo molt menys que abans. Abans potser portava 20 projectes a la vegada, òbviament tenia més gent també, i ara, doncs, com a molt, treballo amb 5 projectes a la vegada.
0: I qui, et planteges la jubilació o creus que no et jubilaràs mai, tu?
1: Sí, sí que em jubilaré. El que passa és que mentre tingui feina que em vingui de gust, no? Ara, per exemple, he estat lluitant amb un logotip que li estic fent a una empresa americana i m'ha costat molt dissenyar el símbol perquè, bueno, tenen una activitat que no és molt coneguda i, no sé, de vegades feia molls anys que no m'hi encallava, amb un projecte, i de sobte, pum, he trobat una solució que m'encanta, i llavors no puc parar, i és que em tiraria a lo millor, doncs, ahir a la nit em va passar, no?, que vaig arribar de Qigong i vaig fer meditació, i en comptes de posar-me a mirar una pel·lícula o llegir un llibre, pam, vaig obrir l'ordinador i em vaig posar a treballar, perquè és que m'apassiona. I mentre se'm passi això... No ho vull parar. Per què?
0: Clar que sí.
1: No?
0: Escolta, s'ha acabat aquesta entrevista i amb tot aquest temps has pensat com seria el logo de la teva vida o no?
1: Què va. El meu logo de la meva vida seria només tipogràfic. El meu nom i prou.
0: Molt bé. PN? PN, eh? Pati Núñez. No ho sé, pensem-hi.
1: No. Pati Núñez, sencer, i ja està.
0: Molt bé, doncs, Pati Núñez, moltíssimes gràcies i molta sort amb els projectes i amb tot. Ens ho ha passat molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, el programa que, com sempre, fem Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. L'advocat d'extrema dreta Abelardo de la Estrella ha estat investit com a nou president de Colòmbia. De la Estrella pretén fer un gir radical a la política del país després del primer govern d'esquerres de la història del país. El nou president ha anunciat que posarà en marxa projectes de fracking suposadament sostenibles en diverses zones del país. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, bona nit.
2: Hola, bona nit. Abelardo de la Estrella és ja el nou president de Colòmbia, rebia la banda presidencial a la ciutat de Cali per trencar, deia, amb el centralisme històric de la classe política colombiana, una zona del país sud-americà especialment castigada pel terrorisme i la presència de guerrilles. En una caserna militar és on de la Espriella ha pronunciat com a nou cap d'estat del país sud-americà el seu primer discurs per deixar clar que basarà el seu govern, ha dit, en l'eix pàtria, família, austeritat i seguretat.
3: Envío un mensaje firme al pueblo colombiano. Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad.